0: en suspensió.
1: Sí.
0: Bé, segurament no hagi estat l'única. De fet, tots els conductors de per les illes, el tema de la pols, segur que els ha dut per el camí de l'amargura.
2: Aquests dies ha estat una locura. Una cosa de 20 cotxes, una recaudació brutal i la gent se matava per poder rentar el cotxe.
1: Mare meva, quina exageració, això és la benzinera, no?
0: Això la benzinera, sí, avui mateix. I d'això, que és per anar a fer cotxes nets cada vegada que mos arriba aquesta calitja, aquestes onades de pols, i tot i que faci mandra estar cada dos per tres fent neteja, moltes vegades és que no mos queda més remei.
3: Claro, se nota un poco, pero bueno, tampoco es una gran cosa. Lo que pasa es que lo dejé una vez debajo de un árbol y me ha pasado eso en todo el horario que le vas. Pero vamos, bien.
1: ¿Qué le ha pasado? Que algun, me imagino que algun, anava a dir algun canari, algun ocell, sí, li haurà fet, no?
0: Sí,
1: alguna cosa.
0: Però a més els arbres també acumulen...
1: Sí, també, cert.
0: Polseta.
1: Sí, és bo, és bo.
0: I bé, si la pols només molestàs en el cotxe, encara aniria bé, però imagineu-vos si fosseu al·lèrgics.
4: Jo, a lo millor. Crec que sí, perquè un dia vaig passar per un lloc on hi havia molt de pols i d'això, i pues, me ploraven molt els ulls, i me picava el nas i això, però bé.
5: Sí, mi hermano. Pues bueno, pues jodido, tiene que usar los aspiradores esos que hay, no sé cómo, un tratamiento que le da el médico, ¿sabes? Y bueno, y usa también máquina y para cuando está el ambiente del polen y todo eso, pero bueno, lo demás, bien.
6: Sí, soy alérgico a algo que le hagan los pinos, pero no sé qué es, sí. A rinitis, me pican los ojos, me pican la nariz, eso.
0: I els símptomes solen coincidir molèsties en els ulls, en un nas, aixons, entre altres similars a un constipat fort. Però, fins i tot, el que ens han contestat dient que no són al·lèrgics en això, a més, també arriben a tenir alguna conseqüència si queden exposats durant una bona estona.
7: Jo no som al·lèrgic. En estar en ambients de molta de pols, sí, ho sents i t'afecta. Però... normalment ho duc molt bé.
8: No conec a ningú. Sí que és veritat que si hi ha molta pols a una banda, jo començo a fer xems, però ja està.

0: Heartbeat, batec, si ho traduïm al català, i és que, a més de demanar sobre al·lèrgies, han volgut conduir el tema cap al nostre propi pols, i que és allò que mos ho pot accelerar. Que el batec d'un cor vagi a més pot dir i significar moltes coses. Retrobar-te en qualcú que feia temps que no veies, que te contin una notícia important o que te moris d'un nervis perquè arribi aquell moment tan esperat. Una mica aquest tipus d'històries eren les que jo hagués volgut sentir en el carrer quan he fet la pregunta, que és allò que t'accelera el pols. Però escoltau la primera resposta.
1: Mira, el estrés, por ejemplo. Hay demasiado gente, por ejemplo, demasiadas personas, ya somos demasiados, y donde hay ese agrupamiento tan grande, como sabemos tanto de fuera, que hay bastante, y los patinetes a veces cuando va a pasar un semáforo, los patinetes son terribles, ¿eh? Perdona que no te atropellan porque Dios no quiere, pero es terrible, ¿eh? Eso tenían que poner un poquito de medidas porque eso es un peligro, perdona, yo he tenido ya dos o tres, bueno, no me han llevado por delante por casualidad, porque cuando va a pasar el semáforo, ¿sabes? Se cruzan ellos delante, vienen detrás, no te das cuenta.
0: I tota la raó, l'estrès també és un factor que t'accelera el pols. La segona resposta ha estat també una mica una negativa, però almenys neix d'alguna cosa que sí que és positiva, l'amor.
2: I com m'accelera el pols? Quan veig el meu fill caure. Això m'accelera el pols a tope.
3: Pobreta.
0: Rient, aquesta dona mos mostra l'amor i la cura que té una mare cap en el seu fill, tot i que això impliqui que se t'acceleri el pols cada vegada que peguen un esclat.

0: Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IES Guillem-Colom Cases Noves de Sòlia, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Moltes gràcies per aquesta gran acollida.
0: Quina il·lusió tenir-te.
1: Sí, sí, una il·lusió, home, fantàstica estar aquí amb vosaltres, compartint aquesta estona i sobretot gaudint de menjar, de cuina i de tot el que ens revolta la gastronomia.
0: Que és molt, que és moltíssim, per cert. Sortain van ben accelerats amb aquesta cuina. A tu no sé que t'acceleres pols.
1: A mi m'acceleres pols és tenir gana.
0: És tenir gana.
1: Com a cuina, arribar a qualque banda que no hagi dinar fet i tenir el que fem, m'acceleres pols.
0: Però una cuina, hi ha molta tensió.
1: Sí, sí, sí. No,
0: i fins i tot m'imagino que s'ha d'una escola també.
1: Exactament, sí, sí. Dins una cuina sempre hi ha aquest punt de tensió. I a vegades, fent feina a l'escola, jo l'enyora aquest punt d'estrès d'un restaurant, d'una cuina de fora, però això a vegades també surt a fer coses a fora, amb els alumnes i tal, per no perdre el pols,
0: ja, la cuina. Ja, ja. Nosaltres aquí miram els rellotges, segons, veus, que van comptant i hem d'anar ben alerta amb els temps que passa. Vosaltres un poquet també dins una cuina, no? Allò de, venga, oído, tal, venga, això,
1: sí,
0: això,
1: sí, sí, sí. Dins la cuina és fonamental l'organització, perquè si no t'organitzes, perds el ritme, perds el fil del que estàs fent. I jo penso que la cuina és complicada, és dura, però alhora és guapa i jo, bueno, jo l'estimo i el que intento transmetre, no? Aquesta passió per la cuina, per gust, que a vegades ens oblidem una miqueta que la deixem la cuina com en segon pla, no? Molta gent em diu, ai, que jo no t'entenc de cuinar, perquè... Pues no, jo penso que hauríem de treure aquest reconegut per cuinar, perquè té molt de beneficis. La cuina, econòmics, socials, dietètics, d'amistat, vull dir, ens hem d'acostumar a dedicar un poquet de temps, tant com anem al gimnàs, a passejar, a la platja, al cinema, a cuina.
0: Molt bé, i nosaltres per això feim aquesta secció, Juan, l'hem titulada el sopar d'avui i el tàper de demà. Tu ves pensant, perquè després has de compartir amb els oients alguna idea per sopar avui i que m'ho servesqui per tàper de demà. Es veu que avui és divendres, demà és dissabte, però és igual, ho podeu fer servir avui, com dilluns o dimarts de la setmana que ve, no passa res. Però abans de res, te volia presentar l'equip titulada entre avui i demà. Duim la primera setmana d'aquesta nova temporada, aquí tens en Juny Cortés.
2: Encantat.
0: I Naina Mar, que ja l'has escoltat.
1: Sí, sí, sí.
0: Idò, imagina't que mos has de posar a fer feina, a les teves ordres, dins una cuina. Val? Ja tens tres pinxes, per el que tu necessitis. Mos podries assignar una tasca per fer un bon equip de cuina?
1: Sí, jo crec que el primer que hem de fer sempre quan fem un dinar, organitzem, és el briefing, no? Aquesta reunió, perquè tothom sàpiga què és el que hem de fer i funcionar com un rellotge, marcar els temps, per no fer dues feines a la vegada i que si d'aquí mitja hora o tres quarts hem de menjar, tinguem més temps just per cuinar i no enredar-me. Jo crec que el més important és organització, que tothom sàpiga exactament el que han de fer, no?
3: Trabando en el carbón.

0: Te he posat una cançó un poc antiga, bastant antiga, aquesta no, Cocinero, no. Cocinero.
1: Cocinero, molt bona, molt bona.
0: Cocinero, cocinero, bé, que millor que ir al carbó meter-se una cocina, que dins el carbó també fa molta de pols. Tu sabries trobar el teu primer record dins una cuina? Doncs
1: pues mira, jo duc cuinant des dels 13 anys, i el meu primer record que tinc és en Bengori, que era el cap de cuina a l'Hotel Marbell d'Esport de Solla, que ja no existeix, i jo crec que ell el que em va transmetre és la passió per fer la feina ben feta, encara que sigui un poc enrevessat, no? És a dir, pensar que el que estàs fent sempre té un resultat pensant en el públic, en el client, en el comensal, la parella. Jo crec que és fonamental estimar el que fas.
0: I tu fa més de 30 anys que, a més, te dediques a ensenyar cuina, ets professor de cuina. No sé si... jo crec que em diràs que sí. Segueixes aprenent?
1: Cada dia. La cuina és un món inabastable i cada dia aprens alguna cosa, tècniques, receptes, idees, i no crec que hi hagi ningú que digui que ho sàpiga tot.
0: De fer sopar, que mos proposaries fer per sopar?
1: Pues mira, jo crec que com que el tema va de fer sopar d'avui i la carmanyola o el tàper per demà, jo crec que abans de fer sopar hem d'entendre una miqueta què és el que anem a fer, el que tenim, no? Organitzar una miqueta. Hem de pensar que, malgrat pensem que una carmanyola, preparar una carmanyola és una cosa que, bé, amb qualsevol cosa en sortirem, no. Jo penso que és fonamental organitzar-lo des del principi de setmana, asseure's sense família, sense parella, fer una miqueta de guió, un menú, decidir què menjarem, perquè això m'ho estalviarà. Tens anar de compres, tens a dins la cuina, que això també és important i té un valor. I sobretot, decidir quin tipus de carmanyola han de més fer, perquè no totes les carmanyoles serveixen per lo mateix.
0: Idò, espera un moment, perquè m'apareix juny, que no estava preparat, però m'apareix que tenim una pregunta d'un oient, no, Juny?
2: Sí, no t'ho creuràs, Juan Antonio, però un oient ens ha demanat justament, amb tant de xarra de carmanyoles, quins tàpers se poden ficar dins el microones.
1: Bueno, el primer que tinc en compte és que a l'hora de comprar un tàper, d'aquí una carmanyola, però trobar molt de formats i molt de models. Normalment, quasi totes les carmanyoles, que aquí he buidat a rebot de casa nostra, si la meva dona ha de preparar qualsevol vespre, no tindrà carmanyoles per guardar-ho.
0: Perdona-mos.
1: El que tenim aquí, és, de baix les carmanyoles, tenim les indicacions. Això és molt important, mirar per què serveix cada carmanyola. En aquest cas, la podem utilitzar en el rentavaixelles, en el microones, la podem utilitzar en congelador, i sobretot, una cosa molt important és la capacitat. Digues-se de mig litre. Això és molt important. Un dels problemes que tenim dins les carmanyoles o dins la conservació és l'oxigen. Hem d'intentar que el que utilitzem, que posem dins la carmanyola, estigui, diguem, a nivell. No utilitzar una carmanyola massa grossa perquè després aquest oxigen que ens queda dins la carmanyola és una espècie de, com de sellat al buit, no? una coseta així. I després, sobretot, és evitar utilitzar carmanyoles o envasos comercials que ja venen preparats, com aquest que du ceba o aquest que era d'una amanida, perquè aquest tàpers, malgrat siguen alimentaris, se degraden molt ràpidament. És a dir, que aquest tàpers, per posar pinturetes, per posar les gomes o les misses d'estem de la roba. I sobretot, que he vist molta gent que fa cremes, sopes i s'emplea les botelles de plàstic, sí, això... Sí. Qualsevol cosa és millor que això. Reomplir una botella comercial amb un altre líquid que no sigui qui venia de dins és molt perillós. I el millor que podeu fer és carmanyoles de vidre. També aptes per posar en rentavaixelles, per posar dins les microones, per congelar, encara que no són molt partidari de congelar. I si encara vos trobeu que voleu fer un punt més avançat, vos diria que utilitzéssiu bosses al buit.
0: Ah, per això és perquè tu tens màquina.
1: No, però una màquina és bastant bona d'adquirir, no és molt cara.
0: Sí, i són petites.
1: Són petites i les podeu utilitzar tant com per conservar, que tinc una bossa d'algues de sushi, sí, i envasat i conservat, ja evitant la típica pinceta, i a vegades fem una carmanyola, que mos utilitza molt d'espai, posem una bossa, l'ajustant, si fem unes pastanaguetes bullides, pues aquí de dins, guardadetes fins al moment de servir-les.
0: Sí?
2: Clar, perquè el que comentaves abans de que havia de quedar una mica l'oxigen fora és perquè aquest oxigen fa que el menjar que hi ha de dins se posi dolent més aviat, no?
1: Sí, i a més, no tot pot anar dins una carmanyola. Hem de tenir en compte que, per exemple, dins les carmanyoles no hi hem de posar res que sigui calent. És a dir, directament de soia a la carmanyola, no, ho hem de refredar. No podem posar coses que siguin àcides. És a dir, per exemple, una salsa domàtica, una bolognesa, mos farà que la carmanyola mos quedi color vermell. Tot això fa que la carmanyola se degradi. Surt d'una carmanyola, podem dir, un rai de mesos, si la conservem bé, i si s'arrom, se crua, canvia de color, en seguida l'han de rebutjar. Penseu que encara que siguin plàstics alimentaris, se degraden en la utilització i convé tenir-ho una miqueta en compte. Llavors, el millor, carmanyoles de vidre. Mm. Sí que són més cares, sí que se poden rompre, però el resultat és molt millor. I, sobretot, no hi poseu coses que duguin salsa. És a dir, si fem unes pilotes, el que fem és... Per sopar, per exemple, fent les pilotes en salsa i si n'han sobrades, aquelles pilotes que no han posat dins la salsa, les guardam sense salsa, es conservaran millor i després, en el vespre, a l'hora de menjar, fem un tromponat, teatre al moment, un pot de ceba, un pot de tomàtica i mesclam aquelles pilotetes o aquell pollastre bullit que no l'han guardat en la salsa. I sobretot jo evitaria utilitzar el congelador per res. Congelador per gelats.
0: Sí, no congeles tu.
1: No, perquè qualsevol cosa que et congelis baixa la qualitat, sí o sí. És a dir, si jo faig un guiat, per això te deia que en el principi és molt important programar què hem de fer. És a dir, puc fer un guiat avui, demà pilotes, per això demà bolognesa. Per si m'ho fa un pot de bolognesa i ja hem fet ajustat, doncs la menjam demà passat. Però si aquell poquet el congelam, sempre serà més bona la nova bolognesa, els nous macarrons, o els nous que fèiem, que no és congelat. I anant guardant rissons dins la congeladora, que en el final acaben amb la congeladora. És complicat congelar, i sobretot és complicat descongelar. Descongelar és una feina molt complicada, no de baixa aixeta, no dins de microones, no a temperatura ambient, han de passar d'un dia per l'altre. Vull dir que jo evitaria... Jo crec que amb una bona planificació, ja, de primer cap de setmana,
0: sí,
1: tenies
0: la
1: setmana
0: sí.
1: organitzada. Mm. Igual que planifiques que dissabte anirem a sopar fora, a un cinema o d'excursió a Cala Murta, pues, què ho fem per dinar avui? Nosaltres de petits, amb els nens, ara ja som un poc més grans, però de petits ens deien dijous fem pizza, dilluns fem tal, i fem una miqueta de guió setmanal, i sobretot per la persona que li toca fer el dinar, ja. I anar a fer la compra, sabrà el que has de mestre.
0: I econòmicament també estalvies.
1: Clar, estalvies molt bé, no generes pèrdues. I si un dia vas a comprar, ja que sé, vas a comprar cuny per fer cuny seva, dius, ah, està d'oferta, compraré quatre i en congelaré dos. Aquests dos que congeles sempre seran pitjors que els nous que estan d'oferta d'aquí 15 dies o 3 setmanes. Con la qual penso que es congelar és una emergència, però no congelar patates ni molt manco, ni fruites, ni aquestes coses. I en tot això, amb una bona planificació, jo crec que podem fer el sopar d'avui i està per demà.
0: I demà ja queda claríssim. Planificam i equip briefing d'equip, eh? Lots? Cada dia hem de fer el briefing. A veure, Juanan, de què sopam?
1: Mira, si te pareix bé, jo crec que podríem fer una amanida de preves torrats. Jo crec que a tothom li agrada, més ara com que insistiu i dona més aquest tipus de menjar, i després podíem fer uns tacos, unes enxilades amb unes tortites de pollastre, amb aquest prestorat. D'igual sorda, si voleu fer l'amanida per sopar i estar per present demà, se't dues i allà van bé. El primer de tot són els prestorats. Prestorats a la barbacoa, en el forn amb una miqueta d'oli, tres quartets d'hora, torrats. Aquest preves, una vegada que estan pelats, els podem posar dins una carmanyola amb el mateix sucat que...
0: De vidre.
1: Amb el mateix sucat d'estorrat i ens aguanten perfectament 3 o 4 dies dins la nevera. Què podem fer? Per exemple, per sopar, aquest preves torrats els mesclam amb unes anxoves, amb unes domàtiques tetes petitones, una mica de trampó, i ho trempam amb jovert, oli, sal, preva bo, i això ben trempadet. Vale? I el que hem de fer és, amb aquest mateix trempat que guardam, que si en sopam ho guardam per l'endemà, el que fem és preparar una miqueta de pollastre bullit. Pollastre bullit, que el podem posar dins una carmanyola per l'endemà, i això sí, que vos recomano que tot el que pugueu posar, encara que la quinta gamma no m'agrada massa per cuinar, però sí que és cert que han d'evitar dur salses fetes nostres, coses d'aquestes, que una llaunata de tonyina, unes tortites d'aquestes que venen ja comercials, doncs amb aquestes tortites que venen dins la bossa també en 4 o 5, i les col·locau dins un pledet, damunt hi poseu el que heu preparat el dia anterior, d'espreves, sense anxoves i tal, es pollastre per damunt, un taquitos de formatge, i si voleu provar una salsa César, d'aquestes que venen ja preparades, enrodillat, ja tenim el dinar, el sopar del dia anterior. Un consell que vos dono és això, totes aquestes productes individuals, aquests olis, aquestes aliños que tenim per fer, això va millor fer-ho en el darrer moment, perquè si tu és ensalada trempada d'un període d'hores abans, queda malament. I, a més, si heu de menjar de forma habitual de carmanyola a la feina o a qui on siga, no està de més amb els companys organitzar una miqueta un lloc on pugui haver un microones, una petita gelereta i una maquineta de cafè. Això totes les empreses ho tenen, i des de ca vostra, és a dir, intentant mantenir la cadena de fred, des que sortiu de ca vostra, aquestes carmanyoles van directament dins la nevera. I, evidentment, les carmanyoles justes en el que ho demestem, perquè el que entra dins una carmanyola, això és molt important, s'ha de rebutjar. És a dir, si ja faig una carmanyola amb pollastre bullit i una altra amb pastanaga per dinar, el que m'ha sobrat, això ja no puc reutilitzar l'endemà, perquè em produeix la cadena de fred, un no pot garantitzar que dins el cotxe no hagi estat molt de temps de fora. És a dir, que el que puc dins la carmanyola és per menjar, i el que sobra...
0: Jo estic passant un poc de pena de Fernández, perquè estic mirant, veient que faig moltes coses malament.
1: Jo crec que jo xerrava amb la meva dona abans de venir i me deia, és que tothom emplea carmanyoles, això és una cosa senzilla. Sí, però no deixa de tenir seu. Si no és que ja hi pos, què sé, conincava dins les... i no passa res. Bueno, no passa res, però clar, a nivell, diguem, habitual i professional, sobretot, si és per tu, però si és per compartir, per dur qualque festa, evidentment coses amb maionis de festes nostres, salsa fetes nostres, molt de líquid, molt de brou, això, a més, aquest dies que fa una calorici, se pot posar dins el cotxe 40 graus, i en qüestió d'una hora i mitja, dues, allò ha començat a fermentar, i acabaries amb una mal de penjada.
0: Se nota que en Juan Antonio Fernández és professor perquè ha vengut amb els deures fets, amb tots els tipus de carmanyoles que tenim damunt la taula. Vull dir, tot perfecte, Juan. Moltíssimes gràcies. No te'n vais encara, que t'han de dir adeu, però ben fet.

0: Aina Marca, has pres bona nota de tot això.
1: Però és que aquesta secció m'encanta, perquè pren nota cada dia. I havia estat molt interessant.
0: Clar, perquè... hem de prendre nota, i en Juan Antonio Fernández és molt didàctic, és una enciclopèdia, sí. No mos bastarien 10 programes, així que estàs convidat a tornar quan vulguis. I només volia fer també un apunt per recordar als oients que fa uns mesos vas presentar el llibre Una vall de cuina, receptaris i història, amb receptes de tres cuineres de tota la vida, sí, de Solla, editat per El Gall Editor. Per on t'estava duent aquest llibre?
2: Bueno, m'adubo molt bons records, sobretot perquè una de les cuineres era la seva predina, el Celcio, que va viure fins a 101 anys, malauradament no va poder veure l'edició del llibre, però sí que me va ajudar. I és una miqueta... la idea d'aquest llibre va ser posar en valor la feina de les cuineres, perquè en aquest cas són tres cuineres, aquestes dones, aquestes persones que s'encarreguen de vetllar per la família, de donar-li la menjada, preparar-li cada dia les coses. És una cuina que a vegades se queda molt en fora dels grans cuiners i de les estrelles Michelin, però a mi me fa molta cosa quan qualcú me diu: ai, aquella guiat que feia la meva tia, la meva predina, oh, ja no he trobat ningú. Pues això és el que hem de posar en valor, hem d'intentar recuperar. I amb aquest llibre que va fer amb el Gall Editor, pues, la idea és uns 150 receptes, crec, per recuperar i posar en valor aquesta cuina tradicional, cuina més de principis de segle passat, i és una cuina pues, que pot trobar d'això, pues, des d'un bacallà cuinat, unes pilotes, unes panades, un torró, uns dolços... La veritat que ha estat una feina molt didàctica i a mi m'ha ensenyat a aprendre moltes coses que també jo no coneixia, perquè he hagut de provar totes les receptes, ajustar-les, revisar. Però una cosa molt curiosa de les receptes antigues és que la gent que apunta la recepta apunta el que no recorda. I tu veus una recepta i posa 2 ous i 1 quilo de farina. Perquè la sucre ja sabia que anava sempre una tassa. Clar, això no ho apuntaré, perquè ja ho sé. Agafes la recepta i dius: bueno, aquesta recepta li falta qualque cosa. Posa una xicra de sucre, una tassa d'aigua i una quarada de no sé què. Clar, pues, perquè la senyora tenia aquelles mesures a mà. Pues, això ho hem treballat, ho hem preparat, i bueno, una miqueta aquesta és idea.
0: I d'aquest llibre, Una vall de cuina, receptaris i història, d'en Juan Antonio Fernández, que ja t'han de dir adeu, però ja torno quan vulguis.
2: Quan vulgueu, torno, de molt bon gust, ja t'ho vaig dir, que m'encanta, i quan vulgueu.
0: És que clar, és una enciclopèdia, no mos basten els minuts. I d'ara vos deixem amb en Toni Camps. Crec que cada divendres en Toni mos proposarà un bocata.
3: A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
4: Hola, què tal, oients de Entre avui i demà? Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Edgar Rodríguez, el xef d'Aromata, de restaurant Aromata a Palma.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barceli Bosch.
6: I saludant ja Ana Cristina Alba d'Alejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i també instructora de ioga. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
7: Hola, bones, bé, gràcies.
6: Gràcies sí, per sí. Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Mira, t'han posat aquesta musiqueta, que crec que és bona, no?, per baixar revolucions.
7: Exactament, per anar agafant un altre tempo, un altre pols, eh?
6: Exacte, exacte, aquesta és la paraula. No sé a tu si t'he dit pols que te venes cap primer de tot, Cristina.
7: A veure, a mi realment el que em ve és el pols que nosaltres tenim marcat pel batec del cor i, per tant, pols com a senyal de vida.
6: I tant. I de vos present, com deien, a Cristina Alba d'Alejo, que és professora, que és formadora, espai holístic, és psicòloga, autora del llibre Yoga en la vida quotidiana, i que dissabte, dia 26 de setembre, i dia 27 també diumenge, serà a Palma per participar a la Fira de Fitness, el Benestar i la Longevitat de LifeX Mallorca. No sé si és, però, inevitable anar accelerats, dos pols un poc accelerat, amb aquest ritme de vida que duim, Cristina, o ho podem controlar d'alguna manera?
7: Realment ho podem controlar. Sí que és cert que sembla gairebé una mica com tu dius, està de moda anar ràpid, tenir sí. moltes coses a fer, tenir doncs, molts afers i molts fronts oberts i moltes opcions, i això sembla que cada vegada està com més en el dia a dia de les persones. Mm. I és veritat que també... És una de les causes més grans d'estrès, de fracàs, perquè llavors també ens dispersem en excés, i saber-te regular és una eina com molt important perquè tu bueno, doncs pots centrar-te més, focalitzar-te més en el que realment hi vols posar atenció, prioritzar, que a vegades no sabem prioritzar el que és important, el que és urgent, el que tot és a la mateixa hora, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'allí, evidentment, la forma de viure és molt diferent, sí, sí.
6: Val. I això com ho fem? En quin moment ens hem de plantejar aturar i prendre'ns els pols per saber com ens trobem?
7: Mira, el pols és una cosa que va molt, molt, molt relacionada amb la respiració. Uh-huh. I, de fet, és una cosa que fem tot el dia, tota l'estona, com dic jo, i sí. en canvi no en som gens conscients.
6: Sí, talment.
7: Si nosaltres modifiquem la nostra respiració, directe,

0: ja estem modificant el nostre pols, vale?
1: Mm-hmm.
0: Modificant respiració, si pols era vida, respiració és vida, ja modifiquem la nostra vida. Per tant, és com que si tu el que vols, bueno, com has dit, soc professora de ioga, no? Ja ens diuen les antigues escritures, en una ment atabalada, o sigui, una respiració, perdó, atabalada, la
1: Sí.
0: ment estarà atabalada. En canvi, amb una respiració tranquil·la, la ment també podrà estar tranquil·la. Per tant, imagina't quina eina tenim d'una cosa que fem tota l'estona, tot el dia, si nosaltres aprenem a respirar bé, quin pot arribar a ser el nostre estat mental.
1: Clar, importantíssima i dolça respiració. Imagino que el ioga ajuda molt en això, però t'he de confessar que és una disciplina que encara que és molt comuna, no? I molt habitual i molt propera, que assusta una micona si no la coneixes. I tu xerres de ioga en la vida quotidiana. Què mos proposes?
0: Clar, és que el que ha passat és que quan el ioga ha arribat a Occident, que benvingut sigui com ens l'han presentat, ens han presentat que el ioga és la postura i és l'àsana, i aleshores si no et pots lligar el peu al coll, no ets
1: Sí,
0: un bon iogui.
1: tal qual.
0: Vale?
1: Sí. Aquesta és
0: I
1: imatge,
0: llavors,
1: ho hem de reconèixer. Sí.
0: Clar, i per a fer això no tinc temps, perquè a mi no em donarà una vida perquè el peu em lligui la cintura. Vale?
1: Sí.
0: Aleshores, quan un diu, no, és que el ioga precisament, amb uns dels punts bàsics que comença, és amb la respiració, entén que el ioga és per tothom, perquè tothom respirem. Aleshores, clar, quan ja entens que la teva qualitat de respiració és la teva qualitat de vida o de salut o d'enfermetat, dius, carai, però és que llavors això m'estalvia molt de problema, com per exemple d'ansietat, molt de problema com per exemple hipertensió, molt de problemes cardíacs, molts de problemes d'inflamació que van associats també al tema de l'estrès, moltíssims problemes. O sigui, quan un pren consciència d'això, diu que important és que visquem una mica més present, que en definitiva és del que ens parla realment el ioga,
1: sí,
0: com per a poder tenir una vida més saludable, sense haver de lligar-nos al peu a tres voltes d'orella. Val?
1: Sí, i d'aquesta consciència, aquesta respiració, al final són tècniques que podem adaptar també en el nostre cos i en el nostre dia a dia. Per cert, que a Live Mallorca, Live Fix Mallorca, faràs una classe de chakra dance. Explica'm un poquet
0: sí.
1: què és el chakra dance, què proposes?
0: A veure, doncs realment passem per diferents fases i el que fem és començar des del que és deixar anar, perquè el nostre cos té molta tensió, llavors és molt important de moure'l, bellugar-lo, saltar, ballar i començar a deixar anar. Però cada vegada més anem reduint i llavors, clar, amb tot el que hem mogut i això, després de mirar que anem aturant, ens n'adonem que passen moltes coses en el nostre interior que ens passen per alt. I a vegades són les mateixes emocions les que es passen per alt. L'OMS ja ha acceptat que gairebé el 80%, això ho diu l'OMS, i ho dic aquí així perquè és una xifra, no? Però vull dir que la Cristina Albalejo pensa que és molt més que això, però em quedaré amb això, no? De l'OMS, que diu que gairebé el 80% de les malalties són psicosomàtiques, és a dir, emocions que no s'han deixat sentir, pensaments que estan allí camuflats, coses que tenim allí que no volem que surtin, i que això el que fa al final és que no fluïm i que emmalaltim. Pues bàsicament, dansa dels chakras, el que ens fa d'alguna forma és que ens allibera tant que al final un és conscient de que avui, no sempre, però avui, uau, estic supercontent, d'acord? Avui, en aquest moment, estic trist o no sé què em passa, estic, sí? I llavors et permet treure tot el que hi hagi i t'acompanya, tant de bo passi, a vegades no passa, i si no passa, està tot bé, a un estat com més de calma i de pau interior i això.
1: Molt bé, i doncs mos apuntarem en aquesta classe chakra dance per tots els públics,
0: venga.
1: No? Per tots els públics, no? Podem
0: per
1: anar-hi tots.
0: Per tots els
1: venga,
0: públics,
1: perfecte.
0: Nens i gent de la tercera edat i més. Qualquera persona.
1: I faràs que se mos acceleris pols i després ja tornarem a sa calma, que això serà el bo. I doncs t'agraïm molt aquesta estoneta. Mira, avui sa paraula pols mos ha duit a parlar amb la Cristina Albadalejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i instructora de ioga, que com dèiem serà a Palma aquest darrer cap de setmana de setembre. Moltíssimes gràcies i molta sort.
0: A vosaltres, gràcies, us esperem.

0: Que bona aquesta versió gastriatge en cortes de Dustin the Wind de Menage a Trois. Pols és una paraula de diccionari, però avui, en juny, la passarà per seu prisma particular.
1: Sí, sí, sí. Bé, com ja sabeu, la paraula del programa d'avui és pols, que, com hem anunciat al principi del programa, pot ser es pols o sa pols.
0: Té res a veure,
1: eh? Sí, sí, sí. Depenent de què xerram, té l'article diferent. I ara, Cel, volia demanar-te, aprofitant que estem ja a finals de setmana, sí? Tu a principis de setmana xerraves de papallones a sa panxa.
0: Sí, estava un poc nerviosa, sí.
1: Sí, sí, sí. Ara que estem acabant aquesta setmana d'estrena, com tens els pols?
0: Jo crec que ara molt més tranquil. Vosaltres ho notareu també, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I na Cristina Albadalejo, que parlava de respiració, està clar que és moment de saludar dilluns a les 8 i 4 minuts, aquesta nova temporada entre avui i demà. Me costava respirar, això és que hauria tenir pols molt accelerat, però ara millor gràcies a vosaltres també.
1: Sí, bé, idò, aquesta, oh. Aquesta és una de les excepcions i és absolutament vital, com ja varen descobrir amb el doctor Jaume Gomil, metge d'urgències del SAMU 061. El pols arterial pot dir molt de nosaltres.
2: Què mort diu? Segons la freqüència, si va més aviat o més poig a poig, clar, com s'altera la freqüència del cor? Quan tu em fa un esforç, això ja t'ho has dit, quan t'emociones, si tens febre, allò que diuen la taquicardia febril, o pot anar més a poig si hi ha una afectació del cor, o si estàs descansant. Hi ha gent que els corredors aquests de maratons i això, a vegades quan dormen se posen, fa com a esglai i tot, perquè se posen a lo millor 30 pulsacions per minut, eh? Quan la freqüència normal és entre 60 i 80 un adult.
1: I també han de tenir molt bon pols els cirurgians, però no xerrant de la mateixa excepció. El DIEC recull una altra definició de pols, que és seguretat de la mà per fer moviments adequats per exemple, escriure o manejar un bisturí. Uh-huh. A vosaltres us tremolen les mans?
0: Jo, com que no he manejat cap bisturí, Aina, tu?
3: No, en principi, però perquè tampoc, exactament, m'he aturat a fer res. Però per mi no seria bona, jo, amb això. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle.
1: Dance! Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Idò, Ana Beatriz Morales Nin, biòloga i investigadora, que ha estat al Pol Sud almenys 7 vegades, jo crec que el manco de fred no li deu un tremolalla. El programa vam poder entrevistar-la i aquí ens explica la primera d'aquestes 7 visites, pel que els pols del nostre planeta són igual de crucials que el nostre pols arterial.
4: La primera vegada vaig anar invitada pels nord-americans i era al començament de l'hivern i, bueno, per mi va ser una gran sorpresa veure allò perquè el mar està ple de vida i la terra és de coberta de gel i n'hi ha com màxim alguns líquens i una mica de molsa, però això és tot. I era un contrast impressionant. I el que és més així des de vista emocional és la sensació d'energia que desprèn tot el mar, el mar, el gel, els paisatges en tons de blanc i de gris i alguna mica de blau, és realment un altre món.
1: Un altre món que, amb la pujada global de les temperatures, que segur que esteu notant aquests dies, està en perill.
4: Amb el canvi climàtic el gel s'està fonent. I llavors la capa de gel és menys gruixada i el mar, les oles, poden trencar-lo. Llavors això és bastant seriós, perquè el tema del gel i de l'atmosfera i del mar està molt interrelacionat. Llavors, que desapareixi les quantitats de gel que estan desapareixent cada any té conseqüències per dues bandes. Per un costat, a nivell de l'ecosistema antàrtic, i per un altre, la pujada de nivell del mar. Aunque sigui una quantitat petita cada any de l'aigua que s'està fonent, que són com uns 4 mil·límetres cada any, en alguns atolons i illes del Pacífic ja comencen a estar molt preocupats.
1: I a la vegada que pols pot ser una cosa gran i important, també pot ser algo petit i bastant molest. Naina Marc ha sortit avui a demanar a la gent sobre la pols.
3: Efectivament, he sortit a demanar a la gent sobre la pols, a veure si els hi molestava, si no els hi molestava, si eren al·lèrgics, si no...
1: Sí, i escoltava aquesta dona que ens explica que el seu fill se posa vermell en la pols.
5: Mi hijo se brota completamente y se pone rojo, rojo, rojo. Al polen todo le hace daño. Bueno, cuando voy a hacer aseo general, le pido a él que se mude para otro cuarto para yo limpiarle el cuarto de él. Cuando ya se lo tengo limpio, entonces ya le digo que vuelva.
0: Ai, gran... aquestes al·lèrgies, perdona. Sí, sí.
1: No passa res. Sí, aquestes al·lèrgies...
3: Duen feina.
1: Duen molta feina i gran part de la població té al·lèrgies a pols, encara que haurien d'especificar que l'al·lèrgia és els àcars que hi viuen dins la pols, no a la pols en si. Com ens va explicar l'al·lergòloga de Juaneda Miramar, la doctora Susana Ranea.
6: Fa molts d'anys, clar, nosaltres no sabíem molt bé tot això, no? I llavors, clar, m'aixecaven la pols, això no es donava unes coses positives i es deia, va, la pols. No és la pols, és una cosa que hi ha dintre de la pols, es diuen els àcars.

0: I amb aquest Ziggy Stardust recordam la famosa frase de l'astrònom estadounidenc Carl Sagan: som pols d'estels. Una frase que personalment m'agrada molt i en la qual està molt, també molt d'acord Javier Ares, fundador de Polaris Menorca.
1: Nosaltres mateixos som el residu de la formació d'un event que va ocorrir fa 13.780.000 milions d'anys, que es diu Big Bang. A partir d'ahir van néixer les estrelles i, per tant, les galàxies, els cúmulos de galàxies. Nosaltres pertany a la tercera generació d'estrelles, que són el residu de la formació d'aquelles primeres estrelles que van viure milions d'anys, van esclatar, es van convertir una altra vegada en pols i van donar peu al naixement d'estrelles de tercera generació. Part del nostre cos prové d'aquest pols intergalàctic o interestel·lar, d'aquesta formació d'estrelles primerenques.
0: La pols ens fa fer atxams, però també ens connecta amb els estels i amb el naixement de l'univers. Així ho explica Alfredo Bonet, membre d'Astro Mallorca.
2: Lo que podemos afirmar es que somos polvo de estrellas, que en las estrellas se ha creado la materia, pero lo que no tenemos claro es cómo ha salido la vida. La vida aquí en la Tierra aparece muy pronto, en cuanto se forma la Tierra empieza a aparecer la vida, pero no tenemos tan claro si es porque nos han caído los compuestos, los ladrillos que han formado la vida aquí y la vida ha aprendido aquí en la propia Tierra, o es que la panespermia viene, esta vida está por todo el universo y también ha llegado aquí.
0: Però no fa falta anar fins als estels per trobar aquest pols relacionat amb nosaltres. Pols ets i a sa pols tornaràs. Són paraules recollides al llibre del Gènesis de la Bíblia, dites per Déu a Adam.

I ja podeu veure, pols pot ser gran i petita, crucial o molesta, en tenim o som i hi tornarem. Un món de significats en només quatre lletres.

IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Podríem dir que això és un himne de cap de setmana i nosaltres entre avui i demà cada dia vos demanam i demà que, i de, amb aquest himne pel cap de setmana, que és així com se titula aquesta cançó de Coldplay, Aina Marc ha sortit a demanar i demà que, un cap de setmana que encara té gust estiu i segur que més d'un encara li costarà recuperar-se.
1: Sí, idò, seguim amb opar de cada dia. Anar a la platja.
2: Platja, segurament, retrobar-me amb amics que acaben de tornar de vacances i uns famílies que tenim aquí a visitar, segurament.
1: Però si anar-hi és guapo, és gràcies a la bona companyia.
3: Pues res, anar a la platja, el millor, i passar el dia allí amb les amigues.
1: I a més de companyia humana, també n'hi ha que pensen que amb aquests animals que s'han de refrescar.
4: Pues solem anar a la platja, a ensocar, a la família i passar-ho molt bé.
1: I els plans de platja no només serveixen per passar un bon dia a l'aire lliure, sinó que també poden ser l'excusa perfecta per partir uns dies de la ciutat i desconnectar amb més tranquil·litat.
5: Bueno, el fin de semana me voy para Cañamel, para el pueblecito más tranquilo, más relajado, ¿sabes? Porque en Palma hay demasiada gente, ¿sabes? Y entonces en Cañamel es muy bonito, Calagulla, que es una playa también muy privilegiada, y bueno, y a pasar con la familia el fin de semana.
1: I platja, i més platja, però també tenim altres opcions per passar dies.
6: Jo sí, jo vaig a veure un documental sobre el vell marí a la Colònia de Sant Jordi.
0: Mira que bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí. I a més de documentals, també anem a repassar qualcunes activitats que hi ha programades per aquests dies si no voleu anar a nedar a platja i trobar-vos amb tota la resta de gent que mos ha dit que sí que ho farà. Aquest himne és Mahón, mot situa a Mahó, perquè aquest diumenge, dia 6 de setembre, comencen les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Un esdeveniment que començarà amb una cercavila de gegants, seguit d'un concert de la banda local. I a partir de les 9 de vespre, la cantant Anna Ferrer serà l'encarregada de dir el pregó que donarà pas al primer toc de fabiol.

0: I també per tots els oients i sobretot qui mira IB3 Televisió, aquestes festes de Gràcia també les podreu seguir a través de IB3 Televisió. Cavalls o dimonis, no, Aina?
1: O dimonis, sí. Aquest cap de setmana poden triar, perquè avui mateix podreu trobar les festes de la Beata de Santa Margalida, aquest correbars que ha començat a les 4 i la festa seguirà per la plaça i amb correfots a les 10 de vespre. I el poble seguirà la festa demà dissabte amb un ampli ventall d'activitats i esdeveniments com és l'ofrena de les flors i la gran revetlla en grups com Enrocats, Circo i Val Nou.

0: A Eivissa també hi haurà trull per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, serà el darrer dia de l'Eivissa Jazz Festival, un esdeveniment que ofereix 5 vespres de jazz a l'aire lliure a llocs com el Baluard de Santa Llucia, Vara de Rei i el Parc de Reina Sofia. A més, aquest dissabte també se celebra en el passeig marítim de Sant Antoni un cicle de concerts Sol Post a Sol i Fest. I ara, atenció, que avui estrenam tercera temporada d'entre avui i demà la radionovel·la.
1: Palma, 3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat.
2: Això, aquesta sabuda en David Ordines, que farà de narrador de la radionovel·la en aquesta tercera temporada. L'estrenam avui a la freqüència modulada quan faltin aproximadament 15 minuts per les 10 del vespre i ja tot d'una la podreu escoltar en el canal online d'IV3 Ràdio, a tot IV3, amb en David Ordines, amb en Toni Pons, en Napat Aguiló, amb en Xavier Pascuet i també en Aina Serra. Tot aquest plantell de bona gent i de bons actors i actrius que formen part de la tercera temporada de la radionovel·la. I ara donarem pas a les companyes d'informatius i tot d'una també estrenarem les nostres converses polisèmiques habituals en aquest format de ràdio de 2 hores de la nova temporada. Així que encara queda una bona estona.

0: segona hora d'entre avui i demà d'aquesta nova temporada. Avui és divendres i mos estàveu escoltant en directe i jo estic tan contenta de saludar en aquests tres grans conversadors polisèmics. Patricia Fernández, com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, encantada des d'aquí, és la nova temporada i si és que facin falta.
0: I que bé tenir-vos, Gori Jaume, com estàs? Benvingut.
2: Què tal? Vuelta al cole, vuelta al cole.
0: I en Xavier Torrents, com anem?
3: Molt bé, més frescat en aquestes hores, ja.
0: Això sí, una micona. Gori Jaume, no vull ficar has dit, que és una de les paraules, és Sanafra, però aquests dos estan bastant més morenos que tu,
2: N'hi ha com us ha tocat fer feina aquest mes d'agost i que no hem pogut descansar tant, però bueno, me ve d'aquí poc un viatget, així que no me puc queixar.
0: Molt bé, per això te brillen els ulls, això és que serà un bon viatge. I de començar amb aquesta nova temporada, dues hores, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, estrenam, a més, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que això també és una bona notícia, així que el primer capítol el tindreu just després d'aquesta conversa polisèmica i com que continuem estirant de paraules polisèmiques, havíem de continuar també parlant amb vosaltres. Vinga, què tal aquesta entrada de curs? Això que és setembre... És més important que gener, Gori?
2: Evidentment. O sigui, jo sabeu que som un ferm defensor de que l'any comença dia 1 de setembre i que acaba dia 31 d'agost. Que realment l'any acaba com a dia 31 de juliol, diguéssim, i agost és un poc un limbo perquè en aquest país no fa feina ningú.
0: No, totalment.
2: És una cosa increïble i s'atura el món, a més. No tens serveis de res, ni transport, ni... Bueno, en fi... moltes problemes, i dia 1 de setembre realment comença l'any, perquè és quan tens il·lusió, te compres l'agenda nova per mirar les coses, te planifiques i ara aniré al gimnàs i ara no sé què, i crec que és on comencen els reptes.
0: A veure, quant de desitjos te marques en aquesta agenda nova de cara en el nou curs, Gori?
2: Molts. Sobretot és no estressar-me tant, és prendre'm un poc més de filosofia, més tranquil·litat, que crec que és molt necessari.
0: A veure, Patricia Fernández, i la teva entrada, què?
1: Mira, puc fer un copiar i pegar d'en Gori, perquè jo també vaig en els cursos escolars. Primer perquè els fills eren petits i tenien aquesta edat que te marcava tot. I ara que ja són un poc més grans, perquè jo faig pauses més d'agost, i per jo és un peron, procur que sigui molt heavy, perquè si no tenc energia per continuar a setembre, i sempre faig un poquet de reflexió, no? I no me faig objectius d'estil any nou, però sí que me faig un poc objectius professionals i tenc el mateix objectiu que tu, quan no desaceleri una mica aquest estrès, aquesta entrada de curs serà mortífera.
2: Sí.
1: Ara t'he de dir una cosa. Enguany m'ha sorprès, per el que deies que el mes d'agost s'atura tot, que més gent de la que me pensava feia feina i més gent de la que me pensava em farà l'any que ve, perquè han passat un mes d'agost tan tòrrid.
2: És vera que hi ha molta gent que aprofita, perquè com que fa tanta calor de fora, pues aprofita per fer feina, però me referia molt en els serveis, no? Nosaltres, per exemple,
1: el sector construcció.
2: Sector construcció, evidentment, la construcció s'atura i el transport i tots aquests...
1: Sí, el transport de mercancies, mercaderies...
2: Tot això està aturat i pareix que, vamos, que dius, arriba la gent dia 1 d'agost, diu, no, fins a mitjan de setembre no podran fer res, i dius, mare meva...
1: Però jo, sapiguent això, perquè ho he viscut i ho practic tots els anys, enguany m'he sorprès de trobar picabreders que feien feina, gent que estava pel mig fent feina i dient, no, jo agost ja no... i pens que encara anirà a més.
2: Clar,
1: evidentment, els que fan feina a aire lliure, no. Però els que podem fer feina a cobert i amb aires...
2: Jo he estat molt fresqueta, també t'he de dir.
1: Sí,
2: no m'ha anat malament, tampoc.
1: Sí. No és un mal mes.
3: Són del club de dos principis d'any. Setembre i el gener.
2: Joli, sí. Que guai.
1: Tu el comences dues vegades.
2: Tu vius dos anys en un.
3: Clar, vull dir, inevitablement, hi ha cicle de curs... que malgrat els infants ja siguin més grans, encara el continuen estudiant i encara tens aquest cicle i em pots la sensació, no?, de curs nou, a més saturada, el sol fet l'estiu, jo dia 10 d'agost ja feia feina, tot i que he tingut 3 setmanetes, tampoc no m'ho puc queixar, però efectivament el mes d'agost és... Per jo és meravellós perquè és una oportunitat d'anar amb un altre ritme, de poder fer un poc més de xup-xup, no?, les cosetes, pensar o recuperar pendents... Els darrers dies de feina me faig una llisteta d'entornar de vacances. També és una manera de buidar de partir sense aquell d'allò de me'n recordaré o no me'n recordaré, però és que el gener passa més o menys igual, perquè a lo millor és canvi d'any més formal, des d'un punt de vista més de gestió, més de tal, no? Memoris, tal...
0: Això t'anava a dir, tanques any natural.
2: Veus, jo per gener no me passa, perquè...
3: Perquè jo, fent feina.
2: Jo dia 31 faig feina i dia 2 faig feina. Sí, si cau en dia lectiu, evidentment. I realment és com si hagués passat menys d'un cap de setmana. Sí. Perquè dia 31 a lo millor acabes a migdia i tens un dia i mig que no tens res. Per tant, sí, és una, te'n vas a sopar i tal, bé, però no fas una desconnexió total com ara és agost, que sí que te'n vas una o dues setmanes, o tres, si pots.
3: S'aturada és més llarga. És una aturada més llarga.
0: I a més és una aturada general, que és un poc el que deia en Gori, que no te sents malament perquè saps que la meitat del país està fent el mateix que tu, no?
2: A més, la gent t'escriu, jo en el meu cas, que jo estic a la part comercial, que sempre estic en contacte amb gent, sempre me diuen, treballes? És que perdona per molestar-te i tal. I...
1: És meravellós, això, perquè així... El que diu en Xavi, fas feina a un altre ritme. L'estrès del curs ordinari no hi és.
2: Claro.
3: No. És veure que potser vas contestant correus, vas enviant cosetes i el 90% de les respostes és estic de vacances tot el dia, estic uns dies fora, tot d'allà, quan dius... Pues ja t'arribarà,
2: ja t'arribarà,
3: sí, sí. Jo he fet la meva part, no?
0: Exacte, sí, són uns altres ritmes, però Anna Patricia deia, no, el meu sector, que és el jurídic, atura. El sector de la construcció també veiem que atura, però clar, el sector del lleure amb infants i joves, que és el que controla en Xavier Torrents, aquest no atura.
1: És en revés, està a tope.
3: Sí, de fet, nosaltres hem tingut un guany molta més demanda que l'any passat. L'any passat varen tenir 355 infants i un guany hem arribat a uns 428. Sí.
1: No, és que és més, ho comentàvem amb una amiga que les vacances laborals amb infants a casa no poden ser mai vacances, si són petits, o bueno, si són que necessitin...
3: Ses cures.
1: Cura, exacte. I per jo li deia... Per jo, les escoles d'estiu eren fonamentals. O sigui, eren... Bueno, a part de que jo feia feina juliol i necessitava cobrir. Però, encara així tot, si jo no hagués fet feina en el sector de mestres, en conec molts que cerquen escoles d'estiu. Claro. I jo ara les serpes a la meva filla petita, que ja podria estar a casa, perquè no vull que se passi tot el dia penjada amb mòbils, tablets, sèries, rotllos, perquè estigui fora i socialitzi una mica. Clar.
0: Què feis amb els mòbils, Xavier, en els campaments i en aquestes trobades d'estiu? Queden tots, o no en tenen, que pot ser per s'edat, o si queden tots dins una capsa, ja directament no hi ha mòbil.
3: Bueno, això és com el meme aquell de quan ho compres i quan t'arriba, no? Ideal, que no els aduguin. I això és el que treballes i ofereixes a les famílies pues, un poc es compensar de mirar, pues, aquí teniu tres telèfons de contacte per si hi ha una urgència, no? Però no ho pots evitar. No ho pots evitar, o bé perquè anem a tot l'infant o l'adolescent l'acaba duent, o simplement pues, se'n pare i sa mare se queden més tranquils si el duen, no? El que fas és expectar moments. Bueno, pues en aquest moment no hi ha problema, la resta queda aturat. I ha de quedar aturat, ha de tal, i llavors intentes graduar un poc, en funció de l'edat.
0: A l'escola...
3: Guardes o no, o... Perfecte, pues, han quedat entesos amb aquesta edat, amb aquests horaris, perfecte. Si complim, no hi ha problema. Si no complim, el maquet i el te tornen a d'això. Intentes anar un poc en aquest sentit, però clar, és vera que la percepció d'oci lligada a l'ús de telèfon intel·ligent està massa arrelada. Perquè jugues, perquè trasteges xarxes, perquè escoltes música, per lo que sigui, però associar un temps d'oci o de lleure a l'ús d'això, no? És com si no és això, no tenc temps lliure.
1: La meva filla ha anat a dos campaments i a tots dos ha deixat el mòbil a casa per exigències del guió, no? Perquè mos ho deien, i nosaltres, per suposat, ho hem fet complir. Però llavors el meu fill, que va de monitor ja de l'altra banda, clar, ells sí que el duen, perquè fins i tot hi fan feina. Exacte. I fan coses... I tenien un cert conflicte de però és que vosaltres no empleau, però... Bueno, i entonces ells procuren retirar-los tots, posar-los a una caixa i fer... No te pots evitar que potser t'enduen algun amagat o això, perquè a l'escola, durant el curs, la petita que encara fa això, enguany s'han estrenat i els han fet posar tots els mòbils dins una capsa, com una vitrina, claro, tancada en clau. Perquè sabien que tanmateix els duen a escola. Mentre estan a escola estan allà tancats i quan se'n van d'escola, com molt de pares volen per estar en contacte, obrien la capseta i tal. Qualque vegada ha passat que en duien dos. Ja. Un per deixar dins la capseta i un altre, clar, echa la trampa, sí, amb qui estan parlant. Sí, sí. I si els han aplegat, llavors és comunicat en els pares, bla, bla, bla. Però vaja, lo del mòbil és un món infinit.
2: Sí. Hi ha una addicció, això està clar. Ai. I és un problema. Ben. És un problema no amb els joves, amb els grans també, eh? És a dir,
3: sí,
2: hi ha molta gent que està addicta en el mòbil i que no pot viure sense mirar el mòbil i necessita... És com una excitació constant de dopamina o de no sé què.
1: La dopamina té molt que veure.
2: Està enganxat, sí, sí, sí. I és un problema.
3: Depèn de quin context tens molt sort, perquè la bateria...
0: s'acaba. En Xavi fa així en els dos dits.
3: Ah, en els dits,
0: després n'han deixat.
1: Ojo, que enllaç.
3: S'acaba.
0: Sí, això també, a sort.
3: Llavors, ho fas venir bé.
0: Sí, també és un tema, a veure aquesta angoixa perquè se t'acaba la bateria, també és un tema. Per cert, xerrant de dits, en Xavier Torrents mos ha proposat aquesta cançó.

0: que ens han patit quan balla, no? Xerrant d'infants i de joves, a tu te'ls records o què?
1: Sí, clar, vull dir, no només perquè els feies i la padrina quan te l'ensenyava o això, sinó perquè també quan la feies amb els nins. Una de les primeres vegades que la varen ballar els nins a plaça va ser en Cucorba.
2: Ostres,
1: vull dir que és
2: especialment... Cucorba varen venir a la meva comunió. O sigui, insuperable.
1: Deu ser un riure d'hora, ara mateix.
2: Insuperable. Ara m'has desbloquejat un record. Ai, se m'ha posat la pell de gallina.
0: Quina meravella, que ja s'han retirat, Gori, que han fet 50 anys i menys i manco.
3: Quina barbaritat.
0: Sí, sí, una barbaritat. Sí, sí, sí. Fins fa dos dies cantant.
2: La meva comunió varen venir a Cucorba. Me'n recordo perfectament. Tothom flipava. Hola, que guai. Me'n varen pintar de pallasso. Bueno, en fi, han disfrutat molt.
0: No, és perfecte. És que, clar, són un referent, absolutament, són un referent. I, clar, i ara parlàvem de dits i jo vos volia visualitzar amb el mòbil i amb els dits, que anau amb un, amb dos, com escriviu? Gori, tu com escrius?
2: Jo escric amb una mà i un dit.
0: Tac, tac, tac, tac, tac.
2: És vera que quan faig feina moltes vegades crit en sos manos libres... És vera, i escric a la vegada en dos dits, perquè tinc el mòbil apoyat i escric, i perquè necessito fer a lo millor moltes gestions a la vegada i deixo el mòbil apoyat i escric en dos dits. Uh-huh. Però si no, amb una mà i amb un dit.
0: Molt bé. I tu,
2: Patrick? I som també, perdona, d'enviar àudios, eh?
0: Sí. Sí.
2: M'agrada.
3: Però tenc terreny perillós, els àudios.
2: Però tenc que dir que som dels pocs que m'agrada cridar. Jo som de les persones que m'agrada telefonar. Uh-huh. I els meus amics me diuen eres muy pesado porque solo llamas.
0: Que antipàtic.
3: Ets una espècie d'extinció.
1: I jo dic, ara has compensat este mal. Gari, t'he de reconèixer.
2: És que, jolín, per enviar-me un àudio de 3 minuts, telefonem, xerrant 3 minuts, jo te conto, tenim un diàleg i ja està. I
3: això te diuen els amics o tu?
2: El més guapo, jo els hi dic a ell, el més guapo, que no, que m'han vist un àudio de 3 minuts o 4, contant-me que, no sé...
1: A nivell de feina vull fer un experiment, perquè, clar, depèn de quina generació i de quina edat tenen, funcionen amb àudios.
2: Jo el vol fer experiment.
1: No, tu no, faltaria més. Que és posar a dos grups en la mateixa instrucció, una amb àudios i l'altra per escrit per WhatsApp, i donar una tasca. Val? I a veure quin és el que tarda menys, perquè ara tu deies, clar, m'envies 3 minuts, aquell tarda 3 minuts en sentir-lo, tu sí, si l'escoltes a velocitat normal són 3 minuts més, però si per lo que sigui hi ha alguna cosa que necessites tornar a escoltar, ja tornes enrere, l'has de processar, l'has de fer, en canvi, si tu m'ho passes per escrit, normalment ja et més sintètic.
2: Correcte.
1: Val? Perquè per una qüestió d'escriure manco o d'acabar més directe en el gra, no?
2: Esperes
1: si ho vols rellegir, és molt més senzill que no tornar enrere a l'àudio, perquè t'has d'escoltar una altra vegada els 3 minuts per escoltar els 10 segons a on me deies allò d'allà, no?
2: Però tenc una solució.
3: Epa.
1: Transcripció.
2: Ah!
1: Perfecte. Pues,
2: és una eina meravellosa, jo m'encanta.
1: També m'aniria bé, perquè veuríem quanta cosa supèrflua hi ha un àudio.
2: Sí, molta.
3: Sí.
1: Jo som molt poc d'àudio. He de reconèixer que som molt poc d'àudio. No me molesta en el Cesc que me'ls enviïn, en funció de la durada, he dit xato cridem.
2: Ja.
1: Xato, xato cridem, i és més senzill. I bueno, ara ho puc confessar, sí, mateix, sí. Ja me plegaran, ja me coneixen molt, no? Alguna vegada dic, no el puc escoltar.
3: Clar,
1: I en tres frases, en tres frases me resumeixen dos àudios. Maravilloso. Sí. Ara ja em sap greu, ja no funcionarà el sistema. Ja.
3: Però és que hi ha moments en què no se poden escoltar.
2: No.
1: Però és que de vegades, encara que el pugui escoltar, dic que no puc.
2: Claro.
3: Jo tenc una frase fetitxa per aquestes coses, que és, no puc àudios. Fem titular. I me fan un titular, i amb el titular tenc informació i sé si me val la pena. I moltes vegades no tenen la paciència de que jo el pugui llegir, ja m'ho han dit d'una altra manera.
2: Claro.
3: I,
2: hombre, és una bona eina per
3: jo reconec
2: evitar-te tenir-los que escoltar.
3: Clar, jo reconec que jo amb els dits que tinc disponibles. Uh-huh. Si tenc una mà, si intento dues, com tu dius quan te'l tens damunt la taula, si vaig pel carrer em vas dir que no és, així com puc. Però jo
2: faig els àudios i me vull autodefensar d'això perquè me sento un poc atacat. Tenc que dir que jo rep... més de 30 cridades en el dia. És a dir,
3: és que les cridades són més estressants que els
2: àudios. Estic tot el dia cridant, després faig visites. I clar, què passa? Que quan vaig d'un lloc a un altre, a lo millor no me queda més remei perquè canviar àudios, perquè ho resumesquin i ho entenguin, perquè després hi ha el problema dels horaris, perquè no tothom fa l'horari que tu fas, i hi ha gent que quan li escrius no està fent feina, o si no li escrius ara tot d'una i li expliques, se'n va d'aquí una hora i tu estàs entrat a una altra reunió i no s'entrarà i ja passarà un dia. I
3: sí, per coordinar ho fas, horaris...
2: Ho fas per...
1: I si aprofites trajectes, és més senzill xerrar que escriure.
2: Mira, jo en el cotxe crec que no escolt música, ni ràdio, ni res, perquè jo quan vaig en el cotxe, crit de dia.
0: Pues estàs fent passar pena, Gori, Jaume. No, relaxa't.
1: No. Per això ha demanat relaxar-se, no?
2: Necessito un poc de relax, però és que, en sèrio, és que només entren cridades i cridades, i a vegades surt d'una reunió i ten quatre cridades. I dius, vinga, vaig a començar, la primera, la segona, bueno, és el que hi ha.
0: Sí. Idò, escolta, gràcies per treure temps per aquestes converses polisèmiques. Bé, tots tres, perquè sé que sou tres persones molt, molt ocupades, però ens encanta tenir-vos.
2: Aquesta hora ja no fa infecció.
0: Ja, en aquest... bueno, ja. De totes maneres, no vos he demanat si vos dic que vos ven el cap. Ana Patricia, que li ve?
3: Ai, dit. Mira, a mi me ve una frase mallorquina d'un ditet de... un dit de pols, un dit de whisky o de lo que sigui, un dit de alguna cosa. M'encanta com a unitat de mesura. Com a unitat de mesura m'encanta un dit. I ho trobo molt mallorquí, molt nostre, no? És el primer que m'ha vengut, me demanes dit, això.
0: Molt bé, i en Gori?
2: Jo me recordo dit i fet.
0: Dit i fet.
2: Dit i fet. Mm-hmm. És una frase també molt nostra, venga, dit i fet.
0: Mm-hmm. I en Xavier Torrents?
1: La música ja l'hem posada.
0: Sí.
1: Ja m'agrada molt la frase, una ditada de mel.
0: Molt bé.
1: Aquesta així de perquè és també molt nostrada.
2: En dones, de ditades de mel.
1: Fa una estona te n'he donat una.
2: Molt bé, mira, no és important. No és molt mallorquí donar ditades de mel. És a dir, crec que el caràcter mallorquí... Ja.
1: És el contrari. Sí,
2: és com a més crític, sí. més... Quan fas alguna cosa bé, bueno, has fet el que te tocava.
3: El que te tocava, sí, aquesta setmana.
2: No fer res més.
3: Desgraciadament.
2: Sí. Jo me'n recordo quan era petit, de, he tret un 10 a l'examen. No has fet res que no te toques. Jo venia tot il·lusionat per dir...
1: Ara no sé si obris marat de les graduacions, no? Mos estan graduant. Bueno, el que te tocava. Sí.
3: Les noves pedagogies ara em fugen. De donar ditades de mel i també de posar dites en afra ni de... Ha desaparegut una mica això del premi i càstig, no? Dic ses noves, que no sí. Els amplien.
1: Bueno, potser per tot... hi ha un mes deixar fer.
3: Sí, però no. Ves que tinc una cunyada que hi fa feina a una escola d'aquestes de noves pedagogies i és un repte total. Té molt de sentit el que te conten, perquè no és el llibertinatge absolut de fer el que te doni la gana i mou-te de classe en classe així com tu vulguis. No, té un cert ordre i una certa... Però la manera de comunicar a un infant que ha fet una feina i no poden dir-los això està treballat i tal... que bé ho has fet. Això és preciós, ho has fet beníssim. No. Igual que tampoc li has de dir, quin desastre, això s'ha de corregir. No, tenen maneres, ara no me facis dir, però estic en procés d'entendre-ho i d'aprendre a fer-ho. Però ni tant ni tampoc, no?
0: Jo crec que la manera és el que li deien a en Gori.
2: Jo és que estic en contra totalment d'això.
3: No,
0: això és el que te toca.
2: Jo són noves pedagogies... troc que hi ha un pot de tonteria, i perdoneu-me que sigui així tan de crític.
3: No,
2: en les noves pedagogies, sinó que per ahir que ara que... no pots renyar l'infant perquè tindreu trauma.
3: No, jo no he dit això.
2: No ho deia per això.
1: Hi ha algunes d'aquestes noves però, que tiren per aquí.
2: Ara veus, per exemple...
1: És una mala interpretació, que també podria ser.
3: Crec que sí.
2: Per exemple,
3: un dia la convidam.
2: Ho veus molt també amb la maternitat. La maternitat també s'ha tornat una cosa que pareix una locura. No, és que no li poden donar besos en el nin o no li poden no sé què... Si el nin no
3: pot dir que no.
2: No pot dir
3: tot
2: que
3: això
2: no.
3: A mi m'apareixen...
2: Si el nin no vol saludar quan t'arriba a un puesto, que no saludi. Com que no saludi? El nin ha de saludar, sí, ha de prendre casa simpàtic.
3: Ha de saludar. Lo de ses besades té un altre contorn.
2: El meu punt de vista, lo mío és molt poc així.
1: Digues hola, digues bon dia, digues bon vespre, en funció de sort.
2: No dic que donis besos i abrazo, però...
1: Dues meses o els adones i si no, doncs no. Però tanco un. Exacte. Se m'ha de prendre moda, vull dir, que entra col, cuqui de dins. Sí, jo, com no has dit res...
0: Veus, està tot inventat, està tot inventat. Entrar David i nosaltres hem començat i ens hem estrenat amb aquesta conversa amb la Patricia Fernández, en Gori Jaume i en Xavier Torrents i ara fem una petitíssima pausa i tot d'una tarda.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: pinta,
3: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, ja mos teniu aquí amb aquest so de bateria, amb aquesta cançó que mos ha proposat avui na Patricia Fernández, que jo sé que has estat tot el dia allà cercant una bona bateria, Patricia.
1: Sí, és que no sabeu lo difícil que és, perquè jo en tenc una casa, el meu fill que la toca.
0: Tu tens una bateria i un tio que toca la bateria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però bueno, no, he de dir que la bateria sonora està fora de casa. O sigui, que hi ha cases d'aquestes elèctriques que no se senten gaire, només sents tuc-tuc-tuc. Però m'he aficionat molt, clar, el que tens a casa, al final.
2: O t'hi uneixes?
1: Sí, exacte.
2: O mors, no?
1: Exacte. Si no puedes contra ellos, únete. Exacte. Bé, no, de totes maneres he de dir que jo m'agradava molt i ara encara m'hi he aficionat més i intento entendre que és molt complicat tocar amb una mà una cosa, amb l'altra mà una altra, amb un peu una altra. O sigui, és d'una coordinació brutal.

0: Sona beníssim, sona beníssim. A veure, i de bateria, Anna Patri, tot d'una sa bateria de música. Sí. I en Gori Jaume, bateria?
1: Jo me recorda sa bateria social. No? Que, plan, que a vegades dius, tens la bateria social apagada.
2: Ah, aquest concepte no el coneixia jo.
1: Sí, quan ja no vol veure ningú, que estàs fart, dius, no,
2: estàs
1: tinc la bateria social, tenc agotada, ja no pot més.
0: I en Xavier Torrents, bateria?
3: Bueno, evidentment és innegable pensar en un mòbil ara mateix, no? Un dispositiu electrònic, però jo no sé per què sempre penses en una bateria de cuina.
4: Anda.
3: Sí. Igual ara ja, entre que cada vegada se cuina manco, que les cases són com són i l'habitatge està com està, queda un poc enrere, no? Però...
2: Ei, jo encara tinc
3: la bateria de cuina, veus?
2: La meva nostra encara la tinc i dura beníssim, no? Beníssim, és una bona bateria.
0: I...
1: Són un boomers.
0: A vosaltres vos... A vosaltres no vos han regalat bateria.
2: Clar, tu, saps que ho feia de fred, ara.
1: Nosaltres no, nosaltres un bono de globo.
0: És que a un moment era la bateria, la cristaleria, la vaixella, el cobert...
1: No, és que ara que jo mai casar en guany, pues ara que jo xerrava amb la família de com eren les bodes abans i com eren i com són ara, i ha canviat un munt. És a dir, jo me contaven que després de casar-te, després se feien, almenys a Llum Major, d'aquí on són nosaltres, anaves a mostrar que teva. Mm. On t'anaves a viure.
0: Ah, sí?
1: I venia sa gent sí. Que ha vengut a sa boda i que no ha vengut a sa boda, perquè després hi havia un dia que era de ses visites,
0: de sa gent,
1: del poble, que no havia vengut, i li mostraven sa casa.
3: Per compensar.
1: I ses novies tenien el vestit penjat.
2: Anda.
1: Perquè el
2: mira, aquesta tradició jo no l'he vist.
0: Jo no sabia això.
1: M'ho va contar sa meva predina.
0: Però té un sentit justament de comunitat i de poble, de dir, mira, som una nova veïnada, som una nova família, obrim les portes de ca nostra, i aquí comença una nova vida realment, no?
1: Pues així se fa ja.
0: Que bo, m'encanta.
2: Perdona, però alguna ciència infusa devia tenir jo en el moment, perquè nosaltres, en lloc de fer això i convidar la gent, els donàvem unes targetetes a la mar de mones que posaven que nostra és que vostra, sí. I posava la direcció, el telèfon, tal... Ja vendrà si vol venir. Sí.
1: Però... Bueno, molt bé, bé, està bé.
2: No,
1: van venir col·lo.
2: Bé, tothom va passar després, un darrere l'altre. Avui venien uns, un altre dia venien uns altres, això és lo típic, però m'ha xocat perquè sí, nosaltres sí. Ho vam fer així, i a mà a cada targeta, a cada un, ta, per aquest sentit que tu deies, no?
0: És que
2: jo ara tenc un ca meva, sortia de ca meva, jo encara amb això era clàssica, no m'havia anat a viure amb ningú abans.
1: Claro, això passa, per això ho feien, també.
2: Clar, ara tenc un ca meva i l'ofereixen a qui la vulgui i aquí som.
1: Antes també deien que se casaven joves perquè també per poder sortir a casa seva, perquè son pare i sa mare

0: tenies casa
1: se festeja d'una manera molt diferent.
2: És una suma de factors.
1: Sí, sí, vull dir, ja no és... és pecat, però quasi, no? Ja, bueno, no, és, ja no té la mateixa repercussió anar-te'n a viure en la parella abans de casar-te que no, ara, no? Vull dir, juntes
0: una, tot. Una societat molt més religiosa, molt més catòlica.
3: Però vivies en pecat. Sí,
0: totalment.
1: Sí, sí, sí,
0: i però jo crec que moltes famílies, bé, moltes tampoc, però fins no fa masses anys, a la predina li deia me'n vaig a viure amb el nòvio i se li posaven un poc espal de punta. Sí, ara ja va canviant, però és així.
1: Sí.
0: Sí, sí, i de bateria, no hem xerrat de la bateria del mòbil, abans que xerraven dels dits i tal, però tu sí que ho has dit, de la bateria.
1: Sí, sí, perdó, sí, no, ara, tranquil, que feia aquell joc de dits.
0: Ah, però que clar, és que m'has donat passes, però tens raó. Aquesta angoixa, perquè te quedes sense bateria, que està com a quasi diagnosticat, perquè l'altre dia ho llegia no sé quin article, aquesta espècie d'angoixa perquè se t'acaba la bateria.
2: Perquè és com quedar-te sense mòbil.
0: Bé, és que és quedar-te sense contacte i connexió amb el que, amb els teus amics, amb la teva família. Quanta gent se sap el telèfon de que seva, de son pare, sa mare, sa seva?
2: Jo només sé de memòries del meu fill, no? De cap dels meus fills, no els me sé de memòria, el meu home sí encara, però
1: sí,
2: el meu
1: fill,
2: el meu fill no els me sé.
0: Ja, això no és, clar, aquesta, te quedes sense bateria i és com una desconnexió del món.
2: Sí, sí.
0: Que de
2: sí,
0: fet,
2: sí.
0: Quan volem desconnectar, aturam el telèfon i desconnectes del món.
2: És la desconnexió digital tan necessària.
0: Sí.
2: Jo crec que hem de fer exercicis tots. Cada... És com abans anar-se'n de... com en el desert o de
1: sí, com
2: de recés, de tallar amb
1: no? Sí,
2: tot,
1: sí.
2: Pues ara mateix la desconnexió digital. Jo reconec que a mi me fa molt de bé.
3: Jo tinc molta gent que em diu que per vacances se'n va a llocs on no té cobertura. Per exemple, agafa creuers o agafa... fa que, i me diu, això és el millor, perquè no tenc cobertura, la gent no m'ho pot...
1: Com que no tens disponible, no has de fer cap esforç.
0: I tu tampoc ho mires, perquè saps que si tens cobertura, estàs pendent, i si no la tens, no passa res.
3: No passa res.
0: O si te'n vas a Andorra, que és més car, coses així, que és lloc.
3: Sí, sí,
0: no?
3: tal qual.
1: Ja crec que vos he contat, ja... Cada vegada estic eliminant més notificacions.
2: Ja,
1: si m'interessa veure alguna cosa, i mir. I si no, pues escolta, no.
2: No, perquè t'ho imposen. T'imposen el fet d'entrar a...
1: Me surt una cosa que me fa cridar l'atenció i me fa bloquejar i me fa de tal. Bueno, pues escolta, ja ho miraré.
2: És molt saludable, sí.
1: Sí, sí. Poc a poc.
0: Hem d'anar acabant. Bé, acabant encara no, però mos queda una paraula, que és capital.

0: A veure, Gori Jaume, capital, que te venes cap si te dic capital?
1: Bé, jo a Madrid. Ah! A dir, et joc, no? Vinga, país, capital.
0: I en Xavier Torrents?
1: Aquest joc de capital.
0: També, sos sí. Capital.
2: Sí, ahir jo m'he tornat molt crematística i jo penso en money. Capital, societat de capital i capital humà, també. He pensat, sí, no? El capital no només és allò material i és tot bés, també és el capital humà, perquè una empresa sense capital humà no té res, no? I, o sigui que aquesta decepció de recursos, de lo que disposes, d'aquells recursos amb els que disposes, que no són només materials...
0: I que genera coses, perquè d'alguna manera és capital...
2: Més dinàmic.
0: Hauria
2: més
0: de
2: dinàmic,
0: generar, sí, també,
2: sí,
0: no?
2: Sí, més dinàmic. Ja ha superat tot allò del capitalisme i dels bitllets verds i tal, no?
0: Però clar, capital també mos pot dur xerrar a capitalisme, també és un
2: clar,
0: tema.
2: Clar. És que m'he resistit anar en es, així tot, he pensat en tot més, no? Però
1: és un tema capital.
2: Sí.
0: També és un tema capital, algun tema molt important. També hem parlat aquesta setmana dels pecats capitals.
2: Ah, bueno, ja ni me'n recordo.
0: Ja.
2: Jo, sincerament...
0: Enveja...
2: Sí, no, sé quins
0: luxúria,
2: són.
0: Luxúria, ira...
1: Sé quins són, però... Ara que són les festes de... Bueno, han estat ja, de Sant Joan.
0: Sí.
1: A Sant Joan surten els dimonis, i cada dimonis és un pecat capital.
3: Un pecat capital.
1: I els tanquen i els...
2: Sant Joan, poble.

0: Es
1: Dones
0: diuen
1: que
0: pels
1: ja no sabia això.
0: dimonis enrabiats,
1: Els
0: diuen,
1: dimonis
0: sí?
1: enrabiats. Dues,
0: Bé, sí,
1: els
0: de
1: enrabiats és
0: moment.
1: quan peguen.
0: Que
1: I,
0: surten així com a...
1: exacte. I
0: de ses
1: després...
0: cotxeres, de ses
1: És
0: cases,
1: molt
0: allà.
1: guapo, molt
0: Sí,
1: guapa la
0: sí.
1: festa. Montuïri també ho fan. Molt guapos.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Un dia que parlàvem de gola, crec recordar, algú mos va explicar que aquests pecats que tu ara dius, a veure, ira, gula, gola, luxúria, a veure, tampoc és que siguin tan greus, no? I eren un poc la norma, una societat grecorromana bastant donada a l'excés, precisament per evitar l'excés d'aquells que tenien molta facilitat per beure o per menjar
1: Que se
0: o
1: pegaven un
0: que
1: munt de
0: tenien por
1: trecons.
0: de damunt un determinat col·lectiu. Per tant, els hi deien alerta en sira, alerta en sa luxúria, imagineu sa societat també, després d'una bona gatera, alerta en beure, etc etc. No? Ara les veiem un poc com a, bé, no és tan greu, no? Més
1: Descontextualitzat,
0: greu és matar,
1: descontextualitzat.
0: però podia generar pecats molt més greus, com per exemple tots aquests, no?
1: Pues una violació, un assassinat, un
0: Exactament.
1: furt, un... Sí, no, no, no.
0: Totalment.
1: No, jo crec que totes aquestes herències que tenim de llenguatge tenyit moltíssim de lo religiós, amb expressions i tal, tenen un sentit molt profund si anem a l'origen, no? Perquè contextualitzat a l'època que diguem, tenien, que varen sorgir i que tenien
0: Tenia
1: aquell
0: més
1: sentit
0: sentit.
1: ple, pues és el que tu dius, tenien una finalitat molt clara d'evitar
0: I
1: excessos
0: com
1: i
0: a
1: de...
0: d'educació també, un poc, en el final era la religiosa que educava també bastant, no?
1: Clar,
0: Educava o posava normes o posava regles.
1: hem anat deformant moltes coses d'aquestes i hem anat acabant amb un nacionalcatolicisme que han, ha fet pensar en el pecat com a culpa, com a càstig i, com a... i això ha fet molt de mal i per això han borrat ara tot el que té a veure amb... però si vas en el sentit originari, en el seu context què volia dir? Perquè possiblement podríem pues, parlant de pecats d'excés d'ús de mòbil, d'excés d'egoisme, d'individualisme, d'excés de desequilibri amb el repart econòmic, vull dir, hi ha tant d'excessos
0: No
1: que...
0: sé si també va lligat amb una manera de transmetre coneixements molt més oral que ara. Llavors és més senzill recordar els 10 manaments, el 7 capital, els 7 pecats capital, vull dir, era una manera potser un poc més pedagògica o bona de recordar, perquè pràcticament estem parlant que no hi havia impremta, vull dir,
1: Clar. Sí,
0: tampoc hi havia
1: sí,
0: papirs, no? I no tothom sabia llegir i escriure, llavors crec que és una manera un poc més de transmetre
1: Potser.
0: oralment
1: També,
0: segons
1: també.
0: quines coses,
1: Podria
0: no?
1: ser.
0: I lligat amb tot el que dèieu,
1: Sí,
0: evidentment,
1: sí,
0: eh? Amb
1: sí,
0: un
1: sí.
0: tema religiós, amb un tema de lluita de classes, amb una anava a dir polarització, no, però una desigualtat molt gran entre patricis, plebeis, vull dir, tota aquesta d'això, i això, pues, evidentment, facilitava, i ajustat, perquè suposo que cada cultura devia tenir, cada cultura, cada religió, cada lloc, devia tenir
1: Perquè
0: les seves versions.
1: moltes vegades he pensat jo, perquè no coneixem molt de cultures i tradicions de les tribus africanes, però tenen moltes qüestions que són mig pseudo-religioses per ells i de tradicions i de creences molt arraigades i que tenen un contingut educatiu, no? Perquè creixi la tribu, perquè protegir la comunitat i per... I jo alguna vegada he escoltat gent desperta amb això i dius, ah, si és que això té aquest sentit, no és un fetichisme per fetichisme, no és que creguin en la dansa de la lluvia i que de repente de sobte... No, té un component de natura, d'afinar rellotges biològics amb rellotges... Bé, no sé, m'ha post filosòfica i ja si
0: O
1: vol.
0: de com deia van necessari de comunitat o de
1: De
0: pertinença,
1: protegir, de
0: no? Un poc
1: pertenència,
0: de, vinga,
1: etc.
0: mos, hi ha aquesta dificultat i fem aquest ritual plegats com a comunitat, com a,
1: Sí,
0: no sé,
1: sí.
0: per posar, no?
1: Sí.
0: I aquest sentit on hi ha un poc més de pertinença, pues, que ara s'està diluint per
1: Sí,
0: molt de factors.
1: perquè són més individualistes i un poc més
0: Total.
1: egoistes tots. I hem d'anar acabant, però ja que xerraven de capital, i tu que has dit, Gori Jaume,
0: Madrid.
1: importància capital, no, no, no, importància capital, què és capital per en Gori Jaume? Que vulguis compartir amb els oients, eh?
0: Evidentment, la meva dona, la meva família i els meus amics.
1: Xavier Torrents, i què és capital per tu?
0: Més o manco igual, però jo li dic a Redol.
1: M'agrada el Raval.
0: A Redol. I un break, clar, jo penso en capitals, geografia, perquè jo, una de les coses que més recordo quan era petit era aquesta bolla de Mapamundi.
2: on anaves entretenguent a mirar les capitals.
0: Sí,
2: a Redol, a Redol.
0: A Redol, i per la Patrícia, capital què és?
1: Jo, el primer que diria és Samó. Samó, és el primer que me ve, però aterrat. Aterrat amb persones, evidentment. L'estimació a Samó, les persones.
0: I de tot això és capital. Per nosaltres és capital tenir-vos en aquest programa. Un dia vos vàrem ajuntar i crec que ha estat una gran idea tenir-vos i que continuï aquí a lo que vos pagam, eh? Perquè lo que vos pagam, això sí que és capital.
1: Anirem de vacances!
0: I de, escoltau, Lots, fins al mes que ve.
1: Igual.
2: Adéu. Adéu.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
5: Capítol 1. El primer pas.

Palma, 3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat. En la penombra, una figura treballa amb la fredor d'un cirurgià i la febrilesa d'un obsés. Als seus peus, un gran mirall amb un marc de bronze reflecteix la imatge d'un cos humà suspès en l'aire, penjat del revés per un complex entramat de cadenes i peses de plom.

A la fusta del banc de treball, al costat de la bàscula, descansa la mà dreta de la víctima, amputada amb una línia de tall quirúrgica i mil·limètrica. La ment que mou aquests dits no cerca la tortura, cerca el calibratge, una massa exacta que no pot superar ni faltar un sol gram per mantenir la tensió de l'estructura. En desenganxar el contrapès, l'engranatge del sostre cedeix sense cap sacsejada. La figura extreu de la viga mestra una caixa de fusta de teca enfosquida pel transcurs de més de 100 anys. Sense cap pressa, la figura camina cap a la porta del taller, surt, tanca en clau i desapareix en la nit plujosa. A l'interior, en el silenci absolut de la matinada, el cos suspès continua penjat sobre el mirall, mantenint la maqueta del sostre en un equilibri perfecte.

0: Taller de la Canyera, 8 del matí. El descobriment del cos per part de l'ajudant del taller ha mobilitzat la policia judicial.
1: Gràcies per venir tan aviat, sastre, Vilaseca. Sóc inspectora Marta Torrents. Ja sé que el Departament de Patrimoni no sol rebre telefonades en aquestes hores, però quan la científica ha vist la posada en escena d'aquesta salvatjada, no sé, he pensat que potser mos aniria bé la vostra visió.
2: Mare de Déu santa! Ramon, mira això!
3: Buf! Un home gran penjat del revés des de la viga central. Una mena d'arnès de cadenes i politges i un mirall gegant just a sota, reflectint tota l'estructura.
1: La víctima és en Carles Ferragut, 62 anys. El darrer mestre d'una saga de ferrers del casc antic. El seu ajudant l'ha trobat en arribar a fer feina a les 7 de matí. Encara està en xoc. L'estan atenent a l'ambulància. De tot d'una, han pensat en un robatori violent o una venjança, però mireu-li el braç dret.
2: Li falta la mà. Quin horror. Però fixeu-vos-hi, Ramon. No hi ha taques de sang, ni en el mirall, ni pel taller. La sang ha caigut directament dins d'aquest poal a la terra, que té tota la pinta d'haver estat mogut fora del mirall.
3: I la mà amputada està aquí sobre, de vora la bàscula del taller. Això és molt estrany, inspectora. Si fos una tortura o una mutilació per rancúnia, haurien deixat la mà a qualsevol lloc o se l'haurien endut. La posició de cada element sembla... mesurada?
1: Mesurada? Què voleu dir? Que qualcú s'ha pres el temps de calcular on deixava cada cosa?
2: Inspectora, vingui aquí. No miri el cos penjat del sostre. Miri només el reflexe del mirall a terra. Què veu?
1: Veig el cos com si estigués de peu. I les cadenes... les cadenes semblen els arcs d'una teulada.
2: Exacte. És el que s'anomena una maqueta funicular. Les cadenes pengen per la força de la gravetat creant corbes parabòliques perfectes, catenàries. Sabeu qui feia servir aquest mètode de cadenes i peses penjades al revés per dissenyar les seves estructures? Antoni Gaudí.
1: Gaudí? M'estàu dient que l'assassí ha muntat aquesta escena inspirant-se en l'arquitectura d'en Gaudí?
3: Hi ha una altra cosa, inspectora. Miri la fusta d'aquesta viga on estan ancorades les politges principals. Hi ha una marca de pols molt clara. Un quadrat buit. Aquí hi havia amagat un objecte pesat que ha estat retirat fa poques hores. No hi ha dubte.
2: I si en Carles Ferragut fos un descendent d'un mestre ferrer que va treballar amb en Gaudí a la catedral de Palma? Podria ser que amagàs algun tipus de documentació o una peça d'aquella època?
3: És possible. Mireu això. L'assassí ho ha deixat ben visible, damunt la bàscula, just al costat de la mà amputada. Una plomada antiga de ferro. Té gravat un any. 1908. I unes inicials. A.G.
1: O sigui, que l'agressor no venia només a matar en Ferragut. Venia a cercar el que fos que hi havia guardat aquí. Però, per què penjar el cos de manera tan complexa? Per què amputar-li sa mà i recollir sa sang?
3: Ara mateix només podem formular una hipòtesi, inspectora. Si el mecanisme de la viga estava connectat a les cadenes, pot ser que l'assassí necessités mantenir la tensió de l'estructura per poder extreure l'objecte sense danyar-lo. El cos podria estar fent de contrapès. Quan despengeu el cos i el metge forense faci l'autòpsia, podrem analitzar els pesos exactes.
1: Bé, sigui quin sigui el motiu, mos trobem davant d'un crim premeditat d'una fredor absoluta. Sastre, Vilaseca, vos assigno oficialment com a assessors de la policia judicial per aquesta investigació. Necessitem saber si hi ha relació entre en Gaudí i sa família Ferragut.
2: Començarem a investigar els arxius gremials i la documentació de la reforma de la seu immediatament, inspectora. Hem de descobrir què hi havia dins aquesta caixa.

Carreró de la Calatrava, a 80 metres del taller precintat. Dins una furgoneta de repartiment aparentment buida, la foscor està il·luminada només pel parpelleig blau de quatre pantalles d'alta resolució.

0: Anem a veure què tenim a la xarxa local de la policia. Xarxa wifi mòbil de la policia judicial. Encriptació bàsica. Massa fàcil. Cercant dispositius no protegits a la zona del precinte. Bingo! Portàtil de la senyoreta Núria Sastre. Sense antivirus? Per favor. Directori obert. No feia falta, senyoreta Sastre. Quin regal. Però, si insisteix, gràcies per deixar-me la porta oberta.
1: A la pantalla del llop comença a reproduir-se el senyal d'àudio i les fotografies de la policia científica que na Núria Sastre està rebent al seu correu.
0: Cadenes? Pesos de plom? Un vell esquarterat? De què dimonis fa aquest joc?
1: En Llop ajusta la càmera d'un dron de reconeixement des de la teulada de la furgoneta. Es veu sortir pel portal del taller la inspectora Torrents, na Núria i en Ramon.
0: Mira per on. A la periodista Sastre. I en Rambo, Vilaseca. Em feies mort a peus del far de Cala Figuera, no? Ah? Doncs mira, som aquí. I ni vas sospitar que el cadàver que varen trobar amb la meva documentació era el d'en Martell. Uah, petita. Més prest que tard et faré una visita que et deixarà estorat. Però ara mateix no em convé gens descobrir-me. Vosaltres dos anireu fent de cans de caça per a la policia i jo aniré llegint el teu ordinador. Sastre, en temps real. Em sou molt més útils vius i treballant de franc per jo.

Acabeu d'escoltar el primer capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acordé Agency per a IB3 Ràdio. La troballa macabra d'un cos penjat sobre un mirall a un taller del casc antic de Palma ha obert un enigma centenari relacionat amb Antoni Gaudí. Aconseguiran en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca desxifrar el significat del crim abans que l'assassí torni a actuar? Quins secrets amaga la plomada de 1908? En David Ordines és el narrador de la història. Naina Serra interpreta en Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca. Napata Aguiló és l'inspectora Marta Torrents i Antoni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol, l'equació dels 72 quilos.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

sabés que això s'està enfonsant. Ei, m'és igual si és

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o els no tan joves?
13: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Muchísimas gracias, México. Hasta siempre.
1: IB3 Música.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes petites.
1: Xiu, xiu.
3: Oh, no. Llampugues, sí.

0: La millor selecció musical. IB3 Música.
1: Once again I speak for no one, so that you will not hear me.
2: Perquè ningú m'escolta.
1: Here I am at the exact moment in which I try to stay awake. I can say that I have lost sight of the center, that I have dreamed, it is circular,
3: Ple de feblesa i sensibilitat, es despertar m'ha agafat un poc desprevingut. M'he xicat i els ulls m'han quedat dins el cel onílic i el meu esperi crític diu que tinc un poc de mal de cap de tant navegar descalç.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. Ja

Vull somiar com si fos un nen petit. Vull donar-te la flor que tinc.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
9: Aquest programa de ràdio és legendari.
10: És un facto.
8: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: mesos per parlar-ne una vegada més d'aquesta edició ja número 9 dels Premis de la Música Balear. Tenim el director editorial d'aquesta revista de rock, Sant Lluís Gendrau. Lluís, benvingut.
1: Què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
0: Molt bé, molt contents de celebrar un any més, com han dit. Ara se podrà votar fins més o manco el dia 21, me penso, o quin dia
1: 15, és? 15 de setembre.
0: Exacte, dia 15 de setembre, i llavors la gala se farà al novembre a Palma, un cop s'hagin fet totes aquestes primeres votacions. Han de dir, Lluís, que vosaltres no feis una selecció, sinó que estan nominats, són candidats tots els discos que s'han editat entre l'1 de setembre de l'any passat i el 31 d'agost d'enguany. Vull dir que en tot aquest marge, com ha anat la producció musical de les Illes enguany? Hi ha més o mai?
1: Doncs mira, t'he de dir que, sorprenentment, hi ha molts més discos en català publicats aquest últim any, en aquest període que deies entre el setembre passat i l'agost d'aquest any, i és que no només molt més, sinó que n'hi ha moltíssim més, perquè hem arribat a catalogar 129 discos en català instrumental enregistrats per artistes de les Illes Balears, i l'any passat eren només 96, de manera que hi ha hagut un 33% més de producció musical, i això, la veritat és que veient que Catalunya ha baixat una mica la producció, i també el País Valencià, doncs que a les Illes Balears hi hagi tants discos i, a més, de tanta diversitat, ens fa molt feliços.
0: La veritat és que sí, també supos que teniu constància, no sé si se pot mesurar d'alguna manera els beneficis que ha tingut sobretot per artistes joves actuals de ses illes de cara a la seva promoció a tot Catalunya, no? La seva repercussió ha crescut, jo diria, exponencialment d'ençà que convocau els premis.
1: Sí, la veritat és que ja fa aquesta serà la novena edició, ja fa 8 anys que fem els Premis de la Música Balear, i sí que hem notat les ganes dels grups de sortir de les illes, de donar-se a conèixer, de participar, per exemple, en el concurs que fem Sona Nou, que fem conjuntament amb les emissores públiques de la Generalitat a Catalunya, i que, per tant, doncs, la veritat és que hi ha molts grups emergents, hi ha molts artistes nous, i també d'altres que es reinventen. Ara mateix, fa uns dies, parlàvem, per exemple, amb en Pep Álvarez, que havia sigut el cantant dels Anegats, doncs, que presenta disc en solitari. També Humbert, que és un altre dels membres del grup, també està treballant en el seu projecte en solitari. Per tant, grups que reinventen, d'altres que deixen nous. En el Sona Nou hem tingut moltes propostes, els Tebels, per exemple, molt interessants, els Ulls Secs, també. I per tant, doncs, jo crec que és molt interessant tenir les orelles obertes a allò que està passant, perquè el fet que hi hagi tanta producció és important que tingui sortida, és important que la gent ho escolti, és important que puguin tocar i actuar en directe aquestes bandes, aquests artistes.
2: Lluís, recordes com va el sistema de nominacions i després de votacions per a aquells que encara no estiguin del tot situats dels Premis Enderrock?
1: Sí, mira, és fàcil. Ara tenim aquests 129 discos per votar, que estan en el web d'enderrock.cat. Fins al dia 15 de setembre es pot participar en aquesta primera volta. I llavors, entre els més votats, farem una llista en totes les categories dels 3 discos més votats. I això es donarà a conèixer al final d'aquest mes de setembre, a principi d'octubre, i llavors sí que la gent haurà de triar entre aquests 3 finalistes. El resultat ja se sabrà el dia de la gala, que serà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. I la idea és reconèixer tant els millors artistes, com millors discos, com millors cançons, i també les millors directes que hi hagi a les Illes Balears, i això ho vota tant el públic, que és qui pot fer-ho a través de la web, com la crítica. La crítica, hi ha una trentena de periodistes musicals, tant de Catalunya com de les Illes, que ja estan votant aquests dies, i que també tindrem el resultat a final d'aquest mes, i per tant sabrem què pensa la crítica musical també dels millors discos de l'any.
0: Que bé, entenem que la majoria d'aquests 129 discos que s'han publicat en el darrer any i que entren com a candidats en aquestes votacions populars, la majoria són de Mallorca. Sabeu quina proporció hi ha de Menorca, d'Eivissa i de Formentera? És vera que hem vist a Rudimentari, de Menorca, Carlos, d'Eivissa. Com està la representació de les altres illes?
1: Doncs mira, t'ho puc calcular perquè també ho anem mirant i ho anem sabent quina és la

0: participació de cadascuna de les illes. Et diria, per exemple, que de Menorca o d'Eivissa, sobretot de Menorca, hi ha una bona representació. Ben bé hi ha com a mínim una quinzena d'artistes que són de Menorca, entre 15 i 20 artistes, i d'Eivissa també hem detectat que cantin en català com a mínim mitja dotzena d'artistes. I, per tant, doncs, hi ha representades totes les illes. I, clar, aquí cal sumar-hi també tots aquells artistes que canten en altres llengües, que canten en castellà i en anglès. I, per tant, també la gent els pot votar i és el que fa que hi hagi tot l'univers musical representat en aquests premis de rock de la música balear.
1: Lluís, entenem que la logística és complicada, però ara, clar, teniu els premis de Catalunya, teniu tota la part que feis també al País Valencià i la part de les Illes. Per quant una gala conjunta?
0: Bé, de fet, quan fem els premis Enderrock a Catalunya, que normalment és al voltant de principi del mes de març, ja hi reunim tots els artistes que canten en català, tant siguin del Principat, siguin de Catalunya, com de les Illes, com de la Catalunya Nord, com d'Andorra o del País Valencià. I, per tant, en aquesta gala que fem dels Premis Enderrock Globals, el mes de març, doncs ja hi ha participació també d'artistes balears i de la resta dels territoris de parla catalana.
1: Que bé, idò, bé, tot això quedarà en el futur gràcies també a les xarxes. Sempre podem estar interconnectats. Tornant al que te demanàvem, Lluís, al principi, quins artistes de les Illes han tingut més repercussió a Catalunya, diries tu?
0: Doncs és una pregunta complicada, però, per exemple, mira, jo diré que estem preparant un número especial de la revista Enderrock, que publicarem també aquest mes d'octubre, coincidint amb la prèvia dels premis, d'aquesta novena edició dels Premis de la Música Balear, i ja t'avanço que tindrem una doble portada. Hi haurà una portada per un artista que fa música urbana i per un altre artista que es dedica a la música d'arrel. Són dues propostes que són nascudes a les Illes, o tenen vinculació amb les Illes, però que també a Catalunya són molt estimats. D'una banda, són Fades, és aquest grup de pop i de música urbana que ja presenta el seu nou treball, és un disc que es diu Icònic, sortirà també aquesta tardor. I a l'altra cara de la revista hi trobem una proposta de música d'arrel, com us deia, formada per un duet, que una d'elles, dues dones, una d'elles és d'Eivissa i l'altra és de Sant Feliu de Guíxols, es diuen l'Arannà. I l'Arannà també presenta una proposta molt interessant de música d'arrel fusionada amb l'electrònica. I en aquest cas han trobat especialment en aquest disc que es diu Turmerí el cant redoblat de les Pitiuses. Això que pot semblar una cosa molt ancestral i molt vinculada a la música tradicional, elles dues ho han fusionat d'una forma extraordinària amb les bases electròniques, dient que hi ha moltes Eivisses en la mateixa Eivissa. Hi ha l'Eivissa tradicional i també l'Eivissa que aposta pel ball. I, per tant, la fusió de tot plegat doncs acaba sent aquesta suma.
2: Una que les van tenir també fa unes setmanes aquí a l'Aviador i la veritat és que fa una proposta molt, molt, molt interessant.
0: Exacte. I què et diria? Doncs et podria també dir que Fora de Sembrat és un dels grups que més trajectòria ha tingut i més reconeixements ha tingut. Música Nostra, que també, després de molts anys sense fer disco nou, tornen aquesta tardor amb un nou disc. I, per tant, jo crec que hem de tenir les orelles obertes perquè hi ha moltes propostes que són realment diferents, molt variades, però que totes elles són molt interessants i més tenen aquesta característica pròpia que venen de les Illes i que això també els fa especials.
2: Molt bé, Lluís. Idò, moltíssimes gràcies per fer aquest repàs a tot allò que implica els Premis Enderrock. Que hagi molta sort a totes aquestes bandes, tots aquests grups, tots aquests cantautors i cantautores.
1: Està difícil votar perquè hi ha molts a cada categoria. I està difícil, però fins dia 15 de setembre podrem votar tots els que vulguem a cada un dels grups en aquestes categories i llavors dia 18 de novembre serà la gala de lliurament d'aquesta nova edició dels Premis de la Música Balear de la revista Enderrock al Teatre Principal de Palma. En Lluís Andrau sempre mos explica tot molt bé, és un dels responsables de la revista i per això ho explica tot tan bé el que té a veure amb aquesta convocatòria. Lluís, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i visca la música.
2: I visca la música. Gràcies.

0: Aire 3 Ràdio és Dial. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: L'agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
2: I ja estan preparats tot tres per repassar les propostes més interessants d'aquest cap de setmana. Anna, com estàs, Menorca?
3: Molt bé. Molt
2: David
3: molt
2: Ventura,
3: bé.
2: Com estàs, David?
4: Hola, què tal? Com anem?
2: I aquí als estudis centrals d'IB3 Ràdio, Gavi Rodas. Com estàs, Gavi?
5: Molt bé, molt bé.
2: I de vinga, començant per tu, Anna, si vols, que tenim a Menorca aquest dies.
3: Vinga, Menorca, quan sembla que ja s'ha acabat tot i s'estiu i estem exhaustes, arriben les festes de Maó, les festes de Gràcia, que han esclatat avui amb es va gros, que són aquests cantaires que pregonen l'arribada de les festes. També amb Estrella Morente, que ha actuat avui vespre en el claustre. I el claustre segueixen amb festes tot el cap de setmana. Demà tenen Marina i Sumelao i pinxa Toribio, un dels grans DJs del món, diria jo. Diumenge tenen el glosat de festes, el tradicional glosat després d'espregó, i acaben tancant el xiringuito dilluns amb una festa que es diu Electrogràcia i que marca un abans i un després a les nostres vides cada any. Ah. Ja és un gran clàssic. A Lítica, a l'altra banda de Menorca, també tenen un cap de setmana 100% Lítica, diria jo, perquè són músiques del món. I propostes ben particulars. Demà dissabte a les 8 del vespre actua Suni Càmara, és una cantant senegalesa que fa músiques entorn de l'escora, de l'instrument, i són músiques sagrades de l'Àfrica. Després diumenge, també a les 8, Aramé, és un duo, Alicia Corral i Ricardo Passos, i tenen músiques que han anat recopilant de la Índia, Brasil, Iran, i també amb instruments de tot el món, una mica en la línia de Lítica.
2: Molt bé.
3: I ja ho tindríem.
2: I ja ho tindríem. I del cap de setmana que ens espera a Eivissa i Formentera, David?
4: Doncs mira, aquest cap de setmana tenim el Festival de Jazz. En aquest moment està tocant Abe Rabade, la seva Eivissa Jazz Experience, que com ja saps, cada any organitza un grup diferent per improvisar, per fer un concert amb temes que han assajat aquella mateixa setmana. Però demà encara tenim uns concerts molt interessants. Tenim per una banda la contrabaixista i cantant nord-americana Tonina Saputo, de pare ugandès i mare siciliana. I després tenim un de les figures actuals del jazz brasiler, que és Michael Pipoquinha, que és baixista, que està en plena gira europea. De fet, avui toca el Jamboree de Barcelona. Demà ho fa aquí al Festival de Jazz de Guissa, virtuós del baix elèctric, que presenta el seu disc Minha Pele. Mm. Això serà a partir de les 9 de la nit al Baluard de Santa Llúcia. Després també demà, a les 8 de la tarda, hi ha la mostra de curtmetratges Easter Curts. El concurs d'aquest festival de curtmetratges és a la plaça de darrere de l'església de Sant Antoni, a partir de les 8. Després demà, també a Sant Antoni, però a la platja de Serenal, a l'Eddie's Dinner, tenim nit de rock clàssic, nit Texas Girls, amb Dea Tanit i Cindy Valley Band. Això serà a partir de les 8 i mitja. I també a la mateixa hora, però a l'exterior de l'Auditori de Caló de Soli, actua el grup Sau, aquest grup mític català dels anys 90, que fan un homenatge a Carles Sabater i presenten al seu espectacle un concert de pel·lícula. I també demà hi ha l'Estiu Jove, recinte firal, que actuen els DJs de la Movida i també Ressonadors a partir de les 10 de la nit, que per cert, tinc entès que hem parlat amb en Joan Barrer, que ens ha explicat un poc el que faran demà.
2: Efectivament, anem a escoltar-lo.
6: Hola amics, som en Joan Barber de Ressonadors i volia convidar-vos a tots en aquest dissabte en el recinte firal a les 10 de la nit. Farem un concert dins de l'Estiu Jove. Abans i després estaran punxant els nostres amics de la Movida, així que serà una festassa. Us esperam a tots. Una abraçada.

0: L'inquilino que ja va estar aquí a la Fira del Disc de l'any passat i que van fer un concert absolutament meravellós, i és veritat que era d'aquestes bandes que habituals, diguem, de mala fama.
1: Exacto, pues el bueno de Pep Cuevas, que sería nuestro Andy Warhol mallorquín, ¿no? Ha montado, no es la primera vez que lo hace, creo, ya lo hizo en el 2010, creo recordar, o en algún año de estos. Sí. Y bueno, también estarán Gentelligence, que también era otro grupo de la zona, no sé si de esa Pobla o del, bueno, del norte seguro. Sí. Estarán en, es mañana sábado a partir de las 6:30, lo hacen en Sa Pobla, en el recinto de Can Sirera Prim. Y también estará un grupo que está muy en boca de todos, Poblers, que son Baf,
0: sí, señor.
1: El trío Peligro, Caspari, Berliz y Peleón. Uh-huh. Cambio de registro, sin dejar los 90 y los 80, hoy, viernes, a partir de las 12 de la noche, en Yoseta actúa Burning.
0: Molt bé,
1: que repassarà...
0: Incombustibles, eh?
1: Incombustibles, sí.
0: Com diu el nom del grup.
1: Exacto, Burning, sí. I actuen en Yoseta, con Toc de Queda, que és una banda local. Y si la gente se queda por ahí, pues mañana sábado en Binissalem son las fiestas del Vermar, y el SUS, la inauguración, lo hacen también dos grupos de renombre, ¿no? El Spets y Suasi. En el aparcamiento de la escuela graduada a partir de las 8:30 hay que pagar entrada, de 35 euritos. Cuarteto de cuerda clásico que actúa mañana, se llama Dabracho, en el Palacio de Cambivot. Son dos buenas excusas, una para conocer este rincón de Palma también cuidado, y la otra pues para descubrir a una formación que mezcla tradiciones musicales de diferentes culturas y continentes. Y acabo con la patrona, que me imagino que habréis hablado, no sé si habéis hablado esta semana de ella.
0: Sí, hemos hablado de más DJs que punxen, por ejemplo.
1: Pues eso, pues mañana a partir de las 7, Par de la Mar, entrada gratuïta i, bueno, i música per repartir.
0: Molt bé, Ido, molta cosa a totes les illes. Anna, moltes gràcies, que passis molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquesta festa és per Mahó, no? Imagina.
2: Jo, es queda confessar que sóc de Ciutadella, però visc
0: que... Sí, per això ho dic.
2: És una traïció, sí, sí. Ara veuré pomada. Veuré pomada.
0: Va, no podia esperar menys de tu. Vinga, que t'ho passis molt bé. Gràcies, David.
3: Gràcies. He de dir que fa 30 anys, l'any 96, ja vaig veure l'Inquilino Comunista en un concert. Que coincidien amb el Xaval de la Peca i Sonic Youth. O sigui, era... Era una cosa digna de veure. Fa 3 dècades.
0: És una miscel·lània important. El Xaval de la Peca, Sonic Youth. I on dius que va ser aquest concert?
3: Va ser a Badalona.
0: Ostres, tio.
3: Va ser a Badalona, sí, senyor. Una cosa que sigui el Pop Festival, que només ha durat 2 anys, però que realment m'ha faltat la pena.
0: Idò, que t'ho passis molt bé aquest cap de setmana.
3: Gràcies.
0: Gràcies, capità.
1: Gràcies.
0: Idò, acabarem amb música de Sau. Sempre és un bon moment per recordar aquesta banda, i a més, ara que toquen, recordem demà a l'Auditori d'Escaló de Sol a partir de les 8:30 a Eivissa. Idò, bon moment per recordar a Sau, en aquest cas amb Boig per tu. Bon cap de setmana a tothom. La vida torna dilluns. Vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
1: Bon dia, són les 8. El nou curs polític que comença dimecres amb el primer ple al Parlament centra l'actualitat de les darreres hores. L'ha encetat la presidenta Marga Proens amb una reunió preparatòria amb tots els portaveus dels grups parlamentaris i amb dos clars temes a la taula: el finançament autonòmic i la crisi migratòria que viu Ceuta i que ha esquitxat de retruc a les Balears. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Proens ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Balears, segons apunta l'informe de la policia. Una passa que els socialistes consideren crea un alarmisme innecessari, mentre l'executiu Illenc ignora les protestes ciutadanes contra la saturació turística. Visió que comparteixen els ecosobiranistes de Més per Mallorca i Més per Menorca, mentre que Vox exigeix que s'actuï per prevenir les suposades arribades massives de migrants a les Balears.
1: Més consens ha obtingut el Ministeri d'Hisenda, que aconsegueix treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic. Suposarà 412 milions d'euros per les Balears.
2: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, on no se'n garantís el suport, s'ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats, inclosa Balears, hi han votat en contra.
1: Nou operatiu de la Policia Nacional i Local de Palma a Son Banya.
2: S'han requisat diferents quantitats de droga, com cocaïna o haixís, i s'han esbocat nou cassetes que es feien servir com a punts de venda molt actius.
1: Presó provisional per al conductor del camió que causà l'accident múltiple a l'autovia d'Inca.
2: L'home de 63 anys està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de desobediència greu, però va intentar fugir del joc dels fets.
1: Convoquen una protesta contra l'explotació d'animals a les galeres turístiques que recorren Palma.
2: Amb el lema "Galeres elèctriques ja", l'entitat Sat Animal reclamen a l'Ajuntament la modificació de la normativa. La manifestació s'ha convocat a les 11 del matí davant la catedral, just enfront d'una de les aturades que més galeres a plega de la ciutat.
1: I en els titulars dels esports que destacam avui, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Destacam per una banda ciclisme amb Enric Mas i els seus companys de Movistar, que mantenen el jornal més el mallot vermell de la Vuelta a Espanya. Ahir una etapa que va acabar amb el triomf del ciclista belga Wout van Aert. Mas no va tenir problemes per defensar el seu lideratge i manté distàncies respecte a Roglic i Gal. I a futbol, tot a punt pel Real Mallorca, de cara al complicat partit que se li presenta avui al nou Pepico Amat davant l'Eldense de Claudio Barragán. L'objectiu: sumar els primers 3 punts fora del recinte Somos en aquesta temporada.
1: Després de la treva, acabam la setmana amb temperatures altes que activaran de nou els avisos a les hores centrals del dia. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui el termòmetre tornarà a ser el protagonista amb una jornada marcada per les estones de sol i els intervals de núvols alts. La temperatura serà molt semblant a la d'ahir, amb màximes que podran superar els 36 graus a punts de l'interior i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. De fet, recordam que avui recuperam l'avís groc per temperatures elevades a l'interior d'aquesta illa. Tot això acompanyat d'un vent que bufarà fluix i variable amb un cert predomini de component nord cap al capvespre. I la mà es mantindrà tranquil·la també amb predomini dels redols de marejol.
1: Gràcies, Margalida. Encara un apunt de serveis, perquè una prova ciclista provocarà talls de trànsit des de les 8:30 i fins passades les 2 del migdia en diversos accessos, tant a Sa Pobla com a Búger, Mallorca. Són les 8:04, Ivan López és el control tècnic. Comencem.
0: Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: La presidenta del govern, Maga Proens, ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació sobre l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Balears. La presidenta fa aquesta petició, reclama els informes elaborats abans d'aquesta entrada, que va ser, recordem, el 30 de juliol, i que feien referència a les illes, als quals va mencionar Sánchez a la seva compareixença al Congrés.
1: En una declaració institucional, el consolat de Mar, Proens ha criticat que Sánchez no només no li va comunicar aquest risc a la reunió que van mantenir a Palma el 29 de juliol, sinó que li va assegurar que la migració irregular en l'arxipèlag anava a la baixa. La presidenta demana explicacions al govern espanyol per saber quines mesures han adoptat per prevenir les arribades de persones migrants i reitera que s'activi Frontex i el reforç dels recursos de les forces de seguretat de l'Estat.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
0: Amb tot, delegació del govern no especifica si han tingut coneixement concret de l'informe policial al qual feia referència Sánchez. Asseguren que el delegat té reunions periòdiques amb la policia i la Guàrdia Civil per fer seguiment permanent de les condicions que poden afavorir les arribades de persones migrants.
1: Per aclarir aquesta qüestió, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, demana la compareixença immediata del delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez.
0: Per part seva, la candidata socialista a la presidència del govern, actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha criticat Proens per utilitzar, diu, el drama de la migració com a eina electoral.
3: Cada vegada més pens que té més aptituds i actituds per ser actriu que per ser presidenta del govern de les Illes Balears, perquè està comparant la situació de Ceuta a la situació de les Illes Balears i està convertint un drama humà com és la migració i una preocupació com és la situació de les persones migrants amb una eina electoral.
0: La qüestió migratòria, concretament aquest conflicte institucional entre el govern balear i l'estatal arrel de la confessió de l'existència d'aquest informe de la Policia Nacional, ha centrat les tradicionals reunions de la presidenta del govern, Marga Proens, amb els portavós parlamentaris abans del sust al darrer curs al Parlament.
1: En diferents matisos en les reflexions, però el portavós socialista Iago Negreruela s'ha quedat sol en exigint a Proens que demani explicacions a la Moncloa.
4: Jo crec que un president del govern no ha de fer alarmisme, ha de gestionar i ha de gestionar els temes que li preocupen a la teva ciutadania. I la teva ciutadania ha sortit 3 vegades al carrer aquest estiu, 3 vegades, i no he escoltat a la presidenta cap mesura respecte a les protestes ciutadanes.
1: I és que Negreruela considera que l'executiu de Proens només cerca debatre de forma destructiva amb el govern d'Espanya en aquelles qüestions sobre les quals no en té competències. El socialista creu que el que han de fer els consellers és actuar en política d'habitatge, reduir la pressió turística i garantir la sanitat pública.
0: En canvi, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha aplaudit la reacció de Proens.
5: Sabía perfectamente que había un informe que, como ayer confesó, era de Baleares, de una invasión, una posible invasión en masa de Baleares, y hemos visto que si le importan poco los ciudadanos de Ceuta, evidentemente los de Baleares le importamos muchísimo menos.
1: Soci preferent del paper al Parlament en moltes qüestions, Cañadas ha deixat caure que podria donar suport als darrers pressupostos de la comunitat de la legislatura.
0: Les peticions de Més per Mallorca s'han centrat en més autogovern, a desenvolupar l'Estatut d'Autonomia. Ara bé, tot i no compartir els plantejaments en política migratòria de Proens, el líder ecosobiranista Lluís Apestegui es decanta per la presidenta en el pols en Madrid.
6: Que el president d'una part de l'Estat digui que tenia una informació que no ha compartit amb la presidenta d'una altra part de l'Estat, crec que no és una forma gaire lògica de funcionar. A partir d'aquí, jo el que confio i convido a la presidenta del govern de les Illes Balears és en constituir-nos en un estat i així ja no haurem de dependre de que Pedro Sánchez ens conti com li va la vida per Madrid i podrem gestionar nosaltres els nostres recursos.
1: És una visió que comparteix el també ecosobiranista menorquí Josep Castells.
7: Expressar la perplexitat de Més per Menorca davant del que jo considero que és una gran frivolitat del president del govern de despatxar aquest tema d'aquesta manera. Aquest tema és un tema molt greu, és un tema gravíssim. I si realment resulta que hi havia uns informes que alertaven de la possibilitat de que hi hagués una entrada massiva a les Illes Balears, nosaltres creiem que, evidentment, per un principi de lleialtat institucional, el govern de les Illes Balears ho hauria d'haver sabut.
1: apunta com a prioritat nacional atacar la massificació turística i per això proposa un fortíssim increment de l'impost de turisme sostenible perquè es converteixi realment en un element dissuasori. I posa xifres, gravar un 11% el cost de la nit hotel.
0: El diputat d'Esquerra Unida, José María García, també ha demanat contenció turística, sobretot polítiques d'habitatge. Pel que fa a la vessant migratòria, demana explicacions a la Moncloa, com també ho ha fet el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba.
8: Hay que estar pendiente de esto y creo que tenemos que saber qué es lo que sabía el gobierno, qué es lo que iba a pasar. Y también, desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es ser solidarios con Ceuta.
9: Ha sido una demanda que es havia de fer i que com a presidenta doncs, n'estic orgullós que ho hagi fet i així li he fet saber també. El que ha quedat clar és que la crisi humanitària que està a Ceuta ha fet que l'Estat reconegués d'alguna vegada que quan hi ha una crisi per migració l'Estat té que actuar també.
1: Córdoba ha demanat a la presidenta que si hi ha nous pressupostos es faci un pla estructural on es reconegui el finançament que necessita Formentera, amb el cost real d'atendre els menors migrants no acompanyats.
0: La ronda l'ha tancada el portaveu popular Sebastià Sagreras, que ha fet aquesta petició a tots els grups.
10: Unitat per reivindicar davant d'aquesta crisi migratòria que també tenim a les Illes Balears amb una ruta consolidada des del nord d'Àfrica, demanar més mitjans de Policia Nacional i Guàrdia Civil i no demanar més mitjans de Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó també més mitjans per ells.
1: En aquest curs parlamentari, que comença dimecres, s'haurà de votar una proposició no de llei dels populars que va en línia al consens que ha demanat Sagreras.
0: I en les darreres hores, 89 persones han estat interceptades a les costes de les illes per arribar de manera irregular en 5 embarcacions.
1: En concret, han estat 4 a Mallorca i una a Formentera. Són persones d'origen magrebí i subsaharià, segons informa la delegació del govern.
0: Tot això, la Fiscalia s'ha pronunciat a favor que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Justifica aquesta decisió argumentant que els efectes més rellevants del succeït varen passar en territori espanyol.
1: El fiscal en cap, Jesús Alonso, ha informat la jutgessa Maria Tardón que s'encarregarà de la causa, que considera competent el tribunal per encarregar-se de la investigació. Alonso veu possible que hi haguessin delictes d'immigració il·legal, homicidi i organització criminal i ha sol·licitat que es declari el secret de la causa.
0: Tot això plegat mentre continuen les reaccions a les paraules del president Pedro Sánchez del Congrés. Tots els grups parlamentaris, tant de l'oposició com socis de l'executiu, coincideixen que no ha estat ben gestionada i demanen transparència.
1: El Partit Popular insisteix que el president tapa el Marroc perquè el país té informació compromesa seva relacionada amb el cas Pegasus. Li ha tornat a demanar que dimiteixi i pressiona els socis perquè donin suport a una eventual moció de censura. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que Sánchez va fer cas omís dels avisos de l'arribada massiva, així com de l'informe que atribueix responsabilitats al Marroc.
11: Si Sánchez quiere seguir siendo el presidente que más le conviene a Marruecos, allá él y sus razones. Yo quiero ser el presidente que más le conviene a España, porque es nuestro objetivo. Lo único que tiene claro Sánchez es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta.
1: Feijóo ha reafirmat que el dirigent socialista haurà de donar comptes als tribunals. S'ha de recordar que el PP ja s'ha personat la causa oberta a l'Audiència Nacional.
0: I en aquest context, dimecres que ve, el líder del PP, precisament, Alberto Núñez Feijóo, i el d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, coincidiran a demanar a Pedro Sánchez al Congrés com pensa afrontar el que queda de legislatura.
1: També interrogarà Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, que li demanarà directament si el Marroc li fa xantatge per la informació que el país té sobre la seva corrupció, diu, i la de la seva família. Són tres preguntes que ja s'han registrat en l'ordre del dia del Congrés.
12: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I el Consell de Política Fiscal i Financera ha donat llum verda al nou sistema de finançament autonòmic que l'Estat vol que s'implementi a partir del gener de l'any que ve. Suposarà una injecció addicional de 21.000 milions d'euros per les comunitats. En concret, seran 412 milions per les Balears. Es tracta d'una primera passa, ja que ara haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres i després començar la tramitació al Congrés dels Diputats, que es preveu difícil per la manca de suports.
1: En la roda de premsa posterior al Consell de Política Fiscal, el ministre ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat molt positivament la fita, ja que, recorda, feia 17 anys que no es debatia el model de finançament i diu que havia quedat obsolet.
13: Se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
1: L'executiu defensa que la reforma reduirà les diferències de finançament entre territoris i permetrà una distribució més equilibrada dels recursos públics.
0: La proposta ha tirat endavant amb els únics vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i Canàries. La resta de comunitats, incloses autonomies socialistes com Castella i la Manxa i Astúries, també hi han votat en contra, perquè entenen que és un model pensat només per Catalunya i que trenca amb la igualtat de l'Estat. També les Balears, perquè consideren que no s'han tingut en compte cap de les propostes plantejades.
1: El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha criticat que el document no hagi estat consensuat i que les Balears no hi hagin participat en res. El govern critica que el text no recull les reivindicacions històriques de les illes, com la insularitat, i tampoc no reconeix el pes de l'increment poblacional ni la població flotant.
14: Hem explicat aquí dins la necessitat de que aquesta proposta es sotmeti novament a una votació futura o, dit d'una altra forma, que directament es tregui d'aquí i que segueixi negociant. No ho ha acceptat el Ministeri i les Illes Balears, argumentadament, no teníem altra manera més que votar en contra. Una proposta que no s'ha negociat suficientment.
1: Costa també ha criticat que les Balears siguin la segona comunitat que més aporta a l'Estat i la desena que rep, una desproporció que la nova proposta de finançament lamenta no equilibra. És el conegut com a principi d'ordinalitat. El conseller també defensa l'autonomia tributària de la comunitat i assegura que no poden permetre que recuperi l'impost sobre les herències que l'executiu va eliminar.
0: I un apunt més en política, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, no optarà a la reelecció la propera legislatura.
7: No ho deixo per falta de ganes, sinó que ho deix, per, tal com he expressat, primer per higiene democràtica, crec que és bo que hi hagi relleus, i després també per afavorir que hi hagi aquest relleu. És a dir, jo crec que hem de deixar la gent d'una certa edat, hem de deixar espai perquè altra gent que té vocació política, més jove que nosaltres, pugui tingui l'oportunitat de fer la seva aportació.
1: Actual portaveu parlamentari abandonarà la política després de 12 anys. Agraeix el bon clima amb el qual ha treballat i especialment els companys de partit amb qui ha fet feina colze a colze els darrers anys, així com la confiança dels electors.
0: 8 i gairebé 17 minuts, una pausa per la publicitat i continuem a l'Informatiu Matí.
12: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la, però...
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: Obrim la plana de succeïts. Presó provisional per al conductor del camió que dijous va causar un accident en cadena a l'autopista d'Inca. L'home, de 63 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Se l'acusa de delictes de desobediència greu i contra la seguretat viària després de deixar 17 persones ferides.
1: Els fets van passar en hora punta a l'altura de Son Fuster. El camió de gran tonatge no va poder frenar a temps quan es va trobar l'embòs que habitualment es forma per accedir a la via de cintura i va impactar contra els cotxes aturats. Primer va pegar un i a partir d'aquí hi va haver una col·lisió en cadena que va afectar fins a 8 vehicles. Dels 16 ferits, 4 van ser traslladats a centres hospitalaris.
0: Al poblat de Son Banya, a Palma, un nou operatiu policial contra les infraccions urbanístiques i el tràfic de drogues han derrocat 9 casetes.
1: Són construccions senzilles ubicades a l'entrada del poblat que s'havien tornat a aixecar de manera il·legal. L'operatiu conjunt de la Policia Nacional i Local i Nacional desplegat a Lloro Baixa també ha requisat diverses drogues i dobbes en metàl·lic. És Toni Ramis, cap de la Policia Local.
2: Notam que la construcció més feble que altres pics i en total se tenen 9 casetes, a més d'invalidar un carril d'accés en el poblat, que també és nou. Les construccions no són tan ostentoses, ni tan grans, ni tan pesades com edicions anteriors.
1: L'operació s'ha saldat sense cap detingut.
0: Compromís de la senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanet, per impulsar mesures amb la Direcció General de Trànsit per reforçar la seguretat viària a Formentera després d'un estiu especialment tràgic a les carreteres de Castilla.
1: En una reunió amb el president del Consell, Òscar Portas, la senadora ha plantejat analitzar l'efectivitat dels radars pedagògics i estudiar la instal·lació de radars fixes. La trobada també ha servit per abordar altres qüestions com l'accés a l'habitatge, la delimitació de costes, la migració i l'atenció als menors migrants no acompanyats, així com les compensacions per la insularitat.
0: Més, per Mallorca, demana que s'aixequi el veto de la llei de cogestió aeroportuària de les Balears que van presentar al Parlament i posen el focus a la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve.
1: Més, assegura que l'executiu espanyol justifica el veto per un possible impacte sobre els comptes públics que, segons el partit, és futur i hipotètic. Ho explica el diputat del partit, Vicenç Vidal.
3: La llei no fa cap referència a les tarifes. Aquest supòsit no té cap sentit. Ells estipulen un impacte de 32 milions d'euros en els ingressos i 8,3 milions d'euros en els dividendos de la societat Aena i no entenem perquè la llei realment no genera, no parla de les tarifes, sinó dona capacitats i instruments de coordinació.
1: En el mateix sentit, s'ha expressat el portaveu popular, Sebastià Sagreras, acusant el govern central de favoritisme cap a Aena.
4: Que el govern del Partit Socialista només veu els aeroports de les Illes Balears com una caixa registradora, perquè l'argument que ha esgrimit és que la limitació de vols pot limitar els ingressos per a Aena.
0: I segons les dades de l'autoritat portuària, l'arribada a Eivissa per via marítima de passatgers que viatgen en vehicle ha davallat aquest estiu. A diferència d'ara fa un any, cap dia del mes d'agost s'han exhaurit el topall previst a la llei de limitació de vehicles, que fixa en un màxim de 3.500 els turismes autoritzats. Ens ho explica Dani Manau.
5: Segons el Consell, l'illa ha rebut durant l'estiu 10.000 vehicles menys que fa dos anys, quan encara no s'aplicava aquesta normativa. Mariano Joan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
6: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit.
5: En el pic de la temporada no s'ha esgotat el límit de vehicles durant cap dia del mes d'agost, quan l'any passat, amb un topall més alt, es va exhaurir en 30 dels 31 dies del mes. És de nou Mariano Joan.
6: El cupo l'any passat era de 4.000 vehicles. El cupo aquest any l'han passat a 3.500 vehicles. I aquest any no s'ha omplert aquest cupo. L'any passat sí, durant uns 30 dies, en agost, no és cap sorpresa, es va omplir aquest cupo de 4.000 vehicles. Aquest any, aquest cupo més petit de 3.500 vehicles no s'ha omplit en cap dia d'agost. El dia que més s'ha omplit ha estat un 80%.
5: Ara s'ha iniciat la fase de control de matrícules. S'han analitzat més de 400 que han derivat en 10 expedients sancionadors, amb multes de 1.000 euros que poden arribar fins als 10.000.
0: I encara en crònica de carreteres, comença les obres de la rotonda de la ITB al polígon de Son Castelló de Palma, un punt per on cada dia hi passen uns 48.000 vehicles. L'objectiu és descongestionar una de les entrades i sortides més conflictives de la ciutat. Està previst que les obres durin un any i costaran uns 3,7 milions d'euros.
1: El Consell de Mallorca ampliarà amb 25 metres d'amplada la rotonda, que passarà de 55 a 80 metres de diàmetre. Es tracta d'un punt molt concorregut, ja que enllaça el polígon de Sant Castelló, l'estació de l'ITB, l'Hospital de Sones Passes, la Via de Cintura i la carretera de Solla. Per això, el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha demanat paciència i comprensió als conductors i ha explicat que les feines es faran en tres fases.
7: És una obra que no és fàcil, és una obra que té la seva complexitat, però que s'ha preparat un pla de mobilitat i sobretot una execució per fases que facilitarà la circulació per aquest punt en tot moment. Concretament, hi haurà tres fases, una primera d'adequació dels terrenys, per tant, no molestarem a la circulació, la segona serà la construcció dels accessos de Son Sardina i també del carril Cero, i la tercera fase serà la construcció de la rotonda.
1: Entre els conductors, opinions de tota mena, entre els que passen pena pels embossos i els que pensen que l'ampliació millorarà la circulació. Per la seva banda, el president d'ACIMA, Francisco Martorell, que agrupa els empresaris del polígon de Son Castelló i Can Valero, ha assegurat que aquesta ampliació era una reivindicació històrica.
8: Me sent molt feliç i molt content de poder iniciar aquestes obres, perquè això farà que en les retencions que teníem, sobretot a les hores punta i a la sortida de l'horari laboral.
1: Durant aquesta intervenció també es construiran carrils zero, provenint de Son Castelló i de Son Espases, perquè els vehicles no hagin de passar per la rotonda. I també està previst afegir una sortida i una entrada directes al barri de Son Sardina. A banda d'això, es deixarà una infraestructura preparada per a l'obra del futur vial cívic que connectarà Son Espases en la carretera de Solla.
0: D'altra banda, hem d'afegir que el Consell de Mallorca estudia també el punt negre del camí de Can Capó, prop de l'aeroport de Son Sant Joan. Està just davant la discoteca Amoc, on, recordem, dijous va morir atropellat un home de 29 anys.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Onze mil alumnes de grau començaran dilluns que ve el nou curs a la Universitat de les Illes Balears, que estrena noves titulacions, i ho fa amb 3.500 alumnes de nova incorporació. La universitat ja ha celebrat l'acte d'obertura d'aquest any acadèmic 2026-2027, una cerimònia en què s'ha lliurat la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez. L'historiador i catedràtic Miquel Dellà s'ha encarregat d'impartir la tradicional lliçó inaugural.
1: Carlos Gómez, un dels juristes més destacats de la història de Mallorca, ha rebut la medalla d'or visiblement emocionat. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sempre ha mantingut una estreta relació amb l'UIB i en el seu discurs ha posat en valor els vincles entre la judicatura i la universitat.
10: No, jo sempre he cregut que universitat i judicatura han d'anar plegats, perquè tenim un paper important en mantenir una realitat comuna que permeti la convivència. Avui en dia que la realitat pareix que se dissol en opinions polaritzades.
1: Posteriorment, el doctor Miquel Dellà ha impartit la lliçó inaugural sobre els límits del poder de l'Estat i ho ha fet adreçant-se als presents com si fossin els seus alumnes.
11: Aquella dialèctica eterna entre el debat entre la llibertat i la seguretat. Això se va desenvolupar molt en el segle XVII-XVII per teòlegs, juristes.
1: De la seva banda, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha aprofitat el seu extens discurs per defensar el paper de la universitat pública.
12: Es tracta del major projecte d'autoconsum de l'Estat espanyol instal·lada, que ens permetrà estalviar l'emissió d'una bona quantitat de tones de CO2, l'equivalent que en un any absorbeixen més de 160.000 arbres.
1: A més, aquest curs s'estrenen dues noves titulacions, el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mà.
0: I encara hem d'afegir que l'inici de curs incert per a l'Escola de Música de Ciutadella. L'Ajuntament ha avisat que fins novembre no començaran les classes per als 600 alumnes inscrits. Etxel Camarasa.
13: Un retard en l'adjudicació de la gestió del servei fa impossible que l'escola reobri portes al setembre, com cada any. En aquests moments, la licitació està en curs i fins que no es resolgui i es contracti el nou gestor de l'escola, no es podran reiniciar les classes. La formació musical al municipi també està pendent del trasllat a un centre de nova construcció. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begú.
14: I per tant, estem ara pendent d'aquesta segona revisió de donar s'okei a tot el nou projecte bàsic atenent a les esmenes presentades, i una vegada això estigui revisat, s'aprovarà aquest projecte bàsic i després tenen un període de 4 mesos per presentar el projecte executiu.
13: El nou contracte suposa una inversió de més de 500.000 euros anuals.
0: Més notícies nacionals i internacionals abans d'arribar i mitja. En clau estatal, un home de 39 anys ha mort després de caure d'un terrat mentre treballava a Igualada, a la província de Barcelona.
1: Estava realitzant treballs de manteniment a la teulada i s'ha precipitat al pati interior de la casa de devora. Quan el personal d'emergència s'ha arribat al lloc dels fets, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: Presó provisional sense fiança pels pares de l'infant trobat mort a la localitat tarragonina de Santa Bàrbara aquesta setmana.
1: Se'ls imputa un presumpte delicte d'homicidi. Varen ser detinguts dijous a l'estació del nord de València.
0: I en internacional, els Estats Units han sancionat el Golden Global Bank, amb seu a Turquia, per les seves relacions financeres amb l'Iran.
1: El Departament del Tresor nord-americà els acusa de facilitar el finançament de les estructures que protegeixen els actius del país persa a l'exterior, emmarcat la mesura de la seva guerra econòmica contra Teheran.
0: Dos militars colombians han mort en un atac amb drons contra una caserna al nord del país. L'autoria dels atacs s'atribueix a la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional.
1: El president del país, Abelardo de la Espriella, ha condemnat els fets i ha defensat que l'Estat actuarà amb tota la contundència possible. L'atac arriba després que aquest divendres s'hagi detingut a la localitat d'Ocaña un important integrant de la guerrilla.
0: Declarat nul el judici contra la mare acusada d'assassinar els seus 3 fills als Estats Units.
1: Un jutge nord-americà ha anul·lat el judici contra Lindsay Clancy, la dona que va confessar haver estrangulat els seus 3 fills petits l'any 2023, arran, segons la defensa, d'un brot psicòtic per depressió postpart.

0: Han tocat les 8 i mitja, moment de repassar els principals titulars d'aquesta jornada. El Parlament Balear acull dimecres que ve la primera sessió i, com a prèvia, les trobades de la presidenta Marga Proença amb tots els portaveus dels grups parlamentaris, que ha servit per prendre el pols al nou curs polític. Dues temàtiques han centrat aquestes reunions, el finançament autonòmic i la crisi migratòria que viu Ceuta i que ha esquitxat les Balears.
1: Proença ha enviat una carta al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per exigir informació de l'alt risc d'arribada massiva de migrants a les Balears, segons apunta l'informe de la policia. Una passa que els socialistes consideren crea un alarmisme innecessari, mentre l'executiu illenc ignora les protestes ciutadanes contra la saturació turística. Visió que comparteixen els ecosobiranistes de Més per Mallorca i Més per Menorca, mentre que Vox exigeix que s'actuï per prevenir les suposades arribades massives de migrants a les Balears.
0: Més consens ha obtingut el Ministeri d'Hisenda, que aconsegueix treure endavant el nou sistema de finançament autonòmic. Suposarà 412 milions d'euros per les Balears.
1: La proposta, que encara s'ha d'aprovar al Consell de Ministres i al Congrés, no estan garantits els suports al Congrés, ha comptat amb els vots de Catalunya i les Canàries.

0: UIB amb el seu rector Jaume Carot, entregant la medalla d'or al president del Tribunal Superior de Justícia de Balears, Carlos Gómez, amb el titular "Sortir del rànquing Xangai no és una bona notícia".
1: Periódico de Ibiza y Formentera insisteix en la crisi migratòria, remarcant que Provença exigeix saber què va fer Sánchez quan va tenir coneixement de l'informe policial. La seva imatge de portades pel motor de 7 tones que l'Ajuntament de Sant Antoni ha extret de la platja d'Espouat en el marc d'una neteja.
0: Diario d'Ibiza també posa el focus en els estrangers, però en aquest cas en els quals compren habitatges. Ja adquireixen més de la meitat dels immobles en venda. En el cas de Sant Josep arriba fins al 64%. La imatge de portada és per Charo Ruiz, Martín Ferrer i Tanit, emocionats a la gala de premis La clau d'Eivissa, amb el titular "Eivissa en tres trajectòries".
1: Menorca Diario dona continuïtat al debat sobre la limitació de cotxes a l'illa. Destaquen que els grans rentacars veuen il·legal eximir del límit de vehicles al sector local, ja que es genera un tracte clarament discriminatori, segons apunta la patronal Baleval.
0: La imatge de portada està dedicada a l'arribada de Michelle Obama a Menorca, després que hi arribés per gaudir de l'illa durant el cap de setmana.
1: A la premsa d'àmbit estatal, protagonisme per la crisi de Ceuta. El País destaca l'enfrontament entre el govern d'Espanya i els jutges per la investigació oberta a l'Audiència Nacional. Això després que la magistrada Maria Tardón hagués demanat màxima reserva a la policia després de comanar l'informe sobre l'arribada de migrants a Ceuta. Un informe que explica que els agents marroquins varen guiar l'entrada de migrants a Espanya.
0: La imatge del diari està dedicada a Lindsay Clani, a la qual es pot veure asseguda amb la mirada perduda a la seva compareixença al jutjat. Això després que s'hagi anul·lat el seu judici que, com dèiem, dirimeix la pena per una dona que l'any 2023 va ofegar els seus tres fills als Estats Units.
1: L'ABC, per part seva, manté que el Ministeri de Defensa alerta de que és una errada molt greu publicar els informes policials de Ceuta, com va anunciar Pedro Sánchez al Congrés aquesta setmana. Creuen que podria desvelar l'estratègia espanyola a la frontera.
0: En la principal imatge de la seva portada es pot veure precisament a la ministra de Defensa, Margarita Robles, parlant amb el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, i a Toledo. També destaquen la preocupació de Moncloa perquè la invasió, diuen, dinamita l'estratègia del govern d'Espanya pel nou curs.
1: I per últim, la Vanguardia explica que el fiscal està facilitant l'obertura d'una causa judicial per aquest assalt a Ceuta, ja que ha demanat investigar si es va planificar un atac a la sobirania espanyola. A la imatge principal es pot veure un carrer d'aquesta ciutat autònoma amb migrants dormint al terra i amb tendes de campanya.
0: Tot i que el principal titular de la Vanguardia és pel nou model de finançament que ha aprovat el Ministeri d'Hisenda i que preveu 21.000 milions d'euros més. Només Catalunya i Canàries han donat suport al projecte que ara s'haurà de negociar amb Junts perquè pugui ser aprovat al Congrés.
1: 8:36, a continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí i Betres Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a Ivetra Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio és legendari.
13: És un facto.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
14: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Arrencam en ciclisme i amb un nom propi, el del Rim Mas, que juntament amb els seus companys del Movistar Team van defensar ahir amb ordre el lideratge de la ronda espanyola a la 13a jornada de la Vuelta. Una etapa que, recordem, va acabar amb l'esprint on es va imposar un clàssic, el belga Wout van Aert. Mas i el gran grup van entrar a 3 minuts del guanyador de l'etapa. Sentim l'Artenac.
15: Hemos mantenido, como tú dices, la calma en todo momento. Ya habéis visto que
8: Nosotros solemos utilizar

0: Avui entra en escena el grup 11 de Tercera Federació amb 4 partits que s'avancen a la jornada de diumenge. A les 3 i mitja, Mercadal Formentera, i a les 6 i el 7 és Sineu. El Sineu és són debutants a la categoria. Amb 84 anys d'història, l'equip que per 8a temporada consecutiva prepara Amador Garcias es vol mostrar competitiu.
1: És que aquí som recent ascendits, com nosaltres, la penya Sant Jordi, l'Arenal i el Migjorn. A priori, per ser debutants, tothom estem dins aquest grup i després un o dos equips que hem d'intentar que s'hi fiquin. I si se fiquen un, dos o tres equips, com més s'hi fiquin, pues millor per nosaltres.
0: Del partit davant el potent conjunt de Lloseta, Amador va dir el següent.
1: Il·lusió i ganes perquè sigui demà a les 7 i debutar dins Lloseta en el que serà el primer partit oficial del Sineu a tercera divisió. Tots esperant aquest dia del començament de Lliga. Estem tots convençuts de demà intentar fer un bon partit i començar bé el que sigui el recorregut de l'equip per aquesta nova categoria.
0: Les paraules d'Amador Garcia recordant la resta de partits per la jornada d'avui a la setmana Cop i Salem i Constanci Arenal. El trofeu Ciutat de Maó va ser pel París Basketball. Els francesos, tot un projecte d'Eurolliga, van superar totes el bàsquet Menorca per un clarificador 62-95. I pel que fa a la selecció femenina d'Espanya, hi va debutar la Copa del Món de la millor forma possible, en triomf, amb un gran joc coral i una gran superioritat davant l'equip anfitrió, Alemanya. El que va esclafar per 83-53, amb participació de les mallorquines Elena Puello i Alba Torres. Miguel Méndez és el seleccionador.
2: Pero es verdad que nos hemos apoyado en una gran defensa durante todo el partido, que hemos tocado bien sus puntos claves, hemos trabajado muy bien desde el banquillo, el segundo quinteto ha trabajado muy muy bien, ha sido muy superiores al segundo quinteto de ellos, y esto demuestra que somos un equipo, hemos sido un equipo hoy.
0: Avui, segon partit davant Mali, a partir de les 11:30 del matí. Martina Campos, medalla de plata al passat europeu sud d'avui, continua donant passes de gegant en la seva trajectòria esportiva. De fet, ja és nova jugadora d'un dels clubs més potents del rugby estatal, del Sant Salvador de Valladolid. D'aquesta forma, deixa el Barça femení, el que va ascendir a divisió d'honor, per incorporar-se a un dels equips més professionalitzats d'Espanya. La sentim.
3: He fitxat per El Salvador, el primer equip de la primera lliga, i estic molt il·lusionada perquè tenen molta professionalitat dins els clubs, seré de les petites, però tinc moltes ganes d'aprendre i de jugar molt més.
0: Martínez s'ha convertit en una de les màximes promeses del rugby espanyol. En només 16 anys s'ha penjat la plata a l'Europeu Sud d'avui i ja entra en dinàmica de concentracions de la selecció absoluta. Somia no costa res, però ella té els peus en terra i de moment veu molt lluny els Jocs Olímpics Los Angeles 2028.
3: És una cosa que m'agradaria moltíssim, però crec que encara a 2028 no arribaré, encara estic a sub de 8 i els sèniors tenen un nivell molt, molt, molt, molt alt. Crec que m'encantaria, però crec que encara no arribaré. Ojalà, ojalà.
0: Feta l'escoleta de Rubí del Toro, només 16 anys, ja segueix el camí, que no fa res, va deixar marcat una altra mallorquina, Zaya Pérez. I tancam en pàdel. Gemma Tirat ja és a la final del Premi Pàdel de Madrid. La menorquina i la seva companya de Fibrea han derrotat Alejandra Salazar i Aranza Osoro per 6-2 i 6-3 en 1:13 de joc. Un partit sense cap dubte especial per a Salazar, l'excompanya de Triai, que s'acomiada per sempre de Madrid perquè a final de temporada es retira. Ara, la jugadora de Balear i la seva parella es veuran avui les cares Mari Sánchez i Andreu Ostero per una plaça a la final. Amb aquest punt de pàdel ho deixant. I aquí els esports, però recordi que tornem a partir de la 1:04, 1:05 amb la prèvia del partit semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Pozo Múrcia.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Un estiu que canviarà les seves vides.
5: Catalina!
6: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Homà.
7: És una provocació darrere l'altre.
4: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
8: Abuelo!
9: No deixaràs de sentir-la, però...
4: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
10: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.

0: 8:50, encara amb la recta final de l'informatiu matí, explicant-vos que en aquesta nova jornada, amb avisos per altes temperatures que s'activaran a partir de migdia, l'entitat animalista Sati ha convocat una protesta contra l'explotació d'animals a les galeres turístiques que recorren Palma. Amb el lema "Galeres elèctriques ja", reclamen a l'Ajuntament la modificació de la normativa per forçar aquest canvi que diuen és urgent, aquests vehicles sense tracció animal, com a mesura pel benestar.
1: La manifestació s'ha convocat a les 11 del matí davant la catedral, just enfront d'una de les aturades que més galeres s'emplega de la ciutat. No volen molestar els conductors, assegura el portaveu de Sàtia, Quique Gimeno, sinó fer palesa la crítica situació que viuen els animals que treballen a altes temperatures sense control i reclamar accions reals a l'Ajuntament palmesà.
2: No nos consta que hayan hecho ningún trámite necesario para modificar el reglamento y poderlas incluir, cuando además lo que criticamos es que simplemente lo que pretenden es incluir las calesas eléctricas en el reglamento y no prohibir ni limitar las calesas con animales. Por lo tanto, no nos parece tampoco la solución adecuada, porque esto abre la puerta a que un calesero que no quiera cambiar a eléctricas o alguien que en el futuro quiera volver a tener caballos para distinguirse de las eléctricas, lo pueda hacer.
1: Sàtia recorda que el sector va posicionar a favor del canvi als corredatges elèctrics mesos enrere, però Cort no ha fet cap pas endavant. Tampoc, diu, ha complert les seves obligacions envers els caballs.
2: Manifestaron, en teoría, unánimamente, aunque nos consta que hay discos, hay 4 o 5 calesas que no están a favor, de cambiar eléctricas, y esto lo recogimos como muy buena noticia, pero no basta. No basta, y menos el ayuntamiento te quita la limitación de la alerta amarilla y tú explotas al caballo todo lo que puedes. Con la connivencia del ayuntamiento, que no les ha pasado las revisiones veterinarias antes de que empiece la temporada. Se la tiene que pasar ahora en septiembre. Es algo que no tiene ningún sentido. Pero lo que es obvio es que los animales no les preocupan absolutamente nada, son simples herramientas de trabajo.
1: Això critica l'associació quan ha quedat demostrada la seva eficiència i bona acollida al CUDI, on ja s'ha fet el canvi de model. La protesta de Sàtia es repetirà cada dissabte de setembre al mateix punt fins que l'Ajuntament compleixi amb el seu compromís. Per part seva, l'associació La Galera, que plega els propietaris i conductors d'aquests vehicles, no ha volgut fer declaracions.
0: I les depuradores de les Balears estan al límit per l'augment poblacional i la massificació turística. En els últims 5 anys, el volum d'aigua residual que reben ha crescut entre un 6 i un 15%, excepte a Formentera, que ha davallat un 19%. Moltes d'aquestes instal·lacions de les illes aboquen aigua depurada en concentracions 3 vegades superiors al límit legal. Són les conclusions tretes de dades públiques analitzades per Aliança per l'Aigua, que ens explica Ivonne Aranyó.
3: Segons l'informe anual de 2025 de l'Observatori de l'Aigua de les Illes Balears, la qualitat i la salinitat de l'aigua residual que arriba a les depuradores empitjora de manera sostinguda des de 2023. Ens ho explica el portaveu d'Aliança per l'Aigua, Rafael Tur.
4: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor de tot això és que ningú fa cap previsió.
3: A Eivissa concentra els indicadors de qualitat d'entrada més preocupants.
4: Són pitjors per molt que tenim molta salinitat. El problema d'això és que tenim un clavegram que és zero oblidat, el clavegram fa que tinguem molta intrusió d'aigua marina, aquesta intrusió d'aigua marina fa que tinguem molt de clorurs i aquests clorurs fa que no puguem reutilitzar l'aigua. Vull dir, el problema que estan fent és que estan depurant aigua de la mà. Vull dir, a part d'això, estan fent un consum energètic molt més elevat.
3: El creixement poblacional i la massificació turística aporten al límit al bon funcionament d'aquestes infraestructures. La solució implica renovar el clavegram i tancar el cicle de l'aigua.
4: Hem de millorar el clavegram, hem d'acabar les instruccions d'aigua marina, hem de regenerar aquestes aigües, hem de tancar el cicle d'aigua i, sobretot, anar pensant ja quantes depuradores més ens fan falta.
3: Formentera és l'única illa on la depuració d'aigua funciona correctament.
5: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: Vos explicam ara una vida de pel·lícula, d'aventures amb guerres, segrestos, traïcions, enfrontaments familiars. Va ser un rei sense corona que feu del retorn al seu reialme, Mallorca, la gran obsessió de la seva vida. Parlar de Jaume IV. La setmana que ve, una expedició arqueològica impulsada des de la Universitat de les Illes Balears i amb el suport del Consell i de l'EIB, mirarà de trobar les seves restes, que suposadament reposen a un solar de Sòria, on fa segles hi hagué la capella del convent dels franciscans on el van enterrar. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una nova passa en un projecte de recuperació que va començar, com comencen les bones coses, amb un grup d'amics al voltant d'una taula. Era l'any 2007 i tot d'una es va posar fil a l'agulla amb una primera expedició que va semblar confirmar l'existència de la capella. Estaven en el bon camí, la investigació havia de continuar, però la crisi del 2008 va aturar en sec el finançament. Fins ara, amb tot, aquests anys no s'han perdut. S'ha aprofitat el temps per investigar i confirmar o rebutjar algunes de les històries al voltant de la seva figura. Gabriel Ensenyat és doctor en Història Medieval i un dels directors del projecte.
2: Algun document deien que havia desembarcat, d'amagat, vestit de frare, perquè no el conegués ni per dirigir una espècie de subvolació interna. Bé, tot això eren fakes, ara és la paraula que fan servir, fakes medievals.
1: El temps també ha comportat la millora de la tecnologia que s'empren les tasques de recerca, cosa que fa que, en principi, les esperances de confirmar allò que de moment només són sospites siguin altes. L'arqueòloga Helena Inglada codirigeix aquesta iniciativa.
3: Si no està col·lapsat i si està mínimament accessible i podem anar, veurem si aquesta capella és, si aquesta capella existeix i, sobretot, què hi ha dintre de la capella.
1: Perquè allò que s'espera trobar són les restes del primer rei de Mallorca després de la desaparició de la dinastia, l'home que no regnà, el nin que resultà ferit a la batalla de Llucmajor, on son pare, Jaume III, hi va perdre la vida, i el qui tingué en Pere en Cerimoniós el seu gran enemic. Són les restes d'una part de la història de Mallorca. Per tot plegat, l'expectativa, malgrat la prudència, és alta.
2: La pregunta és aquesta: quina certesa tenim de trobar? Ni en tenim ni en deixem de tenir. Hem de fer una excavació per constatar el que sigui. En tot cas, si en el final no hi hagués restes, constataríem que no hi és. Cosa que no vol dir, però que no hagi estat. Hem de pensar que en totes aquestes vicissituds les restes poguessin ser traslladades.
1: I si les restes es troben, però, què passaran amb elles? Vindran a Mallorca, quedaran a Sòria, i dos, una pregunta per la qual, ara per ara, no hi ha resposta.
0: És la música de Duplicats, que posaran la festa avui a l'hora baixa de Bunyola, el programa de festes de Sant Mateu, a partir de les 4 de l'hora baixa.
4: El grup mallorquí serà protagonista de l'hora baixenc, una proposta pensada per viure la festa des del carrer i compartir música, poble i cultura popular. Duplicats, la seva experiència dins el circuit de festes i rebel·les de Mallorca, posarà el ritme, una hora baixa que continuarà amb les sessions de DJ Titi i DJs locals. És Josep Riera, vocalista de Duplicats.
5: En el nostre repertori hi trobau grans èxits de rock en català de totes les èpoques i també alguns temes propis. Així que ja ho sabeu, dissabte hora baixa a Bunyola,

0: El Parc de la Mà acull avui el plat fort de les festes de la patrona de Palma, un gran concert obert i gratuït que començarà a partir de les 7 del capvespre i s'allargarà fins les 2 de la matinada.
1: La celebració, a la qual s'espera que hi assisteixin més de 30.000 persones, provocarà que els 6 carrils del Passeig Marítim davant del Parc de la Mà es transformin en un espai per al públic. L'avinguda del Fossuaret quedarà completament tancada al trànsit i es modificaran alguns dels serveis de l'EMT. Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que reforçarà el servei de trens per facilitar els desplaçaments a la ciutat en sortides addicionals, l'hora baixa i l'ampliació a 3 convois durant la matinada.

0: Han tocat les 9 en punt. Repassam les notícies destacades d'aquesta jornada. La presidenta del govern, Marga Proens, reclama al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que esclareixi què sabia l'executiu central sobre el risc d'una arribada massiva de persones a les Balears. Ho fa en una carta en què també sol·licita els informes previs en aquesta arribada, suposada arribada, a Ceuta el 30 de juliol i que Sánchez va citar a la seva compareixença al Congrés.
1: Proens ha assegurat que Sánchez no li va traslladar aquesta alerta durant la reunió que varen mantenir a Palma el 29 de juliol. Segons la presidenta, en aquesta trobada, el president espanyol li va dir precisament que les arribades irregulars a les illes estaven disminuint. Ara, el govern balear vol saber quines actuacions va posar en marxa l'Estat per anticipar-se a aquesta situació.
2: Creiem molt greu l'ocultació d'aquesta informació tan sensible en el govern de les Illes Balears. Suposam que si el govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries.
0: La senadora d'Eivissa i Formentera, Neus Massanet, s'ha compromès a impulsar mesures amb la Direcció General de Trànsit per millorar la seguretat viària a Formentera després d'un estiu especialment tràgic a les carreteres de l'illa.
1: En una trobada amb el president del Consell, Òscar Portas, Massanet ha proposat avaluar l'eficàcia dels radars pedagògics i estudiar la col·locació de radars fixos. La reunió ha permès abordar també altres prioritats com l'habitatge, la secció de costes, l'arribada de migrants i la gestió dels menors no acompanyats, a més de les compensacions per la insularitat.
0: L'altra pressió humana posa contra les cordes les depuradores de les Balears. En els darrers 5 anys, l'aigua residual que reben ha crescut fins a un 15%, provocant que moltes instal·lacions aboquin aigua depurada que triplica el límit de contaminació per masos.
1: És l'alerta que llança l'Aliança per l'Aigua a partir de les dades de l'Observatori de les Illes de l'Aigua. Així ho explica el seu president, Rafael Tur.
3: Vull dir, estem creixent urbanísticament molt més de pressa que la previsió de les infraestructures per dotar en aquestes urbanitzacions. I el pitjor de tot això és que ningú fa cap previsió.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera ha avalat el nou model de finançament autonòmic que l'Estat preveu posar en marxa al gener de l'any que ve. El sistema aportaria 21.000 milions d'euros addicionals a les comunitats i, en concret, a les Balears, 412 milions d'euros.
1: L'acord és només el primer pas. Ara l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i després haurà de passar pel Congrés o la tramitació. És prou complicada per la manca de suports. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha destacat la importància de l'acord i ha recordat que feia 17 anys que no revisava el model que considera ja està obsolet.
4: Se ha dicho que sí por parte de este órgano a que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros en este modelo de esta propuesta de modelo de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, para las políticas de vivienda.
0: En clau de servei, el Pla de Mallorca estarà avui en avís groc per altes temperatures a partir de les 12 del migdia per uns termòmetres que podrien arribar als 36 graus.
1: Destacar també que per mor d'una prova ciclista, fins passades les 2 del migdia, s'estaran produint talls de trànsit en diversos accessos a Sa Pobla i Buja.
0: I un apunt d'esports, l'expedició de l'Illes Balears Palma Futsal juga avui la semifinal de la Supercopa d'Espanya, primer títol oficial de la temporada.
1: Serà a partir de 1:30 al Palau Blaugrana davant el Pozo Murcia, un partit que podreu seguir en directe en aquesta sintonia, Esports 3 en joc des de la 1:04.
0: És tot, actualitzarem la informació com sempre cada hora en punt amb els butlletins. A continuació comença la Gran Vida.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Vinga, idò, continuem aquí a La gran vida, Joan Mí, i què te pareix amb l'anant de Rebel·la?
2: Va molt bé, va molt bé per desembafar, perquè encara hi ha rebel·les, eh?
1: Sí, sí.
2: Mes de setembre i encara hi ha pobles que fan la seva festa.
1: És que, en aquest cas, es rebel·la a Palma, aquí a ciutat, perquè fan la Mare de Déu de la Salut.
2: Molt bé, ja tocava, perquè clar, perquè anem fora a Vila i tal, però clar, a Palma també tenim
1: sí, coses. Però és que Palma té Sant Sebastià per gener sí, i la Mare de Déu per setembre, vull dir, sí, no n'hi ha cap així que diguis d'estiu a estiu.
2: No,
1: perquè jo ja, l'estiu ja va acabar, ja ho saps.
2: Sí, sí, sí, sí. Va acabar dia 31 fa dos dies.
1: Sí, de fet, dimecres...
2: Fa dos dies, no,
1: perdona,
2: fa
1: el dimarts de vespre, sí, el dimecres, no, bueno, sí, el dimarts de vespre, ja vaig menjar fideu de vermà.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Jo vaig tastar...
1: Una calor.
2: Jo me vaig cremar la llengua. Vaig anar dissabte i vaig tastar aquest sucat, aquest bro, que ja començava a fer xup-xup, perquè eren les 6 de 0 baix, encara no estava fet, però vaig fotre una cremada i no se va notar.
1: I d'això ja dimarts ja em vaig sopar, ja frisava, però...
2: Covents, no?
1: Eren covents, però... Que ara fa calor.
2: Una suada.
1: Una suada grossa. Bé, la seva qüestió. Avui, bon dissabte, 4 de setembre, se celebra la verbena de la Mare de Déu de la Salut 2000.

0: qüestió. Per xerrar de tota aquesta revela que hi ha avui a Ciutat, tenim en Jonat Salvador, que és responsable d'aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut. Jonat, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, què tal? Com va a tot?
0: Bueno, no tan bé com tu, vull dir...
1: Bueno...
0: ja tens un bon truc preparat, eh?
1: Sí, sí, sí, la veritat que sí. La veritat que amb molta il·lusió, moltes ganes i donant una via nova a la que es Palma i una verbena Palma, que sempre se queixa la gent que les verbenes són el poble, però Ciutat també assistim i resistim, eh?
0: Exacte, vinga, men, Silvia, ara, per favor, tots la gent dels pobles, en aquest cas de Mallorca, podem baixar a Palma avui, ja que sempre pugen els de Palma, en els pobles se rebel·les, avui tots els dels pobles han de baixar a Palma.
2: Embossar, podeu venir també.
0: Podeu venir, Palma, a omplir un poc. No, ara, en sèrio, qui organitza tot aquest remenat, com vos poseu en marxa amb aquesta revetlla que, com dèiem, començarà d'aquí no res, a partir de la 1:30 amb aquest vermut?
1: Sí, bueno, pues, te comento, una mica la idea era, bueno, nosaltres partim de les cofradies de Sant Sebastià, val? I la veritat és que cada any sempre les cofradies de Sant Sebastià són més grans, i però teníem gana i són més friendly, o sigui, són més d'amics, de tot, i ja mos enyoraven. I van pensar, diu, joder, que podíem fer així en mig any per anar-nos a veure. I vàrem pensar que de fer una festa, però que era una festa amb motiu, no? I vàrem trobar que a la patrona d'aquí de Palmes que no li fan ni cap, ningú l'ha fet cap mai. O sigui, és una cosa... No, però és que és algo que hi vàrem dir, tios, pues anem a conquistar la patrona i fem una verbena, val? I, bueno, pues van demanar permís i, curiosament, l'Ajuntament se li va ocorrir també fer una altra festa. O sigui que jo no quiero decir nada, no, però...
0: Bé, això és el que ha passat, jo ja està.
1: És el que ha passat.
0: Escolta, i hi ha un pregoner que és el primer pregoner d'aquesta festa. Conta-mos qui és, mem.
1: Bueno, és en Rubén García, un monologuista molt bo d'aquí de Mallorca que m'ha fet el favor de ser segon pregoner de la festa, val? Que ja l'any passat va néixer una enlota que seria Maria Barceló, i ara en Rubén García. I, bueno, començarà damunt les 3:30, 4, a fer el pregó per començar la festa de la verbena de Mare de la Salut. Que jo crec que ell dona una vista molt bona d'aquí del que és Mallorca, i la vivència de Mallorca i de Palma, jo crec que anirà molt bé.
0: Molt bé, Jonas, escolta, i aquesta revetlla és en el carrer Blanquerna, no és vera?
1: Sí, és el carrer Blanquerna fent, exactament, en el principi, que és Avinguda i Blanquerna. Nosaltres estem en col·laboració de l'Associació de Veïnats de Santa Pallesa, perquè nosaltres quasi tots vivim aquí per Blanquerna, i bueno, i això vull comentar, si me deixeu, que és una verbena, una revetlla que vol hem fer en aquest lloc perquè nosaltres vivim aquí.
0: Clar,
1: però que potser la idea seria que d'aquí un parell d'anys pues, cada barri pues, a sortir a Noreduna, el que sigui, pues, tingués la seva rebel·la de verbena de Mare de la Salut i li donem la importància a la patrona com un altre lloc. Tu te'n vas en els pobles d'allà i estàs patró i la patrona. I aquí a Palma pel mateix. Exacte.
2: I sobretot, Joan, que això ha de relar, no?, que se pugui fer l'any que ve, se pugui repetir, que la gent de Palma, sobretot, sàpiga que hi ha una festa durant l'estiu, el mes de setembre, i que mos identifiquem, no?, que no sigui una cosa volàtil de dir, no, enguany se fa, d'aquí 3 també, i una mica que tingui continuïtat, no?, supòs?
1: No, correcte. Tinc continuïtat i diversitat, sobretot, perquè nosaltres el que volem donar és una diversitat per tots, que hi hagi música per tots, hi ha de rock, hi ha de més coses mallorquines, hi ha salsa teo també, i que hi ha una benvinguda a tothom, val? Això ja et vol dir que parteix de les cofradies de Sebastià, que les cofradies de Sebastià, pues ja sabeu que amigos, tots els que vulguem, i aquí el que fem és una mica així, donar una mica oportunitat per tot el sentit musical, i sobretot bé, també per fer una mica més de gent aquí a la ciutat de Palma, i enllongar, sobretot, que sigui el plat principal i que tothom pugui gaudir d'aquesta festa.
0: Idò, Jonàs, a partir de 1:30, vermut i llonguets amb espregó, amb aquesta llonguetada i l'ambientació musical, i a partir de les 4:30, és a dir, després de dinar, ja val.
2: Allà hora, no?
0: Per baixa,
1: Tenim tres DJs, val? De DJ Aparicio, que és una mica, és un jove... ja amb molt

0: entre aquí hi ha Bisquén, després en Quitos, que és en Marcos Ferragut, és l'Auditorium, que també ens ajudarà, després Wet Fat, que és un rock boníssim, són nins d'aquí de Mallorca que fan un rock molt bo, i després en Mare, que és en Free Nipple, que ja donarà el puntazo de ballar, de votar i de viure i de sentir Palma com a festa nostra.
1: Idò, ja ho sabeu, tots els que mos escoltau, si avui no teníeu pla, Palma mos hi esperen, concretament en aquest carrer
2: Sí.
1: Blanquerna, amb aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut, que organitzen els veïnats.
2: I amb aquest
0: Sí.
2: pregó de Rubén García, que si deies, no, és que és valencià, ell ja ho sap, que és valencià, ell ja ho sap.
0: Ja, ja ho sap, ja ho sap,
2: Ell és
0: però
2: conscient.
0: és conscient, però no té enganxada la mesura en altres i és molt guai.
2: El tenim adoptat. Sí.
0: Solament una cosa volia dir. Nosaltres, o sigui, nosaltres demanant simplement que la gent vingui amb vestimentes florals. I vos explico per què. Perquè la Mare de la Salut, el 8 de setembre, se la fa una ofrenda floral, val? Que és a l'església de Sant Miquel.
1: Sí.
0: Claro, i nosaltres, pues, per reivindicar una mica i que la gent conegui la història de la Mare de la Salut, que vingui amb una camisa o vestit de floral.
1: Ah, molt bé, és a dir, hi ha temàtica, eh? Hi ha temàtica
0: Sí,
1: floral, molt
0: claro.
1: bé.
2: Pot
0: Sí, per
2: dur
0: això.
2: aquestes que du per a festivals de música indie, que tothom va amb floretetes, va bé, això.
0: Sí,
2: Vale.
0: perfecte.
1: Això que és com...
0: Mentre tingui flors, ja t'he dit que
1: que és com
0: perfecte, vale?
1: hawaiano.
2: Sí, però una mica
1: Ah.
2: més, com a més...
0: Hawaiano no, hawaiano no, això
1: És...
0: per Hawaii. Aquí,
1: Clar,
0: mallorquí,
1: és
0: o
1: que no
0: palmerà,
1: entenc
0: no?
1: res,
0: Ah,
1: que no entenc
0: flors...
2: Són camises,
1: És que
2: aquestes
1: ja
2: que...
1: m'espessa que miren,
2: Sí.
1: Joan, mira, saps què t'he dit?
2: Aquestes camises que tenen una flor, però llarga, així, i després surt una
0: Claro.
2: palmereta i coses així.
0: Sí.
1: Per favor,
0: Aquest
1: vull una foto.
0: hawaiano ja lo llevam. Aquí som de Mallorca i de Palma.
1: Volem una foto d'aquesta camisa abans de baixar
2: Camisa
1: Palma.
2: pi-hippie, li dic jo.
1: Pi-hippie,
0: d'acord. Pi-hippie.
1: Vinga, va bé. Bé, doncs, Jonas, moltes gràcies per acompanyar-nos, te deixant que
0: A
1: segur que teniu
0: vosaltres.
1: molt de trull avui, i res, que vagi molt bé sa revetlla.
0: Molt bé, moltes gràcies i benvinguts a tots, palmesanos i també de fora Vila,
1: Clar
0: que
1: que sí,
0: també
1: així
0: som
1: m'agrada.
0: benvinguts aquí, clar que sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: A vosaltres,
1: Adéu, adéu.
0: gràcies.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.

Idò, sí, ja han passat la primera hora de programa de La Gran Vida, com cada dissabte de 9 a 10, i mos queda una horeta, més, amb moltes coses per contar-vos. Torna a fer caloreta. Vos hem de dir que torna a fer caloreta i en farà més encara. Crec que demà, diumenge, està previst que faci més calor que mai. Bé, el manco durant aquesta setmana. I crec també que la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve, dimecres, dijous, sobretot dimecres, tindrem com una treva, no? O tindrem una entrada d'aire fresc. Però com que jo no ho sé explicar, ho escoltarem de la mà d'Anna Margalida Ribas d'aquí uns instant. També tindrem altres coses, perquè hem de parlar d'aquesta patrona de Palma. Si aneu per passeig marítim, veureu que els 6 carrils d'aquí unes hores estaran teats, perquè se convertiran en una pista de ball per més de 30.000 persones. L'any passat hi van passar més de 32.000 persones, perquè en motiu de les festes se tallen els carrers i haurem de parlar amb Lourdes Roca, que és regidora i segona tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, a veure com està distribuït això, què espera en temes de seguretat, recomanacions, ja sabeu, aquestes cosetes que són importants perquè per Palma no podreu circular a l'entrada i sortida, sobretot a partir d'una hora determinada, avui hora baixa. També parlarem d'un tema molt interessant que mos durà na Maite Morro, perquè parla en Núria Moreno, i és que s'ajunta la gastronomia i la solidaritat. És un sopar benèfic que reunirà a cuiners amb Estrella Michelin per una bona causa. És recaptar fons per Espanop, que és l'Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears, i ho farem amb na Núria Moreno, però sempre de la mà de Maite Morro en aquesta passejada per Eivissa. Més coses que tindrem. Parlarem amb una jove, una representant de l'Associació de Joves d'Eivissa. Concretament parlarem, no sé si en Margalida Torres Prats o una altra de les joves que duen aquesta associació, vos ho direm d'aquí uns instants, però han convocat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Estan en contra i aquests joves tenen les seves reivindicacions i volen protegir de qualque manera el territori i els serveis públics. I bé, han convocat aquesta manifestació, ho hem pogut escoltar aquest dies també a IB3 Televisió, però nosaltres volem parlar amb ells. I també parlarem d'un mercadet nocturn de Sineu, perquè estrena aquest setembre el Mercadet Nocturn de Sineu, que és una iniciativa que combina artesania, producte local, gastronomia, totes aquestes coses que mos agraden tant per tema de fires i festes i per sortir una mica de la capital. Ho farem de la mà de Tomeu Mulet, que és el batle de Sineu. I, per suposat, avui no mos n'anirem sense tornar a parlar de cinema amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Parlarem de les pel·lis de Tornada al Cole i de l'Institut. Aquestes pel·lis que sempre parlen d'aquesta temàtica, no? La Vuelta al Cole, la més popular, i totes aquestes coses que sempre mos tenen enganxats un dissabte a hora baixa, per exemple, com avui, no? Avui a hora baixa podeu mirar la tele, podeu mirar dissabte directe, podeu mirar tot el que farem, però sempre hi ha un moment per posar una plataforma d'aquestes i veure també una pel·lícula de Tornada al Cole o a l'Institut. Idò, parlarem de tot això. Au, idò, que m'he enrotllat molt. Són les 10 i 8 minuts, però és que feim tantes coses en una hora concentrada que pareix que hem d'estar tot el dia per aquí. Però ara parlem del temps.

0: Marga Ribas, molt bon dia. Quina xerrera que tenc, ho has vist?
1: Bon dia, com vas? Lo que toca per animar el dissabte.
0: Sí, sí, sí, moltes coses concentrades en una hora i, clar, he de fer dia perquè, si no, no poden comptar tot.
1: Exacte.
0: El que fa dia és com passa el temps, o sigui, passa el temps, però la calor no se'n va. I tenim molta calor, tornant a tenir calor, que cap de setmana m'apareix.
1: Sí, per resumir, que cada setmana podríem dir que tindrem dues jornades, tant avui dissabte com demà diumenge, d'estiu de ple. És a dir, de dia d'anar a la platja, a nedar, a sortir de fora, a practicar activitats dins aigua, d'estiu, diríem.
0: Molt bé. Te vaig escoltar ahir, també a IB3 Televisió, mos comentaves que diumenge, demà, serà el dia més calorós?
1: Exacte, sí. Tenim una certa tendència a l'alça de les temperatures. Bàsicament, aquest cap de setmana se resumeix amb el cel estirat, el sol torna a ser protagonista, tindrem moltes estones de sol, intervals de núvols prims i temperatures que continuen a l'alça. Estan per damunt d'aquelles que serien habituals per un inici de mes de setembre, perquè recordem que ja hem arrencat el mes de setembre i que ja ens trobam dins la tardor meteorològica. Durant tot el cap de setmana la temperatura a l'alça serà la protagonista i sí que es preveu que demà aquesta pugui pujar encara una mica més i convertisqui el diumenge en la jornada més calorosa d'aquesta setmana.
0: Mm-hmm. Per als que viuen aquí a Mallorca, ciutat, motiu de la patrona, el vespre com serà? Perquè ja saps que Palma, el passeig marítim, se converteix en aquesta pista de ball. Quina temperatura tindrem els vespres?
1: Idò, avui la mínima s'ha mantingut molt semblant a la d'ahir. És vera que de dia fa calor, però el vespre arribam a notar aquesta lleugera refrescada, perquè tenim estacions per davall dels 20 graus. Sí que es ve que demà, com que tindrem el cel una miqueta més tapat durant el moment en què se registren les mínimes, el vespre, sí que podria pujar entre 1 i 2 graus, sobretot a Mallorca i a Menorca. També en el cas de Palma hem de recordar que com que està molt a prop de la mà, i sobretot en el parc de la mà concretament, hi ha la influència d'aquesta aigua, de l'efecte termorregulador de la mà, i recordem que la mà encara es manté molt calenta. Per tant, segurament a Palma notarem manco aquesta baixada de la temperatura mínima i també una miqueta l'efecte de humitat que ve des de la mà.
0: Mm. I notarem una treva de veres la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve. Està previst que puguin baixar una mica les temperatures o ho notarem també durant el dia?
1: Tot apunta que sí. Com a mínim fins dimarts continuem amb aquestes temperatures a l'alça i seria ja dimecres quan es preveu que ens arribi un embossament d'aire fred i això es traduirà amb aquesta baixada de la temperatura, ens atracarem més en aquells valors que tocarien, com dèiem, per un inici d'un mes de setembre, inclús podríem estar una miqueta per davall, i el que també ens farà arribar serà una major presència de núvols, algunes tempestes i també veurem ploure.
0: Molt bé, i de veurem ploure, plourà bé, o dependrà.
1: Haurem de veure realment com, perquè com que són aquestes tempestes de final d'estiu, principi de tardor, poden ser puntualment intenses segons on s'adonin. Encara queda una mica, haurem de veure com va evolucionant la situació i realment què és allò que esperam per dimecres.
0: Molt bé, Margalida Ribas, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i que vagi molt bé aquest cap de setmana i que tinguis una gran jornada de feina.
1: A vosaltres, moltes gràcies igualment.
0: A tu, gràcies.

0: Ja sabeu que Palma està immersa aquest dia en les festes de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciutat, i unes festes que ja van començar ahir. Ahir a la feixina ja hi havia molt d'ambient, de famílies, moltes activitats, no? Hi havia màgia, circ, hi havia música, ara em podeu veure en Jaume Colombàs, posant i animant Escotarro a la feixina. Però avui se viurà un dels moments més multitudinaris. I aquí a la Gran Vida us volem explicar una mica en què consistirà, perquè ja tenim l'antecedent de l'any passat, i és que el passeig marítim se transformarà en una enorme pista de ball en la segona edició d'aquesta patrona. Són 6 carrils que estan tancats al trànsit d'entrada i sortida davant el passeig de la mà, no? Davant la seu. I és un gran escenari davant la mà i, com dèiem, la catedral, en la catedral de fons, i allà tindrem música, tenim una gran festa preparada amb segurament més de 30.000 persones. Per això volen també que mos ho concretin, no? I que mos confirmin una mica com pot anar. I també temes i recomanacions que podem tenir en compte per aquesta jornada. Per això volem saludar a Lourdes Roca, que és regidora i segona tinent balda de l'Ajuntament de Palma. Lourdes, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Com anem? Preparats i a punt de donar sus en aquestes festes que ja han començat, però avui tenim una gran vetllada, no? Amb aquesta gran festa avui vespre. En qualsevol cas, quin balanç feis d'aquesta primera jornada ahir a la feixina?
1: Sí, efectivament, ahir va començar tot el que era la part que organitza la Federació de Veïnats. Ja va anar molt bé, la gent estava engrescada per anar allà. Sí que es veu que, a més, hi va haver famílies que varen aprofitar tot el que eren els tallers amb els nins i això, que també varen poder gaudir de la festa. I, per tant, estem molt contents de la primera jornada i esperant que ara la segona també vagi beníssim.
0: I aquesta segona jornada, que s'ha esplat fort, si no vaig errat, des de les 7 de Saló Baixa, d'avui, i fins les 2 de la matinada, per ser marítim, se converteix en una gran pista de ball.
1: Sí, efectivament, patrones, la segona edició que celebram. Comença a les 7 de Saló Baixa, acaba a les 2 des de matí, i tindrem diferents actuacions de DJs. DJs que, a més, han volgut donar un impuls també a DJs locals. N'hi ha 4, són Lady Gossia, Free Nipples, Isaac Indark i Nalex Losa. I després sí que tindrem els internacionals, que són Rudimental i John Newman, que donaran aquest balanç entre lo local i internacional, que crec que també l'any passat també va funcionar molt bé i enguany volíem repetir-ho.
0: Que està molt bé, perquè la gent té aquesta alternativa. Avui és un dia especial, hi haurà molta festa i molta gent. Esperau més de 32.000 persones. Quines xifres manegeu?
1: Bueno, jo crec que al final l'any passat tampoc manejàvem xifres. Enguany esperam que vagi igual o millor que l'any passat. És un esdeveniment que també té música variada per tots els públics, que també, a més, inclueix un poc de participació de famílies, perquè no s'ha fet mai que a les 7 de Saló Baixa els nins puguin anar amb patins o que se puguin passejar per a mig dels carrers, i que també això anima a famílies a anar a aprendre alguna cosa, escoltar bona música, estar amb els seus nins i que esperant que la gent participi i que s'animi.
0: Sempre, Lourdes, ja saps que hi ha gent despistada i clar, i ara escoltaran que els 6 carrils del passeig marítim se tanquen, no? Perquè avui vespre tot aquest espai serà peatonal. Quines recomanacions donau des de l'Ajuntament en quant a entrada i sortida de vehicles i, sobretot, en quin moment haurien de deixar el cotxe, o millor de banda, i començar a pensar que no se podrà circular per allà?
1: Sí, efectivament, els talls de trànsit comencen a la 1 del migdia d'avui, de 6 carrils. Jo el que recomanaria és que la gent pugui anar en transport públic. S'han posat reforços també en tema de metro i tren per arribar de part forana, que se vulgui també animar a venir. I en transport públic, si volen visitar la plana web de l'Ajuntament, veuran quines línies els deixen més a prop. Bueno, i que sobretot actuïn amb seguretat i en seny.
0: I a partir de la una, no?, que hi haurà aquests talls de trànsit, fins a la una se podrà circular en normalitat per el passeig marítim, tant a l'entrada com a la sortida?
1: Sí, a lo millor hi haurà talls puntuals per acabar els darrers detalls, però sí que hi haurà circulació fins a la una.
0: Mm. Si tornem a la festa, penseu que aquesta ubicació és una de les claus de l'èxit de la patrona de l'any passat i que enguany ho pot tornar a ser?
1: Sí, jo crec que patrona, aquí on vàrem triar ja l'any passat, és un magnífic escenari, perquè tens la catedral, estàs invadint aquests 6 carrils, i sobretot per tema de seguretat, trobar un lloc on pugui albergar més de 30.000 persones és aquest idoni, perquè el que prioritzem sobretot és la seguretat.
0: Mm.
1: Que la gent s'ho pugui passar bé, però amb seguretat.
0: Parlaves d'aquestes famílies, no?, que a l'estat de sola baixa tindran el seu espai, el seu moment, i també hi haurà una plataforma específica per a persones amb mobilitat reduïda, és així?
1: Sí, efectivament, també tenim la plataforma per a mobilitat reduïda que podran accedir en qualsevol moment i que se facilita que també l'espectacle sigui inclusiu per a tothom.
0: I teniu un missatge molt clar. Millor deixar el cotxe a casa. L'EMT i els serveis ferroviaris de Mallorca reforçaran aquests serveis?
1: Sí, efectivament. Bueno, a la plana web de l'Ajuntament podreu consultar els horaris, però sí que s'ha fet un esforç per poder reforçar serveis i que la gent pugui accedir el més fàcil possible i que no hi hagi aquests embossos que després ens posen a tot nerviosos.
0: Sí, és així. Per anar acabant, les festes continuen fins dia 8. Què ens quedarà per veure i quins actes destacaries del programa dels pròxims dies?
1: Sí, després del concert d'avui, dilluns tindrem l'ofrena floral, que sortirem a les 7 de sora baixa de la plaça Patins, de Bisbe Berenguer de Palou, i recorreran els carrers de Palma fins a Sant Miquel. I després el que tindrem és dimarts a missa solemne a les 7, també a la parròquia de Sant Miquel.
0: Mm. Molt bé, idò, molt pendents, no?, d'aquesta festa, que tot vagi bé, de 7 a 2 de 7 de sora baixa fins a les 2 de matí, amb un escenari de 8 per 12 metres, 3 torres de 12 metres, uns 300 metres quadrats de pantalles LED, un centenar de tècnics, muntadors... Hi ha moltes coses en marxa i esperen que tot vagi bé. Lourdes Roca, regidora i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i per informar també als nostres oients que si volen gaudir d'una hora baixa de festa, que ho poden fer aquí a Capital, a Palma. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: La gran vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
1: I doncs sí, tenim la Maite Morro des d'Eivissa, que mos du una proposta molt atractiva. I podem anar ja directament amb ella. Bon dia, Maite. Quina és la proposta que tens per avui?
2: Molt bon dia, companys. I d'avui des d'Eivissa anem a fer no només una passejada, sinó que vos tinc una proposta que vos deixarà, vamos, no sorpresos, amb unes ganes terribles de venir cap a Eivissa, perquè és una d'aquestes coses que només passen a sa illa i, a més, una proposta gastronòmica, vull dir, ben bon gust de boca. I qui millor que m'ho expliqui, que la seva organitzadora, i us vaig avançar que he tingut la sort d'anar a les dues primeres edicions, m'apareix, i és na Núria Moreno, no sé si conocien el món entero, podríem dir.
3: Molt bon dia.
2: O almenys a Eivissa ja te coneixen a prou, eh?
3: Bueno, jo crec que ja sóc internacional.
2: Lianta de professió.
3: Professió en lianta, sí.
2: A veure, estem parlant d'una gala benèfica que enguany feis per quinta edició, és Estrelles contra el Càncer, però quines estrelles són?
3: Bueno, enguany vindran 20 estrelles Michelin.
2: És que no estan parlant d'estrelles de dalt, estan parlant d'estrella Michelin, professionals de sectors de cuina de tot Espanya.
3: Sí, n'hi ha xefs que tenen una estrella i n'hi ha xefs que tenen dues estrelles. És que venen a cuinar, és dia 3 d'octubre, per recaudar fondos per Spanoff. I, bueno, és el quinte aniversari, estem molt contents de que és un event que ja està molt consolidat a nivell d'illa, inclús s'està exportant als països de Sud-amèrica. L'any passat enguany hem fet Brasil i segurament enguany també tornarem a fer El Salvador, però bueno, anem a parlar d'Estrelles contra el Càncer d'aquí d'Eivissa, que promete una noche, va ser una noche apoteòsica.
2: Anem a veure, anem a contar un poquet, a posar en context, perquè clar, la gent estarà escoltant. Tenim 20 xefs d'Estrella Michelin, els que menys en tenen té una, en tenen d'una o dos cadascun. Tenim 20 que molts d'ells repeteixen ja per cinquena vegada, l'he vist en Luis Beira, aquest que no vol...
3: Este es un artista que no se'n perd una.
2: Aquest gallec no vol deixar de venir a Eivissa. I anem a parlar un poc perquè la gent escoltarà això i dirà ui, això serà caríssim, però tot el contrari, és una experiència, perquè aquí moltes vegades s'adu lo de xefs a quatre manos, que són dos xefs que a vegades s'ajunten i fan experiències, però en aquest cas tenim 40 mans, estava fent la suma, 40 mans, que de normal un pas d'Estrella Michelin, un menú, a Península pot variar potser una mica més barat, 80 euros anem a dir, però aquí a les Balears menys de 150 no el trobam.
3: I a la Península tampoc ho
2: trobaràs. Jo sí els he trobat, eh?
3: Sí? Anda, mira, ja
2: m'ho trobes. Ja te diré on. I a més el tenim en comú, en Solana.
3: Ah, mira. Bueno, no té res que veure a Península. Si vas a Madrid no el trobaràs. A lo millor en Solana sí... Però si vas a, per exemple, jo què sé, en Palma també està Andreu Genestre i també...
2: Que també va repetir, va venir. Sí, en Andreu Genestre també el coneixeu, altre?
3: El guapo.
2: Jo allí no m'hi fico, només que estem valorant la seva cuina.
3: No, una cuina extraordinària.
2: Això és un art raro, eh? Això és un art raro. T'agrada la seva cuina?
3: No, és que si no fiquem un poc de cachondeo, un poc d'il·lusió i alegria...
2: Que precisament d'això va aquesta gala.
3: Claro. La gala és espectacular. A més, tu ja ho saps, que has vingut un parell de vegades i...
2: No me'n record molt, això sí.
3: Pues repetís. Que...
2: Perquè deu molt de beure, molt de menjar i un ja se fica tant en su paper que ja ni se n'en recorda.
3: Claro, saps el que passa? Que paguen 180 euros, però són més de 20 passes que menjaran. Entonces, primer se farà un aperitiu, que crec que, si no m'acabo, que són 15 aperitius més 3 estacions.
2: Clar, és que hi ha molta gent que diu que l'Estrella Michelin es passa fam. Jo dic rotundament que és mentira.
3: No, això no és veritat. Jo no m'ho puc acabar mai.
2: Jo no m'ho puc acabar les poques vegades que he tingut la sort de provar-ho.
3: Jo no m'ho acabo mai, al revés. Sempre tinc que dir, ui, quants platos falten que no puedo más. Però bueno, aquí a Eivissa seran això, una vintena de passes i... N'hi haurà tres estacions diferents, una serà de caviar, una altra d'ostres i una altra de jamón, de los andaluces.
2: Aquí no anem amb tonteries.
3: No, aquí anem a per totes.
2: Vale, anem a una altra part també, llavors tornem amb els xefs perquè són molt personatges, hi haurà que parlar d'ells, que a més de que s'ho passen bé i són uns treballadors, són molt divertits, hi ha que dir-ho. Però després hem parlat, anem ara, si vols, a la part benèfica. A quina associació va? Perquè íntegrament aquesta entrada hi va per ells.
3: Sí, per això sempre des d'aquí vull agrair tots els patrocinadors que ens ajuden, perquè sense ells i sense els xefs això no seria possible, perquè el que intentem que els 100 tiques que se venen siguin íntegros per l'associació d'Espanov, per les esguerrits malalts de càncer i per les famílies per poder-los ajudar.
2: Estan parlant de l'Associació de Malalts amb Càncer de les Illes Balears, que malauradament, com tots sabem, aquí no hi ha suficient tractaments i moltes vegades tenen que anar a península, i estan parlant de donar suport a les famílies que tenen que traslladar-se allí, moltes vegades deixar la seva feina, acompanyar a familiars menors també, i que moltes vegades necessiten habitatge, sobretot, que això és el que els hi proporciona aquesta associació.
3: Sí, la veritat és que, per exemple, aquí a Eivissa i Formentera no tenen tractament, se'n tenen que anar o bé a Palma o bé a Barcelona. Entonces, en aquests sous que es donem a l'associació, el que fa és que es paga l'hospedatge d'un pare o una mare que té que deixar de treballar, que això és una altra cosa un poc heavy.
2: Que no se té en compte moltes vegades el que condu, no?, tota aquesta situació.
3: A part de tindre el fill malalt, pues imagina que tens que deixar de treballar, tens que desplaçar a una altra ciutat, tens que deixar el resto de família aquí, i entonces esta associació es dona de dormir, es dona un menú, o sigui el dinar o el sopar, i bueno, s'ajuda en psicologia, en psicòlegs, si necessiten algun traslado també s'ho paga Spanov, en fi, fan una llavor molt, molt, molt important, perquè damunt de tindre el fill malalt, tens que anar-te'n fora d'Eivissa, pues crec que és un problema.
2: Estem parlant de suport social, econòmic i psicològic, que no és poc amb aquesta situació, que moltes vegades sí, és malalt o passa molt malament, però els dels voltant també necessiten ajuda.
3: La veritat que sí, i a més un tractament d'un guerrit és un mínim de 9 mesos que estan ingressats, més llavors tenen que seguir anant a la ciutat on està el tractament i se tenen que quedar a millor 2 o 3 dies, i entonces en aquests pisos també se queden els xiquets, els guerrits hospedats.
2: Mentre tenen aquest tractament, que no estan hospitalitzats, però sí que potser tenen cita hospitalària cada setmana.
3: Exacte, i potser es fan algun tractament de diari i tenen que tornar el dia següent i se queden també en aquests pisos.
2: Jo te conec a prou, he treballat amb tu, hem fet de tot, coses que se poden contar, coses que no rigues. Però vull saber, i perquè tothom pugui saber un poquet més, que hi ha de transfons darrere aquesta gala benèfica, més enllà de bon tast de boca, amb molts de xefs amb gran experiència i reconeguts a nivell nacional i internacional en el sector, a tu quin vincle t'uneix en aquesta situació perquè tu digues necessit i vull ajudar, i a més dant-li alegria a sa gent?
3: Mira, ja fa anys, que fa 5 anys, vas parlar amb Òscar per fer aquest evento i
2: tenim... Parlant de Òscar Molina,
3: Òscar Molina,
2: que és sí. Un dels xefs que aquí té restaurant, aquí amb Estrella Michelin, La Galla.
3: La Galla, en el Ibiza Gran Hotel. I la veritat que des de que es començarem a fer junts, jo ja abans ho feia fa 7 anys, però en ell fa 5. I la veritat que li han donat un boom espectacular i el sabor, sobretot el sabor, perquè abans no venien Estrelles Michelin i amb ell sí que he pogut aconseguir. I ho fem i sempre ho hem tingut molt clar, és tornar a la vida el que te dona la vida. Nosaltres treballem a Eivissa, tenim les nostres empreses i guanyem sous, i per què no poder donar-li a la gent que està aquí a Eivissa per 180 euros, poder degustar 20 plats de xefs Estrella Michelin, i a part que siga solidari, o sigui, no se pot demanar més. Jo crec que en totes les Balears no n'hi ha cap event que tinga 20 xefs Michelin per eixe preu i que siga íntegro per una associació.
2: Te reconfirm que no, i a més que tu tens un vincle

0: Soler també repeteix enguany.
1: Sí, Carlos Maldonado també repeteix.
0: Clar, Carlos Maldonado, estan parlant d'una persona coneguda perquè ha participat en el
1: Masterchef.
0: A Masterchef.
1: Sí, bueno, és un chef molt reconegut.
0: És
1: i,
0: tan
1: més,
0: simpàtic com pareix.
1: És too much. M'encanta, és que és molt graciós, és que té molt d'arte, té molt d'arte. Anarem a Brasil a fer Estrellas por el Mundo,
0: sí.
1: I diu, madre mía, Núria, no me lo puedo creer, estos niños no se han comido en la vida una hamburguesa, no saben lo que es una hamburguesa. Digo, claro, es que estamos donde estamos, en las faveles, ¿no? En un...
0: Una zona pobre de la zona.
1: I me diu, ¿sabes qué? Que mañana no vamos a ir a ningún restaurante a comer. Mañana vamos a ir a comprar carne picada, vamos a venir a cocinar los niños y vamos a venir los 5 chefs, en fin, andaremos al supermercado, compraré carne y faremos hamburgueses el día siguiente, pertoches garrits de l'orfanato, para que probaren les hamburgueses.
0: Jo que he pogut gaudir de les dues primeres edicions, que es varen fer també amb molta estima, que tot era al final prova-error, però va sortir tremendament bé, puc garantir que se menja molt bé, que hi ha molt bon ambient, que al final s'esgoten les entrades en seguida perquè la gent té com aquesta curiositat de provar pues, moltes vegades aquestes delicatessen que preparen aquestes estrelles Michelin, però és que a més són divertidíssims perquè després acabau tots a pòdium.
1: Sí, la veritat és que el sopar no té, ja no se les és el mitjar, és lo redivertit que és i totes les sorpreses que n'hi ha, que enguany n'hi haurà moltes sorpreses que alguna no la pudes velar i bueno, i enguany s'incorporarà...
0: Te facis ser interessant, conta'm una alguna, perquè heu fet rifes, que heu fet d'altres anys,
1: sí.
0: Però rifes en viatges gors, eh?
1: Sí, perquè Iberia Cash mos dona 100.000 avios i cada 50.000 euros, 50.000 avios te dona per anar a Hong Kong o a Estados Unidos. O sea, que és un viatge...
0: Te queden entrades encara, no? Perquè estic segura que tots els que estem sentint volem venir.
1: Dos entrades queden.
0: En sèrio?
1: Sí, perquè ho acabo de mirar fa un rato i li he dit a al informàtic, cierra las ventas porque si siempre se le olvida a alguien que queden dos entradas pa... ¡Ah, que se m'havia olvidat, Nuri!
0: A la premsa mos deixaràs venir, no?
1: Hombre, sempre, això sempre.
0: Ja ho heu sentit, Juanmi i Miguel Ángel, heu de venir directament.
1: Hombre, esteu convidats més que convidats.
0: Escolta, i per acabar, no mos has contat ninguna sorpresa? Sí, algo mira, que pugues contar?
1: Mira, vaig a contar-te perquè també m'agradaria...
0: Ara no mos escolta ningú, tanmateix.
1: Que vinguera molta de gent. A partir de la mitjanit, de les 12 de la nit, vindran des del Varadero.
0: Ai, saps que hi ha conec en Rubén, que anava a classe amb ell? És un espectacle
1: artista,
0: de persona.
1: Un artista.
0: Són divertidíssims.
1: Superdivertits. A més, jo soc fan d'ells, m'encanten.
0: Anem a posar-los en context, pels que no els coneguen, són un grup d'eivissencs que li donen flamenco. Un arte flamenco i fan variants de cançons molt conegudes, però molt divertits i molt animats. Ells sempre estan a punt de ballar i de fer de tot.
1: Sempre. I es vas dir, me van dir, Nuri, cuenta con nosotros para lo que haga falta. Així que a partir de les 12 n'hi haurà una entrada per 25 euros en una copa i una part de
0: en guanyar after party i tot.
1: Claro, nena, que és el quinto aniversari.
0: Perquè, clar, això, la resta d'anys no existia.
1: No, això és nou perquè és el quinto aniversari i és una manera d'allargar una mica més la nit i que gent que vulgui vindre a apoyar la causa i que no pugui gastar 180 euros o no hagi arribat a comprar el tiquet, pues que vaig a sopar al restaurant del costat i llavors que se'n vinga a la festa.
0: A veure, perquè no arribi a temps o ja no li queden entrades o que tinga ganes de venir en aquest concert i a seguir la festa. Quin dia i a quina hora?
1: El dia 3 d'octubre, a partir de les 12 de la nit, les entrades són 25 euros i estan a la venda online en la pàgina web de Estrellas contra el Càncer, uh-huh. I ahí pots reservar ja l'entrada, reservar-la i pagar-la, perquè si no la pagues no se reserva. I bueno, convide a tothom que vinga, que per 25 euros te pots fer una copa i pots pegar-te quatre bailoteos, acabar-te-ho de passar bé i conèixer a tots els xefs Estrella Michelin.
0: Idò, Núria, moltíssimes gràcies i a tots vostès, ja ho heu sentit, teniu un planàs aquí al pròxim, hem dit 3 d'octubre.
1: 3 d'octubre.
0: 3 d'octubre, amb una cita amb 20 xefs d'Estrella Michelin i molta diversió assegurada, no s'ho poden perdre.
1: Nada, no s'ho podeu perdre, teniu que vindre i comprovar-ho.
0: Idò, així ho fareu i ho vos esperam a tots.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació terrible.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-la a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals

que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alícia Català. IB3 Ràdio.

0: A Eivissa torna a posar també damunt la taula el debat sobre els límits del turisme i del creixement de l'illa. I l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per diumenge 20 de setembre una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Ara són les 10:39 i volen parlar d'aquestes qüestions. Ells consideren que aquest projecte podria augmentar encara més la pressió turística, no?, sobre una illa que ja pateix problemes de mobilitat, d'habitatge, sanitat, també de recursos hídrics. I aquesta manifestació de dia 20 de setembre es farà a les 6 de l'hora baixa, al passeig de Vara del Rei, i farà una aturada també davant el Consell d'Eivissa. I allà se farà i es llegirà un manifest reivindicatiu. Nosaltres volem saber una mica com, per què se volen oposar en aquesta ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Parlam amb la Clàudia Sorà, ella és una de les membres de l'Associació de Joves d'Eivissa. Molt bon dia, Clàudia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Per començar, què és exactament el que se vol ampliar de l'aeroport d'Eivissa i per què vos hi oposeu?
1: Bé, en principi es volen ampliar de 17 portes d'embarcament actuals a 32. A més, es vol crear un espai, una zona d'embarc separada per passatgers de fora de l'espai Schengen. I a més, també es desplaçaran certes instal·lacions noves cap a l'Espai Natural de Ses Salines, i això també inclou una nova sala VIP bastant més grossa de la que tenim actualment, entre d'altres modificacions. I des de l'empresa que ho promociona, que és AENA, que genera el projecte, el que es defensa és que això és més una modernització que no una ampliació, però amb el que jo t'acabo de contar crec que és bastant evident que aquesta suposada modernització inclourà també una ampliació de la capacitat de l'aeroport i s'haurà d'emplear perquè sigui rentable aquesta modernització per ampliació.
0: Per tant, no parlant només d'ampliar i de comoditat, sinó del que representa el fet de tenir unes instal·lacions més amples en quant a la quantitat de gent, no?, que pot accedir. Clar, vosaltres parleu de problemes de sanitat, de mobilitat, de recursos hídrics. Què és el que més vos preocupa actualment a vosaltres? Sobretot des del punt de vista de joves, també.
1: A veure, principalment el que més ens preocupa a nosaltres és l'habitatge i el costat ecològic en general. No sabré que els nostres recursos ecològics en general, tant hídrics com d'espais, es veuen totalment amenaçats. En aquest cas, per exemple, les salines, no?, que també es veu amenaçat per aquesta ampliació i també perquè s'està invertint aigües contaminades en aquest espai natural. Però principalment, a part d'això, l'habitatge, que està arribant a punts totalment insostenibles per qualsevol persona, especialment pels joves. Mm-hmm.
0: Quan parlem de model turístic, sempre se diu, no?, això de no estàu en contra del turisme. De quin model turístic estàu en contra, vosaltres?
1: Estem en contra d'un monocultiu turístic que massifica i gentrifica els nostres espais. I en aquest sentit, nosaltres defensam un model turístic sostenible, social i territorialment a llarg termini, que puguen heredar els nostres fills, i que tingui una elevada participació ciutadana. Rebutjam tot allò i tot aquell model turístic que pugui conduir a l'escassitat de recursos naturals i en defensar un de no massificat i planificat. Mm. Per tant, s'hauria de portar a terme una estratègia insular de turisme que inclogués una elevada participació ciutadana perquè no prenguessis les decisions que ens afecten a tots únicament els agents que tenen més poder dintre de la societat, que són

0: els governs i els empresaris.
1: Si no s'amplia l'aeroport, què proposeu vosaltres? Té solució?
0: Bé, la solució per nosaltres és, evidentment, que no s'ha d'ampliar l'aeroport, perquè al final el que nosaltres defensem és un decreixement d'aquest model de turisme. I ampliar l'aeroport implicaria només un creixement que no és que no podem permetre-nos com a societat més. I la nostra proposta en aquest aspecte és un decreixement, per tant, no ampliar l'aeroport per lo menys mos manté, però la nostra solució seria continuar pensant camins i solucions cap a un decreixement turístic.
1: I ja en quant a la manifestació, diumenge 20 de setembre, quina resposta espereu de la societat eivissenca? Si espereu un perfil de manifestants joves, espereu que se pugui unir tothom, que el fet de que sigueu joves no vol dir que això sigui només per joves, perquè és una reivindicació per tota la societat, evidentment, i sobretot què reclamareu concretament vosaltres a les institucions?
0: Bé, nosaltres esperam rebre a bastantes persones de diferents grups d'edats, joves també, però crec que és una qüestió que ens afecta a tota la societat civil i en aquest aspecte jo crec que hi ha que intentar practicar l'esperança com a postura política, hi ha que confiar en que la societat civil defensa el seu territori i defensa el seu futur conjuntament, entonces crec que tenim una perspectiva positiva en aquest aspecte. I quina era l'altra pregunta, perdona?
1: I sobretot que voleu demanar, que voleu reivindicar les institucions en concret perquè vos escoltin, ja que fareu la manifestació i que passareu per davant del Consell d'Eivissa.
0: Pues, en principi, reivindicar aquesta detenció absoluta del projecte d'ampliació de l'aeroport i amb aquesta idea principal i amb aquest objectiu concret de pas reivindicar pues, això, estar en contra de un monocultiu turístic que massifica les nostres illes i que fa del turisme no un element al servei de la societat, sinó que produeix que tota la societat estiga al servei del turisme i concretament dels agents que tenen interessos econòmics en la nostra terra i que no entenen la nostra terra i la nostra cultura com un espai per viure, sinó com un negoci.
1: Na Clàudia Soràs, membre de l'Associació de Joves d'Eivissa, jo t'ho vull fer una pregunta més personal. No sé quina edat tens, sé que és molt jove, però que vos diuen ton pare, ta mare, els vostres predins de lo que era Eivissa abans i de lo que és ara?
0: El meu pare sempre diu una cosa que em fa molta gràcia, que és quan jo era petit tot això era bosc. I crec que bueno, no és que hagi d'arribar exactament en el mateix punt perquè és impossible, però sí que crec que cal preguntar-se a quin tipus d'Eivissa volem viure i caminar cap a aquesta decisió col·lectiva, perquè no existeix un devenir natural de les coses. Podem no accionar i si no fem res, ocorriran situacions que no estem d'acord. En canvi, si podem incidir i actuar, tindrem una Eivissa sense que mereixerà la pena viure i que haurem construït col·lectivament i haurem decidit la societat civil i no només això, els agents en poder.
1: I d'allò t'ho vull agrair que hagis estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida i sobretot en aquesta darrera pregunta el teu to de veu ha canviat perquè darrere d'aquests joves que reivindiquen, que fan coses, hi ha joves que volen viure, que són nets d'eivissencs, d'eivissenques i fills d'eivissencs i eivissenques i que tenen la seva vida allà muntada i el que volen és viure millor, res més que això. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
0: Moltes gràcies, molt amable. Que passis un bon dia.
1: Bon dia a tu.

0: Idò, sí, molt anant cap a Sineu perquè estrena aquest mes de setembre una nova iniciativa per dinamitzar els vespres d'estiu i donar vida al centre del municipi. Són aquestes cosetes que són tan importants per tots els pobles. Concretament, el mercat nocturn de Sineu combina artesania, decoració, producte local. Si no ho he anat, jo heu d'anar, sempre dona gust anar per allà. Hi ha gastronomia, patrimoni, música en viu pels carrers del casc antic i tot això des de les 8 del vespre fins mitjanit, Raül. I després d'aquesta jornada de dia 4 de setembre encara queden dues cites més, que seran els dies 11 i 12. I 11 i 18.
1: Exacte. Ahir se va celebrar aquesta primera jornada del mercat nocturn de Sineu i, bueno, com sempre, ple de gent, amb moltes paradetes, com tu deies, sí. I és una bona oportunitat per conèixer Sineu d'una altra manera. Però volem saber una micona més d'aquesta iniciativa i també contar-vos tot allò que podreu trobar en aquest mercadet. Si no vareu poder anar ahir, encara hi ha, com deia en Joan Mí, dues cites més, dia 11 i dia 18 de setembre. Per això tenim en el Bala de Sineu, Tomeu Mulet, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona,
2: bon
1: Tomeu. Dia. Sineu, quan és una cosa és una altra?
2: Sí, la veritat és que tenim molta d'activitat. Estem molt, molt contents. Això crec que és molt positiu per municipi, aquesta dinamització i tota aquesta feina que estem fent. També és veure que arribam a anar a gota de... Però bueno. També ha passat molt de gust.
1: Escolta, com se va començar aquesta iniciativa de posar en marxa aquest mercat nocturn a Sineu? Quin és l'objectiu principal?
2: Aquesta iniciativa va sortir arrel del Covid, que hi va haver aquesta aturada tan grossa de tot el que va ser l'activitat, i després vàrem pensar que per reactivar comerç, per dinamitzar el poble, vàrem pensar que la celebració d'un mercat nocturn seria molt positiu. També pensant en el sector de l'artesania, del producte local, el sector de restauració, que també eren sectors que ho havien passat malament en aquell moment, vàrem pensar que després de l'agost, després de les festes, per allargar la temporada, podria ser positiu. I va ser un èxit, ja des de la primera edició va ser un èxit, i cada any, per setembre, ho hem anat repetint.
0: Tomeu, aquest mercat és que teniu habitualment cada setmana, si no vaig errat, són els dimecres?
2: Sí, els dimecres tenim el mercat setmanal.
0: Correcte.
2: Sí.
0: Aquest mercat nocturn, què té de diferent? Comentaves ja la part de l'artesania,
2: sí,
0: i tot això, però què té de diferent que podrà veure la gent?
2: Què té de diferent? Són puestos molt seleccionats, d'artesania, de producte local, productes també de menjar, d'alimentació, però d'una qualitat, diguem, bastant gran. I després, què té de diferent? Els horaris, és nocturn, és un recorregut pel casc històric del poble, tots els carrers empedrats, i per tot el recorregut hi ha punts de música en viu.
0: Ah, molt bé.
2: I creiem que és una combinació que és, veritat, que és molt agradable passejar i s'oferta que va juntament amb s'oferta de bars i restaurants dels pobles fa que sigui una passejada i una ballada molt, molt interessant.
1: Bueno, tu ara ho deies, que aquesta mercadeta és per dins del casc antic de Sineu i per tot aquest carrer empedrats. També és important, suposo, i posar en valor el patrimoni de Sineu,
2: exactament,
1: no? Perquè molta gent, potser que mos escolti d'altres illes o d'altres racons de Mallorca, no ho desconeix, però Sineu té molt de patrimoni.
2: Clar, és que la ubicació d'aquest mercadet, precisament, pel carrer del casc antic, pel carrer d'Estret, empedrats, voltant per l'iglesi, per la plaça, pel monument del Lleó, etcètera, clar, també és una oportunitat per contemplar el patrimoni que tenim en el nostre poble. Per exemple, aquest vespre també l'iglesi està oberta, la gent hi pot entrar, crec que combina molt d'elements que fan que sigui molt atractiu.
1: Molt bé, això va ser ahir vespre, però encara hi ha dues cites més, dia 11 i dia 18.
2: Sí.
1: Així que la gent encara és atents a venir, si no se n'ha donat compte d'aquesta primera jornada, encara hi ha més jornades, però també hi ha una cosa important, i és aquest col·lectiu Voliana, no? Que és una vessant solidària, com és això?
2: Nosaltres sempre, cada any, en el mercadet, destinam destinar un espai, que és concretament la placeta de Lleó, a una entitat. El feim solidari al Mercadet. Els diferents bars restaurants mos fan unes aportacions, també, i el darrer Mercadet se'ls hi fa entrega d'aquestes aportacions, l'associació, ha hagut any que ha estat l'associació contra el càncer, en guanyes boliana, etc. I també li donem aquest caire solidari en el Mercadet. També se munta un fotocall, que el munta la mateixa entitat, la gent pot anar allà, se fa una foto i també fa una aportació.
1: Que bé, molt bé, sí que ja ho sabeu, no hi ha excusa. Qui no conegui Sineu ha d'anar a conèixer-ho, sopant el bàsic restaurant del poble, que sempre va bé, i a més, ja que hi som, som solidaris i contribuïm en l'artesania de Mallorca.
0: I a més, hi ha una cosa, que hi ha molt de pobles que posen de moda aquestes curses nocturnes, no? I veus la gent que corre i està molt bé, però donar una, fer una passejadeta, tenir la musiqueta, veure producte local i fer-ho sense el bateguer de sol, s'agraeix moltíssim.
1: Joan, i tu el que no vols és anar a córrer.
0: Jo el que no vull és...
1: Vull dir, ara que m'ha deixat mort.
0: En Raül té més informació.
1: Bé, és igual, no passis pena, anem a sopar a Sineu, tu no passis pena.
0: Exacte, jo el que vull és anar
1: a sopar i no... Sempre va bé.
0: No passar aquesta calorada.
1: Tomeu, mula, balla de Sineu, gràcies per ser nosaltres i per convidar els nostres oients en aquests mercadets nocturns de la Pobla.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies. Adéu.
3: IB3 Ràdio és cultura.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
9: I ja tenim amb nosaltres els nostres cineastes, estudiants de cine, professionals de cine ja, perquè tenen la carrera, a més. Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, com ha anat l'estiu? Com estàu?
10: Bon dia, Juanmi, com va?
9: Teniu res, 3 minutets per parlar d'aquestes pel·lis que comencen ara, que comença el curs escolar, i de pel·lícules que poden ser americanes, espanyoles, dedicades a inici de curs.
10: Sí, perquè ara desgraciadament ja no som estudiants, no?
11: No.
10: Tant de bo, o sigui, estudiants encara, perquè tenim enveja de tots aquests estudiants ara, que pareix que no, que ells diran, quina enveja de què? Si ara tornem a classe, però per nosaltres és una enveja tornar a classe una altra vegada, no? Encara que sigui una sensació estranya sempre de setembre.
11: Efectivament, aquella sensació de que comença un any nou a setembre, que és algo estrany, antinatural, però que està molt ben reflectit també en moltíssimes pel·lícules i en l'àmbit cinematogràfic, sobretot l'àmbit nord-americà, en totes aquestes pel·lícules de high school, d'institut, no? Que tenim tot aquest imaginari de cheerleaders, de...
10: Exacte, un quarterback,
11: la
10: foto de la taquilla, de tal, tota aquesta imatge que ens han creat els americans, que després tu vas a l'escola i vas a l'institut i és el mateix, però ets un poc més gran i hi ha més assignatures, però no canvies res més.
11: Efectivament.
10: I volíem, sí, recomanar, no? Com... Fem sempre d'un poquet de títols que per xerrar d'ells i sobretot per animar la gent a veure aquestes pel·lícules. I el que deia Mateu, aquesta imatge de high school americà és perquè sobretot ells han estat els que han exportat aquest tipus de pel·lícules. Quasi sempre són comèdies, no? Són pel·lícules divertides d'aquests adolescents, per exemple, les més icòniques, no? Pensar en American Pie o Mean Girls, sempre són o dels 90 o dels principis dels 2000.
11: Sí, són molt noventeres, sí.
9: Noventeres,
10: sí, 2000 eres, sí. També, aquest tipus de món que, bé, és com que els podem imaginar, no? Abans de les xarxes socials, amb una adolescència molt, molt pictòrica, encara que sigui des de la via de la comèdia, en aquest cas, clar.
11: I és un subgènere de pel·lícules que els nord-americans han utilitzat per combinar i bridar en qualsevol gènere. Si pensam en so musical, per exemple, se nos ve ràpidament en el cap grans pel·lícules com Gris o High School Musical, que és més de la nostra època, però Gris va suposar generacions i generacions de gent que creixia amb un musical que era de, suposadament adolescents.
10: Sí, per això.
9: Perquè el pintor... Suposadament que tenia... Ja entre que els sectors eren més grans de lo que feien semblar...
11: Un poquet, se notava un poc, sí, però bueno.
9: Sí.
10: No, però
9: també he de dir que això passava al salir de classe, una sèrie que
11: una sèrie feia
9: aquí a Espanya.
10: Passa sempre els sectors fan de personatges més joves, però en el cas de Gris és que és divertidíssim veure les cares de qualcuns, és que fa de dolent, no? que s'enfronteix a la carrera de la final amb so cotxe, sí. Té una cara que dius, és que no pots, és a dir, que té 46 anys, no?
9: Però tenen carne de conduir, en de 8 eren cotxarros, que ja en de 8 anys no tenia ni cotxe.
10: I molt icònica, com tenim també High School Musical, per la nostra generació, generacions més joves que la de Gris, és un icona també brutal, però és que també hibrida

0: amb gèneres com el terror, per exemple. Carrie, sense anar més en juny, és una
1: pel·lícula de Palma.
0: D'instituts, totalment. I fora ja d'aquesta imatge d'Estats Units, no? A jo m'agrada moltíssim aquestes que són més angleses, no? Un poc més la imatge de...
2: Més britànic.
0: El Club de los Poetas Muertos. És un títol que m'encanta i que té aquesta imatge ja d'un...
1: Claro, fugim d'aquesta idea d'institut nord-americà i te'n vas en aquests...
0: Internats
1: de que només hi van els teus fills i no estan els pares presents i per tant se genera un col·lectiu en el que comencen a succeir-li coses, no?
0: Varen tenir fa un parell d'anys també una pel·lícula d'aquest mateix estil, no? Boníssima, com Los que se queden, amb un aire molt de Nadal, però que recomanàvem moltíssim. És que són guais, aquestes pel·lícules són molt guais.
1: Sí, i si estàveu deprimits perquè torneu a l'escola...
0: Vos divertiu,
1: clar. Vos donem motius perquè tingueu més ganes de tornar a escola.
2: En Sergio i en Mateu, que sempre vos anima que torneu a l'escola amb alegria, eh? I ara ja la pel·li fins al cap de setmana res, eh? Estudiar. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens hem quedat sense temps, però ens tornem a escoltar dissabte que ve, el dia de la Diada de Mallorca, per tant, haureu de preparar alguna cosa especial.
1: Sí, preparar-ho.
2: I doncs, nosaltres tornem demà, quan siguin les 9 del matí. Recordeu que demà tindrem 3 hores de programa, fins de 9 a 12, i que començarem parlant de Ceuta. Tindrem dos ceutis residents aquí a Mallorca i parlarem d'aquestes qüestions demà perquè fan falta. Auidó, vinga, fins demà, vos deixem el butlletí, tornant demà quan siguin les 9.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia. En una nova jornada amb avisos per altes temperatures, l'entitat animalista Sàtia ha convocat una protesta davant la catedral contra l'explotació d'animals a les galeres turístiques que recorren Palma. Allà hi és el nostre company Pere Morell. Bon dia, Pere. Ja ha començat la concentració.
5: Bon dia, sí, ja ha començat. I una trentena de persones s'ha col·locat just davant de la catedral de la Seu per demanar que acabi ja el servei de caleses en tracció animal. Els manifestants s'han col·locat just davant d'una galera i aquesta ha partit els pocs minuts per evitar els incidents. Els animalistes reclamen a l'Ajuntament la modificació de la normativa per forçar el canvi urgent cap a les galeres elèctriques. La protesta de Saita es repetirà cada dissabte de setembre al mateix punt, fins que l'Ajuntament compleixi amb el seu compromís.
4: Moltes gràcies, Pere Morell, en directe des de la Catedral de Palma, seguint aquesta convocatòria. I el curs parlamentari està a punt de començar a les Illes i ahir a Orobaixa es van produir les tradicionals reunions de la presidenta del govern, Marga Provenç, amb els portaveus parlamentaris. Més enllà de la qüestió migratòria, que centra bona part del debat, altres temes es van posar damunt la taula. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha proposat mesures, per exemple, per limitar el turisme a les Illes i finançar els serveis públics.
6: No es pagui tant per nit, sinó que sigui un percentatge sobre la factura, concretament l'11%. Per què l'11%? Bueno, perquè el turisme només paga el 10% d'IVA, que hi estem en contra, doncs perquè siguin igual que les altres empreses, que l'11% restant el cobrarem d'ITS. Per tant, cobraran un 21% d'IVA, com fan qualsevol altra empresa. No? I això ens podria reportar uns beneficis a les Illes Balears de 800 milions d'euros, un ingrés fiscal de 800 milions d'euros.
4: Més per Mallorca, per part seva, demana que s'aixequi el veto de la llei de cogestió aeroportuària de les Balears que van presentar al Parlament i posen el focus en la reunió de la mesa del Congrés de dimarts que ve. Més, assegura que l'executiu espanyol justifica el veto per un possible impacte sobre els comptes públics que, segons el partit, és futur i hipotètic. En el mateix sentit, s'ha expressat el portaveu popular, Sebastià Sagreras, acusant el govern central de favoritisme cap a ENA.
7: Que el govern del Partit Socialista només veu els aeroports de les Illes Balears com una caixa registradora, perquè l'argument que ha esgrimit és que la limitació de vols pot limitar els ingressos per a ENA.
4: I per cert, ja que parlàvem d'aeroports, l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per diumenge 20 de setembre una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Consideren que aquest projecte suposaria duplicar la capacitat de les instal·lacions i augmentar encara més la pressió turística sobre una illa que ja pateix problemes de mobilitat, habitatge, sanitat o recursos hídrics. Ho ha explicat Clàudia Sorà, membre de l'associació, en declaracions a la Gran Vida.
8: Això està en contra de un monocultiu turístic que massifica les nostres illes i que fa del turisme no un element al servei de la societat, sinó que produeix que tota la societat estigui al servei del turisme i concretament d'agents que tenen interessos econòmics en la nostra terra i que no entenen la nostra terra i la nostra cultura com un espai per viure, sinó com un negoci.
4: I a Mallorca, els pares de bombers d'Inca i Soia han actuat aquesta matinada en un incendi agrícola a Santa Maria del Camí, que ha afectat unes vaqueries abandonades i com a mesura preventiva s'han hagut de desallotjar 4 veïnats. L'incendi, això sí, ja es troba totalment controlat. I amb això és tot. Més l'actualitat informativa tornarà a les 12 en punt. Recordar, això sí, que avui no hi haurà informatiu migdia per mort de la retransmissió de la semifinal de la Supercopa de Futbol Sala entre l'Illes Balears, Palma Futsal i el Pozo Murcia. Tornar per als nostres companys de No Venim a Manual.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Avui tenim un programa especial de tornada a l'escola i per això en aquesta primera hora tindrem, a més de propostes educatives, una tertúlia sobre reptes del curs amb pares, mares, estudiants i professors i després d'aquesta tertúlia també passaran tots plegats una estona molt divertida. Estau preparats? Idò arrenca la primera hora de No venim amb manual.

0: Comença un nou curs i com cada any és un bon moment per fer la nostra tertúlia d'educació i posar damunt la taula alguns dels reptes que tenim per davant. Alguns dels temes que aniran apareixent avui ens acompanyen des de fa temps, però també han anat evolucionant i ens plantegen noves preguntes. D'altres els hem anat abordant en el programa durant aquest darrer curs i avui els volen recuperar des de diferents punts de vista. Per fer-ho avui tenim una taula molt variada amb professors, mares i estudiants de diferents etapes. Ens acompanyen en Javier, que és professor de primària, secundària i formació professional. Bon dia.
1: Hola.
0: També president de FAPA Mallorca.
1: També.
0: També tenim en Noelia, que també és professora. Bon dia, de primària.
2: Bon dia.
0: També tenim a tres mares, na Vicky, na Malen i na Neus. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I després alumnes de diferents edats. En Joel, de 13, que començarà tercer d'ESO. Hola.
4: Hola.
0: Na Núria, que començarà segon de batxillerat.
5: Hola.
0: Na Sara, que estudia formació professional.
6: Hola.
0: En Jaume, que aquest curs començarà sa universitat.
7: Hola.
0: I en Gavi i na Margarita, que ja són universitaris.
8: Oli.
0: I hem de dir que na Margarita, a més, estudia per ser professora.
8: Sí.
0: No ens han deixat res, eh? Tenim tot cobert. Bé, i doncs, en tot vosaltres volen repassar algun dels reptes que marcaran aquest nou curs i també conèixer com ho viviu des de les vostres perspectives. Bé, anem a començar parlant d'un tema que he tractat en diferents ocasions en el programa, que és l'acompanyament dels infants i especialment dels adolescents en els estudis. Durant anys se va insistir molt que quan els alumnes arribaven a secundari, les famílies no havien de desaparèixer de la seva vida acadèmica. I segurament, ho han comentat, avui hi ha molta més consciència de la importància de continuar presents també durant l'adolescència. Però durant aquest curs ens hem plantejat aquesta qüestió des d'una perspectiva una mica més ampla, perquè aquest major seguiment no se dona només en l'àmbit familiar. També des de les aules, alguns professors expliquen que cada vegada han de donar més pautes, més indicacions, fer seguiment més constant del dia a dia dels alumnes. Per tant, començant per aquí, ha canviat la manera com famílies i professors acompanyem els alumnes? Necessiten avui més seguiment que fa uns anys? Començant amb els profes, Javier i Noelia, vosaltres ho notau? Els alumnes necessiten avui més indicacions per avançar que fa uns anys?
1: Sí, jo crec que sí, perquè la part d'atenció està un poc tocada, per dir-ho d'alguna manera, no? I crec que sí, que però mos passa també a qualsevol grup de WhatsApp, allà on diguis una cosa, sempre contesta un, però això quan? No ho dic, no sé què. Pues dins una aula encara més, no? I crec que ens hem de repensar una miqueta com els canals de comunicació, no?
0: Tu sí. També ho perceps, Noelia.
2: Sí, jo també ho percep. A més, els hi com hem de donar tot com a molt mastegat, perquè si no, no apuntau-lo, i jo que estic a primària, estic en nins. Recordau, molt de recordes, molt d'apuntar, sí. Ha canviat una mica això.
0: Anem a la part de les famílies

0: Vicky, Malen, Neus, vosaltres penseu que els pares també han d'estar més pendents de la vida acadèmica, de si han d'entregar un examen?
1: Que depèn de l'edat del nen i de l'etapa. A primària estàvem molt pendents. Jo a primària cada dia li mirava l'agenda, mirava a veure què tenia i li recordava i li deia, vés a estudiar, fer això, ho has fet.
0: Però en general penseu que s'està més pendent, per exemple, de l'etapa de secundària que fa uns anys?
1: A secundari, com a veure que trobes que no has d'estar tan pendent, però sí, sí que estàs. Vull dir, sí que estàs i tens exàmens, sí que tens, i me dius si lliçó, a veure si te la saps. Pensàvem que hauríem de mullar un poc, però a secundària no mullen tant.
0: Tu què trobes?
2: No, vale. Jo crec que hem d'anar evolutivament cada any un poquet menys. És a dir, primari i secundari, sí. I a batxiller ja li vaig començar a deixar un poquet, i ara ja FP, ja dic, és responsabilitat teva, tu l'has de fer.
0: I tu què trobes, Neus? Els pares en general estan molt damunt, no?
3: Bueno, jo, les meves són un poc més petites, ara passen a l'institut. És vera que durant els primers anys sí que vaig estar molt pendents, els primers anys de primari. Per sort, també depèn del nen, són bastant autònomes, sobretot una no mir res, és molt responsable, ella s'organitza, a l'altre l'ajut més a organitzar-se, però l'objectiu és que a partir de secundari, ja els ho vaig dir, heu de fer vosaltres. És a dir, això és una feina vostra. Passeu a secundari, és un canvi, farem també aquest canvi.
0: Clar, depèn també dels pares, dels nins, no? Són moltes variables. Anem amb els estudiants, que aquí també tenim edats i experiències molt diferents. Vosaltres penseu que en general els infants i adolescents d'avui en dia tenen molt d'acompanyament per part de famílies i de professors, començant amb en Joel, que va a ESO?
4: Por parte de padres, es verdad que ya no se suelta tanto como antes, pero por parte de profesores también veo que se les acompaña mucho, muchas maneras de subir nota, muchos trabajos extra, muchas maneras de recuperar el examen, luego también un montón de agendas, insisten 3 semanas antes, 2 semanas antes, cada día hablan del examen, insisten, o sea, y luego ellos no saben hacer nada solos.
0: És a dir, que vos estan bastant damunt els professors, no? El manco secundària. A batxillerat també, Núria?
5: No, de fet, a batxillerat...
0: Hi ha un canvi.
5: Sí, l'autonomia canvia bastant. Ets molt més autònom, ja la majoria no te miren els deures ni el quadern, però sí que estan allà per ajudar-te si tu ho demanes, i hi ha alguns que sí que te miren un poc els deures.
0: Penseu que és necessari tot aquest seguiment, tot l'ots? És a dir, tu, Joel, per exemple, ESO, en quins aspectes creus que sí que és important que les famílies i professors estiguin allà i en què pot ser no és tan necessari o no hauria de ser tan necessari?
4: A lo mejor enseñar a estudiar o a organizarse, pero insistir tantas veces, o sea, dejarles caer en el examen final, en una nota importante, tampoco hay que ser así, pero en un trabajo que cuenta un 5% de la nota, un 10%, no le hace falta recordárselo 2 veces y ya no más. El día antes, para que así se estresen y eso.
0: Què trobeu, profes, del que diuen per aquí?
6: Sí, ja crec que tots estem d'acord. Jo crec que el ritme de vida que duim mos du a que l'atenció, la concentració, la memòria no sigui, no està treballada com se treballava abans, no? Una classe magistral, recorda això, sinó que estem molt distrets en general, no? I, de fet, se diu que el quocient intel·lectual està
0: davallant,
6: no? Però també és vera que s'haurà de mesurar aquest tipus de... també és molt divers, no? A partir d'aquí, pues, tenim molt de canals d'informació, moltes formes d'aprendre, i se tracta que cadascú trobi se que li va millor.
0: Anem a una situació quotidiana, una situació més pràctica. Anem realment com se podria fer. Un alumne no entén una activitat, no sap com continuar, s'oblida d'entregar un treball, no s'ha organitzat bé per un examen i el té el dia següent, o no sabia ni que tenia un examen. Què sol passar en aquestes situacions? Intenta resoldre la situació pel seu compte? Tendeix a esperar que algú l'ajudi? Amem, els adolescents més joves?
4: En casa, si no tienen algo, pasan o ChatGPT. Si están en clase, si tienen Chromebook, ChatGPT, si, y si no al profesor. O si no copiar al que está al lado.
0: Professors, amem.
7: Bé, jo ja t'he dit que jo, com que estic a primari, quan passa això, jo com a mestre el primer que faig és demanar per què, el motiu, no? Perquè a vegades no és només per ell, sinó que potser no ha hagut una supervisió

0: per part de casa, perquè són petits, i després intentant solventar-ho, donar oportunitats, fer-lo, el que deia un poquet en Xavier, no? Hi ha moltes maneres d'aprendre, fer-ho atractiu, fer-ho llamatiu, perquè ells la propera vegada se'n recordi. Jo faig molt el de l'estrelleta a la mà perquè se'n recordin de que tenen alguna cosa pendent, un poquet donar-li eines perquè la propera se'n recordin i els hi torni a passar.
1: Amén, famílies, han de deixar que a vegades s'equivoquin, que s'oblidin d'una entrega, que no s'hagin organitzat bé i que assumeixin les conseqüències?
2: Sí, han de deixar.
1: Costa?
2: Costa, com sempre dic, depèn de l'edat. Vull dir, no és igual deixar un nen de 10 anys que s'equivoqui que deixar a un de 7 que s'equivoqui.
1: I de l'implicació que això tingui, no?
2: L'implicació que això tingui. Però, de totes maneres, a ESO i ara a batxiller, nosaltres, més que controlar, el que fem és demanar. Vull dir, tens un examen? Sí, no. Has estudiat? Sí, no. Si s'ha oblidat de que té un treball, jo probablement no ho sabré, perquè com que s'ha oblidat no m'ho ha dit. I com que no m'ho ha dit, no ho ha presentat i li posaran la mala nota. Vull dir, nosaltres el que fem és acompanyar, és estar presents, és dir, tens això, necessites ajuda, però no vaig a la gent a mirar si té un examen o no, això no ho faig.
1: Clar. Llavors, vosaltres què en penseu? Preferiu que les famílies... Parleu del vostre cas i parleu també en general. Penseu que els prefereixen que les famílies intervenguin quan veuen que s'han equivocat, que els ajudin, que els salvin, o que és millor, o pensen que és millor que els deixin caure encara que això impliqui unes conseqüències? Tu què trobes, Gavi?
3: És que jo crec que és millor que intenten ajudar. O sea, perquè normalment estos errores, o sea, estos... si se te olvida un trabajo, lo que sea, es simplemente una... que se te olvida una cosa. O sea, no es algo que has de aprender. No sé, no siento que sea algo que necesitas una lección. No, no se te puede olvidar nunca nada, jamás. Si tienes a alguien que te acompaña y te recuerda una cosa y luego lo haces tú, pues ya está. O sea,
1: depende también de si es puntual o sistemático,
3: claro, sí,
1: ¿no?
3: Si es sistemático, recordatorio. Es... ¿Y
1: tú, qué piensas, Sara? ¿Los padres han de estar allá...?
4: Yo creo que te tienen que acompañar hasta cierto punto. Si tú ves que te están ayudando y no haces caso, pues mira, déjalo y ya será.
1: ¿Núria?
5: Sí, és que jo crec que depèn molt de la persona, també. Vull dir, jo estic bastant bé tota sola, però està bé que si jo demano ajuda, m'ajudin. Però sense ajuda no demanada, depèn ja de com sigui la persona.
1: D'acord. Clar, han de dir que estàvem parlant de primària, secundària, però és una qüestió que no acaba necessàriament aquest acompanyament quan acaba l'institut. Hi ha professors universitaris, ens ho han explicat aquí en el programa, que se troben amb famílies que intervenen davant d'una nota, que van els pares, fins i tot sense els al·lots, a la revisió d'examen, no? O determinades situacions acadèmiques dels al·lots. En els que ja sou universitaris, o que començau aquesta etapa, com en Jaume, què vos sembla, mem? En quin moment aquest acompanyament ha de canviar i ha de passar a les alumnes que assumeix plenament aquestes situacions?
6: Jo crec que això ha de ser com un poc una catapulta. Tu has de tensar la corda i els has d'acompanyar tot aquest procés de tensado. Però quan se molla la pedra i surt volant, és
1: ja
6: el nin que ho ha de fer. A partir d'una certa edat hem de començar a ser independents, autònoms i aprendre nosaltres mateixos dels propis errors, perquè si no, no serem adults competents.
1: Margarita?
7: Jo crec que de tot se n'aprèn i que quan tu vols intervenir has de veure que estàs ensenyant, no? Que és més important, a lo millor, que aprengui a rius d'Espanya o que aprengui a fer-se càrrec d'un error seu. Llavors, és veure, no?, quins valors vols tu transmetre. També crec que si t'ajuden a tu, després tu aprens a ajudar i, per exemple, en el meu cas sempre m'han ajudat a fer deures o treballs o ja he presentat projectes que han fet a casa meva tots tres junts i, bueno, és el que hi ha. Però també tinc col·legues que després, si ells tenen una necessitat, ja vaig, fora cap problema, ajudar-los. Després, fer-se encàrrec, frustrar-se, tenir ràbia, entendre que no tot sempre sortirà com tu vulguis i que ningú t'ajudi, també són valors que s'han d'aprendre.
1: Clar, en qualsevol cas, hem de dir que ha tingut aspectes positius. Les famílies també, d'allòs, no abandonassin l'escola. Els professors fent un seguiment més pròxim dels alumnes, també, no? Com haurien de... mesclar tot això? És a dir, què penseu que haurien de revisar famílies, professors i alumnes perquè aquest acompanyament serveixi realment per anar guanyant autonomia, valors, iniciativa i capacitat per resoldre dificultats per un

0: mateix.
1: Una cosa tal vegada que és molt important de cara a tothom és veure com reaccionem quan les coses no van bé, perquè quan les coses van bé, genial, tot va bé, però quan les coses no van bé és com molt bé, ara que no m'ho ha dit i l'ha suspès, jo que li ensenyo, enfadant-me i cridant-me i que m'has de dir tot, clar, després no me voldrà dir res més i quan no m'ho digui i hagin anat malament les coses, aprendrà que no m'ha de venir a demanar ajuda, perquè per demanar ajuda primer m'haurà de dir que m'havia amagat una cosa, i després se trobarà tota sola i aprendrà que o no pot confiar en jo o que no pot demanar mai ajuda i que quan la demana les conseqüències són pitjors. Ostres, no, jo t'he de dir, escolta, sóc ton pare, sóc ta mare, la meva feina és dir-te que això que has fet no està bé. Ara bé, ja sabem que està malament, anem a veure què podem fer junts, i lo mateix amb professors, alumnes, el que sigui.
0: Margarita ja està apuntant cap a professors, cap a famílies. Professors, a nivell pràctic, què podem fer sobre aquest tema de l'acompanyament? Ha sortit el fet de que avui en dia s'està recordant tot el temps en els al·lots, perquè l'atenció falla, que se'ls dona més pautes per part dels professors. Home, en què ens quedam i què hem d'anar canviant?
2: Jo, per això, ha sortit la tolerància, la frustració, i després seria la persistència, no? L'esforç. Jo crec que els docents han d'aprendre a valorar l'esforç de l'alumne. De vegades veiem l'esforç de la família, no de l'alumne, i això tampoc molt va bé. Molt va bé l'esforç de l'alumne, encara que suspengui, encara que ho faci malament, no ens interessa que ho faci superbé i després ens enterarem que la família s'ha fet la feina. No? A partir d'aquí, hem d'aprendre nosaltres a com valorar aquest esforç. Quines evidències tenim de que hi ha hagut un esforç per part de l'alumne? Ha fet un deures, participa a classe, quan fem una activitat a classe la fa de forma autònoma, va millorant, li reconeixem que ha millorat, això també funciona, i quan la cosa no acaba d'anar bé, necessitem l'ajuda de les famílies per poder millorar de fora de l'aula.
0: Canvis que poden fer les famílies, Neus, per arribar en aquest punt d'equilibri?
3: Bueno, jo penso que és fonamental en els primers moments, en les primeres etapes, tenir un contacte directe amb els tutors, amb els professors i anar veient com ens organitzem les dues bandes i arribar a un entenament, perquè és que al final anem amb el mateix objectiu. Volem que el nen pues, aprengui, vagi bé, tingui autonomia, allò que sigui. Vale. I després, a poc anar mullant. Hem d'anar mullant. Fa por, en el meu cas, per exemple, jo ho reconec, fa por. Si s'equivoquen, jo no considero que té raó una Margarita, que no els han de matxacar ni res, però que també han d'aprendre, perquè al final és una lliçó de vida. T'equivoques i passa alguna cosa, sempre. Per tant, les conseqüències, sí, les han d'assumir ells.
0: Canvis, al·lots, què penseu? Quins canvis s'han de fer més, Joel?
4: A ver, jo diria que, per empezar, por parte de los profesores, soltar a más a los alumnos en cuanto a organización, es decir, que no les hagas tanto una agenda, porque no puede ser que ellos, tú les hagas la agenda y tú tengas que ir a ver, revisar, a ver si lo han escrito en la agenda. Tienes que dejarles un poco más sueltos, porque si no, luego, si alguien no les insiste, no lo van a hacer. Entonces, sí está bien enseñar tácticas de estudio, pero tampoco hay que... Es que tienen que tener autonomía, porque si no luego llegan a bachiller y el cambio es aún más grande.
0: ¿Y por parte de los padres?
4: Por parte de los padres, que no vayan a revisiones de exámenes en la universidad.
0: D'acord, ho apuntam. Vinga, anem a seguir. Ja ho ha apuntat en Javier. Tenim avui en dia dificultats per centrar-nos en una tasca. No? Hem de dir que totes les dificultats que han comentat per organitzar-nos, per estudiar de manera autònoma, també se produeixen en un context social en què tots, no només els joves, estem envoltats d'estímuls constants, d'immediatesa, de pantalles que afecten la nostra capacitat per mantenir l'atenció i la concentració. I el tema pantalles ha estat un gran dels debats educatius, un dels grans temes dels darrers anys. Durant la pandèmia, la digitalització se va accelerar moltíssim, i en els darrers cursos el debat s'ha centrat més en revisar quin ús s'està fent de les pantalles dins els centres educatius. De fet, recordem que després de que moltes famílies mostrassin la seva preocupació per la data a la qual els fills accedien en el primer mòbil, des de la Conselleria d'Educació se va optar també per restringir l'ús de telèfons mòbils en els centres educatius de Balears. Això va ser fa dos cursos, però ara vos he de donar una dada bastant recent que crida l'atenció i que també preocupa. L'estudi Infància, Adolescència i Benestar Digital d'UNICEF

0: va mostrar que l'ús del mòbil en aquesta enquesta continua present també durant el temps escolar. De fet, aquí en el programa la presidenta d'UNICEF Comitè Balear, na Valentina Milano, ens va explicar que un 25% dels joves que van participar en l'enquesta afirma que continua revisant el mòbil durant el temps escolar. Així que anem en els alumnes, els que van en els instituts, na Núria i en Joel. En general, Núria, els joves continuen trobant maneres d'accedir al mòbil o altres dispositius durant l'horari escolar?
1: Sí, totalment. A vegades. O quan no hi ha professor a classe.
0: Quan no hi ha professor a classe, quines tàctiques hi ha que pugueu contar?
2: No se'l poden contar. Bueno, con el Chromebook, tàctiques que aprendemos cosas, teclas que aprietas cambian cosas, aprendemos a manipular el historial, hay muchas maneras.
0: Y
2: con los móviles, pues se guarda la mochila.
0: Però no, en teoria no se deixen els mòbils.
2: Sí, quan però, però no se puede revisar la mochila, ahí está la cosa. Es un vacío legal. El móvil me lo ha quitado. Y lo puedes tener incluso dentro de la clase, al Clash Royale, jugando.
0: Professors, va cap a vosaltres. Què se pot fer per millorar aquesta situació?
3: Bé, jo penso que hi ha una cosa de base, que és que molt saltant la norma. És a dir, jo crec que els joves no s'haurien de saltar aquesta norma si se posa aquesta norma en els instituts, i tu has de complir-la, no? Perquè per això se posen. I ser un poc menys flexibles, agafar els mòbils, guardar-los...
0: Clar, però no. Si tu demanes el mòbil i se l'ho, per exemple, com diu ell, no, se m'ha romput el mòbil, no, és que me l'han llevat a casa, clar. És que no el duc avui, i el duc a la motxilla.
3: Sí. És difícil, perquè si hi ha aquest buit legal, quan diuen en Joel que aquest buit legal, te trobes fermat de mans, no pots fer res. És a dir, jo crec que és una feina de base, que ells ja haurien de dir no poden agafar mòbil fins que surtin de recinte escolar.
0: Javier, amem.
4: Necessitant les famílies, necessitant que hi hagi una consciència grupal, i jo volia afegir que la tàctica ara també és el professor arriba, posau el mòbil tots aquí damunt i tots ho deixen, però és que resulta que en duen dos. Tenen un de recanvi, que han donat un, i això està passant a exàmens inclús. A partir d'aquí ha de ser una feina conjunta, famílies, docents, alumnes, centres educatius, i en l'objectiu de millorar aquesta atenció, concentració, memòria...
0: Aquest tema que apuntes n'aprofundirem d'aquí un poc, d'aquesta actuació conjunta famílies i escola, però bé, hem de dir que en qualsevol cas tema mòbil és una part del debat. La tecnologia també és una eina educativa, no? És molt útil per molts aprenentatges, però hem d'analitzar de quina manera s'hauria d'utilitzar la tecnologia dins l'aula. És veritat que se va arribar un moment on se considerava innovació educativa tenir tablets d'educació infantil, per exemple. Aquesta idea està canviant. Quines activitats poden aprofitar realment les possibilitats que ofereix la tecnologia i en què ens hem de replantejar si és necessari? Vinga, anem a xerlots. Què opineu vosaltres sobre això? Quan val la pena usar la tecnologia dins l'aula i quan no? Ben, Jaume.
5: Tenim un problema, i és que actualment tenim una manca d'educació, de recerca d'informació. No som capaços d'agafar una enciclopèdia física i començar a cercar. Però ni ara, ni el meu germà, que té 5 anys més que jo, i a lo millor fa 10 tampoc. Per tant, sí que necessitem la tecnologia, i ja no és un avantatge només, sinó una necessitat. És a dir, per cercar informació, per contrastar-la, i això si tens sort i tens un alumne que ho fa, perquè si no directament vas en el ChatGPT, com ha dit en Joel, ho cerques i ja no tens necessitat ni d'informar-te bé i com toca, arribant a gent desinformada, a conflictes amb el que consumim. Per tant, si només feim, si només veiem la tecnologia com avanços i no també com es perjudici aquest, no serem capaços mai d'arribar a una societat consensuada, serem pols oposats.
0: Quan l'hem d'usar, Saula? Vinga, també és opinió de ses mares, va. Què penseu?
6: Jo, sincerament, trob que mos ha agafat molt malament a la nostra generació, perquè per dir com s'ha d'usar a Saula hem de saber com s'usa, i nosaltres estem un poc perduts. Jo trob que el ChatGPT, que diu en Jaume, no és una mala eina si la saps emprar.
0: Clar.
6: Vull dir, ella, la meva filla, ha fet feines de com emprar ChatGPT. I això és una cosa que s'hauria de fer i només l'he vist fer una vegada. Això és el primer que haurien de fer si els hi deixen emprar ChatGPT. Que tanmateix, aquestes CIEs, jo no m'agraden, reconec que no m'agraden, però és el futur. No podem obviar que estan i que ja no tenim enciclopèdies a casa nostra.
0: Anem a xerrar de la IA, però abans hem de mencionar un aspecte i les preguntes per voltes o els lots, que és que durant els darrers anys també s'ha utilitzat molt la tecnologia en idea de motivar a l'alumne, no? S'ha dit molt que, ai, és que farem un Kahoot en lloc de fer, per exemple, qualsevol altra activitat. Penseu que pels lots una activitat resulta realment sempre més interessant pel simple fet de fer-la amb una pantalla? Sara, tu què trobes? És més divertit quan hi ha una pantalla pel mig? ¿Es motivador?
7: No, pero no sé, es como a lo que recurren todos los profesores, que es lo más fácil. Es que nosotros somos los niños, ¿eh? Es que con lo del móvil, yo antes quería decir que también hay que dar ejemplo, porque yo estaba en medio de un examen y he escuchado como la profesora escribía WhatsApps. Hay que dar ejemplo.
0: También.
7: Por eso los juegos yo creo que están muy bien y que yo creo que nos hemos acostumbrado, pero porque nos han acostumbrado ellos.
0: Hola, profes, va cap aquí. Heu abusat una mica d'aquest recurs, pot ser? Javier, sí. Va cap a tu la pregunta.
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que ha estat dins de la curva d'aprenentatge d'aquests dispositius. No? Ara jo crec que ens hem de plantejar i hem d'anar un poquet cap enrere a veure quin objectiu tenim dins aula amb aquestes eines, i aquestes eines s'han d'emprar per crear, per aprendre d'una altra manera, per millorar els aprenentatges, i tot això ens ho dona, no? Però tal vegada ara estem en un punt que estem massa explotats i hem de tornar un poquet enrere per agafar força i tenir ben clar per què serveix.
0: Intel·ligència artificial, ja ho he comentat tots. Abans es preocupava molt el plagi, no? Els treballs fets en via, però aquest debat ja ha evolucionat una mica, perquè ara ja l'intel·ligència artificial està integrada en moltes de les eines que utilitzem, podríem dir, en el dia a dia, tots. Com està canviant, si hi ha la nostra manera d'estudiar, d'ensenyar, d'aprendre, quins beneficis hi veus i quins problemes ens està plantejant? Què penseu? Vinga, Núria, per exemple, que tu has fet un treball en via. Beneficis i problemes de la intel·ligència artificial.
1: Vale, hi ha molts, perquè és una eina que si l'utilitzes bé pot ser molt útil i si l'utilitzes malament pot ser un desastre complet. Jo crec que com a eina per ensenyar als alumnes, com a eina que utilitzen els professors, podria ser molt útil si la saben utilitzar. Jo he fet molts de treballs aquest any amb intel·ligència artificial i si el professor sap, tipus, si el professor s'ha informat bé, és molt útil.
0: Gavi, tu vas fer el teu treball de recerca de batxillerat sobre la intel·ligència artificial.
8: Sí, bueno, però eso fue...
0: Ha quedat una mica obsolet perquè en dos anys tot canvia.
8: O sea, fue antes de que saliera ChatGPT ni nada de eso. Era en plan redes neuronales mucho más básicas.
0: Vas ser pioner.
8: Sí.
0: Llavors, beneficis, problemes...
8: Hombre, yo... Realmente, para hacer trabajos solo veo problemas con las inteligencias artificiales, porque al final lo que busca un profesor con un trabajo es que tú aprendas a hacer lo que sea que te pida el trabajo. O sea, si simplemente tú le pides a la IA que te lo haga, no estás aprendiendo nada. Ese trabajo no sirve para nada. En cambio, la IA para tú mismo aprender la veo más útil. O sea, yo qué sé, yo en la ingeniería tengo muchos problemas que no tengo ni idea de cómo empezarlos. Pues le pides una ayuda, yo eso lo entiendo. Eso, cuando no tienes al profesor delante, necesitas algo con lo que comenzar, pues eso está bien. Pero para hacer trabajos es que pierdes todo. Todo lo que puedas aprender el trabajo lo pierdes, en mi opinión.
0: Sara, que tú usas molt la IA, ¿tú qué piensas de la IA aplicada en el món acadèmic?
7: Yo pienso que te saca de muchos apuros. De tener muchos ceros, a mí me ha ayudado mucho. Yo, vale, es verdad que a lo mejor te puede dejar un poco tonto, ¿no? Usarlo mucho. Però a mi me va molt bé.
0: Hi ha moltes opinions, almenys la mare que diu.
9: La nota ja no sé si ponessa o xati.
0: Joel, en els més jovenets, la IA, surt de la IA per tema acadèmic, quins aspectes positius hi veus i quins aspectes no els veus positius?
2: A veure, és que en l'institut ensenyar a usar-la no, ense-

0: d'alumnes i va molt bé. I és que va molt bé i està millorant i me permet individualitzar l'aprenentatge de molts dels meus alumnes.
1: Són molts temes i han sortit durant el curs. Un dels temes ha estat aquest, el fet de poder flexibilitzar, d'adaptar materials en els al·lots. També, de l'altra banda, ha sortit el fet d'esperill que els al·lots no arribin a adquirir certs aprenentatges i els substitueixin en la IA, com pot ser fer un resum, o també el fet de dependre molt, sempre, de consultar la intel·ligència artificial per qualsevol cosa, no? Com aquella necessitat de que ens confirmi que allò que estem fent està bé, en lloc de seguir una miqueta el nostre instint, el nostre sentit comú. Són moltes coses a revisar, però això ho deixarem per un pròxim capítol. Anem a reprendre el tema que ha mencionat abans en Javier, ja per anar acabant, que és el tema de que les famílies i l'escola treballin junts amb el que és surt de pantalles, tant a casa com a l'escola. Des de FAPA Mallorca ho ha impulsat enguany una iniciativa, ho han comentat, precisament per això, per fer acords a l'escola. Com ha funcionat?
0: Clar, està comprovat que fer una xerrada i ja està, en si no és dolent, al revés, ajuda, però no ajuda tant com fer-ho de forma conjunta, les famílies, el centre, els docents i els alumnes, no? Quan tu recolleixes a tothom i anem de la mà, pues, creix de forma exponencial.
1: Posant acords concrets, per exemple, a quina hora se deixa el mòbil fora de l'habitació.
0: Exacte. No sabem per què, però quan passaven a l'institut els compràvem el mòbil. Per què ho fèiem així? Ah, perquè tothom ho fa així. Pues, si xerres amb les famílies i hi ha moltes que diuen no, jo no ho vull fer, ah, pues no ho fem, pues ja ens posem d'acord i a partir d'aquí s'aprenen una sèrie de decisions que van en línia i que els alumnes mateixos o els nens, quan xerren entre ells, diuen no, a casa meva no me deixen tenir el mòbil a les hores de dormir. Ah, pues, és una línia que anant tots junts i això funciona millor que no, que cadascú vagi com pugui.
1: I això ens duen el darrer tema d'aquesta tertúlia, que és la participació de les famílies, clar, perquè tot això funcioni, les famílies han de participar en aquestes reunions, s'han d'apuntar, però, curiosament, és un tema que han comentat sovint, tot i que les famílies avui en dia estan molt més implicades en l'educació dels fills, de fet, alguns van, com han dit, en els exàmens de la universitat i tot, resulta que segueix costant bastant la participació. Les famílies, amén, Vicky, tu que has estat representant del Consell Escolar, les famílies realment coneixen com funciona el centre escolar?
2: No. La família no sap com funciona el centre escolar, la majoria no saben ni què és un Consell Escolar, no saben les comissions que hi ha. I jo voldria dir una cosa, a les quatre cursos d'ESO, a les reunions que ha anat, anava un 20% de les famílies. A la classe en sóc tutor. El tutor no és un alien que compareix per arte de màgia a la classe i després se'n va. És una persona que té les seves teories i la seva manera de fer i que l'has de conèixer perquè tu, per fer feina que teva, has de saber com fa feina el tutor. Perquè si el tutor ho fa d'una manera i tu ho fas d'una altra, aquí xocam.
1: Per què penseu que falles a participació? Per què les famílies no assisteixen a les reunions? És una qüestió de falta de temps? No sempre arriba la informació? Què està passant?
3: Jo penso que és un reflex de la societat. Cada vegada som més individualistes, cada vegada mirant més per nosaltres. Ui, quina peresa! Ui, ara ja he de deixar d'anar, no sé on per anar en això. Jo penso que és un reflex pur i dur de la societat. Però bueno, que això també passa a primari, perquè tu vas a qualsevol reunió, a qualsevol tutoria individualitzada, i hi ha hagut pares que abans tenien cita que no han comparegut, perquè ho sents, o reunions que dius, mare de Déu, l'única que hi ha assistit gent és com anant de viatge d'estudis. Així de clar, perquè això pica. Però si no, la gent no hi va. I a secundari supòs que passarà el mateix.
1: Amem, Javier, tu que ets representant de les dues bandes, sí. Que ets professor, però en el mateix temps el representant de les famílies. Així ho reunim tot. Què hauria de millorar tant per part de les famílies com dels centres perquè hi hagués una major participació i fos més fàcil treballar en aquesta mateixa línia que tu comentaves?
0: Ha de millorar la comunicació. Millorar la comunicació és donar a conèixer el que fa el centre, que molt de pits fan coses molt, molt ben fetes, però no arriben a les famílies. I després, per l'altra banda, les famílies han de fer arribar segons, bueno, les queixes, els han de fer arribar.

0: el problema és quan fan arribar una queixa que és un doi. I els docents, ah, que això és un doi, i aquí és quan se genera un conflicte. No, els docents també han de ser conscients que les famílies no ho saben tot i venen preocupats perquè enguany el que canvien de classe en el meu fill. Bueno, però és que no passa res, és que sempre se fa així, coneixerà més gent, sempre fins a un punt.
1: Han de ser més empàtics, de les dues bandes, no?
0: De les dues bandes. Però jo som partidari de fer arribar les queixes perquè així me donaran una explicació de per què s'ha fet. Sobretot, si me la donen i és convincent, endavant. Perquè tant hi ha queixes bones com dolentes que poden anar més o que no van a res perquè és un dèficit en la comunicació. Simplement hi ha hagut una mala interpretació i aquí acaba. No?
1: Intentar, com dius moltes vegades, tu aprofitar el conflicte com a oportunitat.
0: Exacte.
1: No? D'acord. Són molts temes que hem posat damunt la taula, hem parlat de com acompanyar els alumnes, de la seva autonomia, de pantalles, tecnologia, intel·ligència artificial i de la participació de les famílies. Jo vos deman per acabar, una conclusió de cadascun sobre què penseu que haurien de revisar o millorar especialment de cara en aquest nou curs. Frase curta. Vinga, Jaume, començam amb tu.
2: Consensuar pares, fills i mestres és una feina molt difícil perquè tots n'han de fer la seva part. I per arribar a un conjunt, simplement temps, paciència i predisposició.
1: Molt bé, pràcticament ho resumim tot, eh? Pràcticament ho has dit tot. Gavi.
3: Yo creo que ir con precaución, o sea, con cualquier tecnología nueva, porque las inteligencias artificiales no van a ser lo último que salga, ir con precaución de lo que salga nuevo.
1: Molt bé, en calma. Sara, consell per pares, per qui tu vulguis.
4: Que los adultos den más ejemplo a los niños.
1: Molt bé, un molt bon consell també, Núria.
5: Bé, comunicació i especialment empatia per a l'altra banda del conflicte.
1: Molt bé, Joel.
6: Que és molt divertido hacerse el maroto de la classe, trayendo el móvil, jugando en el horario de clase, esconderse del profesor y quitarlo en el último momento. És muy guay, però les regles estan per algo.
1: Bé, no, aquest missatge per als alots que se voten les regles, eh? També una mica de consciència. Malen.
7: Que cada nen és diferent i no sabem en la situació que està i hem d'empatitzar un poc també.
1: D'acord, també molt important.
8: Aquest és per tots. Atureu-vos, pensau, no heu de frisar i pensau que la persona que teniu davant també s'ha d'aturar i també de pensar.
0: Jo centraria sobretot en esforç, tolerància a la frustració i aprendre.
9: Sí, jo diria també que equivocar-se tant a nivell d'alumnes, famílies o mestres és una oportunitat d'aprenentatge, no és un fracàs.
10: I ja diria que la comunicació entre totes les parts és fonamental per aconseguir l'objectiu que ens marcam, com a famílies o com a professors o alumnes.
1: Molt bé, anem acabant amb Margarita, que ha fet totes les etapes educatives i que, a més, està estudiant per profe. Vinga, com acabam?
11: A part de tot el que s'ha dit, que totalment d'acord, treballar l'empatia i també entendre un poc el que han comentat, que tant docents com famílies com alumnes són persones i que les persones van per etapes i que hi ha, a lo millor durant un any, un alumne és absolutament terrible i superconflictiu, però és perquè està passant qualque cosa que nosaltres no sabem, i entre els profes de vegades passa, no?, de dir, uf, tindràs a tal persona, i a lo millor el següent any és una bellíssima persona, ha canviat moltíssim, ha après, i com a tenir paciència, i a l'inrevés, hi ha profes que de vegades no són bons profes, però perquè també són persones i han tingut un mal any i l'any següent són superbons.
1: Molt bé, doncs molta empatia, molta paciència i bon curs.
5: Gràcies.
12: IB3 Ràdio és participació.
13: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
16: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte.

0: A les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
1: I després d'aquesta tertúlia tan intensa, continuem amb propostes d'educació i divulgatives. Avui començam parlant de formació en voluntariat. Ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
2: La plataforma de voluntariat de les Illes Balears ofereix cada mes una formació bàsica online adreçada a noves persones voluntàries o qui vulgui iniciar-se en la participació social. El curs aborda drets, deures, normativa i recursos existents. També s'imparteix de manera presencial a totes les illes, així com a lectura fàcil, una opció adaptada i simplificada per garantir l'accessibilitat de continguts. La formació és oberta a tothom a partir dels 14 anys. Pots trobar tota la informació i inscriure't a la nostra web de la plataforma.
1: Continuem amb el recordatori que ens fan arribar des de FAPA Mallorca sobre les beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
3: Hola a todos. Desde la Comisión de Inclusión de FAPA Mallorca os recordamos que el plazo para solicitar la beca ENESE acaba día 10 a las 3 de la tarde. El trámite se hace online y antes de firmar y enviar podréis indicar si solicitáis únicamente el subsidio o también otras ayudas. Si vais a pedir reeducación pedagógica o del lenguaje, se puede encontrar en internet el documento que debe rellenar el profesional o gabinete poniendo en el buscador becas NEE CAIP. Después tenéis que enviar el documento firmado al departamento de orientación de vuestro centro.
1: I acabem amb una proposta artística que ens fa arribar en Emery de l'equip Dinamo, la nit de l'Art Jove 2026.
4: Aquest dissabte 19 de setembre, la plaça del Tub s'omple d'art jove. De 7 a 9, vine a gaudir de la nit de l'Art Jove 2026, una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat al talent artístic jove de Palma. Podràs conèixer les obres i propostes de 12 joves artistes que compartiran amb nosaltres la seva creativitat i la seva manera d'entendre l'art. T'esperem a la plaça del Tub.
1: Gràcies per la informació. Nosaltres acabam aquesta primera hora de programa tornant a reunir a pares, professors i estudiants per passar una estona plegats ben divertida. Serà després d'una petita pausa.
0: IB3 Ràdio és coneixement.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Hem preparat un petit concurs de tornada a l'escola amb proves de memòria, de rapidesa i algun examen sorpresa amb pares, amb joves i amb profes, tots aquí junts. Hola! Que esteu preparats?
4: Vinga,
5: nos!
3: Tots junts, és cooperatiu, d'acord? Vinga, idò, la primera prova. Haureu de dir noms d'assignatures, molt ràpid. La primera que vos venguin al cap i no val repetir-ne cap. Preparats? Vinga. Música d'atenció. Assignatures.
6: Matemàtiques. Grec.
7: Llatí.
8: Filosofia.
9: Informàtica.
8: Català.
10: Història.
11: Plàstica.
12: Castellano.
13: Anglès.
14: Educació física.
15: Tecnologia.
16: Biologia.
7: Art.
8: Programació.
9: Comptabilitat.
8: Economia.
10: Digitalització.
11: Documentació jurídica.
14: Guapa.
12: Termodinàmica.
13: Alemany.
14: Física.
11: Geografia.
16: Educació física.
7: Física quàntica.
3: Oh, ja l'han dit. Però bé, molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ara, Margarita, vine cap aquí. Vine, vine. Que anirem triant pares perquè facin coses. Ara tenim paraules relacionades amb l'escola i algú de vosaltres li donarem aquesta paraula i l'haurà d'explicar a la resta perquè l'endevini. Però, clar, hi haurà paraules que no podrà dir. Que esteu preparats?
8: Sí.
3: Sí. Mem, vinga. Exacte. Vinga, no mireu. Mem, Malen, que t'ha tocat a tu. Has de dir aquesta paraula, no mireu ningú, però no pots dir tot això. D'acord? Sí, ho tens.
8: No.
3: Li posam el micro. Vinga, han d'endevinar això, però no pots dir aquestes paraules. Mem, de què estàs parlant?
8: D'una cosa.
3: D'una cosa?
8: Molt bé.
3: Relacionant l'escola. Què
8: sí.
3: Més?
8: Sí.
7: Deures.
8: Que te califica.
12: Examen.
3: Molt bé, molt bé. No podia dir estudiar, preguntes, nota, prova. Molt bé. Vinga, cap aquí. Mem, Joel, t'ha tocat aquesta. Aquesta és la paraula i no pots dir cap d'aquestes coses.
8: A contra B.
3: Això és massa específic.
12: Preparació.
3: No, què més?
7: Mem.
8: Menjador.
3: No.
8: Sí.
3: Però això no té res a veure, tu que estàs mirant.
8: A veure, hay que irse muy lejos, hay que dar una vuelta.
3: No facis imposto, vinga. No ha de ser tan complicat, mem.
8: Futbol.
3: Pati. Exacte, molt bé.
7: Pati, pati.
3: A contra B, que eres grup de classe A contra B jugant a futbol, no?
7: En estem de menjador.
3: Vinga, i ara la darrera que serà per en Javier, vinga. No la mireu els altres. Amem, amem. Amem, amem. Amem.
7: És una persona que...
3: Sí, correcte. Només hi ha professors, persones. Molt bé, vinga, un fort aplaudiment per vosaltres. Ara anem a seguir amb una altra prova, que és una prova de memòria. Com aneu de memòria?
8: Molt malament.
3: L'hem d'entrenar una miqueta.
7: Sí.
8: Els joves estan bé de memòria.
3: La farem tots, Hem de dir, dins la motxilla duc, i cadascú afegirà una cosa i l'altre l'haurà de repetir. Dins la motxilla duc es berenar. Dins la motxilla duc es berenar i s'estoig.
14: Anem
3: ficant coses dins la motxilla. Començarem pels pares o començarem pels al·lots? Qui té més memòria?
7: Els al·lots.
8: Ells.
3: Anem a començar pels nins i em posava un poc més difícil en els pares. Vinga, Margarita, dins la motxilla duc. Vols acabar amb tu?
14: Sí, sí, sí.
3: Vinga, la Margarita s'anima. Jaume, dins la motxilla duc.
12: Dins la motxilla duc, un quadern.
3: Vinga, molt bé, seguim.
12: Dins la motxilla duc, un quadern i un estoig.
3: Vinga.
11: En la motxilla llevo el quadern, l'estuig i la merienda.
3: Molt bé.
10: En la motxilla duc... Els quaderns, els tots, el berenar i una calculadora.
3: Molt bé.
8: En la motxilla llevo quaderno, estuche, comida, calculadora i xuletes.
3: Hola. Seguim.
9: En la motxilla llevo un quaderno, un estuche, la merienda, una calculadora, les xuletes i un neceser.
3: Ala, vinga.
2: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, berenar, ja no me'n record, la calculadora, les xuletes, un neceser i aigua.
3: Molt bé,
7: això
3: molt
7: està
3: bé.
7: Està complicat, eh?
3: Vinga, vinga, a veure què profes.
7: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, el neceser, aigua,
3: sí?
7: I un mòbil.
3: Ala, que profe, vinga, seguim.
16: Vinga. Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, l'aigua, el mòbil i un Chromebook.
3: Ala.
4: Dins la motxilla duc un quadern, l'estoig, el berenar, la calculadora, les xuletes, el neceser, l'aigua, el mòbil, el Chromebook i una carpeta.
3: Margarita, tot per tu, vinga, no te pots equivocar, eh?
5: Això ha de ser una motxilla de rodes.
3: Pesa, pesa.
5: Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, una botella d'aigua, un mòbil, un Chromebook, una carpeta i jo duc el segon mòbil.
3: Fort aplaudiment.
2: Però s'heu fixat en una cosa. No hi ha ningú que duï llibres a dins la motxilla.
3: És molt curiós, també. Bon detall. I ara sí, vinga, examen sorpresa. Són preguntes fàcils, eh? El problema és que les heu de contestar molt ràpid. Sou molts, per tant, algú les encertarà, eh? Són de diferents assignatures. Estan preparats?
16: Vinga.
3: Vinga, música de test. Anem a matemàtiques. Quan és 12 per 8?
8: 96.
3: D'acord. Ara anem a una altra. Llengo, quina d'aquestes tres paraules és esdrúixola? Ambulància, telèfon o paret?
8: Ambulància.
16: Ambulància.
3: Correcte. Quines ciències, quin és el planeta més pròxim al Sol?
16: Mercuri.
3: Correcte. En quin segle, història, va arribar Cristòfol Colom a Amèrica?
8: 1456.
3: No, 1492. Música, què fa un sostingut o una nota musical? A, la puja mig to, B, la baixa
8: puja,
3: mig to.
8: A, a.
3: Però on de què va? C, fa que duri el doble. Correcte. Anglès, quin és el passat de to go?
12: When.
3: Molt bé, no han fet falta opcions. I la darrera, quin és el riu més llarg de la península ibèrica?
8: El Duero.
3: Iix.
8: El Guadalquivir.
16: El Tajo.
3: Tajo. Tajo, correcte. Fort aplaudiment. Anem bé, no?
5: De matemàtica anem bé, de geografia un poc...
3: Geografia ha costat una mica.
5: Ha costat una mica, jo he suspendido.
3: Vinga, anem a veure com estan els pares de recordar frases mítiques de l'educació. Però primer les hauran de contestar els lots, a menys si ells també les saben. Preparats?
16: Sí.
3: Vinga. Jo començaré una frase i vosaltres l'heu de continuar. Antes de P i B...
8: Me pondré.
3: Correcte. El orden de los factores...
13: No altera el producto.
3: En un lugar de la mancha...
5: Del cuyo nombre no quiero acordarme.
3: El cuadrado de la hipotenusa...
12: Es la suma de los catetos.
3: Molt bé. Y esa darrera, con 10 cañones por banda...
5: Viento en popa toda vela.
3: Molt bé!
8: Molt bé!
3: Aquesta pensava que no l'encertaria, no? I ara ja anem a una prova, ja per anar acabant... que és la prova d'abans que sonis timbre, o de ser molt ràpids, jo vos donaré una categoria i haureu de dir 5 coses que encaixen en aquesta categoria abans que sonis timbre. Preparats?
7: Vinga.
3: El timbre sonarà quan n'hi van vulgui. Vinga, començam. Molt ràpid. 5 coses que hi pot haver dins un estoig.
16: Llapis.
7: Goma.
16: Maquineta.
12: Ferment.
3: Correcte, vinga, seguim. No ha sonat el timbre. 5 excuses per arribar tard a classe.
16: M'he dormit.
3: Un embòs.
2: S'ha aturat el despertador.
12: En transporte públic no hi va bien.
3: Falta una, no?
8: Havia un semàfor en rojo.
3: Vinga, ja està, seguim. 5 coses que no vol sentir un alumne d'un professor.
12: Que no... suspendido.
3: Exacte, vinga.
7: Examen
2: sorpresa.
3: Exacte.
12: Trabajo en grupo.
3: I ens ha faltat una, vinga. 5 coses que pots fer durant el pati.
7: Menjar bocata.
13: Mira el mòbil.
10: Corre.
7: Jugar a futbol.
4: Xerrar.
3: Usar perfecte. Usar el mòbil no deixen. 5 coses que fas quan tens un examen en el dia següent.
4: Estudiar.
12: Dormir.
14: Fer xuletes.
3: Exacte.
9: Agobiar-te.
3: Sí.
9: Llorar.
3: Vinga, ja està. Molt bé. Ho heu aconseguit. Un aplaudiment. I ja només ens falta la darrera prova, que aquí és una prova relacionada amb professors i mestres de ficció famosos.
10: Ui.
3: Nosaltres vos direm un personatge i algú l'haurà d'imitar perquè els altres l'endevinin. Amem. Margarita, aixeca't, per favor, que t'enviarem perquè vagin mirant. Aquí ho he de tapar perquè ningú me vegi. Aquí hi ha gent que vol mirar. Amem. Vinga. Ves-te'n en Jaume, tapat. No, i no mostris el full de davall, que se veu tot. Jaume, ho tens?
13: Vale.
3: Sap qui és? Imita-ho. Sí, sí, Margarita sí, dona amb molta...
13: Imitar?
3: Imita'l. No sé.
13: Ai, Déu meu.
3: Fer d'aquest personatge.
13: Està ben difícil, eh? Vinga. No sé.
3: És un professor.
13: És un professor?
3: Sí.
9: Sí.
4: En el látigo ja m'he quedat jo, eh?
3: Vinga, te toca tu, Malen. Un altre un mestre, sí. És fàcil, vinga. A mi me'l tens, o miris
14: aquí? Bueno, fàcil. Fàcil, fàcil.
2: Jo volia mirar.
3: Sí? Ho tens? Mem, xerra cap aquí. Has de xerrar.
9: No va fer falta ni ara.
12: Miyagi.
3: Molt bé. Havia de dir d'Artera.
2: D'Artera.
3: Anem, Javier.
7: Vinga,
3: Mem, perquè aquesta és difícil. Mostra'l com puguis, Margarita, que no el vegin. Mem. Mem, tothom tapant els ulls. Molt bé. Sí. Però
7: és complicada.
3: Però és home o dona?
2: Digues qualque cosa.
3: És dona.
7: És una dona.
3: Correcte. A mi, mi és darrer. Vinga, li donem en Gavi. Vinga, mem. Vinga, Gavi, mem. És un professor. Mem.
12: Harry, estàs castigado.
2: Snape. Sí.
3: Molt bé. Però què bé ho heu fet.
2: Severus Snape.
3: Molt bé, un 10, eh? Que vos ha agradat aquest concurs?
15: Sí.
3: Que ja teniu ganes de tornar a escola?
15: No.
3: Vinga, adéu.
15: Adéu.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
17: Bon dia. Està previst que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, comparegui en aquests moments davant dels mitjans de comunicació, juntament amb el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, el batle de Set Salines, Guillem Mas, i el primer tinent de batle de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló, per les arribades d'embarcacions amb persones migrants registrades durant les darreres 24 hores. Precisament, aquest matí han arribat 4 més a les illes. La primera a la zona de Cala Galiota, a la colònia de Sant Jordi, amb 4 persones d'origen magrebí a bord, i també una amb 12 persones a l'illa de Cabrera, una altra amb 11 persones a 3 milles al sud de Formentera i, finalment, una més a la zona d'Illa de Sa Calvià, amb 29 persones d'origen subsaharià. En total, la Guàrdia Civil ha interceptat 135 persones en 9 embarcacions en les darreres 24 hores a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. I les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 38% durant el mes d'agost, és a dir, un punt per davall del registrat el juliol. Per illes, a Eivissa són el descens és més pronunciat, en 5 punts percentuals. La situació global, les reserves també és inferior a la d'agost de l'any passat, quan es trobaven en el 40%. Aquesta evolució ha provocat 2 canvis d'escenari. Per començar, la unitat de demanda d'Artà entra en situació d'alerta, mentre que la de Tramuntana Sud passa de normalitat a prealerta. Així, només la unitat de demanda de Formentera es manté en situació de normalitat. Estan en alerta, recordàvem, Artà ara, Esplà, Manacor, Felanitx i Migjorn. El mes d'agost ha estat el més càlid registrat a les Illes Balears des de l'any 1961. I a Palma, davant la seu, l'entitat animalista Sàtia ha convocat una protesta contra l'explotació dels cavalls que fan feina a les galeres turístiques que recorren ciutat. La concentració ja fa una hora que ha començat i hi participen mig centenar de persones. Seguint la convocatòria, i és el nostre company Pere Morell. Bon dia, Pere, que és el que demanen els manifestants.
18: Bon dia, si podeu escoltar ara mateix els càntics de mig centenar de persones que protesten davant de la catedral de la Seu des de fa una hora per demanar que s'acabi el servei de caleses d'atracció animal. Els animalistes reclamen a l'Ajuntament que modifiqui la normativa per accelerar el canvi cap a les galeres elèctriques. Quique Gemeno és el portaveu de Saita.
19: No queremos el modelo híbrido, que es lo que harán, porque si no prohíben las calesas tiradas por animales, lo que va a haber es una convivencia entre eléctricas y las de animales. Y lo que queremos es que quede la puerta cerrada para las calesas tiradas por caballos y se abra el cambio directamente a las eléctricas.
18: Els manifestants s'han situat davant el galerista Rafael Suárez, que fa 27 anys que exerceix aquesta professió i que ha partit just quan ha començat la manifestació per evitar incidents. Suárez considera que el seu ofici està criminalitzat i assegura que els galeristes també volen fer aquesta transició energètica.
20: ¿Cómo lo tengo? Mi coche de caballo. Si un trabajador, un mero trabajador. Una persona ahora cuando venía me dice, ¿no te avergüenza ejercer este trabajo? Le digo, peor sería vender droga, eso sí me da. Pero yo tengo un trabajo legal por el ayuntamiento. Yo no estoy matando a nadie ni haciendo nada malo. Y estamos a la espera. Nosotros queremos coches de eléctricos. Yo no quiero ya más trabajar ni mi hijo en esto. Para que nos insulten y algún día te pueden linchar.
18: La protesta de Sàtia es repetirà cada dissabte de setembre al mateix punt, fins que l'ajuntament compleixi el seu compromís.
17: Moltes gràcies, Pere, en directe des de la Catedral de Palma, seguint la convocatòria. I res, per últim, recordar que a partir de la una entren en vigor les restriccions de trànsit a l'avinguda d'Adolfo Suárez per mort de les celebracions de la patrona de Palma, fins les 8 del matí de diumenge. I també precaució al Pla de Mallorca per les altes temperatures. Hi ha avís groc de l'AEMET que s'activa a partir d'ara per altes temperatures. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la una en punt i continuen ara els nostres companys de No Venim amb Manual.

Continuem a la segona hora de No venim amb manual, avui especial Tornada a l'escola. Començarem amb una entrevista a una jove, na Marta Ramos, que ens explicarà la seva experiència estudiant a Harvard, matemàtiques i filosofia. I després els protagonistes seran els més petits. Ens contaran com viuen la tornada a l'escola i també faran un taller molt particular sobre escola i animals. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Estudiar a una universitat com Harvard pot semblar un somni molt llunyà per a molts de joves. Com s'hi accedeix? Què se necessita per aconseguir una plaça i com funcionen les ajudes econòmiques? Com és realment estudiar i viure a una d'aquestes universitats nord-americanes que tantes vegades han vist a pel·lícules i sèries? Avui, per parlar-ne, ens torna a visitar Marta Ramos, que ja va passar pel programa fa 2 anys, quan va acabar el batxillerat internacional i ja sabia que continuaria els seus estudis a una universitat en els Estats Units. Abans de començar, però, va decidir fer un any sabàtic i ajornar durant un curs la seva incorporació a la universitat. Ara ja ha completat el seu primer any a Harvard, on estudia matemàtiques i filosofia i viu a una de les residències de la universitat. Aquest dia és a Mallorca, abans de tornar als Estats Units per començar segon i aprofitam per retrobar-nos amb ella, conèixer com ha estat aquest primer any i descobrir també què hi ha darrere tot el procés per arribar a estudiar a una universitat d'aquestes característiques. Marta, benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies. Encantada de ser aquí, la veritat, i de poder ara explicar l'experiència des de l'altra banda, ara ja vivint allà i havent estudiat.
0: Tenim moltes preguntes per tu, eh? Estàs preparada?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Com deien, quan vares venir al programa fa 2 anys, ja sabies que estudiaries en els Estats Units, però vares decidir ajornar aquest any, la teva incorporació, i fer un any sabàtic.
1: Exacte.
0: Per què vares prendre aquesta decisió, a què vares dedicar aquell any i, a més, què diries que te va aportar fer aquesta aturada d'un any?
1: A mi, jo crec que va haver molt de factors que van influir en que jo prendre la decisió de quedar-me aquí un any més i no anar-me als Estats Units. Un parell de raons van ser, per exemple, que jo estudiava un grau de música en el conservatori i me quedava un any per acabar. I vaig decidir que era un títol que jo volia, a més jo volia acabar el grau i poder, pues, dir, perquè ja és un títol professional, és a dir, que jo el volia tenir i vaig decidir que era una raó de pes. I més allà d'això, també tenia un parell de projectes aquí començats que me feia una mica de pena deixar allà sense acabar o sense tancar, així que també vaig quedar per això. I la darrera raó jo crec que és perquè els 2 anys de batxiller varen ser durillos, fent batxillerat internacional i tal, i pues, vaig acabar una mica cremada i jo vaig decidir que volia començar a la universitat amb tota l'energia que jo pogués tenir. I va ser un any que, sincerament, vaig aprofitar moltíssim, tant per descansar com per pues, això, acabar
0: tancar projectes.
1: Tancar projectes i va estar molt guai, la veritat.
0: Clar, fer un any sabàtic és una opció bastant habitual en els Estats Units,
1: sí, sí.
0: Aquí no tant, perquè una de les coses és que després costi reprendre els estudis. Tu, a més d'en el teu cas, que era per tancar uns projectes, no?, que tenies, en quins casos o en quins altres casos creus que pot ser una bona decisió? Quins pros i contres hi veus i que s'hauria de tenir en compte abans de fer aquesta passa?
1: A veure, jo sí que és veritat que moltíssima gent, quan jo els deia que me quedava aquí un any més, m'han dit, no, però després no voldràs tornar a començar a estudiar. Jo, estudiar és una cosa que sempre m'ha agradat i més sabent que tinc l'oportunitat d'estudiar un estudi i no m'ho va costar gens ni mica. O sigui, jo ja sabia que en acabar aquell any sabàtic tornava a començar a estudiar. No, o sigui, no va ser una idea que en cap moment se m'ha passat pel cap de no, doncs ja no vull estudiar.
0: M'acostumaré a no fer res i ja no voldré.
1: No, no. Jo sempre recomanaria any sabàtic a quasi tothom. És veritat que no és un any per no fer res, perquè un any sense fer res se fa molt llarg, jo crec. Però si tens qualque projecte, vols fer viatges o necessites un temps per fer qualsevol cosa. Jo, per exemple, també vaig anar amb un parell de títols d'anglès, del carnet de cotxe. És a dir, és un any que a tothom li ve molt bé, sempre hi ha coses a fer i jo sempre el recomano, la veritat.
0: Molt bé. Abans deies que vares tenir 2 anys molt intensos de batxillerat internacional.
1: Sí.
0: Explica'ns un poc per què vares triar aquesta modalitat. Tu ja tenies clar que volies estudiar a l'estranger o ho vares triar per altres motius?
1: A veure, jo sempre he tingut clar que volia estudiar a Estats Units. Bé, a Estats Units. Jo sempre he tingut clar que volia sortir d'Espanya per estudiar. I és veritat que Estats Units sempre ha estat una de les meves idees principals per anar a estudiar allà. Simplement, pues, supos que per coses que havia vist a la tele o pel mòbil o coses així, i sempre havia tingut aquesta idea. I, claro, ma mare és profe i ella em va explicar pues, que hi havia aquesta oportunitat de fer batxillerat internacional i jo, sense cap plan, me vaig ficar allà sense tenir cap idea de lo que era en realitat el batxillerat internacional, perquè és com a, hi ha molts dubtes de què és això, perquè la gent pensa que estudiem anglès o coses així, però no. El batxillerat internacional, al final, és un altre tipus de batxillerat. Com aquí és nacional, l'OMLOE o no sé quina llei ara, pues és un altre tipus de batxillerat normal i ja està.
0: I explica'ns un poc les diferències per aquells que no ho coneixen gaire, que hi ha entre un batxillerat internacional i un batxillerat convencional, aquí podrien dir.
1: Bé, nosaltres, per exemple, jo el vaig fer a Txompacs, el batxillerat internacional, i com és un institut públic, a Txompacs, que és de fet l'únic institut públic que el fa aquí a Mallorca, crec que només el fan també a Manacor, si no vaig malament, pues, és un institut públic que ha d'oferir obligatòriament el batxillerat també nacional d'aquí d'Espanya. Així que nosaltres, a la meva classe, havíem de fer tots dos, batxillerat internacional i batxillerat nacional. Què significa això? Pues que al final surt de batxillerat amb dos títols. Les diferències és un currículum diferent. En el final, el batxillerat internacional, tu tries sis classes, o sigui, sis assignatures. Jo, per exemple, feia química, física, mates, anglès, català, castellà, mentida, són set. I un altre que fèiem, que era de medi ambient. I això, pots triar com les teves assignatures més les que vulguis. I és pues, molt més temari, que, o sigui, s'amplia el temari que se dona aquí en el batxillerat nacional. No vol dir que sigui més complicat, simplement pues, això, és un temari més ampliat, però més enllà d'això, en el final, les diferències, pues, jo crec que el que més se diferencien és el tipus d'examinació. En el batxillerat internacional, en lloc de ser que te posen notes durant dos anys, és com una pau. Tens uns exàmens en el final de segon de batxiller, i aquestes són les teves notes, ja no hi ha res més.
0: Te jugues més a una carta.
1: Igual. Exacte, però és veritat que són exàmens pues, molt més llargs i diferents, una mica, en el sentit d'una mica més amb problemes. En lloc de, per exemple, aquí, per exemple, història d'Espanya és molt un examen de memoritzar. En els batxillerat internacionals, veure que això no se veu tant, són més didàctics, a lo millor, aquests exàmens.
0: D'acord. Anem ja a l'accés a la universitat. Ja han deixat el batxillerat enrere.
1: Super.
0: Clar, entrar a una universitat sempre suposa complir uns requisits, però en el cas de Harvard el procés d'admissió és diferent, també, dels que coneixem aquí, i s'ha de preparar més, crec que, amb bastant de temps, no? Com és aquest procés? Què valoren allà, més enllà dels resultats acadèmics a l'hora d'admetre un estudiant?
1: Bé, és veritat que és un procés d'admissió molt més holístic que el que tenim aquí a Espanya. Aquí estem acostumats pues, a entrar amb la nota de
0: detall.
1: Sí, a la nota de detall. I allà és veritat que veuen a l'estudiant com a, no només les notes, sinó com a la persona que és i, pues, depenent de si els agrades o no, això és molt d'Estats Units, de te tienes que vender bien i pues, tu t'avances com a persona i si la persona que està llegint el teu perfil li agrades, pues, passaràs a la següent ronda d'admissió i si tens sort pues, t'agafen i si no tens sort no t'agafen.
0: Bueno, jo crec que activitats que fas,
1: sí,
0: no?
1: Sí, claro, també. És a dir, tu en quan tu escrius sobre tu mateix pues has de dir tot el que has fet durant la teva vida, en el final les notes són una gran part, però també has de posar projectes que has tingut, activitats, si toques instruments, si xerres altres idiomes, és a dir, ho valoren tot. I jo crec que és un procés complicat en el sentit de, en el final, ets una persona de 17, de 18 anys que tampoc, o sigui,
0: No has tingut massa temps
1: com per fer tantes coses. I hi ha com a expectatives molt grans, i més quan s'ha xerrat a universitat com Yale, Harvard, etc., de, ai no, pues és que la gent que cura el càncer. És veritat que al final pues, som adolescents que no han tingut temps de fer tantes coses, però és veritat que t'has d'aprendre a vendre per entrar a universitats estadounidenses.
0: Clar, i un altre dels grans reptes pot semblar econòmic, no? Perquè quan pensam en el cost d'estudiar i viure als Estats Units, una universitat com Harvard també es pot semblar fora de l'abast de moltes famílies. Com funciona el sistema d'ajudes econòmiques? Realment és possible accedir a una universitat així, encara que una família no pugui assumir un cost molt elevat?
1: Jo això és algo que me preocupava molt des d'un principi, però després, és a dir, nosaltres el que entenem com a beques, allà, en aquest tipus d'universitats, així s'Ivy League, que se coneix, no són, o sigui, no funcionen amb beques, perquè el que nosaltres entenem per beques és un sistema d'ajudes que va pues, una mica per meritocràcia, no? En plan, qui ha fet tal cosa, qui ha tret millor notes, pues, rep una beca. Allà això no va així. Tu, ells veuen el teu perfil i en el teu perfil no apareix en cap moment cap de la teva informació econòmica, de la teva família, etc. I una vegada decideixen si t'accepten o no, si t'accepten, ells estan com a disposats a pagar tot el que la teva família necessiti. Allà, per exemple, un any sense te pot arribar a costar $100,000 i, claro, si tu t'accepten, pues, després reps una, com una oferta que diuen, vale, pues, hem revisat tota la teva informació econòmica, dels teus pares, tot això, lo que tu, si fas feina, pues, lo que tu cobres, lo que els teus pares, família, altres ajudes que rebis d'altres països o qualque altra cosa, i te donen, pues, els dobbers. Per jo, la meva experiència, sempre he rebut unes ofertes que es quadren exactament de lo que la meva família ha necessitat i jo no conec a ningú que hagi rebut una oferta, pot xerrar amb ells i en el final són institucions que tenen molt de dobbers i que volen perfils d'estudiants de tot tipus. Així que quan entres a la universitat, a una d'aquestes universitats, els dobbers no solen ser un problema perquè estan disposats a pagar tot el que una família necessiti.
0: Molt interessant. Ja hem parlat del camí per arribar a la universitat, anem ara als estudis, eh? Estan fent una entrevista ben completa avui. Tu has triat matemàtiques i filosofia, que són dos àmbits que així d'entrada poden semblar bastant diferents. Per què vas triar aquesta combinació i com funciona en la pràctica estudiar aquestes dues disciplines?
1: Bé, mem, jo sempre, des de, jo crec que des de quart d'ESO, sempre he dit que jo volia estudiar matemàtiques i filosofia. De fet, a batxiller, molts dels meus companys com que se'n reien així de broma de... Són dues coses que tu penses... Molta gent pensa que no tenen res a veure, però bé, això és mentida, perquè les matemàtiques i la filo, en el final...
0: Tot està connectat.
1: Tot està molt connectat i tenen la mateixa base, que és el raonament lògic, i hi ha moltes coses que tenen en comú. Jo m'encanten les dues. És vera que no és un doble grau, com aquí que en tenim, són dues carreres separades, perquè tot i que tingui molt a veure tampoc tenen tantes classes en comú, però bé, jo m'encanta poder dir que primer tinc una classe d'àlgebra i després tinc una classe de pensament crític o així, la veritat.
0: Hi ha flexibilitat per combinar les matèries i anar construint una mica el teu recorregut?
1: Sí, allà no és com aquí que, per exemple, quan entres a la universitat tens com un horari fixo, tu vas en la teva classe i normalment pues, teniu totes les mateixes assignatures i pot triar pues, qualsevol optativa. Allà és més bé, tens uns requisits a complir durant els teus 4 anys de carrera, però tens llibertat quasi completa en triar assignatures, horaris, etc. Per exemple, jo a la carrera de matemàtiques pues, sé que he de fer qualque classe d'àlgebra, de geometria, etc. Però tinc molta llibertat en triar quines classes, o professorat, o horari, etc. I també tinc molta opció de fer optatives, sortir-me de les matèries de filosofia, fer qualque classe de física que m'interessa molt, o de ciències polítiques, o qualsevol altra cosa que m'interessi.
0: Molt bé. Anem a la part ja més social. Tu vius a una residència de la mateixa universitat, comparteixes el dia a dia amb altres estudiants en el campus. Després d'aquest primer any, que és el que més t'has sorprès d'estudiar i de viure també a Harvard?
1: Jo crec que tenia una idea de Harvard no contrària a lo que és, però molt diferent a lo que és. Jo al final m'he trobat... Jo, o sigui, comparteixo el meu dia a dia amb persones de tot el món. És una passada completament. És a dir, conèixer a persones de qualsevol país amb una història completament diferent de la nostra.

0: Y es molt interessant, és veure que no és com les pel·lícules, no és com això que veiem les pel·lis de fiesta tot el dia en
1: Clubs
0: club,
1: aquests,
0: no,
1: no?
0: no. Però així tot, hi ha molt bon ambient a la universitat, hi ha molt de clubs que pot participar a fer activitats i coses, i vamos, que mai ha estat avorrit allà.
1: O sigui que la imatge nord-americana que tenim de les pel·lis la deixem una mica
0: La
1: enrere.
0: deixem una mica enrere, ja, sí.
1: Vinga. Tu has fet el primer curs, ara estàs a punt de tornar per començar segon. Què diries que t'ha portat l'experiència fins ara i afrontes alguna cosa de manera diferent després d'aquest primer any?
0: A mi, jo he après moltíssim enguany, la veritat. Només l'experiència d'anar-te'n fora de Mallorca, fora d'on vius, anar-te'n a viure tot sol, amb gent que no coneixes, i més amb un idioma que, de primeres, no és el meu idioma principal, és tot molt diferent, i només això ja t'ensenya molt. També és veritat que ja he tingut oportunitat de xerrar amb moltíssimes persones, amb moltíssim de professors, companys, etc., que són meravellosos i que aprens moltíssim d'ells. I que afrontaria diferent? Pues jo crec que l'any passat, clar, jo soc un cul inquiet que vol fer de tot, i quan vaig arribar, pues, hi ha moltíssimes d'oportunitats allà, moltíssim de clubs, de viatges que pot fer, de coses, i jo volia fer de tot. I és veritat que primer semestre per jo va ser un pot de... Vaig agafar massa i en el final no pot fer tantes coses i vaig haver d'aprendre una mica deixar anar certes activitats i tal, així que enguany m'ho vull prendre una mica més en calma i aprendre a decidir què vull fer de veres i què estic fent només una mica per esfomo, supos.
1: Tenies massa energia acumulada després de
0: Exacte,
1: l'any
0: exacte.
1: sabàtic, no? Vinga, i ja per acabar, i pensant sobretot en els joves que ens escolten i també en les seves famílies, què els diries si se plantegen la possibilitat d'estudiar a l'estranger, que creus que haurien de saber o tenir en compte abans de començar aquest camí?
0: Bé, jo només supos que el que diria és que és un procés llarg, no només als Estats Units, sinó anar-te'n a estudiar fora d'Espanya és un procés llarg, perquè en el final aquí el sistema està fet perquè quedis a Espanya, i és veritat que trobaràs a molt de professors orientadors que t'ajudaran moltíssim, però és un procés que has de començar, pues, amb bastanta antelació, i res, és investigar una mica sobre el procés, xerrar amb persones que l'han viscut, etc., i que se pot. És a dir, se veu molt en fora, però se pot aconseguir, i res, que és feina, però que si de veres vol, pues la posaràs i som
1: Davant, no?
0: endavant, exacte.
1: Molt bé. I de moltes gràcies, Marta. T'esperem l'estiu que ve i ens contes a menys com t'ha anat, eh?
0: Exacte, gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Digueu.
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí, dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
1: Ja me toca, ja s'han arribat també els primers de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa, has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
7: I després de l'entrevista a Marta, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb la tornada a l'escola. Començam escoltant la recomanació de llibres per tornar a l'escola que ens fa arribar en Cati Baobab.
8: Hola, amics de Nova Anima en Manual. Perquè l'adaptació a l'escola sigui més fàcil, vos proposo avui tres contes ideals per llegir en família o a l'aula. Començant pels més petits, que portes a la motxilla. I és que un ratolí vol saber-ho tot i ara ha trobat el lloc ideal per aprendre coses noves cada dia. Un llibre en solapes que parla de com podem divertir i aprendre a l'escola. La vaca que va anar a l'escola. I és que començar a l'escola mai no havia estat tan divertit com amb aquesta nova aventura de la vaca que va pondre un ou. I un tercer, Cuentos para el primer año de colegio, que és una recopilació de 10 contes sobre 10 nins que expliquen les seves experiències durant el seu primer any a l'escola. Espero que vos agradin. Una abraçada.
7: Gràcies, Cati. I a més de l'escola, també arriba la tardor i nous menús. Na Maria Ramos, la nostra bloguera de cuina, ens proposa idees originals per menjar llegums.
9: Hola a tots. Ja arriba la tardor i vos duc receptes per menjar llegums, sense cuera. Podeu fer ensalades de ciurons o llenties i també hamburgueses o croquetes. També podeu fer hummus, galetes de ciurons i fins i tot un snack de ciurons per picar. I acabant en una receta per beure. Què vos pareix un batut de mongetes blanques amb ametlles? Pues res, fins aquí les meves propostes per avui i vos desig molt bona tornada a l'escola.
7: Gràcies, Maria. Trobareu més receptes a mamaltres.com. I seguim amb les recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Ara toca l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
10: Hola, som n'Amanda.
11: I jo en Rubén.
10: Comencem el curs amb plans nous. Apuntau!
11: De 9 i 20 de setembre tindreu la fira de l'esport a Sant Moix, amb activitats per a tota la família.
10: Moltes biblioteques ja han tret la programació infantil de setembre. Podeu consultar-se de senzolles o se descuiden repassa, per exemple.
11: I un altre pla. Dia 12 de setembre arriba la pujada al lluc de la part forana.
10: I fins aquí la nostra agenda de plans.
11: Adeu!
7: Gràcies, Amanda i Rubén. I acabam amb recomanacions d'oci. Escolteu què ens explica na Irene de Shinigamis.
12: Hola, hola. Seguramente sois muy jóvenes, pero antes de la pandemia, Shinigamis de Mallorca organizaba un evento súper divertido llamado Gincana Cosplay. Y cada año íbamos cambiando de temática. Han pasado muchos años, así que queremos retomarlo. Guarda la fecha, ¿vale? Sábado 7 de noviembre por la tarde en el Patio de la Misericordia. Temática Pokémon. Y pronto podré contaros más cositas.
7: Moltes gràcies, Irene. Ens ho apuntam. Són moltes recomanacions i propostes interessants. I ara continuem amb el nostre especial Tornada a l'escola, que ara tindrà com a protagonistes en els més petits. Després d'una pausa toca tertúlia infantil i un taller molt especial relacionat amb escola i animals.
0: IV3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
7: la nostra tertúlia infantil. Avui, en aquesta especial tornada a escola, havien de xerrar, com no podia ser d'una altra manera, de la tornada a escola. Molt bé, molt bé. Encara queden uns dies, però segur que ja molts estàveu ja mig preparats per tornar i volem saber com ho viviu. Avui ens acompanyen molts nins. Tenim en Amanda, en Isabel, en Enzo, en Marina, en Joel, en Paula, en Julia, en Lucía, en Zoe, en Fèlix, en Manu, en Mateo, en Marta, en Eduard Jove. Com esteu tots?
13: Bé!
7: També tenim en els pares. Hola, pares! No heu sonat tan animats, vinga, un poc més animats. Que ja tornen els nins a escola! Miren a Lida. Miren a Lida, com crida. Vinga, amem, anem a xerrar d'aquesta tertúlia tornada a l'escola i jo el primer que vos vull demanar és que feis per preparar-vos per començar a l'escola. Heu començat a anar a dormir més prest, a canviar un poc els horaris, amem, Marta, tu que ets més gran ja.
14: A canviar els horaris...
7: Ho estàs intentant?
14: Sí, s'està intentant.
7: I costa o no?
14: Un poc, perquè vens acostumat a anar-te a dormir més tard, perquè és estiu, i ara pues, costa més aixecar-te de prest i això.
7: Clar,
14: i...
7: però ho aconseguirem.
14: Sí, s'ha d'aconseguir.
7: A que sí, Paula?
15: Sí.
7: Tu te'n vas a dormir cada dia més prest?
15: Sí.
7: D'acord. I els altres també per aquí, en Marina?
16: Sí.
7: T'agrada?
16: Sí.
7: A poc ens hem d'anar acostumant.
16: Sí.
7: Quin és el canvi que més notau quan s'acosta la tornada a l'escola? Què és el que més costa?
16: Que ja no feim tantes coses com fèiem a l'estiu i que ens anem a dormir més prest, també.
7: D'acord. Enzo, tu ja tens la motxilla i tot preparat?
17: Sí.
7: Què has preparat, també? Conta'ns un poc.
17: Preparat les tots, els llibres, la motxilla, tot.
7: Tot. I ho prepareu tot vosaltres o vos ajuden els pares, amb Fèlix?
15: A mi m'ajuden els pares.
7: Clar, quan sou més petits. I heu aprofitat coses de l'any passat, Amanda?
15: Bueno, sí.
7: Podeu reutilitzar una mica?
15: Sí.
7: Molt bé. I què és el que vos fa més il·lusió de tornar a escola? Vinga, veure amics, conèixer els professors, amb què vos fa més ganes?
15: Contau. Diria que veure els amics.
7: Veure els amics, què més per aquí?
18: Les vacances de Pasqua.
7: Ja directament estàs pensant en les vacances, que encara falta bastant.
19: Les vacances de Nadal.
7: També. Què més? Vinga, Isabela, què més vos fa ganes de començar a escola?
20: Conèixer nova gent.
7: Conèixer nova gent. Perquè quan sol ser el primer dia de classe? Què feis quan arribau? Home, Mateo, tu què fas quan arribes allà?
19: Doncs quan arribo, perquè com a vegades si hi ha gent nova ens presentam tots.
7: Molt bé.
19: I comencem a repassar.
7: Molt bé. Repassar. I de què soleu xerrar el primer dia, Marina?
16: Pues, mos anem con tantes gustos per conèixer-nos l'unes altres.
7: Clar, ara estàu dient que a vegades hi ha companys nous, o menys Nazoe, que me vol contar tu de què xerres el primer dia de classe.
15: Nos empiezan a hablar de què hemos hecho en las vacaciones. Chicos, tenéis que saberlo.
7: Molt bé, molt bé. Ara estàveu dient que a vegades venen els lots nous, però a vegades també passa que algú comença escola o algú comença l'institut. Per aquí alguns començau l'institut, alguns començau una escola nova. Com ho viviu? Com estàu vivint també aquí, que saps que començau ESO? Contau-nos.
15: Bueno, a ver, voy a pasar de levantarme a las 7:30 a las 6:30.
7: Ui, què vos fa més ganes d'aquest canvi de primària a ESO?
15: A ver, yo diría que va a venir mucha gente, ¿no? Tipo...
7: Hi haurà més gent.
15: No, y encima sí. Pasamos de ser a los más mayores a los más pequeños.
7: Clar, això és un canvi, eh? I tu, Isabela, no, Isabela, vivia a Nova York, ara ve a viure aquí i vas a una nova escola. Conta'ns.
21: Bueno, serà molt diferent i hi haurà moltíssimes de coses que són com a noves per aprendre i...
7: Te fa il·lusió?
21: Sí, però també me fa com a poc perquè m'hauré d'acostumar a tot diferent.
7: Clar. A mi, els que ja sou més grans, la Marta, en Joel, en Manu, que ja estàs a l'institut, quin consell els donaries als nens que comencen un lloc nou, a l'institut, per exemple, amb en Joel?
22: Abans estàvem xerrant del canvi de que érem els més petits i els més grans.
7: Sí, érem els més grans i tornàvem els més petits.
22: Sí. No és per tant.
7: Ànims.
22: Passes de veure nins de 5 anyets a repetidors de 21, amb barba...
7: Ui, no sé si es consellera per animar o al contrari. A mi, vinga, Marta, dona algun consell.
18: Jo crec que
14: el fet de que passis, per exemple, el primer d'ESO, hi ha tanta gent nova que faràs amics més ràpid, perquè coneixeràs gent que està igual que tu.
7: Clar, començant.
14: Que està començant igualment, comenceu tots una nova etapa i jo crec que és la manera més fàcil de connectar. I que no és tan... No és com... No serà superdifícil, sempre ho podrà com...
7: Amem, Manu, dona algun consell tu també.
13: A veure, primer de tot, la majoria de la gent que tu penses oh, que el gran, quina por, no fan res. Ja eren, però no mosseguen. Si tu no vas a fer-li res, són com les avespes o les abelles. Si no vas a fer-li res, no et picaran.
7: No passarà res.
13: I us dic el que li vaig dir quan vaig donar una xarra amb l'institut al meu col·legi. Que jo gairebé no he estudiat i he aprovat tot. No et preocupis, que és fàcil.
7: Jo no sé si aquests consells són bons o no sé si són constructius. Ho hem de revisar.
13: Crec que la meva directora a vegades escolta el programa. Que,
18: per si de cas estudieu.
7: Eduard, dona algun consell tu de sabeu de l'experiència, per favor.
18: Que disfruteu de l'etapa. O sigui que, sí, ara gireu les més petites de tot el cicle, però això no significa que no pugueu disfrutar i que hagueu de ser com els grans. És a dir, els grans... Com ha dit en Joel, ja està en una altra etapa. Però disfruteu.
7: Molt bé, així m'agrada. Gràcies, Eduard.

0: Jo preferit per seure a classe, davant, en mig o darrere?
1: En mig. Darrere.
2: Darrere.
0: Davant sabeu millor.
1: En mig.
0: Una cosa que sempre acaba desapareixent de l'estoig.
3: La goma.
0: La goma?
4: Ah. Tot.
2: El llapis.
5: Les tots.
6: Les xuletes. Les xuletes.
0: Això no n'hi ha de bé. Una cosa que sempre demanau deixar d'un company.
5: La maquineta de fer bunda.
2: Tipex.
6: Esferoment.
0: Vinga. Els papers ben ordenats dins la carpeta o els teniu tots mesclats dins la motxilla?
6: Tots mesclats.
0: Els heu de posar dins la carpeta. Vinga. El pati, que preferiu, jugar o xerrar?
6: Xerrar.
2: Xerrar.
0: Hi ha una mica de tot. Què dura menys, una hora de pati o una hora de classe?
6: Una hora de
0: pati. Duren igual, eh?
5: Són de trampa.
0: Què heu de fer? Quan heu de fer una exposició, preferiu els primers o els darrers?
2: Els primers.
4: Els primers.
0: Sí, els primers. Hi ha molta opinió aquí. Una cosa que no pot faltar mai dins la motxilla?
7: El berenar.
0: El berenar. Aigua. Una frase típica que diuen moltes mestres o professors?
8: Estudia.
0: Estudia. Què més diuen?
8: Silenci.
0: Silenci. Sí. Què més? No n'hi ha més?
4: Examen inicial.
9: Así no vas a pasar con estas notas, ¿eh? Así no vas a pasar.
0: Ai.
5: Molt bé, l'oig.
0: Clar, clar, d'anar compensant. Vinga, i si poguéssiu inventar una assignatura nova, quina seria?
9: Història.
0: Història, aquesta és història. Cultura general.
3: Classe de jugar a videojocs i menjar mentrestant.
5: Robòtica aeroespacial.
0: Vinga.
6: Cuina,
0: cuina. Cuina, vinga.
4: Feines domèstiques.
0: Feines domèstiques, gran, gran assignatura. Molt bé. Què més?
10: Aprendre a conduir un cotxe.
0: Hala. Ja aquí som. Molt bé, un aplaudiment. Que ja estàu tot preparats per tornar a escola, idò?
6: Sí!
0: Sí, i ara vos prepararem més perquè sabeu que farem ara. Farem un contingut relacionat amb la tornada a l'escola i els animals.
6: Cool. Sí.

A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Terrades.

0: Salutacions, bon dia, se parla Toni Tenerife, benvinguts al món del futbol sala amb el Palma Futsal que torna a la competició, podem dir que ja oficial, amb la Supercopa d'Espanya que juga aquest cap de setmana a Barcelona i ho farà avui, d'aquí mitja horeta, davant el Pozo Murcia, el Palau Blaugrana. Recordem que després es jugarà la segona semifinal entre el Futbol Club Barcelona i Jaén Paraíso Interior. Això sí, ara li toca el torn a un Palma que participa, recordem, per segona vegada a la seva història a una Supercopa. La passada edició, que es va jugar a Palma, va arribar a la final, on va ser superat pel Gimbe Cartagena, que, per cert, enguai no hi serà present. Cal dir que pel partit d'avui no és per lesió el porter Luan Müller, lesió i operació, i per sanció Charuto, que sí podia jugar en cas que el Palma es classifiqués per la final. I un darrer punt a pas de passar la prèvia pura i dura d'aquesta semifinal. Ja sentit també protagonistes. El Pozo Murcia és de tots els participants en aquesta edició de la Supercopa el que més títol suma, amb un total de 6. I també el que més subcampionats acumula, amb un total de 6. L'altra cara de la moneda la té, curiosament, el Palma, en només dues participacions, si comptem la d'enguany, i una final jugada, que no guanyada. Dit això, li donem la benvinguda a una nova temporada de Futbol Sala a la persona d'aquesta casa que més coneix el Palma Futsal, Gavi Fortesa, i també saludam el comentarista que més sap on s'acolca el dimoni, Miquel Vidal. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia, Toni Tenerife, bon dia, oients d'Esports en Joc. Benvinguts al millor futbol sala, benvinguts a la Supercopa d'Espanya, que se disputarà al Palau Blaugrana de Barcelona. Un torneig que obri oficialment aquesta temporada 2026-2027 amb un títol oficial. Una Supercopa que habitualment s'estava jugant el mes de gener, la primera setmana del mes de gener. Aquesta temporada és novetat, que obri la temporada oficial una setmana abans de que comenci la Lliga. En cas de victòria del Palma, l'equip d'Antonio Vadillo jugaria la final demà diumenge a manca de 15 minuts per les 7 de l'hora baixa. És l'horari de la final pel dia de demà. Però per això el Palma ha de guanyar i veure qui és entre Barça i Jaén. L'altre finalista, com deies, no hi ha el Gimbi Cartagena, guanyador de les tres darreres edicions d'aquesta Supercopa d'Espanya, i ja tenim cinquers inicials per part del Palma: Denis, Deibao, Ernesto, Machado i Fabinho; per part del Pozo, Antonio, Gadella, Marcel, Ricardinho i Denner. José González i Antonio Vadillo a les bancates, i a la bancata al meu costat, Miquel Vidal, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Quines ganes de que comenci això, ja, de veres, no?
2: Sí, no, i quina millor manera que començant ja amb un títol en joc, no? Veurem aquest Palma, que enguany no té totes aquestes condicionants de competicions europees que ha pogut preparar, probablement molt enfocat ja a una única mira, que és les competicions nacionals amb un calendari establert ja d'inici, i això ens fa tenir, pues, pensar, no? Per què no un guany primer títol nacional?
1: Anem a veure si aquesta és l'oportunitat. Anem a sentir com es viu l'ambient ja al Palau Blaugrana. Allà és la nostra companya Emma Calzina. Emma, bon dia.
3: Com està? Molt bon dia, idòs, i salutacions des d'aquí, des de Barcelona, des d'aquest palau. De moment, això sí, companys, un ambient fred, hem de dir.
1: Sí.
3: Una mica estrany aquesta horària, de les 3 i mitja al migdia. No sabem si la gent encara està dinant, si alguns prendran una miqueta més tard, perquè hem de recordar que després sí que jugui l'equip de la ciutat, sí que jugui el Barça. Així que, de moment, aquest ambient una miqueta fred. Esperem que a poc vagin arribant aficionats. Això sí, pocs, però valents sí que hem vist aficionats ja del Palma, que no s'han volgut perdre l'oportunitat de veure l'estrena del seu equip amb aquesta Supercopa. En joc hi ha ni més ni manco que el primer títol de la temporada i l'anhel, el de cada temporada, com no pot ser d'altra manera, el d'aconseguir d'una vegada per totes aquest primer títol nacional a la història del Palma Futsal. De moment, els protagonistes, que ja són damunt la pista fent els exercicis d'escalfament, Encara queden uns minuts perquè arranqui aquest partidàs entre el Palma i el Pozo. És l'estrena del nou Palma Futsal en aquest nou curs 2026-2027.
1: Gràcies, Emma, des del Palau de Blaugrana del Futbol Club Barcelona, que jugarà com a anfitrió aquesta Supercopa. Toni Tenerife, què han dit els protagonistes en aquests darrers dies, aquestes darreres hores?
0: Doncs han dit moltes coses. Evidentment, ja parlam en modus Supercopa. Si t'assembla, escoltam en primer lloc a un dels importants absents del partit d'avui. Un d'ells és Luan Müller, per motius lògics, perquè tenia que passar per quiròfan. I l'altre, doncs, per sanció, per una sanció que té de passar temporada, ens referim al Brasil, al pivot brasiler Charuto, que diu el següent en referent de l'ambició que ha de tenir el seu equip de cara al partit d'avui.
4: Queremos mucho ganar títulos y bueno, como dije, salgo con buenas sensaciones de esta pretemporada y ahora empieza lo bueno, que las competiciones esperamos estar a tope. En esos partidos así de semifinales, los detalles marcan la diferencia y estamos preparados para hacer un buen partido y creo que quien cometer menos errores va a pasar para esa final.
0: Y también las pilas bien cargadas está... anava a dir el director esportiu del club, però més que el director esportiu és que el president ja.
1: També, tot.
0: L'amo, com aquell que diu en bon mallorquí, en José Tirado, que parla ja amb moltes ganes de que l'objectiu és competir i, evidentment, si es pot sumar el primer títol de la temporada, millor que millor.
5: Creo que el objetivo este año tiene que ser competir a conciencia cada uno de estos torneos, ¿no? Que creo que tenemos equipo para poder competir, para ganar tanto la Supercopa como la apertura, la clausura, la Copa de España o la Supercampeones o incluso la Intercontinental. Evidentemente no solo juega el Palma, juegan equipazos que piensan igual que nosotros. Ahora nos toca la Supercopa, vamos con muchísima ilusión, sabemos que es difícil porque lo lógico, ya tenemos el primer partido contra el Pozo de Murcia, que es un rival pues como nosotros, o mejor, ante el papel, ¿no? Pero con una ilusión enorme de intentar pasar a la final, que nuestro sueño es llegar a la final del domingo, y el domingo, ¿por qué no soñar, no? En el Palau. Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla, y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
0: I és que cal recordar que l'Illes Balears Palma Futsal, tres vegades campió de la Champions, curiosament no té cap títol a nivell local. No estaria de més en ser tan guai la llauna, doncs amb un títol, quizás si de la Supercopa, que ja estaria molt bé. Així són les coses de l'esport. Tres Champions, però cap títol local, ni de Copa del Rei ni de Copa d'Espanya, quan hi era encara... i tampoc títol de Lliga. Antonio Vadillo, el tècnic de Illes Balears Palma Futsal, té molt clar el que ha de fer el seu equip i té molt clar que s'ha de millorar encara molt més del que s'està mostrant fins ara en aquesta pretemporada, que ja està a punt d'acabar amb aquesta Supercopa.
6: És un Pozo diferent, ¿no? Se ha reforzado bastante bien también, ha fichado jugadores importantes. Lo más importante es que nosotros podamos imponernos, ¿no? Imponer nuestro ritmo y imponer nuestro juego en el partido. A partir de ahí, tuyo partido igualado, eso va a decir por detalles. El equipo de que éramos en junio al equipo que somos ahora somos mejor equipo. Y eso era uno de mis objetivos como entrenador, ya que te mantenía el bloque. Y hay un trabajo ahí de 200 y algo sesiones de la temporada pasada, que ahora llevamos alrededor de 40 sesiones desde que hemos empezado y el equipo ya parece que es un equipo hecho, ¿no? Pero este año el equipo está más asentado, ¿no? Pero ya que no estamos en Europa, pues evidentemente aprovecharemos para seguir creciendo como equipo, para mejorarnos y luego en este sistema de competición, ¿no? Sobre todo de apertura y clausura, que son dos competiciones mucho más corta de lo que era anteriormente la Liga Regular y por lo cual aquí está mucho más centrado.
0: I és que després de tres temporades frenàtiques i fantàstiques a nivell esportiu de l'Illes Balears Palma Futsal participant a Europa, evidentment no tenien pràcticament marge ni per arreglar deficiències i a vegades ni tan sols per ensemblar segons quines peces pugui haver aterrat en les Illes Balears per Mabutsal. Una d'elles, un que torna a casa, és en Diego Núñez, que evidentment, a part de l'experiència i la veterania que porta aquest gran jugador, també vol, per què no, guanyar qualque títol.
7: Me fui con un gusto un poco amargo porque no he ganado un título con el Palma. Yo tengo ahora una segunda oportunidad de estar estos tres años y ganar un título, o incluso más, ¿no? Lo bueno es que ya empezamos ahí este primer mes con la Supercopa, la final. El equipo muy concentrado, bueno, máxima ilusión también, ¿no? Estamos compitiendo bien. Yo he visto la pretemporada que estuve un par de partidos fuera, pero el ambiente y las ganas del grupo es brutal, ¿no? Y yo creo que estamos muy, muy preparados para llegar y afrontar bien esta Supercopa.
0: Amb l'absència de Luan Müller, queda molt clar que la porteria té noms i llinatge, que és de Denis Cavalcanti, que espera per avui un gran partit i, com no, una nova oportunitat, i ja n'hi ha hagut unes quantes les darreres temporades, de, per què no, sumar qualque títol, en aquest cas títol nacional.
8: Muchas ganas, mucha ansiedad de disfrutar de más una Supercopa. Otra oportunidad, que temporada pasada tenemos una en casa y infelizmente no conseguimos aprovechar ahora nada más. Posee también un gran partido contra el Pozo, también puede ser un revanche, ¿eh?, de temporada pasada, en semifinal de Liga, y principalmente en una semana que está volviendo jugadores como Núñez, Lucão, que no jugó el último partido contra Benfica, poder tener todos los jugadores disponibles para nos ayudar a competir i vencer el partido.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc. Un estiu que canviarà les seves vides.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
9: El retorn al cinema de Lluís Homà.
12: És una provocació darrere un altre.
9: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: ¡Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-la prou.
9: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
15: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
9: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
0: Sí, i som aquí a 13 minuts perquè arranqui aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Els pronòstics, en principi, donen com a favorit el Pozo Murcia, encara que jo crec que és molt més igualat aquests percentatges del que diuen a priori. I per a percentatges, els que havia a favor, i canviant un moment ràpidament d'esport, a la selecció espanyola de bàsquet, la selecció femenina en aquest cas, que jugava de Mali. Després de pallissar la primera jornada, ahir en concret, a Alemanya, per pràcticament 40 punts de diferència, tothom pensava que això seria una continuació a lo d'avui. Mali, doncs, no ha estat així. 82 per Mali, 73 per la selecció espanyola, una, en teoria, de les favorites de cara a conquerir, si no el títol mundial, a lluitar per les places de privilegi d'aquest campionat. Doncs cura d'humilitat soberana per part de la selecció espanyola davant una Mali que ha demostrat que l'esport, a qualsevol esport, i en especial el bàsquet, i per què no el futbol sala que hi som, tot és possible. Gavi Fortesa, crec que m'ha volgut estirar les orelles.
1: Treballada grossa de la selecció espanyola de bàsquet.
0: Bé, podem estirar les orelles al seleccionador Miguel Méndez i
1: jo
0: a les jugadores.
1: Jo crec que té molt a veure, sí. Jo crec que no ha estat bé, hem estat veient el partit fa una estoneta a la redacció i no m'ha agradat gens la selecció femenina de bàsquet de la jornada d'avui. Alba Torrent ni tan sols ha sortit a pista. Com, no sé què pensar de l'estat de forma d'Alba Torrents que no surt a un partit d'aquestes característiques.
0: Me reservaré la meva opinió.
1: Elena Puello, el tir exterior ha estat un desastre.
0: Però han estat totes, eh? No, només Elena Puello.
1: No, però estic parlant de les nostres. Estem a IB3, estic parlant de les nostres jugadores mallorquines. No? La resta, com totes, evidentment.
0: Fatal.
1: No ha estat un partit agradable, per dir qualque cosa. Anem a veure si el nostre serà més agradable o no. Miquel, entre Palma i Pozo, jo crec que hi ha...
0: Perdona, Gavi.
1: Digues.
0: T'he dit abans que m'atenyis que estigui a les orelles en directe.
1: Sí, perquè no són dues supercopes les que ha participat el Palma, són tres. Jo recordo una que va ser a Jaén, que va caure a la semifinal. L'any passat va perdre la final a Somos contra el Gimbi Cartagena i aquesta és la tercera supercopa que juga.
0: O sigui que la tercera, va a la mansura, vol dir, també.
1: Anem a veure. T'anava a dir, Miquel, Palma i Pozo sembla molt, molt, molt igualat. I aquest desequilibri que tothom pensa entre Barça i Jaén, Jaén li va guanyar dues finals la temporada passada en el Barça.
2: És que, bueno, Jaén és un equip fet...
1: Competitiu.
2: Per aquest tipus de competició.
1: Efectivament.
2: És a dir, Jaén, una competició de més regularitat i on els enfrontaments...
1: A la Lliga, 7-8.
2: Inclús en els play-off, que són enfrontaments en factor pista, que de vegades per ell no aconsegueix la classificació suficient, no?, per tenir més partits a casa seva que fora, pues no són la seva competició. Ara, aquestes competicions curtes, d'enfrontament directe, a un partit, sabent el que arrastra fa un moment, anem a mordeia de que el pavelló no estigui fred. Fica Jaén en el pavelló.
1: Fins que Jaén arribi.
2: Fica Jaén.
1: Sí.
2: El partit que juga Jaén, sigui bon sigui, el pavelló on vull, no? I després pues, tenen aquest ADN competitiu que els fa un equip diferent. Ni millor ni pitjor, però per aquestes fites és un equip que marca diferències.
1: Efectivament. Toni Tenerife, anem a veure què han dit des de l'altre costat, des del Pozo Murcia, no? Entrenadors i jugadors.
0: Sí. Començam, si te pareix per aquesta ordre, començam amb el José González, entrenador del Pozo Murcia, i constantment escoltarem per aquesta ordre en Pacho, en Navarro i en Drahoski.
10: El Pozo siempre que juega tiene que tener esa presión, ¿no? de ser favorito. Es verdad que Palma creo que por primera vez en muchos años mantiene el bloque, que eso lo hace muy peligroso, que suele ser un equipo que a esta altura de temporada normalmente está en construcción. Este año solo ha tenido que ensamblar piezas, además algunos jugadores que ya habían estado con ellos, por lo tanto ya conocen la dinámica de trabajo, ya conocen muchas cosas del equipo y bueno, por nuestra parte pues lo que hablamos un poco, ¿no? Hemos hecho un cambio de ficha, de cromo, en las mismas posiciones, y estamos muy contentos también con los fichajes, pero bueno, siempre independientemente de quién sea el rival, siempre que hablamos del Pozo, tiene que ser favorito, tiene que querer ser favorito.
11: La victoria se va a marcar por detalles, tenemos que estar bien en muchas facetas del juego, aportar todos desde el minuto uno y estar los 40 minutos enchufados y bueno, ojalá que sea en el tiempo reglamentario, pero si es en la prórroga o los penaltis, que pasemos nosotros, ¿no?
13: Al final espero un partido cerrado que se decida por pequeños detalles y bueno, creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que venimos haciendo durante la pretemporada y minimizar al máximo las virtudes de ellos para así poder llevarnos la semifinal y luego posteriormente poder ganar la final.
16: Yo creo que va a ser un partido muy duro que se decide en los detalles, que ese tipo de los partidos a veces no es importante si un equipo juega mejor o peor. Es una lucha, es una guerra, que los detalles van a marcar la diferencia y que sobre todo hay que estar preparado bien con la cabeza y en las situaciones que pueden pasar durante el partido. Muchísimas ganas, que al final 4 semanas de pretemporada con partidos amistosos, de verdad que hemos jugado un final de Copa Presidente, pero esto es un primer título de verdad que podemos conseguir y yo creo que yo... Como mis compañeros tenemos tantas ganas ya jugar sábado.
0: Les valoracions de José González, entrenador del Pozo Murcia, i dels seus jugadors Pacho, Navarro i Drahoski, que són valoracions comuns tant d'una plantilla com de l'altra, que s'acerca, evidentment, suma el primer títol de Supercopa, Gavi.
1: Sí, evidentment, tothom cerca aquest primer títol de la temporada que pot donar una motivació especial per a començar la Lliga. Precisament d'aquestes novetats vull parlar amb en Miquel. Miquel, en el Palma han arribat Rodrigo, que de moment no compta amb el primer equip, jugarà amb el filial, sembla, Zanotto, Carlos i Núñez. Zanotto és nou, Carlos i Núñez ja saben el que és això.
2: Sí, i sobretot Núñez, no? Perquè Carlos estava molt obert, no?
1: Sí,
2: quan era aquí... I aposta se'l va mullar perquè coïs el vol, i jo crec que l'ha coït, no? Jo crec que està fent una bona pretemporada, ja l'any passat a Córdoba va fer una molt bona temporada, tenint protagonisme i duent pes de l'equip a minuts importants, I bueno, i després s'anota de veurement com s'adapta, no? I el portuguès, però bé, és una incògnita, no? De quin rol li donaran, què és el que arribarà a assumir. Jo crec que de moment es tirarà més per donar una mà al filial, no? Perquè ja l'any passat se varen quedar a les portes de 700 a segona, que jo crec que és un dels objectius que té el Palma, no? I jo crec que es tirarà més per donar una mà en el filial que per estar en el primer equip.
1: I Julio Zanotto és un home experimentat, ja.
2: Sí, però bueno, sabem que altres vegades han fitxat jugadors experimentats, que és hora de la veritat, no mos han donat el plus que s'esperava, no? Mm-hmm. Però bueno, confiem que vagi bé, confiem en aquesta feina que sempre fa Antoni Vadillo i que anirà bé.
1: Per jo, el millor fitxatge de la temporada és que només han sortit tres. Comparativament parlant d'altres anys, només Ribillos, Lini i Maia han sortit. El gruix de la plantilla queda.
0: I que torna el Diego Núñez.
1: Sí, no, però me refereix que el gruix... Sí, que no han partit
2: precisament
1: aquesta temporada, sis o set jugadors.
2: A les declaracions d'Antoni Vadillo, ell ha donat molta importància, ha xerrat de les sessions de l'any passat.
1: Sí.
2: Acumulades ja per aquesta plantilla. És a dir, els altres anys no podries pensar que la feina feta l'any passat era una base per arrencar. I enguany sí que ho té clar, que tota la feina feta l'any passat és damunt el que s'està construint el nou enguany, no? Per què? Perquè la majoria queden, ja té un algo molt sòlid generat i se trata de perfilar un poquet en les incorporacions noves aquest nou equip i a partir d'aquí créixer, que és el que tots aquests anys enrere, en lloc de créixer, de muntar algo fet, era reinventar-se.
1: On anem cap al Palau Laugrana, perquè hi ha música, hi ha ball, hi ha espectacle, jo m'imagino anem a Calcina ja duent el ritme del prepartit. Emma, com està el Palau?
3: Idò, ja te pots imaginar, Gavi, aquí ja ha començat aquesta festa, aquesta és la música que sentíeu just ara. Han botat ja a la pista els entrenadors de tots dos equips. Primer ho ha fet l'entrenador del Pozo Murcia, de José González, després ho ha fet Antonio Vadillo, seguit de tot el seu cos tècnic, i ara mateix comencen a desfilar damunt el parquet d'aquest Palau Blaugrana els autèntics protagonistes d'aquesta semifinal de la Supercopa, encapçalats una temporada més pel capità del Palma Futsal, de Carlos Barrón. Han perdut ja la compta de temporades.
1: 14.
3: Aquest joc, 14 temporades que du vestit la camiseta del Palma el jugador cordobès. Per cert, també hem de dir, no pot jugar, ho he estat explicant durant aquesta prèvia, però això no vol dir que no hagi viatjat fins aquí. També ha volgut acompanyar l'equip Luan Müller, que du mesos recuperant-se d'aquesta greu lesió del genoll, i evidentment també al seu costat avui hi ha Charuto, que es perd aquest partit per sanció després d'haver estat expulsat el darrer partit dels play-offs de la temporada passada. També, per cert, companys, hem vist cares ben conegudes aquí al Palau, entre elles la del president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach, però també la del seleccionador espanyol de futbol sala, de Jesús Velasco. Són alguns dels protagonistes també que seran a la llotja d'aquest Palau Laugrana, i també un exfutbolista del Fisiomedia Manacor, que per cert, després ho comentarem, enguany s'estrena com a entrenador, el cas de Miguelini. Idò bé, ha vengut fins aquí per prendre bona nota, com dèiem, enguany en el Fisiomedia Manacor, i més concretament en el seu juvenil divisió d'honor, arranca la seva aventura com a entrenador.
1: Emma, hem viscut moltes d'aquestes ja, entre Copa del Rei, Copa d'Espanya, play-offs, supercopes. Quina sensació tens aquest any? Arribarà aquest any el títol nacional?
3: Està clar que, com diu sempre el tècnic Antonio Vadillo, que s'ha de continuar tocant a la porta, que qualque vegada aquesta porta s'ha d'obrir, no? I mira, jugar aquesta Supercopa a principis de temporada, quan els trencaclosques dels equips encara no estan acabats de fer, doncs mira, per què no? Per què no soni aquesta vegada la campaneta, no? Anem a veure com arriba el Pozo Murcia en aquest inici de temporada. S'ha reforçat, però tampoc no ho ha fet gaire. També ho ha fet el Palma, ho explicava just ara. Però potser és la temporada que manco jugadors han arribat, i això és sempre una bona notícia, perquè s'ha mantingut el bloc de la temporada passada, i això sempre facilita, i de quina manera, la feina del tècnic Antonio Vadillo. Per què no sigui enguany i per què no sigui aquí al Palau del Grana en aquesta Supercopa d'Espanya, que és a punt de començar? De moment es saluden els capitans en la tradicional fotografia dels equips dels capitans, i res, aquí Gavi, tot més que preparar perquè arranqui aquesta primera semifinal de la Supercopa.
1: Tant de bo sigui aquesta la temporada. Línia oberta amb el Palau Blaugrana, amb Emma Calcina, per tot el que passi en aquesta primera part. Molt ràpidament, Miquel Navarro, un grandíssim porte de futur, Patxo, Drahovski, les cares noves d'aquest Pozo Murcia.
2: molt bé s'ha reforçat Pozo, jo crec. Jo crec que Antonio Navarro no hi ha res a dir.
1: Sí,
2: no? A
1: portaràs.
2: Més, un jugador que se va criar dins Pozo i després se'n va anar a fora, ha estat 5 anys a fora. Drahovski no l'han de presentar, ha passat per Inter, ha passat per Indústries i ara era la Lliga Italiana.
1: L'ha fotut sempre.
2: Pacho l'any passat va fotre un partidarro contra nosaltres.
1: Efectivament.
2: Que m'ho va deixar també secs, no? I després Santa Cruz, un pivot jove que ja ha estat a la selecció espanyola, un jugador que s'espera que tingui molt de recorregut. Jo crec que Pozo ha fet un fitxatge que no n'hi ha cap que no estigui alçada.
1: Molt seriós, Antonio Vadillo, abans de començar el partit al Palau.
0: I per ser un Palau Blaugrana pràcticament buit.
1: Sí, no veiem la tribuna principal, que és la que tenim més a prop de nosaltres i el tir de càmera està més enllà, però sí, pràcticament buit. Ha començat el partit, ha posat la pilota en joc a la Palma, primera pilota llarga que arriba fins a les mans de Navarro. Està jugant el conjunt del Pozo Murcia, Gadella, que envia primera pilota llarga. No pot arribar al seu company, crec que era Ricardinho, pilota per Denis.
0: Jo sempre he cregut, perdoneu, companys, que aquest tipus de torneig...
1: Espera, que va Denis, el xut, fora! El primer xut de porteria de Denis Cavalcanti, Emma.
3: Està jugat també Nunes a pista. Teníem dubtes amb aquest jugador, tenim moltíssimes ganes de veure perquè s'ha perdut els darrers partits de la pretemporada perquè arrossegava molèsties, però Nunes ja està damunt la pista.
1: Sí, i Ernesto també, no té res a veure amb el cinquè inicial que ens havien anunciat. M'imagino que tot això depèn de qui ha posat la pilota en joc, que ha estat el Palma. No, Ernesto sí estava. Ha entrat Nunes i ha caigut Machado.
3: Machado també és a pista.
2: És el Deibau.
1: És en Deibau. Que va tornar l'altre dia amb un ull a la funerala.
3: Sí, ben blau.
0: Ben blau,
1: quin nom més guapo per una banda de rock and roll.
0: Ben blau,
1: sí. M'agrada.
0: Ja està, pròxim projecte d'en Gavi Fortes. Ja. No sabia que tocaves. O cantaves.
1: Millor dit. Juga el Pozo. Pilota que toca Marcel cap endarrere, Antonio Navarro brinca cap a la dreta, surt a la pressió Nunes precisament, pilota per Gadella, mama, amb en Fabinho, Gadella aguanta aquesta pilota, se'n va per la cercant línia de fons i li regala la pilota directament a Ernesto controla i juga cap a Fabinho intentava donar-s'hi la volta i ha xiulat l'àrbitre banda a favor del Palma. Què veus, Miquel?
2: Bueno, pues un poc el que esperàvem, no? D'inici un Palma molt concentrat, molt ficat en tasques defensives i ofensivament pues, té a pista un dels equips que pot fer més mal, no? Amb Nunes i Fabinho junts, que hem de veure mem, no? Aquests feelings que hi haurà entre uns i els altres, segurament Nunes amb aquí tindrà aquesta miqueta més de bona relació i a mi m'agrada.
1: Alerta, que pot marcar el Palma, alerta, gol, Nunes, gol! De Diego Nunes! Havia de ser ell qui estrenàs la temporada oficial, pilota llarga de Denis, el control i regat d'Ernesto, davant Navarro li ha deixat sembrat el porter i la passada definitiva per Nunes, que havia guanyat la posició en Marcel per fer el 0-1, marca el Palma, marca Nunes, el Pozo 0, Palma Nunes 1.
17: Esports 3, en joc.
0: S'estrena Diego Nunes en guany a la Supercopa, amb Elias Balears Palma Futsal, ho hem posat abans, ell vol sumar un títol amb el Palma, no ho va poder fer a la seva anterior etapa, doncs millor impossible.
1: Emma, demanaves que tenies ganes de veure'n en Nunes, i això ja l'has vist.
3: Ja el coneixem a la perfecció, en aquest futbolista, quines ganes tenia Nunes de tornar al Palma. I quina carta de presentació, just al minut 2 de partit, això està començant, que comenci la festa de Diego Nunes, d'aquest futbolista, quin gran futbolista, que per cert, se n'ha anat directe cap a la banqueta a celebrar aquest primer gol de la temporada amb el tècnic Antonio Vadillo, que com sempre, ja ho sabeu, viu el partit d'una manera molt i molt intensa.
1: Ho hem de dir tot, Emma, quin gran futbolista i quina gran persona.
3: Així és.
1: Juga el Pozo. A camp propi, pilota oberta a banda. Toca al conjunt murcià per sortir a jugada controlada. Denner canviat a l'altre costat, alerta, el primer xut creuat. cercant la porteria de Denis, que ha sortit directament fora. És una espècie de revenja, no, Miquel? Perquè a les darreres de la temporada passada va ser el Pozo el rival del Palma.
2: Sí, i bueno, i per què no? Quan arribes a una competició...

0: Primera targeta groga del partit per un jugador del Palma, per a Julio Zanotto.
1: Zanotto, que ha sortit a pista i ha vist la targeta groga. Falta, pilota aturada a favor del conjunt murcià. 0-1, està guanyant el Palma. 3 minuts de joc i Diego Núñez ha fet el primer de la competició i el primer del Palma en aquesta temporada 26-27. Ara el xut de Denner ha acabat a les mans de Denis Cavalcanti, que torna a sortir, pilota jugada, obrint cap a l'esquerra, rebutja la defensa del Pozo, pilota banda a favor dels homes d'Antonio Vadillo. 16-46 per arribar al descans. 0-1 guanya el Palma, que toca en darrere, pilota per David Peña. David Peña canviant a l'altre costat. Aquesta pilota passarà pels peus de Denis. Denis, que cercarà, pilota llarga, no pot controlar mai aquesta pilota. Allison, ja han començat les rotacions, Miquel, a l'equip de Vadillo.
2: Sí, bueno, com és normal, no? Serà un partit exigent, serà un partit que físicament encara fa molta calor, serà un partit a bona més, on no podríem anar a pròrroga.
1: Clar.
2: I, per tant, has de jugar amb això, no pots.
1: Has de dosificar.
2: No pots fondre la gent.
3: És que això, malgrat sigui ja un títol oficial, no deixa de ser part de la pretemporada.
1: Sí, més o manco, no? Alerta, el Pozo, que s'ha volcat ara cap al camp del Palma. Corna.
3: Per cert, el que comentava abans, un torneig com una Supercopa, jo entenc que s'ha d'utilitzar per promocionar el futbol sala, per promocionar l'espectacle, per indrets on precisament la gent no ho tingui tant a tocar. Ho dic perquè aquí, en el Palau Blau Gran, està molt bé el que és el joc, la pista, tot el que vulgueu, però clar, a Barcelona ja saben el que és el futbol sala. Jo crec que s'hauria de mirar d'una altra manera, no, bueno, només sí, pel tema econòmic.
1: Me va sorprendre la seu del Palau Blaugrana, perquè recentment la Federació Espanyola de Futbol tenia un acord perquè aquestes competicions es juguessin i s'havien estat jugant entre Andalusia i la comunitat murciana, darrerament. Els darrers anys hem estat a Jaén, hem estat a Cartagena, hem estat a Múrcia. Me va sorprendre que aquesta Supercopa se jugués a Barcelona.
0: I més que la seu d'aquest partit, que pugui sorprendre que el partit es jugui aquí al Palau, sorprèn encara més que jugui un dissabte a 1:30 del migdia,
3: també,
0: el 5 de setembre, que fa una autèntica calorada.
1: Sí.
0: Molta gent encara no ha tornat de les vacances, alguns s'estan reincorporant, en qualsevol cas, l'horari no ajuda gens.
1: Efectivament. En fi, és el que hi ha. Juga Múrcia. Denner. Pilota perduda, recuperada del Palma. Allison torna a jugar al conjunt d'Antonio Vadillo. Pilota per David Peña. Peña, que se'n va. Aquesta jugada característica seva en diagonal. Obri cap a l'esquerra. Pilota a la frontal. Alerta el retall. Una altra vegada cap a l'esquerra. Canviant de direcció. David Peña. Allison d'esquenes. Allison pot xutar. No. Opta per jugar cap en de fora. Alerta amb el xut. Atura Navarro. Pilota una altra vegada per al Palma, la treu el Pozo, no ha sortit, línia de banda, ara sí, la treta el Palma, pilota que juga al conjunt de José González, pilota oberta cap a l'esquerra, alerta Ricardinho, obrint cap a la dreta, cerca el gol de l'empat al Pozo, que s'ha vist sorprès amb aquest gol inicial de Diego Núñez, pilota a la frontal, alerta una altra vegada, cercant la banda esquerra, pilota directament, que es perd per la línia de fons, de moment no acaba de trobar el Pozo la manera d'arribar en claredat, Miquel.
2: No, perquè Palma fa un partit molt seriós.
1: Alerta Lucao, l'aixeca per damunt de Navarro, l'ha tret el Pozo amb el cap, quan la pilota estava a punt d'entrar a porteria buida. Quina acció més intel·ligent de Lucao en aquesta passada llarga, com ha aixecat la pilota, Miquel, per damunt de Navarro, ha estat a punt d'arribar al segon.
2: Sí, i llàstima que Gadella se n'ha donat de lo que estava passant i ha arribat a temps, no?, d'evitar el que hagués estat el segon gol del Palma.
1: Corna que treu el Palma, Piqueras a la frontal, Lucao atura Navarro. Idò, Lucao ja n'ha tingut dues, i molt clares totes dues. Ara amb aquest xut des de la frontal, l'ha tret amb els peus Antonio Navarro. Banda a favor del Palma, Peña. Peña combinant a l'altre costat. Pilota que aguanta el conjunt mallorquí. Pilota per Lucao, l'ha parat entre Lucao i David Peña. És boníssima, Peña fa la passada, no, el xut, gol, gol, gol, gol.

0: una altra pilota llarga, en aquest cas la passada de Lucao per damunt del jugador del Pozo, i Penya de primeres sense aturar la pilota. Quina errada monumental d'Antonio Navarro, el porter, que ha facilitat el gol de David Penya. A 14 pel descans, arriba el segon, el Pozo 0, David Penya Palma 2.
1: Esports 3, en joc.
2: El gol per part de David Penya, el 0-2 en el marcador, a 14-08 pel final d'aquesta primera part. Miquel, doncs millor impossible, eh?
3: Sí, el Palma està fent un partit molt seri en defensa i en atac, pues, té això, no? que té molta qualitat. Si es contrari bada, te fa molt de mal.
4: I Navarro ha badat, eh?
3: I ara molt. Navarro ha badat, però també hi ha secció de Lucao que ha temporitzat a la paret, que en lloc de fer la paret de primeres, que era el que pareixia que anava a passar, s'ha quedat el balon i ha donat temps a que David Penya ha agafat l'esquena i després li ha passat la pilota per de dalt. Ha estat una acció que jo crec que s'endú mig gol, no? No sé si és altre mig d'en Navarro o d'en Penya. Penya ha finalitzat, recordem, en cama dreta, que no és la seva bona.
4: No és la seva bona, no?
3: I no era un tir...
4: No l'empra ni per pujar l'autobús.
3: No era un tir de lo més perillós. Per tant, sí que és vera que Antonio Navarro, un dels fitxatges estrelles, no?, de Pozo, pues tingui gran part de culpa d'aquest gol.
4: Ara tot d'una, m'anaran cap al Palau, però abans anem amb aquest corna, que no és corna, es banda finalment pel Palma, pilota a la frontal, el xut, i a punt d'arribar al tercer, a punt d'arribar al tercer, amb aquest xut de Ibao, que ha estat molt a prop de batre una altra vegada Navarro. Emma, com ha reaccionat la banqueta del Palma amb aquest segon gol?
5: I te diria que ni s'ha immutat la banqueta del Palma, perquè ha aprofitat Antonio Vadillo la celebració d'aquest gol, això sí, per part del jugador, per cert que necessita aquest plus de confiança David Penya per agafar galons en aquest, dins aquest vestidor, i deia que pràcticament ni s'ha immutat Antonio Vadillo en el gol de David Penya, perquè ha aprofitat per donar, com sempre fa, algunes indicacions als jugadors que estan a punt de botar pista. En qualsevol cas, el partit, el guió del partit que li està sortint a la perfecció, el conjunt mallorquí, 0-2, a falta de 2:35 perquè acabi aquesta primera meitat. Anem a veure com aguanta l'equip mallorquí d'aquí fins al final de la primera part.
4: I de moment beníssim, Miquel, 2-0 en el marcador. Jo, amb aquestes alçades de primera part, no comptava amb això, eh?
3: No, però ja no només és 2-0, que podria ser circumstancial. Veiem un equip molt sòlid, veiem un equip que
4: defensa... Mira Lucao, alerta Fabinho, pot marcar Fabinho, Fabinho, retalla Fabinho! Okay. Ara el mà a mà, l'ha resolt bé Antonio Navarro, continua la càrrega al Palma i serà corna. Miquel, ja van més oportunitats que gols, també, eh?
3: Clar,
4: I ben clares, eh?
3: I una vegada més que la bona acció ofensiva ve per una bona acció defensiva.
4: Sí, sí.
3: Una bona recuperació de balons, l'equip està... molt solidari.
2: Cames fresques, molt, Miquel. Cames
3: línies
2: fresques.
3: Molt juntes. Això enguany serà important, no?
2: Però no hi ha Europa, això vulguis o no.
3: I després, ja no només tindràs les cames fresques, és que entrenaràs, prepararàs els partits.
2: Clar. Ho dèiem abans.
3: L'any passat, la càrrega del calendari feia que anessis d'un partit a l'altre, que és i que ets sense haver tingut temps de preparar els partits, no?
2: Okay.
5: Sí, mira, Miquel, ho deia la prèvia del partit, precisament, Lucao, que aquest partit d'avui i el darrer que varen jugar la temporada passada, precisament contra el Pozo, no tindria absolutament res a veure, perquè el que té enguany l'equip mallorquí ara mateix són cames fresques, i el que no tenia final de temporada la temporada passada era precisament això, les cames pesaven i molt després de tantes i tantes competicions. Per cert, me queda amb un detall que acabo de veure aquí al Palau Blaugrana, i és que un treballador de la Federació Espanyola eixuga la pista en la pilota en marxa.
4: Quines coses.
3: Sí, això és un dels canvis reglamentaris d'enguany, eh?
2: Ah, que sí.
4: Alerta Lucao, al pal! Al pal, Lucao, cama dreta, quin xuta! Des de ben lluny, directament al pal esquerre de Navarro. Quina quantitat d'ocasions està perdent el Palma per assolir una golejada. Ara ho intenta el Pozo, la pilotada per damunt de la porteria de Denis. Hasta Rivera, Miquel, s'està menjant el Palma en el Pozo. El
3: Palma de moment li està guanyant la partida en tot, defensivament, ofensivament. Està fent una lectura de partit molt millor i a més l'execució l'està fent bé.
4: Una altra vegada el Pozo a la càrrega, alerta frontal de l'àrea, que ve defensada la jugada per part de Lucao, pilota rebutjada, la treu Alisson, torna a començar el Pozo mitjançant el seu porter Antonio Navarro, que ha trepitjat ja camp contrari. Torna a jugar l'equip de José González, que està de moment aturdit. Pilota cap a l'esquerra. Alerta amb aquesta acció. Navarro, que s'ha incorporat definitivament a l'atac. El porter, alerta, que pot robar la pilota al Pozo, no. Continua tocant i tocant, tocant l'equip de Fossan, obrint cap a l'esquerra, alerta la passada, ara la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Pozo. Gol de Marcel, que retalla diferències. Ara la incorporació d'Antonio Navarro. Ah, trabucat la defensa del Palma, no ha sabut defendre aquesta superioritat i la pilota que ha arribat en el segon pal per Marcel, que ha fet un gol de molta de categoria, controla amb el pit, mitja volta i en camp esquerre ha batut Denis. Marca el Pozo, marca el conjunt murcià, el Pozo 1, Palma 2.
1: Esports 3, en ja.
2: El gol que escurça diferències per part del Pozo Murcia. Abans el Palma havia gaudit de fins a 3 ocasions amb un pal inclòs per poder eixamplar el marcador. Doncs diferència mínima, el Pozo a la primera se pot dir que barraca.
4: Miquel?
3: Un desajut defensiu molt clar. Vull dir, aquestes diagonals s'han de defensar perquè són les jugades quan el rival juga amb aquesta superioritat i te té tan enfonsat i tu estàs fent aquesta defensa zonal. Les basculacions han de ser molt ràpides perquè si fiquen aquestes diagonals després són molt males d'ajustar. Ho ha intentat Piquera, no ha arribat, i molt bona definició, com no, de Marcel, que pesar d'anar complint anys,
4: sí,
3: siguent un jugador extraordinari.
4: Tenint en compte que estem a punt d'arribar a la mitja part de la primera part, el capítol de faltes no és massa significatiu, no? Dos cadascun.
3: No, està controlat, de moment.
4: Navarro, que treu la pilota com pot, ha defensat molt bé el Palma, banda a favor del Pozo, banda que juga a l'equip murcià, alerta, que retall, i l'aturada de Denis, sembla que ha agafat el mànec del partit el Pozo, alerta amb aquesta acció ara per banda dreta, pilota combinada a la frontal, torna a jugar Marcel, la passada cap al xut de Gadella, atura, ha aturat Denis Cavalcanti, una pilota que ja entrava. Quina pilotada, que ja entrava amb dificultats perquè tenia problemes Denis en la posició del jugador del Pozo, que el destorbava. Finalment, pilota per al conjunt murcià en banda dreta.
3: D'estar inèdit pràcticament Denis,
4: sí,
3: en aquesta primera part. En aquests darrers 2 minuts està sent el protagonista.
4: Ara el xut de Patxo, ha rebutjat la defensa, està a punt de sortir d'Ibao. Torna a jugar al conjunt del Pozo. Pilota endarrerida per Antonio Navarro. Navarro cap a la dreta. Ara obri cap a l'esquerra. Pilota a la frontal. No la recupera ara el Palma en defensa. Continua jugant. En aquest cas era Ricardinho. Ha robat ara el Palma. Alisson cerca en llarg. La posició d'Ernesto. Corna! Bueno, aquestes pilotes llargues sí que estan creant problemes a la defensa del Pozo.
3: Sí, quan aconseguim recuperar, quan en defensa tenim aquestes recuperacions, que Pozo està molt tirat endavant perquè ens està esfonsant, tenim la defensa, la primera línia molt endarrerida, això el que genera és que quan recuperam tenim molt espai per davant i és on estem fent mal de veres.
4: Alisson d'esquenes, protegeix amb el cos, es banda a favor del Palma. Tornarà a jugar l'equip mallorquí, 9 minuts per arribar al descans, 1-2, guanya el Palma. Gols de Núñez i David Peña. Després va retallar Marcel. Pilota per Denis. Denis Cavalcanti no xuta, amaga. La deixa per Núñez. Núñez xuta! Navarro a corna. I de la tornada a tenir el Palma. És que són molt clares les oportunitats del Palma. Un pal i 3 aturades de Navarro espectaculars.
3: Bona acció ara de Diego Núñez.
4: Pilota dividida que recupera finalment el Pozo. Ernesto molt ben defensa. Envia la pilota cap a la graderia. 8:50 pel descans. Uf, ha estat
5: cert,
4: a punt.
5: Dues faltes duel Pozo, 3 en duel Palma.
4: Sí, i ara anava a dir que ha estat a punt de fer mans dintre de l'àrea de Rajovski.
5: I la revisaran.
4: S'està revisant.
3: Estan revisant.
4: Sí. L'ha demanada al Palma, la revisió, perquè semblava que havia tocat amb la mà. Això sí, era una mà morta, no sé jo.
2: O és la repetició, si m'ho la mostra.
4: Però com que mai te pots fiar.
3: En els canvis de reglamentació, un d'ells és agilitzar el joc, no?
4: Sí.
3: I una de les coses que s'han posat és que les revisions siguin més ràpides.
4: I ara vam a veure si tenen temps suficient. Uf, la pilota cau morta.
5: Si han demanat la revisió és que ho veuen clar.
4: Sí, la pilota cau morta després de topar en el cos de Drahovski,
5: no
4: cau morta i no hi ha res, no?
5: No hi ha res.
4: I no res. S'ha vist la jugada, els àrbitres han determinat que no hi ha acció punible de Drahovski i traurà davant del Pozo. La repetició és que no sembla que se gira i no acaba de tocar amb el braç. Bé, juga el Pozo a mitja pista. Marcel cap a darrere, alerta que ha robat el Palma, pot marcar el pal, gol! El tercer del Palma arriba de la mà del peu de Deibao, que posa una altra vegada amb avantatge de dos gols l'equip mallorquí. Avui 36 pel descans, marca Deibao, el tercer del Palma, el Pozo 1, Palma 3.
1: Esports 3, en joc.
2: Greu errada en la conducció de la pilota per part del Pozo Murcia a la zona de mitjos, la pilota que la roba el Palma i Deibao que fa el tercer. Avui 36 per acabar una primera part bastant moguda.
4: Miquel.
3: Pues mira, una nova recuperació, no? Jo t'ho dic, veig aquest equip molt centrat defensivament, fa molt bé la feina, tant ara aquesta vegada un poc més a primera línia, bona pressió, com quan recuperam en la defensa esfonsada, han tingut un desajust i Pozo en la calidad que té l'ha aprofitat, que ha estat el seu gol, però de moment Palma molt bé, no? I amb les idees molt clares, aquestes activacions que té de quan recuperes balon, que va endavant i bueno, jo crec que estem veient un Palma que ens dona
4: molt seriós.
3: Moltíssimes esperances, no? De que serà una gran temporada.
2: O sigui, t'agrada, Miquel, com defensa el Palma?
3: M'agrada com defensa i m'agrada com aprofita els moments que recupera, que són com a punyals, no?
4: Alerta que torna el Pozo, el xut, rebutja la defensa, concretament d'Ibao, quin bot que...
2: Ho dic, ràpidament, que l'any passat, recordem que el Palma va ser dels equips, curiosament, més golejats de la categoria.
4: Sí.
3: Així és.
2: Data molt curiosa.
5: Un dels discursos del tècnic Antonio Vadillo repetidament durant tota la temporada passada era precisament això, que l'equip havia de millorar en l'aspecte defensiu. De ben segur que n'ha treballat i molt durant tota aquesta pretemporada, i aquí una vegada més, companys, la importància, no?, d'haver mantingut el bloc de la temporada passada, perquè ja arranques el curs amb una miqueta d'avantatge.
4: Falta ara damunt Fabinho. En els amistosos de Galícia es va enfadar i molt en aquest sentit, no en el defensiu, en l'ofensiu, Antonio Vadillo va reclamar als seus jugadors que la victòria per 2-3 de Munto Parrulo no responia a les múltiples ocasions de gols que va tenir l'equip per guanyar només 2-3. El missatge va arribar, el dia següent li van arribar 9 en el Noia.
3: Sí, així és. Així és.
4: Anem a veure aquesta falta, m'agrada aquesta falteta. A la banda esquerra de l'atac del Palma, Zanotto i Fabinho a prop de la pilota. Fabinho se'n va, Zanotto, quina la farà? Zanotto juga cap a Alisson, el xut! Atura Navarro, banda a favor del Palma. Banda a favor de l'equip d'Antonio Vadillo, després d'aquesta acció que ha llegit molt bé Navarro. Alerta que arriba a la pilota a peus de... Ahí va, el xut, ara directament a les mans.
3: És Carlos, no?
4: És Carlos, sí,
3: ha
4: sortit a pista.
3: Que ha hagut de finalitzar en cama dreta, que no és seva.
4: Quin control de pit de Denis Cavalcanti, que té un bon pit per controlar. Això sí que és vera. Topes amb en Denis i caus i no t'aixeques més.
3: No. Sobretot si tot jo.
4: Encara que te diré una cosa, el veig com a més estilitzat.
5: Sí.
4: És vera,
5: sí,
4: Emma?
5: Estic d'acord. Sí.
4: No està tan feixuc.
3: Que li va costar l'any passat, no està estilitzat.
4: Pues va fer un munt d'aturades d'aquestes de referències impressionants.
3: Però crec que hi va haver una multa
4: sí,
3: de permís.
4: Sí, sí, va haver-hi coses, sí.
3: Crec que hi va haver una multa de permís.
4: Per ell, per Alisson. Juga el Pozo.
3: Qualsevol no s'estilitza.
4: Bé. Juga el Pozo, alerta amb aquesta acció de Denner, que acaba en corna.
3: I hem dit que Carlos havia sortit pràcticament per secció de pilota aturada, perquè ha durat una acció i tot d'una sortida, com que té un molt bon xut.
4: La cama esquerra. Esquerra de Carlos l'hem vist aquesta pretemporada i ha estat molt bé, eh?
3: La cona bé.
4: Sí, estic ben segur. Té una sabatada de cama esquerra espectacular. Jo me recordo a vegades en Miguelín. Aquest cop sec, tan dur que han tingut tots dos. Juga el Pozo a la frontal d'Ener. Pilota cap a Ricardinho, Ricardinho davant Penya. Alerta a la mitja volta de Bebe, molt ben tapat per Fabinho. Aquest any llueix el número 10 a la camiseta, el número de les estrelles, el número que era de Mario Rivillos. Alerta aquesta passada fins a la línia de fons, una altra vegada el Palma cercant, robant pilota i forçant una treta davant de Machado.
3: Aquesta...
4: Quines ganes de competir que sembla que tenen.
3: Aquesta velocitat, tot d'una que ara mateix...
4: Reacció immediata.
3: No era ni una recuperació, era... Denis ha coixat pilota en ses mans i han sortit com a punyals una altra vegada, no? Això ho té molt interioritzat l'equip i és molt positiu.
4: Ui, ara la passada de Fabinho s'ha quedat llarga. Zanotto no podia arribar. I serà banda a favor del Pozo. 6-12 per arribar al descans. 1-3 guanya el Palma. Gols de Nunes, David Peña i Debao. Banda a favor del Palma, que ha tornat a recuperar aquesta acció.
2: M'agrada molt el Palma.
5: L'únic en però, si en poden posar algun amb aquest resultat, és que ha d'estar atent el conjunt d'Antonio Vadillo, perquè acumula ja 4 faltes, 3 en du el Pozo.
4: Sí, ara sí que ha crescut el capítol de faltes, a poc a poc.
2: Ho torno a repetir, Gavi, m'agrada molt aquest Palma.
4: Sí, sí, està donant una molt bona imatge.
2: Fa molt de temps que no veia un Palma tan serio, tan ben col·locat.
4: Quarta ja també del Pozo. Ja tenim tots dos equips amb 4 faltes. Miquel, ara sí que això pot ser determinant pels 5 minuts que queden de primera part.
3: Uh-huh. Veurem una temporada més a Carlos Barrón.
4: Sí, fent tant que el veurem. I tant que el veurem.
2: Ja ho deia.
5: Segur que sí.
2: El millor porter per a penals de la Lliga.
3: O de la història. No sé si de la història.
2: Hauríem de fer una estadística dels penals.
3: Perquè, la veritat, a més, a moments complicats.
4: Per cert,
3: molt
4: que parlant de porters, el Pozo no té Edu, que està lesionat. Sí. I Edu és un gran porter, també. Està jugant Navarro, que és el nou fitxatge, i no. Juanjo López a la banqueta.
2: No, si en aquesta lliga tenim grans porters.
4: Molts. Molts grans porters.
5: I ara alguna cosa passa perquè el partit està aturat, ha anat el tècnic Antonio Vadillo cap a la mesa, anem a veure què passa perquè s'està mirant l'electrònic, no sé si és qüestió de qualque cosa de, sí, del rellotge, correcte.
4: Sí, m'ho imaginava que seria una qüestió de cronometradors. No, lo que no sé és com podeu estar entrenadors, Miquel, pendent del cronòmetre en tot el que hi ha pendent de veure.
3: No, nosaltres tampoc ho sabeu. Ep.
4: Ui, ha estat a punt una altra vegada el Palma.
2: No és cosa del delegat d'equip, això.
4: Sí.
3: Però en el final...
4: És que esteu en tot. Sou molt pesats. Sou molt pesats.
5: Mira, mil ulls.
3: Quan entres a la pista, ja te queda una hora i pico per el partit i ja canvia tot xip. Ja estàs...
4: Escapat ja
3: sí.
4: Ja és una altra cosa. Pilotada de Denis cap a la graderia. 5-11 per arribar al descans. 1-3 guanya el Palma. Juga al conjunt murcià. Era Meseguer, un altre jugador de la cantera, juntament amb el porter suplent Juanjo. Pilota per Bebé. Bebé davant Fabinho. Bebé a camp propi. Té el recolzament de Navarro. Puja el porter, pilota controlada, cap a camp contrari, alerta amb aquesta acció del conjunt del Pozo. Navarro davant Lucao, la passada cap a Meseguer que se'n va, Meseguer que xuta i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Pozo Murcia. Torna a retallar distàncies l'equip de José González. Quina acció del jugador a la cantera Meseguer, que rep la pilota a l'esquerra, se'n va per la línia de fons i pel primer pal de Denis, entra aquesta pilota. Marca el Pozo 2, Palma 3.
1: Esports 3, en joc.
2: Tot s'ha de dir, una molt bona acció individual del dorsal 49 del Pozo Murcia, Meseguer, 2-3... I queden encara 4 minuts i 24 segons.
4: I espera que tornen. Una altra vegada, corna, Miquel. Aquesta no l'esperava jo ara.
3: No, hi ha hagut, és vera que Pozo ha fet una acció de qualitat, de mèrit, però també la defensa de David Peña, de fet, ja no està vista. No sé si ha tingut res a veure o si ja estava preparat el canvi.
2: I podia haver fet qualque cosa més amb Denis?
3: Bueno, sí.
4: Denis ha anat
3: a endevinar. Jo crec que ha anat a endevinar i ha descobert el pal que on només ell pot fer alguna cosa. Els porters això ho han de tenir molt clar. No? Hi ha una zona que és seva, exclusivament seva, i quan l'arrisques a anar a una altra banda on a lo millor un company teu pot fer alguna cosa, si te tiren per aquest costat no hi ha ningú que ho vulgui solventar.
4: Torna la càrrega al Palma, la passada de Núñez, ha robat el Pozo, alerta Meseguer una altra vegada, Meseguer, quin jugador, Meseguer, que xuta i
2: adéu.
4: El gol de l'empat, ha marcat Drahovski, la jugada de Meseguer, que està fent un desastre per banda esquerra, la passada al segon pal, i Drahovski només ha hagut d'empanyar la pilota. Ha arribat l'empat del Pozo, ha marcat Drahovski, el Pozo 3, Palma 3.
2: Esports 3, en Jack. Doncs ho has dit, Drahovski, protagonista amb Meseguer, i te torna a demanar Miquel, el porter.
3: Aquesta vegada crec que no hi ha cap dubte de que...
2: Ara sí,
4: Ha cantat.
3: De que, buf,
2: la Traviata.
3: Aquest gol no existia. Aquest gol no existia.
4: Tens mort a la pista, Emma.
5: Sí, s'ha quedat un ambient molt, molt fred aquí al Palau Blaugrana amb aquesta sensació de que el Palma està desaprofitant moltíssimes ocasions per fer-li mal en el Pozo i que el Pozo res, amb poca cosa i amb 20 segons li ha donat la volta al marcador, establint aquest empat a 3 quan aquí tothom donava per fet que el Palma era molt i molt superior al conjunt murcià. Ha demanat temps mort el tècnic Antonio Vadillo, qualque cosa ha de canviar el conjunt mallorquí, perquè d'aquest 1-3 han passat el 3-3 quan estem a 3 minuts i 58 segons per arribar al final de la primera part. En qualsevol cas, un cop molt dur aquests darrers 20 segons amb aquests dos gols del Pozo Murcia.
4: Miquel, parlaves de la solvència defensiva avui del Palma i aquest tal Meseguer ens ha fet un traje en dues jugades que han significat els dos gols que ara han deixat l'empat en el marcador.
3: Xerram de que s'ha reforçat molt bé l'equip i és que mos rompes partit és un jugador de filial.
4: Sí.
3: O sigui que, sí. Mira, no, en el final... Pues, la primera acció sí que tal vegada defensivament hem estat un poc blanets, en aquesta el tir era res, no, és que ha estat una badada tremenda de Denis,
4: sí.
3: que és incomprensible.
4: Juga d'Ibao, Núñez cap a Lucao aguanta aquesta pilota, reclama una falta que jo no sé si l'havia, no?
5: Sí,
3: era clara.
4: I dos la cinquena del Pozo.
5: Està molt llest aquí, Lucao.
4: Sí. La cercada i la trobada. 3:37 i 5 faltes el Pozo... No, són 4. No l'han pujada, no. Cinquena falta. El Palma és 55.
5: Sí, l'han pujada. Cinquena falta, sí.
4: Núñez, xuta! Al pal. Al pal, el xut de Núñez. Al pal, el xut del jugador del Palma. És el segon pal del partit. Mare de Déu. Primer va ser Lucao i ara ha estat Núñez. Dues pilotes al pal, Miquel. Aquestes accions també te van minvant, eh?
3: Llàstima, no? Que aquestes que generam, que són tan clares, no acabi entrant. Però, bueno, sabem que aquí ningú te regala res, que Pozo és un gran rival i no crec que ningú confiar de que Pozo baixaria els braços i això s'hauria acabat.
4: Meseguer, alerta amb aquest lot. Torna encarant en Lucao. Trepitja la pilota, està en banda esquerra. Se'n va? No. Ha posat molt bé el peu. Ara el jugador del Palma, Lucao, per enviar fora de banda. Treu Meseguer una altra vegada. Pilota que va endarrere. Pilota que jugava Rivera. Alerta una altra vegada la passada. Uf! Ara sí que ha estat bé d'Ibao, perquè aquesta era gol, eh? Aquesta podria ser gol. Torna a jugar el Pozo, que s'ha fet l'amo del partit. L'equip de José González, pilota interior, Núñez. Núñez que la pica, és boníssima, per Deibao! L'ha tret amb una mà, Navarro, ara amb problemes, juga fàcil cap al seu company. Torna a tenir pilota controlada el Pozo Murcia. Rivera dona una volta sobre si mateix, està a mitja pista, obri cap a la dreta, feia una mica de bloqueig. Finalment se la queda Drahovski, la pilota llarga, al pit de Rivera protegit i defensat per Deibao, Rivera que combina cap a l'altre costat, una altra vegada el Pozo per banda dreta, dos minuts per arribar al descans, empat atrás en el marcador, Rivera davant ell, Allison, Rivera fa la passada, Allison li ha complicat la jugada, la pilota es perd per la línia de fons, traurà Denis Cavalcanti. Canvis a l'equip mallorquí, ha entrat Zanotto a pista. Nunes, Diego Nunes davant Ricardinho, Nunes canvia la pilota llarga directament a les mans de Navarro, el Pozo que cerca donar la volta definitiva al marcador, pilota oberta cap a banda, Navarro ara s'ha equivocat, banda a favor del Palma, Zanotto que la treu ràpid, control i xut, atura Navarro, mira lo mal que havia fet amb atac, ho ha fet ben defensa, aquesta acció de Fabinho, el xut era boníssim, el xut sí. Anava entre pals.
3: Bona finalització una vegada més, aquesta vegada no ha estat espal, és que mos ha evitat el gol, sinó que ha estat Antonio Navarro.
4: Zanotto que juga per Fabinho una altra vegada, Fabinho frontal, el xut rebutja la defensa, banda a favor del Palma. Minut i mig, pel descans. Alerta Piqueras contra el cos d'un jugador del Pozo, però li donen pilota al Pozo.
3: Per mi el balon estava en moviment, 4 en 3,
4: sí.
3: O... algo hi ha hagut. No m'he fixat exactament en què, però...
4: Juga el Pozo, pressiona Fabinho, surt de la pressió l'equip murcià, toca Denner cap endarrere, Ricardinho combina una altra vegada amb Denner, té la pilota al Pozo, que està triangulant molt bé, Ricardinho a l'espai, massa llarga, no pot arribar, pilota per al Palma, a manca d'un minutet i 15 segons. 5 faltes al Pozo.
5: Mira, fa tanta que aquí al Palau que el tècnic Antonio va dir jo no deixa ni un sol moment la botella d'aigua i fins i tot s'ha hagut d'aixugar una miqueta les ulleres perquè fa una autèntica calorada
4: no,
5: aquí al Palau.
4: No li aniria malament llevar-se l'americana, també.
5: També.
4: Dic jo.
2: No està obligat a dur-la.
4: Per això ho dic.
2: No protocol ni res.
4: Pilota per al Palma. Estem a les acaballes de la primera part. Amb aquest empat a 3. Zanotto treu de cantonada. Nunes que se'n va. Nunes que fa la passada. Tornarà a ser corna a favor del Palma. El treu Nunes. Ai, directament al... els peus d'un jugador del Pozo que l'envia directament fora, banda a favor de l'equip d'Antoni Vadillo. Álvarez ha enviat aquesta pilota fora. El cronòmetre de... qualque cronòmetre ja no va massa bé. Ja ha trabucat. Alerta, Alisson, que se'n va per terra. Pilota dividida al mig del camp. Denner per terra també. I li han assenyalat falta en Piqueras.
3: Cinquena
4: del Palma. Sí, i cinc que té el Pozo. No hi ha massa temps per, no sé, aconseguir un 10 metres, Miquel. Estaria bé.
3: Diria bé, però bueno.
4: Tant
3: un com l'altre. Ara ja estem, tant un com l'altre...
4: Tothom en 5 faltes, tothom en 3 gols.
3: En s'espasa que mos apunta.
4: Juga el Pozo, Ricardinho. A camp propi juga l'equip de José González. Pressiona Fabinho. Ha obert la pilota cap a l'esquerra. Semblava que l'havia perdut Álvarez, però no. Ricardinho. En camp contrari ja el Pozo, pilota que anirà penjada, no. Haurà de jugar en curt. Pilota per Rivera. Té el conjunt murcià aquest darrer atac perquè queden 10 segons per acabar la primera part. Alerta, el xut fora. El xut fora de Del Olmo. A la dreta de la porteria de Denis. S'acaba la... primera part, amb
2: sí.
4: Aquesta empat a 3 en el marcador, possessió de pilota del Palma, que no arribarà res, final d'aquesta primera part, Palma 3, el Pozo 3, Miquel Vidal.
3: Bueno, pues un poc el que s'esperava, no? Partit molt igualat, primers minuts més del Palma, el Palma ha superat a Pozo tant en la fase defensiva com en la fase ofensiva, i després, quan pareixia que Pozo podria estar més tocat, en su a 3, pues s'ha refet i ha aconseguit igualar el partit. Igualat en tot, inclús en les faltes, no? Jo crec que hem vist un partit distret, un partit intens, i ara veurem que mos espera en aquesta segona part.
4: Emma, jugadors cap a vestidors.
5: Sí, ja han començat a desfilar els futbolistes cap als vestidors. Tots, manco Nunes, que ha d'atendre els mitjans oficials de la Federació Espanyola de Futbol, i amb aquesta sensació, no?, de que l'equip ha deixat escapar un avantatge que no hauria d'enyorar al final del partit. En qualsevol cas, com dèiem, futbolistes als vestidors, anem a veure què diu el tècnic Antonio Vadillo, perquè tenim la sensació que en aquesta segona meitat comença un partit nou.
4: Anem a veure què passa en aquesta segona part. Miquel, a la primera, el Palma guanyava per 1-3, li han empatat a 3, però s'ha de dir que les millors oportunitats per ampliar el marcador les ha tingudes més el Palma que el Pozo.
3: Sí, tal vegada la possessió...
4: No podem escoltar en Nunes, val. Miquel.
3: Idò, bé, tal vegada territorialment i possessió de balón ha estat per Pozo, no? Però amb bastant d'ordre per part de Palma, el que ha fet que tinguessin moltíssimes contres, moltíssimes oportunitats que no han sabut aprofitar. El resultat en el final, però, bueno, tal vegada just, uns han posat un poc més les oportunitats, un altre ha posat més el domini territorial i la posició del balón, i ara, pues, bé, la segona part, que jo crec que de moment serà molt semblant i que tot apunta que, com deia Antoni Vadillo a la prèvia, no?, petits detalls seran els que definiran els partits.
4: Idò, aquí s'acaba aquesta primera part al Palau Laugrana d'aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Recordem, el Palma es va avançar amb dos gols de Nunes i David Peña, va retallar Marcel per posar l'1-2, Deibau va fer l'1-3 i després Meseguer i Drahovski, després d'una gran jugada del propi Meseguer, han establert l'empat a 3 en el marcador en aquesta primera part del partit, Toni Tenerife.
2: Temps de descans al Palau Blaugrana, empat a 3, uns consells publicitaris i mos anam amb la informació general.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
6: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
7: Un estiu que canviarà les seves vides.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Homà.
10: És una provocació terrible.
7: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la a prop.
7: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
2: Com deien, la informació general amb el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia.
13: Bon dia. L'actualitat passa en aquests moments per la qüestió migratòria. A Formentera, la Guàrdia Civil ha hagut de rescatar 11 migrants d'una embarcació quan intentaven arribar a les costes del sud de l'illa. Tot en una altra jornada tràgica en què ha aparegut un altre cadàver a la costa de l'illa. Sobre les 7:30 del matí, un particular ha donat l'avís a la Guàrdia Civil de la trobada del cos, a primera línia de la costa de Mitjorn, al quilòmetre 6. Les restes pertanyen a una dona i estaven en avançat estat de descomposició, segons ha informat la Benemèrita. El cos ha estat traslladat per fer-li l'autòpsia. Comptant d'aquest, ja han aparegut 10 cadàvers de persones migrants a les costes de Formentera enguany i, mentrestant, el president del Consell de l'Illa ha reclamat més informació i coordinació per fer front al fenomen migratori que afecta especialment Formentera i també ha alertat sobre la pressió del servei de menors. Escoltam el president del Consell, Òscar Portas.
14: És inacceptable que l'Estat tingui informació d'una arribada massiva d'immigrants a les Illes Balears, que tots sabem la majoria per on arriben, per on entren, que és l'illa de Formentera, i que Formentera no en tingui coneixement. Això d'aquí realment és inacceptable. Sobretot inacceptable perquè som els primers en atendre aquests immigrants i som els darrers en assabentar-nos, en enterar-nos del que estàs passant.
13: També han arribat aquest matí tres embarcacions a Cabrera i Mallorca, una d'elles a la colònia de Sant Jordi. Precisament des d'allà, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha tornat a exigir la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, i ha relacionat la immigració amb l'augment de la delinqüència.
8: demanam l'activació de Frontex en el Ministeri per evitar que arribin pasteres i immigrants irregulars a les nostres costes. Per altra banda, que demanam la informació immediata de tot el que sap el delegat de govern. I sobretot ho demanam davant aquestes darreres compareixences que hi ha hagut, tant per part del president del govern en el Congrés dels Diputats, com també la informació que va donar ahir el delegat de govern.
13: Declaracions de Galmés que se sumen a les fetes ahir per la presidenta Marga Provença en referència a l'informe de la Policia Nacional que advertia d'un alt risc d'arribades irregulars per via marítima a la península i a les Illes, i pels quals ambdós han carregat contra el govern central. Fa només uns minuts Moncloa ha emès un comunicat en què matisa i concreta què deia el document. Apunta que no alertava d'una entrada massiva a la comunitat, sinó que forma part del seguiment rutinari de les forces i cossos de seguretat de l'Estat sobre les rutes d'immigració amb una tendència coneguda i pública. A més, reitera que s'actua enfront d'aquest augment d'arribades amb el punt àlgid el juliol del 2025. La Policia Nacional ha detingut a Manacor un home per haver assaltat el domicili de la seva exparella, agredir-la i incomplir una ordre d'allunyament. La víctima estava dormint quan l'agressor va assaltar la tanca de la casa i va entrar fins a la seva habitació. Quan la dona va intentar demanar auxili, al 091, l'home la va perseguir fins a l'exterior, la va colpejar i la va amenaçar de mort. Malgrat l'atac, la víctima es va poder refugiar al seu vehicle i alertar els serveis d'emergència. Els agents van arrestar-lo a casa seva i el jutjat n'ha declarat l'ingrés a presó provisional. Recordant que el 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 0716. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I en clau de servei, recordar que amb motiu de les festes de la patrona de Palma, els 6 carrils de l'avinguda d'Adolfo Suárez estaran tancats fins a les 8 del matí de demà. Així mateix, precaució al Pla de Mallorca perquè està actiu l'avís groc de l'AEMET per altes temperatures. I res, amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà al butlletí de les 4.
2: Gràcies, Albert Alonso, per aquesta darrera informativa. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
7: Un estiu que canviarà les seves vides.
9: Catalina!
11: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Homà.
10: És una provocació terrorífica.
7: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
15: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la a prop.
7: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Tendre descans al Palau Blaugrana amb aquest marcador d'empat a 3 entre el Pozo Múrcia i un Illes Balears Palma Futsal, que arriba a posar-se 0-2 i 1-3 en aquesta primera part, però errades puntuals, voltant a repetir. Això és competició oficial, però no deixa de ser una part, malament sigui la part final de la pretemporada, posen aquesta igualtat en el mercat d'un partit que, per ocasions, sense cap dubte, Gavi Miquel, tanta igualtat no n'hi ha hagut.
3: Bueno, jo crec que les millors oportunitats els ha tingudes al Palma, que ha estat més a prop de la porteria de Navarro que el Pozo de la porteria de Denis, encara que Navarro, Miquel, ha estat millor en les seves funcions que Denis a les acaballes de la primera part, perquè realment Denis havia estat bé.
4: Sí, però recordem que també d'Antonio Navarro hem xerrat del gol de
3: sí,
4: Penya, no?
3: Sí, és vera, sí.
4: Que no ha estat de lo més encertat, és a dir, amb aquest capítol...
3: Hauríem de pensar que això forma part del joc.
4: Sí, és que és així, és a dir, si no hi hagués errades, els partits acabarien 0-0, saps? I les errades, pues, generen aquestes diferències. I és que aprofita millor les errades de rival en els finals, és que són dos partits.
3: Quin és el discurs d'Antonio Vadillo al vestidor en aquest moment?
4: No, reforçar el que s'està fent bé i matisar aquestes coses que són les que a ratos han desequilibrat un poquet el partit cap a Pozo, no? Pozo, quan t'ha incorporat Antonio Navarro, hi ha hagut certs moments que m'hauran d'arrerir molt la defensa.
3: La sortida de Meseguer està clau.
4: I en cert, sí, però jo crec que estan més... ara veure que Meseguer ho ha fet molt bé, no li han de llevar mèrit, però l'equip hi ha hagut moments que ha estat molt, molt, molt fluixet en defensa, no? S'ha de ser més contundent, s'ha de... aquestes accions individuals de rivals s'han de defensar amb una miqueta més d'intensitat i intentant evitar que en aquestes zones tan perilloses te desbordin i se generin aquests perills que després paguen molt cas.
3: Ha estat el Palma millor en la recuperació a camp contrari que a camp propi?
4: Més o manco igual. Jo crec que ha defensat molt bé la gran part del partit i crec que han vist moltíssims de contratats precisament perquè les recuperacions no han estat totes tan a prop de la porteria. O sigui, aquestes... Ara veure que, per exemple, el gol que marca Deivao és una recuperació més a primera línia, no? Però hi ha hagut altres accions on... Inclús hem vist jugadors com Lucao, que l'any passat, durant gran part de la temporada, defensivament li costava més, fent funcions molt, molt, molt bones per l'equip a nivell solidari, ha estat molt solidari, ha recuperat molt de balons i ha generat moltíssimes de les contres que s'han produït.
3: Només ha quedat sense sortir de la banqueta Barrón. Ha jugat tothom, encara que Carlos molt poquet.
4: Bé, Carlos ha estat una participació pot significativa, una d'acció a pilota aturada, ha sortit i després, fins que no s'ha pogut realitzar el canvi, ha aguantat a pista, però res, han estat dues accions encadenades, pràcticament un minutatge insignificatiu.
3: Anem al Palau, a veure si comencen a sortir els protagonistes o encara no, perquè una altra de les novetats aquest any, Miquel, era un descans de 8 minuts que sembla que no s'ha acceptat i que no s'està complint. No?
4: No, però sí que és vera que dues de les normes que s'han posat... O sigui, els canvis de normatives tot anaven enfocats...
3: Era per agilitzar el joc.
4: Per agilitzar el joc, dinamitzar el joc, com deien ells, no?
3: Sí.
4: Llavors, n'hi ha una que és una cosa que ha dit Nema, que és... Si vols fitxar-ho, clar, de vegades per la televisió no se veu tan clar, no? Que quan el joc se produeix a un costat, per l'altra banda, sense que ningú li doni permís, ningú li hagi donat indicacions,
3: sí.
4: Això provoca que no hi hagi tanta reclamació per part de jugadors i posteriors aturades per pistes banyades, no?
3: Uh-huh.
4: I després, no sé si ho heu fitxat, per tot el camp hi ha unes pilotes col·locades que el jugador pot coir lliurement quan un balon surt de fora, i sobretot se nota molt quan el balon surt per la zona de porteria, que es porta ja no se preocupa del balon que ha sortit, sinó automàticament agafa la pilota que hi ha col·locada darrere la porteria. I això sí
3: però
4: que
3: no
4: veure...
3: totes les pistes estan habilitades per tenir pilotes al voltant.
4: Veurem, és una norma aquí, hem vist que estava molt aferrada de la paret, damunt unes bases que, en teoria, aquestes bases han de fer que siguin sòlides, que no en qualsevol moviment
3: comença.
4: Se desplacin.
3: Emma, comença aquesta segona part al Palau.
0: Arranca aquesta segona meitat aquí al Palau Blaugrana, per cert, amb els mateixos protagonistes per part del Palma Manco que han començat la primera part, és a dir, amb Denis, amb Núñez, amb... ara surt, ha sortit Piqueras, Ernesto i també Fabinho.
3: I la primera acció l'ha tenguda al conjunt murcià, bona intervenció ara de Denis Cavalcanti a la primera jugada d'atac de l'equip del Pozo. Juga precisament Denis a peus de Núñez, Piqueras, Núñez, Fabinho, Fabinho amb problemes, alerta que te pressionen dos, surt bé, cap Ernesto, Ernesto juga, Ernesto cama esquerra, el xut! I me sembla que ha tocat el pal una altra vegada.
4: Opa, ells reclamen corna, com que l'han de pegar per aix.
3: A veure, ara la repetició.
2: El pal.
4: Bueno, pal, pal segur i a més crec que... Navarro, sí. Corna, se m'ha de Navarro també la tocada.
3: Navarro, pal i corna. Fabinho. Cap a de fora, cap a la frontal, la volea, dues vegades de Piqueras, les dues vegades contra el cos d'un jugador del Pozo. Banda a favor del Palma. Primers segons d'aquesta segona part, recordem, empat a 3 en el marcador.
4: I en molt poc temps ja hem vist una molt bona intervenció de Denis.
3: I
4: ara és pal de, sí, del Palma.
3: És el tercer pal del partit, eh? El tercer pal del partit, se diu prest. Alerta, Denis! Directament fora, no... Directament no, un altre corna a favor del Palma.
4: Li costa molt a Pozo ajustar aquestes incorporacions de Denis, eh?
3: Sí.
4: Acaba finalitzant i a una d'elles donant continuïtat en el joc i que han fet el gol.
3: Alerta, primer pal, s'ha fet un embolic ara entre Fabinho i Ernesto i la pilota afavoreix el conjunt del, del Pozo Murcia. Alerta, Denner, l'ha enviada fort. Primer minut d'aquesta segona part. El Pozo tras, Palma tras. Treu davant del Pozo, alerta el xut, rebutja la defensa, torna a tenir-la una altra vegada el Pozo i una altra aturada de Denis Cavalcanti. Aquest és el nostre Denis.
4: Estan trobant porta tant un com l'altre. Eh?
3: Sí, molt, molt fàcil, no? Cap en terra, penal.
4: Uf,
3: no, l'ha treta de fora. L'ha treta de fora o ha assenyalat penal?
4: No, jo assenyalo.
3: No sé què ha assenyalat, però...
0: Ja vos diré que a Carlos Barrón preparat el... just al costat del tècnic Antonio Vadillo per si ha de sortir.
3: Jo trobo que és penal.
4: Penal,
3: sí,
4: penal,
3: sí,
4: penal.
3: És que l'ha trepitjat
0: sí.
3: A la línia, i a la línia és penal. Penal a favor del Pozo.
0: Surt Sant Carlos Barrón.
2: Vinga, estadístiques.
0: Mira com ha canviat el partit. Eh? Mira com ha canviat el partit. Anem a confiar en les mans, amb el cap i amb tot... amb tot el que té Carlos Barrón, perquè el Pozo no capgiri el marcador.
3: Bueno.

0: com se compliquen ara, les coses.
1: I ara una altra de les novetats d'enguany. Els penals no són falta acumulativa.
0: No, és vera. Aquesta és una novetat també. Alerta, Marcel, el capità del Pozo, sota pals o entre pals. Carlos Barrón, Marcel, cam esquerra, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Pozo de penal, avui Sant Carlos no ha aturat aquesta pilota. Fa el quart el Pozo, marca Marcel. El Pozo 4, Palma 3.
2: Esports 3, en ja.
3: Doncs ha estat a punt, ha estat ben a prop d'aturar. L'ha endevinada, però no ha arribat a temps. Ha estat ben llançada la pena màxima. Per primera vegada tot el partit que es posa en el marcador, el Pozo Múrcia. Ho ha dit abans, Gavi, com ha canviat la pel·lícula del partit d'aquesta segona part?
0: Emma, que fa? M'han de fer qualque cosa, no?
4: Mira, mira que estava pensant, no hauríem d'enyorar aquest pals que ha tingut el Palma durant tot el partit. I doncs mira, ja les començam a enyorar, haurà de moure fitxa, haurà de moure pissarra Antonio Vadillo per capgirar aquest marcador per primera vegada durant aquesta semifinal de la Supercopa. El Pozo es posa per davant el marcador.
0: I ara ho ha intentat d'esperó Manolo Piqueras, però Miquel, tu i jo sabem que s'esperó, se'n va anar molt lluny.
1: Molt, però.
0: Era molt. Marlon Oliveira.
1: I per no tornar.
0: I per no tornar, no, no, aquest no torna, no. Bueno, van de favor del Palma. Vinga, l'ha treta finalment amb el puny. Antonio Navarro traurà de banda Fabinho. Alerta Fabinho a la frontal, Lucao xuta, rebutja el Pozo, pilota per Denis. Dos minuts de joc, Denis, Denis xuta. Qui l'ha treta? Uf, no sé qui l'ha tret.
4: Pal, l'ha rebentat.
0: Una altra bala al pal?
4: Diria que sí.
0: I doncs ja, ja hauríem, serien quatre.
1: Haurien d'explotar un poc més aquestes incorporacions perquè li costa
0: sí,
1: molt.
0: Sí, sí, el travesser.
3: Dos travessers ja.
0: Dos travessers i dos pals.
1: Sí, moltíssim sí, sí. Li costa Pozo ajustar.
0: Uf, alerta, direcció. Alerta, bé, bé, alerta, bé, bé, bé, xuta, Denis, se la queda Lucao, se'n va el contracop al Palma, són 3 contra 2, Lucao a l'esquerra va, Fabinho, Fabinho dues vegades, pilota penjada damunt de la porteria. Bueno, ha tornat boig el partit, eh?
1: Sí, i mira què queda, s'ha romput com a molt aviat, jo sí. Crec que Pozo intentarà reconduir i dur el partit a una miqueta més de calma i de control.
0: 4-3 està perdent el Palma, que guanyava 1-3 pràcticament a les acaballes de la primera part. Queden de 7-38, queda un món. Juga el Pozo, Navarro. Navarro, errada, la recupera el Palma a mitges. Torna sa pilota per el Pozo. Torna a jugar l'equip de José González. Pilota que la perd una altra vegada, la recupera Lucao, Lucao que se'n va, Lucao con dues, Lucao per Fabinho, Fabinho, oh, quin xut de Fabinho, el pitjor que ha fet els darrers 5 anys. Pilota a la graderia, van treta de fons per el Pozo Múrcia.
1: Però el que serà abans, una nova recuperació de Lucao.
0: Sí, una altra vegada, en du moltes avui, i ara ho intenta una altra vegada, pressionant dintre de l'àrea pràcticament. Pilota que li cau a Beibao. Deibau la endarrereix per Denis. Surt jugant Denis. Pilota la banda esquerra per Lucao una altra vegada. Lucao que intenta un contra un. Lucao que se'n va, Lucao que xuta. Directament fora la tocada. Sí, la tocada del jugador del Pozo i és corna. A favor del Palma. Una altra corna. Me sembla, Miquel, que haurà molt de gols en aquesta segona part encara. Alerta la volea de Fabinho i una altra corna ara des de l'altre costat.
1: I en tot el que s'està corregent, en tota la velocitat que està dient el joc, ni una falta que han dos aquí, llevant
0: no.
1: El penal.
0: Sí, sí, sí. Juga una altra vegada al Palma. Pilota per Lucao. Lucao, mà a mà, aguanta, juga cap endins, obri cap a la dreta, la té Diego Núñez, ni Núñez que se'n va, el xut de Núñez, Navarro, corna. Ara el Palma ha tancat el Pozo dintre del seu camp. Corna que treu Núñez, cap a darrere, cap a Denis. S'incorporarà una altra vegada. Senyals horàries de les 2:30. Bona hora per fer l'empat a 4. Vinga, Denis, cap a l'esquerra. Lucao, Lucao per Fabinho, Fabinho Lucao. Lucao una altra vegada, Lucao fa la diagonal. Lucao combina, no. No ha vist la passada i juga en curt per Fabinho. Fabinho ara pressionat per Denner. Recupera alerta Denner que se'n va. Denner que xuta. Fluix i massa creuat. Directament fora, pilota per el Palma. 4 minuts d'aquesta segona part. Està guanyant el Pozo Múrcia. Està perdent el Palma. 4-3 en el marcador del Palau Blaugrana. Primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Recupera ara el Palma. Torna a tenir la pilota en el seu poder l'equip de Vadillo. Lucao, Lucao, pressionat per Rivera. Alerta, Lucao. I això és falta.
4: La primera d'aquesta segona part.
0: La primera d'aquesta segona part per Del Olmo, el jugador del Pozo. Un altre pal de Lucao. És el cinquè pal del partit.
4: Aquí, en vez de comptar gols, començarem a comptar els travessers i els pals. No s'ho creu el tècnic Antonio Vadillo, per amunt i per avall a la seva àrea tècnica. Quantes ocasions ha perdonat el Palma? Quantes ocasions, ho deia abans, no hauríem d'enyorar tots aquests pals al final del partit.
0: I ara el cop d'esquerres de Carlos, que se'n va a corna, l'aturada d'Antoni Navarro, s'atreu el corna, torna a jugar el Palma, que ha fet 5 pals entre travesser i pal en aquest partit. Denis, Lucao, Lucao una altra vegada mà a mà amb Del Olmo. Lucao combina cap a la dreta. Alerta amb aquesta acció. No la perdis, no la perdis. Se la queda Lucao. Torna a jugar Lucao. Deibao, Deibao xuta. Navarro. Serà banda o corna? Corna. Ha donat l'àrbitre. Sí. L'àrbitre ha donat corna després d'aquest rebuig de Rivera.
1: I ara sí que han canviat rol. Balones de Palma, domini territorial és de Palma. Les ocasions són de Palma, però no arriba el gol.
0: Però no arriben els gols de Palma. Anem a veure, des de la cantonada, traurà Deibao, pilota cap endarrere per Denis, Denis obrint a la dreta, Carlos una altra vegada, Carlos, Deibao, perdó, Denis, Carlos! No, però... Una altra vegada el pal?
1: Jo crec que ha pegat...
0: No m'ho puc creure.
1: En Antonio...
0: No m'ho puc creure.
3: Sí.
0: Pal?
3: Pal.
0: Sisè pal del Palma.
3: Travesser, en concret.
0: Mare de Déu, ja tuvim 3 i 3, no?
3: Sí, 3 pals i 3 travessers. I
0: torna això... a jugar el Palma.
3: I això continua.
0: Lucao, Denis, la passada, alerta, Alisson, el xut, se'n va a corna.
1: Ara sí que és un monòleg, eh?
3: Un atac i gol, però de moment no marquen.
0: Un atac i gol sense gol.
3: Exacte.
0: Lucao. Lucao, a la càrrega el Palma, està cercant l'empat. Lucao, toca en curt. Carlos, Carlos amaga. Carlos, cam esquerra, torna trobant en Lucao. Lucao, mà a mà. Lucao que se'n va, Lucao que xuta. Navarro a corna. Entre Navarro i pals, el Palma però ja està guanyant de mitja dotzena de diferència.
1: És que ara no la veu, Pozo, eh?
0: No.
1: Pozo, l'únic que toca la pilota és Antonio Navarro.
0: Està a prop de demanar un temps mort José González, i si no, ja veuràs.
1: Però si queda una minutada, no?
0: Sí. Banda a favor del Palma, rebutjat a la treta de corna de Deibao. Tornarà a treure el brasiler a peus de Lucao. Lucao cap endarrere, Denis. Denis que puja dissimuladament. Alerta, no fa el xut, fa la passada.
3: No fa res.
1: Això no és el seu fort, eh?
0: Ara no fa res, no. Ni ha xutat ni ha passat.
3: L'ha regalada.
0: Sí.
1: No l'ha perduda, que ja és molt.
0: Sí.
4: El tècnic Antonio Vadillo s'ha enfadat amb Denis Cavalcanti i li ha dit que tiri cap enrere i que faci el favor de no perdre aquestes o regalar aquestes pilotes.
0: El missatge està clar.
3: Ho crec.
0: Navarro. Torna a jugar a Pozo des de la seva àrea. Del Olmo. Se'n va Del Olmo? No. L'ha perduda. Li ha fut per banda. Serà treta de banda per al Palma, era Ricardo. Sí, bueno, Ricardo de l'Olmo. Denis que torna a pujar. Alerta que se'n fa el míster Denis, xuta! Navarro i serà banda a favor del Palma.
1: Targeta.
4: I s'ha enfadat el tècnic del Pozo Murcia, José González, que diria que li han tret targeta groga.
0: Targeta per Fossa. I jo no sé on està... Perquè s'ha enfadat, no sé. Hi ha hagut aquesta jugada res estrany. Bueno, banda a favor del Palma.
1: I acumulativa.
0: Sí. Ricardo Del Olmo que deixa la pilota a mans de Navarro. Navarro juga en llarg, directament de mans a mans de porter. Denis. Eren Carlos.
1: Carlos, Carlos.
0: Eren Carlos. Pilota a corna a favor del Palma. Treu Alisson. Carlos. Zanotto espera darrere. La pilota arriba a peus de Denis. Zanotto obert en banda. Denis xuta! Fora. Ah, fora. Traurà de porteria Navarro. Quin caire esperes de...

0: Les mans de Navarro, alerta! No, no arribarà res, perquè Navarro ha xutat molt, molt malament. Serà banda...
1: Ha de començar a moure fitxa, ha de començar a moure fitxa. El Palma està preparat per sortir a pista. Fabinho, necessitam també d'aquest jugador, de Fabinho. Quina importància té el brasiler dins el vestidor del Palma. Anem a veure si avui el 10, que el dia just avui que estrena el 10, el dorsal 10 en la camiseta del Palma, li du bona sort.
0: Juga Alisson. Alisson lluitant per aquesta pilota que acabarà en corna a favor del Palma. Corna a favor del Palma, 12-40 pel final, 4-3, perd el Palma, alerta el xut, Navarro, Fabinho, torna la càrrega Fabinho, ja en pista, cap a Denis, patrona ara la graderia del Palau Laugrana, Denis, pilota per Fabinho, Fabinho per Denis una altra vegada, que en contrari, triangula bé amb en Piqueras, Piqueras, obrint a banda, cercant Diego Núñez, banda a favor del Palma, rebutjant la defensa del Pozo. Núñez que li diuen en Hossan que se llevi d'enmig, que necessita la pilota per seguir jugant. Núñez, Piqueras, Núñez, l'home que va obrir el marcador i oficialment la temporada de gols del Palma. Diego Núñez encara i ha forçat una treta de banda més. Pilota ara cercant en Fabinho, el xut de Fabinho dificultat per un jugador del Pozo, no arriba res i serà finalment treta de porteria per Antonio Navarro. Què faries, Miquel?
2: Bueno, queda molt, són 12 minuts.
0: Què faries diferent a el que penses que pensa Vadillo?
2: No, jo crec que ara mateix poca cosa més hi ha per fer, o sigui, estàs generant moltíssim. Si no generassis, sí que has de pensar en utilitzar altres eines, però ara mateix estem generant moltíssim. Tenim
0: porter jugador? Massa pres, no?
2: Uf, sí. A més, la incorporació de Denis estan fent mal, que pràcticament...
0: És el mateix, sí.
2: Sí.
0: Denis, pilota, que perd Piqueras, alerta el contracop, alerta Denner, Denner, la passada Denner, la rematada fora de Drahovski per damunt de la porteria de Denis. Piqueras, no pots perdre aquestes pilotes.
1: Ja deies, Miquel, el perill que et fotin una contra, aquí la tens.
2: Clar, això és perill, perquè ells estan molt endarrere... Tenim moltíssim d'espai a les esquenes nostres i poden generar aquest tipus de jugades, no? Que arribin en superioritat i que ens acabin marcant un gol que suposi, ja sí, va de començar a córrer.
0: Bueno, encara hi ha temps, evidentment, però quan avança aconsegueixin l'empat, molt millor.
1: I tens la sensació aquella, no?, que vas perdent el marcador, vas per darrere el marcador i que el rellotge fa molta via.
0: Sí, tant que sí. Banda a favor del Palma. A l'alçada de la banqueta d'Antoni Vadillo. Treurà Diego Núñez. Piqueras. Era d'Ibau. Zanotto. Zanotto aguanta aquesta pilota a camp propi. Zanotto que se'n va en diagonal, obri cap a la dreta. D'Ibau. Deibao Zanotto. Zanotto combina en Fabinho. Alerta Zanotto, el xut! Aturada d'Antonio Navarro. Molt bona aquesta acció ofensiva, Miquel, que ben combinat i llàstima del xut.
2: Sí, però és el que dèiem, és a dir, Palma està generant moltíssim. Sí, és que no pots fer més ja de tenir aquest encert o que tingui col carrada en Antonio Navarro, que ara mateix està erigint en seu protagonista. Pozo no veu el balón.
0: Juga Denis.
1: Mira quina confiança ha agafat el porter del Pozo en aquesta segona part.
0: Mira, ara el xut de Denis, una altra vegada Navarro a corna.
2: El veure que Pozo, així com defensa, només m'ho ofereix estir exterior i el porter pues, té més temps a reaccionar, no? Però bueno, nosaltres ho estem aprofitant.
0: Zanotto, el xut de Zanotto, l'ha tocat un jugador del Pozo, no? El darrer en tocar ha estat el propi Julio Zanotto. Serà banda a favor del conjunt murcià.
2: I ara l'únic que mos podria donar un poc més és començar a veure les accions individuals a banda, o bé de Diego Núñez, o bé de Lucao, no? Perquè no tot siguin aquestes finalitzacions exteriors que es porter de moment ens està resolguent molt bé.
0: Pilota per al Palma.
1: De moment a pista. De
2: falta,
1: moment a pista
2: no?
1: Hi ha Núñez, però ja està preparat Lucao a la banda. Sí, ha xiulat la falta l'àrbitre, 3 en 2 al Pozo, no en du cap al Palma en aquesta segona part.
0: Bueno, alerta amb aquest capítol que se presenta interessant, Miquel.
2: Clar, si el balón només el tens tu, el normal és que s'altre acabi fent faltes, no? És molt mal de fer que tu facis faltes si tens el balón. Llavors, això és una altra de les conseqüències de que de que tinguis tant aquest domini i per

0: tant, jo de moment és que hi ha molt poc que canviar.
1: Julio Zanotto posarà la pilota en joc. A prop del segon pal està Alisson, a l'altre costat Núñez. Zanotto deixarà que sigui Fabinho. Fabinho cerca. Mare de Déu. Anava a dir cerca porteria. Seran les porteries que estan...
0: Cercar la cerca, el que no la troba.
1: Sí. Quin xut de Fabinho, més dolent. Veiem ara una repetició de l'acció abans entre Zanotto i Fabinho, precisament. Torna a jugar el Pozo. Pilota per al conjunt de José González. L'ha deixada Denner. Arriba la primera falta del Palma en aquesta segona part.
0: Faltetes innecessàries, que després sí. De vegades paguen molt cares.
2: Sí. Completament innecessària. De fet, és el que li acaba de dir Antonio Vadillo al seu jugador, que se la podria haver estalviada.
1: Anem a veure aquesta falta. Bebe a la frontal, Bebe xuta. Ha aturat Denis Cavalcanti. Alerta ara que pot fer gol Núñez la pica. La tocada finalment al jugador del Pozo. Serà banda, corna a favor del Palma. Fabinho, alerta el xut. Una altra vegada Núñez. I la pilota que arriba a mans d'Antonio Navarro després d'un rebot. Navarro que juga en llarg. Alerta amb el cap. Uf, la rematada que s'ha fet mal al jugador del Pozo en la sortida de Denis. I alerta que l'àrbitre s'endú la targeta groga a les mans per amonestar el porter del Palma.
2: Correcte, li acaba d'amonestar en targeta groga el porter del Palma, Denis Cavalcanti, és la segona per un jugador del conjunt mallorquí. Recorden que la primera part ja l'havia vist Zanotto.
1: Targeta groga per Denis en aquesta acció.
2: I es desespera Vadillo. A la banqueta sap que queden poc més de 9 minuts per arribar. Al final es prepara també Carlos Barrón. Es prepara Carlos Barrón per sortir, se'n va cap a la banqueta Denis Cavalcanti.
1: Això és que el veu descentrat, no?, amb aquesta targeta, o que no, té por d'una expulsió.
0: L'acció ha estat a dins àrea?
2: És penal?
0: Claro, l'acció ha estat dins àrea, si l'ensenya targeta és que clar, falta.
1: I dos penals, sí.
0: Aposta de joc que ha estat...
2: Aquí el partit, companys.
1: Quin desgavell.
0: S'haurà decidit en dos penals, aquest partit.
1: Anem a veure... Barrón a la porteria. Marcel al punt de penal. Marcel, camp esquerra. Anem a veure Marcel. Barrón entre pals. Marcel, xuta Marcel. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Del Pozo, Marcel, una altra vegada de penal. No ha pogut fer res. Carlos Barrón arriba al 5è. El Pozo 5, Palma 3.
3: Esports 3, en joc.
4: A 9:37, pel final d'aquesta primera semifinal, valgui la redundància, 5-3, el 5è, també des del punt de penal, obra de Marcel. Molt costòmul se li posa el partit. Queda temps, molt de temps, més de 9 minuts, però és que no li fa un gol... i aplegaré aquesta expressió, el Palma a l'arcoiris.
1: Miquel, el Palma du ara mateix un parcial en contra de 4-0.
4: També.
0: Sí, així és. I els dos darrers gols, dos penals, que no te vull dir que siguin evitables, però que molta propòtia són de ser evitables.
1: Que són una mica regalats, no?
0: Sí. Ara aquesta acció de Denis li ha pegat per darrere, l'altre que havien treballat, no sé, ja veurem. Hi ha molt de temps, no hem de desesperar. Palma fins ara ha generat moltíssim. Hem de superar aquest minutet, dos minutets que venen de no patir l'efecte. Alerta ara.
1: Alerta Denner! Atura Denis. Corna. Quina cara de Denis.
4: Un petit apunt ràpid per donar companys. El referent del partit de Primera Federació entre l'Eudivisa i el Rayo Majadahonda, previst en principi a les 6, no serà a les 6, sinó finalment a les 7, que jugarà degut a l'equip visitant havia perdut el seu equipatge.
1: Vaja.
4: Coses que passen avui en dia també.
1: Sí. Bueno, dit això, canvi d'horari a l'Eudivisa avui. Pilota aquí al Palau Blaugrana per el Pozo Murcia, que està guanyant 5-3 el Palma en la primera semifinal de la Supercopa, encara que queden 8 minuts i mig de joc d'aquesta segona part. Corna que treu.
2: La banqueta del Palma per demanar temps mort. Alguna cosa ha de fer el tècnic Antonio Vadillo per intentar exprimir al màxim els minuts que queden, perquè amb aquest desavantatge se l'està escapant el partit i se l'està escapant l'eliminatòria de semifinals.
1: Idò, Miquel, jo no sé què pensaràs tu, però jo troc que ara és el moment de ficar porter jugador.
0: Bueno,
1: I te la jugues, no? Te la jugues, perquè has de fer qualque cosa.
0: Veurem mem què és el que lo proposarà. Palma encara té...
1: No hi ha cap jugador amb camiseta groga?
0: No, Palma té molt poques faltes. Pot intentar augmentar un poquet el nivell d'intensitat defensiva, adelantar un poc més la primera línia. És a dir, a veure que amb la funció ofensiva en generar moltíssim i no sap massa bé què és el que ha de fer per generar més, no? Que ja és complicat. Però sí que defensivament a lo millor podem assumir una miqueta de risc i ara pues, durant un parell de minutets intentar recuperar balons com feien la primera part. Jo crec que aquesta segona part han canviat els rols completament, no? I defensivament Pozo ha estat millor que la primera part i Palma defensivament pràcticament ha estat inèdit perquè Pozo mos ha donat el baló i no mos ha obligat a gaire cosa.
1: I d'on a veure què passa, s'ha acabat el temps mort, Emma.
2: Sí, ja s'ha acabat el temps mort, anem a veure si reacciona l'equip d'Antonio Vadillo després d'aquestes darreres instruccions. Queda poc temps, dos gols de desavantatge, però el que més em preocupa, Miquel, tu que en saps d'això, és aquestes sensacions, no?, que està deixant ara mateix l'equip com si estigués mentalment fora del partit.
0: Clar, l'equip està tocat i jo crec que un poc Antonio Vadillo el que ha intentat és això, no?, intentar refrescar mentalment l'equip, que pot donar molt més, i intentar aprofitar el que fins ara ha generat. Ara veurem, ja t'ho dic, almenys si defensivament donem una passada en avant i comencen a aparèixer un poquet aquestes accions individuals que haurien d'aparèixer tant de Lucao com d'altres jugadors, no? Fabinho mateix, alerta, mem.
1: Alerta, Carlos, la pilota per Lucao que encara, Lucao que cercarà posició de tir, no la troba, la passada per Alisson,
4: gol!
1: Quin gol d'Alisson! Quin gol d'Alisson! Gol! L'esperit de l'esperó de Marlon ha arribat a les botes d'Alisson Neves. Quin gol d'esquena, quin golàs ha fet el brasiler. Escurça diferències al Palma. Espectacular, Alisson. El Pozo 5, Alisson Palma 4.
3: Esports 3, en ja.
4: Escurça diferències 5-4, l'esperit de Marlon, el que és el mateix Alisson d'Espaló. Posa el partit de nou doncs a disposició de que el Palma al Manco pugui empatar. Un gol de diferència i queda molt de temps, 7-50 perquè acabi el partit.
1: Quin cop d'alegria ara, Emma, per l'equip.
2: I quina la que ha fet tota la banqueta del Palma, que ha celebrat aquest gol d'esperó d'Alisson. Quin golàs, diria que el millor gol de tot el partit. I la millor notícia possible és que el Palma s'apropa una miqueta més en el Pozo en aquest marcador 5-4. Anem a veure si l'equip aquí és capaç de reaccionar en aquest inici de curs i no diu adéu abans del previst en aquesta Supercopa.
1: Copa al marcador i copa anímic, Miquel.
0: Sobretot s'anímic. Jo crec que ara mateix generes dubtes a Pozo, no? Que fins ara els veies amb moltíssima confiança, que tot els estava rodant molt bé, i a nosaltres, com deia, anem antes, no? Mos veies una mica com en so cap baix, no? Que mos costava. Ara això ha de fer que el Manco s'iguali. No te vull dir que ens superem amb bastant d'ànim, però que el Manco s'iguali i mos tornen ficant el partit, i ara ja només torna a ser un gol de diferència.
1: 7-34 per al final, 5-4, perd el Palma, pilota per el Pozo, el xut de Rivera, li torna després del rebuig, ha recuperat Alisson, Alisson se'n va conduint la pilota, Alisson, ell tot sol, Alisson penterra, la recupera Deibau, en terra penal. Això hauria de ser penal, Deibau. Jo he vist una travata.
0: No demanaran revisió?
1: No sé, alerta al contracop, l'ha robada Fabinho, Alisson se'n va, mà, Alisson per Fabinho, la treu la defensa, corna, treu ràpidament el corna Fabinho, no, diu que no, alerta, que no sé que ha aturat el joc l'àrbitre, no ha permès que s'atregui el corna, ara veiem la repetició de la jugada, la darrera, no sí, la de...
4: No, el penal,
1: Eibau,
4: no.
1: Aquesta. No, no hi ha res. No,
4: rellisca.
2: Ha dit que no hi havia res. No ha dubtat ni un segon l'àrbitre del partit en dir que no hi havia res, se'l mirava de reull Piqueras, però res, s'ha tirat al terra, no hi havia absolutament res.
4: No, ha relliscat directament, és que ha relliscat.
1: Corna a favor del Palma. Hi ha un munt de mopes ara damunt la pista.
4: I dues, vinga, n'hi ha allí.
1: Corna a favor del Palma. 7-12 pel final. Perd el Palma 5-4. El corna cap endarrere, el xut i banda a favor del Palma una altra vegada. Traurà Carlos. Carlos xuta. Cercava que qualcú es pitjàs aquesta pilota, no l'ha trobat. I surt per la línia de fons a l'esquerra de la porteria d'Antonio Navarro, que posarà la pilota en joc. Torna a jugar el Pozo. Quin partit per començar la temporada. 5-4 en el marcador. Banda a favor del Palma. L'ha perduda l'equip de José González. Ara veiem una repetició del golàs impressionant d'Alison Neves.
2: Gavi, ja no tenim edat per començar d'aquesta manera el curs. Necessitàvem un inici de curs tranquil, sense patir.
1: Un partidant de 2-0, 2-0,
2: sí,
1: una
2: per
1: cosa
2: exemple, còmoda. Per exemple.
0: Sireu, sireu vosaltres que no teniu edat. Jo entenc un parell d'edat, com ho val.
4: Sí, sí, Miquel, no me'l miris. Jo també, jo de com ens... Sí. Bé, i en Gavi, que som del mateix any, punyetes.
1: Però si el notata d'aquest equip és en Nemma.
4: És el seu jovenata.
1: Banda a favor del Palma una altra vegada.
4: De res.
1: 6-33, encara hi ha temps. Traurà el Pozo. Ricardo. Davant el Lucao. Ricardo, encara camp propi. Denner. Ricardo, davant el Lucao. Bé, està retalla. Surt a trompicades. Piqueras. Aguanta i fa falta, finalment falta de Piqueras. O banda.
4: Falta, banda.
1: Banda.
0: Caballo desbocado.
1: Banda a favor del Pozo.
2: Tres faltes del Pozo, dues al Palma.
1: Ricardo. Ricardo de l'Olmo la deixa a peus de Lucao. Lucao, xut de camp a camp. Però estava Antoni Navarro ben situat.
0: Sense reglamentació de l'any passat, serien quatre faltes al Palma.
1: Sí, és veritat. Ah, és
4: per penals.
1: Sí. Mira, aquesta norma sí que m'agrada perquè ja és massa càstig el penal com encara perquè sigui acumulativa la falta, no? M'agrada, és de la poca m'agrada. Antonio Navarro ha estat a punt de robar Lucao i darrere no hi havia ningú, eh?
4: Mira quan jugo el món del porter, pràcticament mig cap.
1: Juga el Pozo, possessió llarga,
0: claro,
1: i lenta.
0: Intenten refredar un poc el partit, clar. Tenia balón, no arrisca massa i això obliga que Palma pues, hagi de prendre decisions.
1: Palma no pressiona per no deixar espais. Pilota llarga, la tocada de cap. Alisson arriba a les mans de Denis. Denis juga en llarg, pilota per Lucao. Bon control, alerta que és Carlos. Era Carlos.
4: Llàstima.
1: Bon control, bona passada, però no hi havia ningú. Lucao estava massa lluny. Torna a jugar al conjunt del Pozo. Mitjançant Patxo. L'hem vist? No l'hem vist massa, eh, en Patxo?
0: No. No era bon dia avui per debutar.
1: Banda a favor del Palma. Piqueras. Neves.
2: No sé si esteu d'acord que necessitem de Fabinho. És jo? El moment de Fabinho.
1: Anem a veure. Mira, ara té la pilota. Fabinho, obrint cap a Diego Núñez. Piqueras. Fabinho. Fabinho, els teus gols. Els teus gols. Enyoram els gols de Fabinho. Núñez. Ernesto. Un d'aquests de miracle d'Ernesto, que està a punt de treballar i s'aixeca i cau i torna a aixecar-se i l'espitja i torna en el pal, en el porter, s'escana i gol. Piqueras per Denis. Denis en camp contrari. Alerta, Denis, xuta!
0: Uf.
1: Fora, però fora, uf. Fora molt a prop. Eh? Era un míssil, el xut de Denis Cavalcanti.
0: En Fabinho la cercava en s'escana.
1: Sí, sí. Alerta aquesta pilotada llarga, estava ben col·locat Denis, que torna a jugar en llarg, és bona opció per Fabinho, Fabinho d'esquena, es toca de cara per Ernesto, Ernesto brinca cap a la dreta, Diego Núñez que retalla, Núñez que xuta, fora. Ah. 4 minuts, 5-4, perd el Palma.
0: Enyoram una miqueta aquelles accions individuals de Núñez. Eh?
1: Sí, un poc sí.
0: No ho intenta, està molt per lo col·lectiu.
1: Tal vegada no força perquè ha tingut problemes musculars aquesta pretemporada. Tal vegada no pot forçar massa. Ernesto, línia de fons, serà corna.
0: Ara sí que hem de començar a fer un pensament.
1: Sí. Eh? Alerta el corna, res.
0: Uf.
1: Es perd per l'altre costat de la banda.
2: S'ha equivocat d'Ibao.
1: Sí.
2: I ja es comença a preparar la banqueta Alisson amb la camiseta de porter jugador.
1: Estava clar. han sentit en Miquel, sí, estan, claro, estan escoltant la transmissió nostra.
0: Li he enviat un missatge.
1: Missatge sutil.
0: Antonio Llesura.
2: El deu haver vist, perquè de moment està assegut a la banqueta.

0: Tant la
1: alerta!
0: Camiseta, el jugador preparat, però assegut.
1: No havíem vist en Patxo i ha estat a punt de marcar. No, ui, ara la treta de porteria, de Denis.
2: De Denis. Denis, entre una cosa i l'altra, avui...
1: Avui no... no,
3: ah,
1: no
3: trobam no a faltar l'Ua Müller, avui. Trobam a faltar.
1: Pilota per el Pozo. Torna a jugar l'equip de José González. Aquesta acció de Marcel, que ha fet dos gols de penal... Ja rep la pilota una altra vegada, ara no mos l'ha regalada. Denis. Denis torna a sortir. Alerta, Denis, alerta, Denis! El rebuig! I finalment la pilota que arriba a peus de Marcel. Marcel a la càrrega, el Pozo una altra vegada, alerta la passada!
3: Morta.
1: I el gol! Gol de Denner! Comença a morir la possibilitat del Palma amb el sisè gol del Pozo. Ha estat Denner, marca el Pozo el sisè, 6-4 en el marcador, marca Denner, marca el Pozo Múrcia.
4: Esports 3, en ja.
3: El sisè del Pozo Múrcia, queden 3 minuts, doncs més complicat no se pot donar la situació, Miquel.
2: No, 3 minutets per davant, ara ja obligats a jugar la superioritat, assumir el ritme del porter jugador, i a més risc, perquè has de generar no posicions llargues, perquè si no s'estén se te'n va, i això donarà, obrirà opcions a Pozo per acabar de rematar la feina.
1: Emma, gerro d'aigua freda.
0: Sí, cara de pomes agres a tota la banqueta del Palma, principalment del tècnic Antonio Vadillo, escortat en tot moment pels seus ajudants, i també ja dret a la banqueta el capità Carlos Barrón, intentant donar una miqueta d'ànim i també consola els seus companys, però vaja que no n'hi ha, perquè recorden que el Palma estava guanyant per 3-1 en 20 segons. El Pozo ha estat capaç d'igualar el marcador i en aquesta segona part s'ha desinflat, i de quina manera el conjunt mallorquí.
1: Falta a favor del Palma, pilota aturada, frontal de l'àrea, un poc escorat cap a la costat dret de l'atac de l'equip d'Antoni Vadillo. Queden 2:50 i el marcador és de 6-4 a favor del Pozo Múrcia. Anem a veure si d'aquesta arriba ràpid el cinquè gol i podem cercar un miracle, Miquel.
2: Moment oportú, no?
1: Sí.
2: Perquè arribi el gol.
1: Era una bona acció d'Alisson. Llavors, li han fet una travata.
2: Si Carlos li donen la referència a Carlos, ell decidirà si finalitza o si cerca
1: a
2: qualcun dels seus companys.
1: Aquesta cama esquerra que té, que és un canó. Carlos, no, fa la passada per Fabinho. I Fabinho, com totes les d'avui...
2: Avui Fabinho no està...
1: Avui Fabinho, totes van a la graderia.
2: No està fi.
1: Ha tirat de galons. Juga al conjunt del Pozo, ha forçat la treta davant de Marcel. Pilota pels homes del conjunt murcià. 6-4, perd el Palma. Me sembla que avui tampoc. Marcel, Navarro, pilota llarga. Alerta! La remuntada final de Denner surt per la línia a fons. Juga el Palma. Se'n va Denis perquè surti Alisson com a porter jugador. Ja rep Alisson aquesta pilota, cap endarrere, Núñez, Fabinho, Núñez, Fabinho una altra vegada, Fabinho per Ernesto, pilota oberta a la banda esquerra, torna la pilota a peus de Fabinho, Fabinho, Núñez, Zanotto, Alisson, Ernesto, la passada d'Ernesto, banda a favor del Palma, senyals horàries de les 3. Ernesto, juga el Palma, Fabinho per Núñez, ha robat la pilota, alerta que no hi ha porter, gol!
3: I se sentència.
1: S'acaba el somni del primer títol nacional, no hi ha manera. Ha marcat el setè gol al conjunt murcià, forçant la jugada amb porter jugador el Palma, evidentment si perds la pilota amb atac, aquesta pot arribar sense problemes. No he vist ni qui era l'home que ha xutat, però ha marcat el setè. El Pozo Murcia 7, Palma 4.
4: Esports 3, en ja.
3: Doncs no mos agradirò, però el partit jo crec que ja està dat i beneït.
1: Sí, està sentenciat, companys. Està sentenciat, Miquel.
3: Alerta, una altra vegada,
1: i la pilota plorant, torna a arribar a la porteria del Palma, ha arribat al vuitè, això ja és un desastre, el Pozo 8, Palma 4.
4: Esports 3, en Jack.
3: Doncs mirarem qui ha estat el jugador del Palma Futsal.
1: Mare meva. És igual, sí.
3: És igual. Sí, gol en pròpia porta. És gol en pròpia porta.
1: És ben igual. Miquel, quin desastre, no?
2: Sí, sí, perquè...
3: S'obre aquest final.
2: En el final d'aquest resultat...
1: manca d'un minut i mig encara.
2: Molta voltada.
3: A veure, Miquel, pots perdre el partit, el Pozo pot estar sent superior a segona part, però no pot mostrar aquesta imatge de darrer minut de desgavell total. Això me'n recorda el Palma Futsal de segons quines etapes de la passada temporada.
1: Pilotada ara de Fabinho.
0: La cara del tècnic ho diu absolutament tot, dret a la seva àrea tècnica al costat de Carlos Barrón, les braços en gerra, ja no hi ha absolutament res a fer, quina llàstima perdre un partit, perdre'l d'aquesta manera, no? Amb aquestes sensacions, amb aquest marcador, perquè fa molt i molt de mal, tot i que sigui l'inici de la temporada, companys, d'aquest resultat no li haurà agradat gens ni mica a ningú del Palma. Per cert, que el seu president José Tirado avui no es presenta aquí, només via de viatjar en cas d'arribar a la final, i doncs bé,
3: millor.
0: Aquesta final haurà d'esperar.
3: Millor que no hagi anat.
1: Fabinho, Zanotto per Nunes...
0: I si me perdoneu, companys, vaig a agafar posicions per intentar agafar reaccions en aquest partit.
1: Molt bé, d'acord.
3: Moltes gràcies.
1: Acomiadam momentàniament Emma Calzina, torna a jugar al Palma, ara mitjançant Diego Núñez, pilota perduda, la recupera Ricardo, Navarro, té la pilota al Pozo Murcia, de res 30 segons de partit. Quin desastre de Miquel en lo bé que havia començat tot.
3: En lo bé.
2: Sí, la veritat és que, bueno, la primera part m'havia donat una miqueta d'esperances, no? Es veure que després Pozo s'ha refet i ha igualat el partit, i a partir d'aquí, per la segona part, els dos penals m'ho han fet moltíssim de mal. Palma ho ha intentat, Palma ha dominat, ha fet moltíssim de pals, però després, quan ja s'ha porat per darrere, no ha sabut nedar contracorrent, no? I aquí és on ja hem perdut definitivament el partit.
1: Està a punt d'acabar, darrera possessió ja morta dels homes del Pozo, sona la botzina, final del partit al Palau Blaugrana, el Palma ha perdut la semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya, l'abraçada entre els tècnics, el Pozo Murcia 8, Palma 4. Miquel Vidal, això fa més mal per com ha estat que per el pur marcador.
2: Sí, és vera que bueno, que l'imatge de l'equip és el darrer tram del partit, però no ha
3: ferosa,
2: estat
3: la
2: que jo crec que tothom desitjava, no? Ni en Toni Vadillo, ni els propis jugadors, i en el final, pues, errades puntuals han fet que sortiguen del partit i que no mos haguem sabut refer. Aquí és on Pozo ha estat millor que nosaltres, no? Pozo quan s'ha posat dos gols per darrere en el marcador, no ha baixat els braços, és vera que quedava molt més partit, però Palma no ha estat capaç després de donar-li la volta i han pagat molt car aquestes errades.
1: Per què creus que ha afectat tant aquests dos penals i aquesta circumstància del joc?
2: No sé, tal vegada perquè han estat errades puntuals i no d'aquestes repetitives. Jo crec que si és contrari, t'està superant tot el temps i t'acaba marcant el gol, no te fa tant de mal com quan tu estàs generant, estàs creant, no feies les coses malament, Palma, mos faltava endevinar, i tu veus que dos penals, el segon sobretot, Denis molt desencertat, a l'aire en sos punys, que ni toca baló, ni que li peguen el cap, clar, són accions que te treuen del partit, i el Palma pues, necessita saber que aquest tipus d'accions se poden donar, i que has de saber reaccionar, i sobretot a partits que són de cau, no és un partit de Lliga que només són 3 punts que se te'n van, aquí ja te'n vas cap a casa teva, la competició no segueix per tu, s'ha acabat.
1: Una altra vegada la possibilitat de guanyar aquest títol nacional que se resisteix, i crec que estan batent un rècord, no?, en aquest sentit.
2: Veurem, no?, la temporada és molt llarga, guany, el Foco jo crec que el tenen porat amb això, allà de per mig l'Intercontinental a lo millor com a tirita, no?
1: Sí.
2: que enguany amb aquest nou format Palma torna a tenir l'oportunitat de jugar-la.
1: Aquesta vegada no serà un partit únic.
2: Hi ha més equips, hi haurà més nivell i serà diferent, no? Però bueno, és una oportunitat més, no? Una competició que se li ha donat bé per lo que sigui, amb un format completament nou, que té una part positiva, que és que mos dona entrada, i una part negativa, que és que no serà tan fàcil.
1: Una altra vegada, com a vist i negre del Palma, el Pozo Murcia, no?
2: Sí, sí, sí, han tornat...
1: Perquè sembla que el Palma li ha agafat la mà en el Barça, li van guanyar una final de Champions, a l'Inter Movistar, que ja no és Movistar, que li han guanyat eliminatòries, però sembla que contra el Pozo Murcia no hi ha res a fer.
2: No, i a més mos tornen a tocar aquests enfrontaments a una època que el Pozo s'ha recuperat
1: sí.
2: de tot aquest temps que
1: havia estat
2: que
1: absent, no?
2: Havia desaparegut, per així que no hi era, no? I bueno, Pozo és un equip en el final que és el que ha demostrat avui, que té ofici, que més enllà de que pugui ser un equip dominador que t'ha supedit i no, és un equip que sap jugar, que sap competir. Avui la segona part ha sabut patir, mos ha donat el valor, n'ha defensat amb molt d'ordre i ha aprofitat el que nosaltres li hem oferit, ha aprofitat dos penals i una contra. A partir d'aquí el partit ja ha acabat, no? Després venen els gols en la superioritat de 5x4, que saps el risc que corres, que sí. A més, per diguem de dos, no seran accions molt elaborades que puguis triar la millor opció per definir, sinó que tot d'una que tinguis una opció l'has de provar perquè si no el partit se t'acaba i acabes pagant, pues, com han pagat, no? Molt car aquest preu i per diguent el partit que l'han perdut.
1: La primera l'ha aprofitat a Rivera, que no havíem vist qui havia estat l'autor del gol. La segona, el darrer gol, el 8, ha estat Ernesto, en pròpia porteria,
2: sí.
1: El jugador del Palma. No? Qui t'ha agradat del Pozo especialment? Hi ha qualque jugador que t'hagi agradat?
2: Jo crec que ha estat...
1: Llevat de lo que ja coneixem.
2: Ha estat... Jo crec que han estat més bons a nivell col·lectiu que a nivell individual, el Pozo, no? Uh-huh. Després té jugadors que fan la seva feina. Mira, jo Marcelo és un jugador que m'encanta i ha fet la seva feina, ha fet el que havia de fer.
1: Sí.
2: Sí, Marcelo ha tingut dos penals, ha fet dos gols i el poc que ha participat ha fet una feina extraordinària. És un jugador ja veterà, és capità de l'equip i amb moltíssima qualitat. I després la resta igual, no? Tothom en el seu paper. Antonio Navarro m'ho havia generat qualque dubte a la primera part
1: sí.
2: I ha fet una segona part espectacular, no? Després hem vist com Meseguer a la primera part ha romput el partit i no ha tornat a jugar més. La segona part no l'ha jugada. Per tant, no sé, jo crec que a nivell col·lectiu, poso a nivell col·lectiu, a nivell d'equip, és el que més m'ha agradat d'ells, no? No crec que hi hagi cap jugador que meresqui destacar per damunt dels altres.
1: Del Palma, no sé, si hi ha manera de destacar qualque jugador, per qualque motiu, però...
2: No sé, jo...
1: Com que tot s'ha enfonsat tant...
2: He notat a faltar aquest Palma que mos tenia acostumat sempre, no? Quan hi havia Nunes, accions individuals, quan tenia banda... I jo me pensava que tenguent Nunes a una banda, l'Ucà o l'altra, en aquests moments que els partits se t'entrevessen, tiraries un poc més d'això, no? No sé si no estan en sa plena forma per fer-ho, no sé si és que és un canvi de model i ja no s'utilitzarà tant, però jo sí que he ignorat un poquet que aquests jugadors que tenen aquesta miqueta de diferencial avui no haguin aportat.
1: Com has vist l'equip físicament?
2: Bueno,
1: perquè han fet molt de partits i molt exigents en aquesta pretemporada.
2: Sí, jo no crec que físicament hagi estat aquí tan malament. A veure que la segona part, les circumstàncies moren duit que pareixia que havien baixat un poc la intensitat, però jo crec que era més una qüestió anímica que no física.
1: Ha estat més una derrota anímica, no?
2: Jo crec, perquè a més, per exemple, la primera part s'ha tirat molt més de David Peña, però la segona part ha jugat més Carlos que David Peña. Això és la sensació, no? Sense sí. L'urminutatge, clar. Carlos ha tingut més participació a la segona part. Per tant, són jugadors que físicament no podrien estar molt tocats i més o manco s'ha rotat bastant i no sé, jo crec que ha estat més una qüestió anímica, una qüestió de no saber assumir aquest canvi d'escenari quan mos hem posat per darrere, més enllà que el gol fos més o menys merescut per part de Pozo, aquest posar-mos per darrere no ho han sabut gestionar i és molt important perquè durant la temporada moltíssimes vegades aniràs per darrere i necessitaràs tirar d'aquest altre joc, no? Mentre ha duit un poquet expert del partit Pozo i Palma ha defensat en ordre i ha sortit a la contra, li han fet mal i quan m'ho han donat balon i espai han generat moltíssim perquè la veritat és que no podem oblidar, a pesar del resultat de tot el que ha generat, tu dius la contribució dels pals, jo no sé quants han estat.
1: Sis.
2: Una
1: sis
2: barbaritat. Pals. És a dir, i després la quantitat d'aturades en xerratantes d'Antonio Navarro, que ha fet una segona part extraordinària.
1: Sí.
2: Per tant, el que ha generat Palmer moltíssim, i això no ho podem oblidar. Ara, que després en tan poquet te faig tant de mal, això pues, ho hem de corregir.
1: Circumstàncies d'aquestes que no són habituals, que un partit... hagis com a dos penals, tampoc és lògic. No sé si forma part del desordre final, no?
2: Clar, jo, el que t'he dit, no. És a dir, jo crec que en el final te fa més mal que el rival t'estigui fent gols. Sense, no te vull dir que no ho meresqui, no? Però no havia fet tant de mèrits. Pozo feia mèrits defensius, perquè m'ho havia donat valor, nosaltres generàvem, i ho dèiem, alerta, que una contra...

0: i va i en dues accions, una que treballava amb el jugador dins l'àrea i l'altra, que jo no sé exactament Denis, a on anava, no? que li ha pegat la saballola que li ha pegat al jugador de Pozo, que ha suportat el segon penal, doncs pues clar, són accions que t'acaben traient del partit.
1: A una setmana de començar la Lliga, concretament a la pista del Santa Coloma, quin ha de ser el discurs després de lo d'avui? Quin trobes que és el discurs del tècnic als jugadors?
0: Mira, en guany, el tipus de competició té avantatges i desavantatges. És a dir, com que són dues fases, dues parts més curtes, tots els partits són importants. Uh-huh. És a dir, no és igual quan tens una lliga llarga durada que avui primer... No, aquí has d'intentar sumar des del primer dia, saps? I si tens els deures acabats a la primera fase... No va d'esperar la segona. Pues jo crec que ha de ser que l'equip s'ha de posar les piles en quant a mantenir la capacitat de tensió, d'intensitat i de concentració durant més temps, que no mos poden sortir tan fàcilment dels partits i que han de saber jugar aquests minuts on el rival t'està superant, on el rival o te supera per joc o te supera en el marcador. Llavors has de saber assumir aquests moments i saber-lo jugar, que avui jo crec que és un poc el que li ha passat en el Palma, no? Que quan s'ha pogut perdre en el marcador li ha vengut un poc gros i no ha sabut jugar.
1: Hi ha hagut un moment clau, després dels dos penals de Marcel, que han suposat el 4-3 i el 5-3, tot d'una, havia marcat Alisson d'esperar aquell gol del 5-4. Tal vegada era el moment clau de reviscolar i no ha estat així.
0: No, i jo crec que ha estat més per mèrit de Pozo, no? Que el que t'he dit, Pozo jo crec que en quant a gestió m'haurà superat perquè ha sabut tots els moments que han pogut ser fotuts per ells els han sabut superar molt bé, no? Tant quan anaven 1-3 com en aquest moment que tu dius ara del gol de Palma que pareixia que podria fer que enviar la dinàmica, no? Que recuperàssim els minuts d'una altra vegada de Gobi, de jugar prop de la seva àrea, que si passava alguna cosa havia de passar la porteria de Pozo, però jo crec que Pozo té jugadors molt veterans, té jugadors, molts que ja estan de tornada i que saben manejar molt bé aquest temps, Gadella, Bebe, Marcel, sí, que no els hi ha d'ensenyar res a tots aquests, saps? Uh-huh. I en el final, uh-huh, pues, això se nota i nosaltres ho hem pagat molt car.
1: D'aquí una estoneta, Barça-Jaén, què trobes? Recordem que Jaén li ha llevat en el Barça aquest any la Copa d'Espanya i la Copa del Rei.
0: Pues un d'aquests partits apassionants, no? Barça posarà la qualitat, posarà l'espectacle i Jaén posarà aquest ADN que tenen, no? Aquest geni, aquest caràcter que tant t'agrada i que fan que normalment aquests partits de Barça i Jaén siguin partits èpics.
1: Ens queda Toni Tenerife un dissabte, ara ja sense el Palma, pendents d'Enric Mas, de lo d'Eivissa i del Mallorca.
2: Efectivament, recordant lo d'Eivissa que l'ho hem dit abans en directe a la retransmissió de que el partit començarà a les 7 i no a les 6, doncs per una cosa que ens ha passat moltes vegades, que jo, massa, que es perd l'equipatge, s'extravia i clar...
1: I el Majadahonda sense equipatge no pot jugar.
2: I, bueno, li home, en el pitjor cas de l'Eivissa li podia deixar un equipatge.
1: Sí, sí, podria ser.
2: No
1: sí.
2: sé, o és que cadascú...
1: Han arribat a un acord, m'imagino, amb la federació i ja està.
2: Ara estem pendents, en si podem tenir so de la sala de premsa del Palau Blaugrana, mentrestant intentaran connectar amb un altre punt d'informació, precisament, cap a Elda, per veure si tenim ja el nostre company Toni Fuster i en Miquel Verger. Hem quedat que...
1: Tant de bo que allí comencin bé a les 9 el partit, no? No han perdut equipatges, el Mallorca no ha perdut res.
2: Que mos consti, estem...
1: En vora. En vora, en aquest sentit.
2: Sí. Toni Fuster, bon dia.
3: Hola, bon dia, Toni Tenerife i Gavi Forte, com està?
2: Heu arribat a Elda.
3: Ha acabat prest, això, no?
1: Ha volat.
2: Massa ràpid.
1: Ha volat. El Pozo ha fet 8 gols i s'ha acabat tot.
3: Mare meva, han caigut dins del pou,
1: Sí, sí.
2: I tant que sí. Bon titular.
3: Doncs estem a Elda, sí, estem a l'hotel de concentració del Real Mallorca. Han coincidit el Mallorca i Betra Ràdio.
2: Toni, perdona, amb tot l'equipatge.
3: En tot l'equipatge, no?
2: Sí, perquè el de Rayo Majadahonda encara ho cerquen. No? Encara ho cerquen.
3: Sí, ho sabem. De totes formes, ja podem anticipar els nostres oients que es portes en joc d'avui cap vespre. Continuen el mateix horari, Arrencarem a les 6 de sora baixa, malgrat el partit de l'Eivissa a retardi fins a les 7. Nosaltres començarem a les 6 en totes les prèvies, també les seccions habituals del nostre programa, tot a partir de les 6 de Sora Baixa es porta en joc, eh? Ho dic perquè no ho penseu que també
2: se
3: retarda es porta en joc. No, a les 6 arrencam. Doncs aquí som ara mateix en aquest hotel, una de les habitacions, i bé, de moment, tranquil·litat total i absoluta. Hi ha hagut molt poqueta gent que ha vengut a rebre aquest Real Mallorca. Sí que n'hi haurà una mica més a l'estadi avui en el Pepi Comat a partir de les 9 del vespre. Una temperatura molt semblant a la de Palma, fa moltíssima de calor. Està una micona entre sol i niguls, no? Però 31 graus de temperatura, te pots imaginar també en aquesta hora a l'interior de Alacant, el que és, no? I bé, en la novetat que m'imagino jo, no sé si heu comentat qualque cosa a vosaltres.
1: No, però mira, te la comentaré ara, Toni, perquè m'ha cridat molt l'atenció que continua sense entrar a la llista de convocats Alberto Moreno.
3: Sí, sí, continua en pretemporada. Jo no sé, Miquel Berger, com ho veu això d'un jugador que en teoria ve per ser titular i així com ha entrat, per exemple, en Guille Fernández en aquesta llista,
1: I
3: no?
1: I John també.
3: Darrere novetat. Ha entrat en John Donald, també, que aquest home encara no estigui preparat per jugar. També ho escolta, Miquel està aquí en nosaltres.
1: Hola, Miquel. Bones.
4: Sí.
2: Hola, com va?
4: Bé, en Luis García ja va dir que estaria un parell de setmanes, que cert que havia entrat pel seu compte, però que era molt diferent la dinàmica d'aquí, que ara començava ja a poc a entrar en el grup. Jo vull pensar que la setmana que ve ja sí que hi serà, però vaja, no sé si encara com a titular, el que queda clar és que per com pot dir no deu estar, perquè això, els altres dos fitxatges sí que és cert que fins i tot Guille Fernández ha jugat amb el primer equip un partit de per temporada amb el Barça i que sí que han jugat i entrenat durant la temporada amb un equip de futbol, que és el que no havia fet fins ara Alberto Moreno, i suposo que per això aquesta és la gran diferència.
1: Bueno, veurem quan debuta, seria el darrer debutant, després, si és que debuten avui, tant en John Donald com en Guille Fernández. Toni Fuster, jo tot el matí xerrant a la redacció que el Mallorca té una oportunitat de guanyar un grup de partits que, si vol ser el Mallorca que ha de ser, després de guanyar el Ceuta, ha de guanyar a Elda i ha de guanyar al Sabadell i a la Reial Societat. Bé, no sé si jo apunt massa amunt, però me sembla que un equip que vol pujar directament aquest tipus de partits els ha de guanyar.
3: Hauria de ser innegociable, estimat Gavi, hauria de ser innegociable, però jo també apuntava a Granada. I va ser la primera
1: treballada
3: que varen pegar de cap, la primera treballada. Jo també apuntava al Nuevo Los Cármenes a aconseguir el Manco no perdre, i el Mallorca va perdre, perquè va desaprofitar una sèrie d'ocasions i després van queixar. I això, avui Elda, jo avui de matí he pogut ja trepitjar el nou estadi, que per cert avui xerrava amb Antoni Tenerife, són els dos camps, hi ha l'antic, i 200 metres més avall ja no.
2: Encara el manté l'antic, idò. No l'han tombat ni res.
3: No van el bucat. El verd que està molt vell, però encara manté la gespa, la puc veure, i la tribuna molt bé. No sé, ara no sé si juguen encara, però sí que se manté, vull dir que se pot jugar. El que passa que és vera que la tribuna està feta pols.
4: Deuen entrenar, segurament, que no crec que l'Ensa tingui Ciutat Esportiva, la millor aprofiten.
1: Però, en recordeu-vos...
4: El fan servir entrenant.
1: En recordeu-vos que els dos primers anys que el Mallorca va estrenar Son Moix, el Mallorca B encara jugava al Llucitja.
3: Sí, encara jugava allà. I crec que fins i tot de vegades anàvem a entrenar, abans de la Ciutat Esportiva anàvem a Inca,
1: també.
3: Camp d'entrenament, el camp del Constant Cirinca, i se tornaven un poc amb el Miquel Nadal i a Palma, en definitiva. Que bé, això, no? Que l'Eldense avui no jugarà Javier Olaizola, jugador cedit del Real Mallorca, perquè
1: està clàusula de por, no? Sí.
3: De 100.000 euros, 100.000 euros. El Mallorca, tanta por té el Mallorca.
4: Jo crec que si per posar 100.000 euros millor diguis que no jugues i t'estalvies un parell de línies del contracte.
1: Jo aquestes condicions jo no les he entengut mai. Tu si tan bo i tanta por li tens a un jugador teu, no el sabesquis, te'l quedes. I encara si fos un home, no sé, un golejador, però estem parlant d'un jovenet que és un central.
3: Sí, el que passa que tens la llista teva que me va fer l'altre dia, Gavi, i sí, de centrals ara mateix n'hi ha 5. Valgen, Sumajoro, John Donald, Rayo, David López. Imagina si fallin també Nova
1: Aitola. Sí, però és que pensàvem que en David López sortiria. Pensàvem que en David López sortiria i finalment no ha sortit.
3: No ha sortit ni ell, ni ha sortit Orejuela, ni ha sortit Antonio Sánchez, que eren els tres que en principi mos semblaven que podrien tenir sortida, fins i tot Dani Luna, que se parlava en el mercat internacional, al final del Mallorca, que se queda...

0: Luis García Fernández, han d'haver 29 jugadors, eh? Jo m'apareix moltíssima gent, una plantilla que tothom pot jugar, que tothom pot tenir els seus minuts, però que els que no juguen,
1: és que
0: lògicament,
1: seran 6 cada
0: no
1: jornada
0: estaran
1: que no
0: gaire
1: juguen.
0: Contents.
1: Són 6 que
0: I
1: no s'abasteixen.
0: Pot ser això perillós també per un vestidor, no? Perquè
1: s'ha de gestionar.
0: Que estem parlant de segona divisió, no ni primera. Si fos primera, bé, un aguanta, dius, escolta, és primera divisió, les butxaques plenes de dobbers, però segona divisió, alerta, eh? Alerta que segona, hi haurà jugadors com Navet Sala, per exemple, un Sergi Darder, o és igual, Pablo Torre, o que sigui,
1: sí.
0: És igual, perquè n'hi ha tots aquests poden ser titulars, moltíssim, quasi tots poden ser titulars, i que te juguin avui 60 minuts i la setmana següent 30, jo no sé si això estarà molt d'acord, eh?
2: No, és que si fa rotació no estaran contents ni els que juguen ni els que no juguen, així que 29 jugadors descontents, però bé, és una feina bona, una bona feina que tenen Luis García per endavant, el manco aguantar les cares dels que no juguen i fer-los sentir de qualque manera útils fins al gener, que jo crec que el gener sí que ja quedaran més clares encara les sortides que haurien d'haver-hi, que no s'han pogut produir ara, que el gener s'han de produir.
0: Seria una bona prova de foc també, o serà una bona prova de foc per Luis García Fernández, no? És hora de saber gestionar un grup, fins i tot l'altre dia va fer la broma, també la roda de premsa, i va dir, hauré de muntar una gestoria. És que, ja me diràs, són moltíssim de futbolistes, no? I avui ha deixat fora, bé, Sales perquè està lesionat encara, Calumba Júnior, Addon, Arnau Puigmal, Alberto Moreno, Dani Luna, i s'han caigut en Jandro i Neymar, de Neymar Peña, del filial, que normalment aquests dos solien entrar a les convocatòries, no?, per donar pas en John Chetau i Adonal i en Guillermo Fernández. La resta són el mateix. No?
1: I
0: parlar d'un 11...
1: Jo crec que serà el mateix, també.
0: Jo no sé, eh? No sé, perquè jo penso que Sin Darder està bé, Sergi Darder ha entrenat bé durant tota la setmana, jo crec que recuperarà la seva posició. Jo no sé què en penses tu, Miquel.
2: Jo penso... Jo crec que serà com el que tu dius, però jo crec que la d'avui és la primera gran decisió que ha de prendre Luis García com a tècnic, perquè entre Morlán, Sala i Sergi Darder, un quedarà de fora. I jo crec que, bé, hi ha moltíssim nivell, moltíssima competència, i la primera gran decisió jo crec que l'ha de prendre avui en Luis García i no serà fàcil.
0: Després jo també tenc dubtes en dos jugadors, l'Ubumbo i en Josep, en Josep Cerdà, que l'altre dia varen ser
1: Cerdà
0: titulars.
1: Cerdà o Roca, no? Tal vegada.
0: Sí, Cerdà o Roca. Avui Roca, per cert, fa 24 anys, l'han felicitat quan ha arribat aquí, juntament en suportem amb en Lucas Beriston, tots dos coincideixen en l'edat. I també alerta, Antonio Sánchez, un futbolista que Luis García Fernández ha convençut perquè no se n'anàs, perquè creu que tindrà minut, perquè pot jugar, que ha intervingut poquet en aquestes primeres jornades de Lliga i no m'estranyaria que avui Antonio Sánchez sigui titular en el lloc de l'Ubumbo.
2: Jo crec, Toni, farem un petit matís que crec que és important. Dius que l'ha convençut de quedar, jo crec que li ha dit en Luis García i sobretot en Pablo Ortega, en Antonio, has de quedar. No sé si està convençut d'ell de quedar-se i bé, veurem, però queda clar que en Luis García el que ha de fer és... si tan important considera que és, ho ha de començar a demostrar en minuts.
3: Companys, perdona, Toni, sí. Miquel, directe mana, perquè ja tenim senyal en la sala de premsa del Palau Blaugrana, en la roda de premsa d'Antonio Vadillo, recordant que l'Illes Balears Palma Futsal ha caigut 8-4 a la semifinal de la Copa d'Espanya. El sentim.
4: Antes del turno de preguntes, una valoració del partit, per favor.
5: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegadas. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Eso es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido. Y ellos han sabido competir mejor que nosotros, ¿no? Han sabido sufrir. Creo que sobre todo en la segunda parte, en este arreón donde hemos tenido muchísimas ocasiones para acercarnos al marcador, ahí se nota un poquito el bagaje, ¿no? El saber mantenerse en el barro, donde ellos han sabido sufrir, sabido manejar el partido, y nosotros cuando no, nos acercábamos, pues, nos hemos vuelto a alejar, ¿no? en este tipo de partidos es saberlo competir, saber vivir con tus momentos, y nosotros, que han sido muchos momentos a nuestro favor, pues no hemos sabido materializar las ocasiones, y a partir de ahí se nos ha puesto el partido muy, muy cuesta arriba, y insisto, no hay con goles que hemos encajado con cierta facilidad.
6: Hola, mister, ¿qué tal? Bueno, siempre duele perder cualquier partido, pero el resultado final quizá lo hace un poco más feo, ¿no? Deja esas sensaciones quizá un poquito peores.
5: Sí, lo que decía, es que se te cae el argumento, ¿no? Con tantas ocasiones, a nivel ofensivo hemos estado a un buen nivel, defensivamente, colectivamente hemos estado a buen nivel también, pero en momentos puntuales hemos encajado con mucha facilidad y encima con un marcador tan feo, ¿no? Y luego, pues, la situación de 5-4, no hemos metido tan gol nosotros, ¿no? Tenemos que saber manejar este tipo de partido. Creo que hasta la diferencia. El Pozo ahí, evidentemente, se ha portado con mucho más bagaje que nosotros y eso nos ha penalizado mucho.
7: Buenas tardes, Badí. Te quería preguntar, tú mismo has dicho sobre el bagaje que tiene el equipo, sobre todo en este tipo de partidos. Lo hemos visto sobre todo en Europa, donde el equipo ha ganado 3 Champions seguidas. Pero ¿consideras que el equipo en situaciones así, donde se ve tan cerca de un título nacional, como que le cuesta y le trae un poco de ansiedad al verse así?
5: No, entre otras cosas, de los 3 títulos en Europa, aquí solo de los 3... solo Salván, que está lesionado, de los 3 títulos de Europa. Han sido distintos equipos todas estas temporadas. Sí que el año pasado llegamos a la final, pero ya veníamos penalizando, ¿no? Este aspecto en el juego. Y hoy ha sido una muestra más de ello. Al final es encajar esos goles en los momentos importantes con cierta facilidad, pues... creo que ahí el Pozo no se ha pasado por encima, en el sentido que ha sabido sufrir, ha tenido más bagaje, más experiencia en este sentido, y a priori es un partido mucho más igualado de lo que dice el marcador, es evidente, pero ese es nuestro aprendizaje, ¿no? Y tenemos que, eso lo tenemos que mejorar ya, y hoy no se ha condicionado mucho y hoy ha sido una muestra de ello.
8: Hola, Antonio, para Futsal Mafer. Es cierto que estás hablando de argumentos negativos y que un título es un título, pero igualmente llega en una época pues muy tempranera. No sé hasta qué punto sacas conclusiones o podemos sacar conclusiones de este Palma.
5: No, llegábamos bien a la pretemporada. O sea, hemos hecho una pretemporada bastante buena. Insisto, no nos ha faltado ese empaque, ¿no? En los momentos puntuales, ¿no? Que hemos tenido muchas ocasiones. Creo que en el juego hemos dominado, ¿no? El Pozo ha tenido su momento, es evidente. Yo creo que no lo que nos ha faltado es materializar las ocasiones, insisto. Yo creo que la diferencia está en las áreas, ¿no? Y evidentemente tenemos margen de crecimiento, que es lo importante, sobre todo en este nivel, ¿no? De ser más compacto, tener más empaque a nivel defensivo. Pero este año contábamos con un aspecto que otro año no teníamos, que era que hemos mantenido el bloque y han entrado jugadores que de los 3 refuerzos han venido 2 que ya habían trabajado con nosotros, que eso nos ayuda bastante. Y evidentemente por eso hemos mostrado también esta muestra en el juego, ¿no? Porque el equipo está muy hecho, pero sí que es cierto que, insisto, ¿no? Creo que a nivel defensivo, sobre todo en los momentos puntuales, de saber sufrir y de tener madurez mentalmente, no nos ha costado.
4: Pues si no me preguntas, muchas gracias, Antonio.
5: Nada, muchas gracias.
3: Les paraules d'Antonio Badillo.
1: Miquel, com les
3: valoració interpretes? Ràpidament.
9: Bueno, jo crec que ara estan un poc en el que deien nosaltres, no? Mm. Que en el final Pozo en aquests moments de patiment ha estat un equip que ha tingut ofici, que ho ha sabut manejar, i nosaltres no. Nosaltres davant la dificultat mos hem vengut un poc a baix, no? I ha estat la gran diferència del partit, aquest ofici de Pozo i la falta d'ofici per part nostra. Nosaltres han generat moltíssim, s'han generat un munt d'ocasions i, com diu Antoni Badillo, se me han caído los argumentos quan el resultat és escàs.
1: És que només de pensar sí. Que has perdut 8-4, però que has fet 6 pals sense comptar les intervencions del partit contrari, que per això juga, no?
9: I que la dinàmica del partit canvia completament si tu ho fas, però... Clar, en el final es parcial escàs, és a dir, la segona part, com ell diu, l'han perdut de 5-1, més enllà d'ocasions sí, sí, i no. Sí. Per tant, pues, bueno, com un aprenentatge, primer títol que vola, però que no vol dir res. No vol dir res.
1: Queda l'apertura, el clausura, el supercampió, l'intercontinental, la Copa d'Espanya, mira si en queden de títols.
9: Queda tot. Queda tot.
1: Preparin.
3: No, i queda que comença la Lliga la setmana que ve.
1: Ja està.
3: Santa Coloma o Palma.
1: Sí, és el primer partit de la temporada amb el format nou de la Lliga, amb aquest torneig apertura que començarà la setmana que ve.
3: Doncs, si vols, sembla, anant tancant la finestreta del futbol sala, tens tindrem al llarg de la setmana, ja no per comentar lo de Supercopa i el de Remei, sinó ja per començar.
1: Sí.
3: Per comentar el que comença. El que sí poden fer...
1: I si avui, perdona, si avui Barça guanya Jaén, Barça-Pozo serà una final amb moltes cuites pendentes, eh, Miquel?
9: Sí. Bon partit.
3: I si vols sembla, companys, tancant la finestreta del futbol sala, teníem pendent de tancar-la i anem a tancar-la quan Déu mana, el que fa referència a la informació de Real Mallorca. Demà, disculpa, company, Miquel, Toni, però ja sabeu que el directe mana i tenia que entrar sí o sí les manifestacions que li va dir jo. Toni Fuster, de Delda, si vols fer qualque punt més de lo que pot donar si és partit, recordar quina hora vos posau en marxa i demés.
0: Nos posarem a partir de les 6 de sobre baixa i m'haurien quedat, crec, en el possible 11, no?
3: Sí.
0: Per part del Real Mallorca. Pues, mira, seria format per Arnau Tena de la porteria. Jo crec que no hi haurà canvis tampoc a la defensa. En Calatayud i Lato laterals. Martín Valin i Raillo, que continuaran a l'eix de la defensa com a centrals. Al mig del camp, jo apostaria per Sergi Darder, acompanyat d'Àlex Sala. En bandes, Lubumbo o Antonio, que és el que hem estat discutint ara fa uns instants. En Pablo Torre o bé Antonio Roca o, en aquest cas, la continuïtat de Josep Cerdà, que va sortir de titular en el partit contra el Ceuta, i davant no crec que hi hagi canvis, i Adrián Fuentes serà el referent per part del Real Mallorca. Arbitrarà Pablo Morales Moreno, un àrbitre debutant a la categoria, nascut a Almeria, fa 31 anys. Va arbitrar, per cert, la primera jornada al Ceuta Las Palmas, 0-2, per tant, victòria visitant ja en el seu debut a la categoria, en el VAR Raúl Martín González, del comitè de Las Palmas. Veurem en si equip d'or fitxat de Guillermo Fernández i John Chetaullà Donald. Les poden veure en acció alguns minuts al llarg del partit d'avui, a les 9 del vespre, en el Pepico Amat, on s'estrena aquest Real Mallorca en aquest nou estadi, perquè la darrera vegada que va jugar al Mallorca ell ja fa molts anys, però molts, i va ploure. I estem parlant de dècades. Va perdre per 2-0, però era antic. A veure si en el nou el Mallorca pot donar avui un bon cop i pot demostrar que vol ser equip de primera la pròxima temporada. Mor, escoltam, a partir de les 6, mos sentim una altra vegada.
3: Moltes gràcies, Toni Fuster. Descansa, que farà falta perquè serà un capvespre bastant llarg. Gràcies, Toni Fuster. Gràcies també a Miquel Berger, que l'hem deixat, em sap molt de greu fer-ho, perquè això és el directe en la paraula de la boca. Doncs, companys, un darrer punt, alguna cosa que vulgueu dir, que
1: res
3: ja ens hem d'anar.
1: Jo, que mentre parlava en Toni Fuster i Miquel Berger, m'he duit un ensurt amb Enric Mas. He vist que tenia qualque problema en la bicicleta, s'ha resolt bé i continua el pilot darrere dels escapats a 4.53 encara i amb 72 quilòmetres per davant. Sembla que no ha passat res i que tot continua bé. Alerta amb l'etapa d'avui.
3: Alerta amb l'etapa d'avui, amb la de demà i fins que acabi la Vuelta a Espanya.
1: La de demà no, la d'avui.
3: Ja, va, per començar la d'avui. Doncs ho deixem aquí, si vols sembla, que qui més qui manco haurà d'anar a dinar, tràfret esplat, però bé, això és el que mos toca en aquests casos, i gràcies a tots els nostres oients per la seva escolta, i recorda, molt important, ara que li deixem la programació habitual, de Ivetar Ràdio, i que després a partir de les 6 torna l'esport, torna el futbol amb l'U d'Eivissa, Ràdio Majadahonda, suposo que hi hauran trobats equipatge, el del Majadahonda, i amb l'importantíssim el del Serral Mallorca a partir de les 9. Ens sentim més tard. Fins ara. Adéu.

0: en la tornada una de les figures clau d'aquesta corrent musical, Jamiroquai.
1: Oh, yeah. Òrbita Trans. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster. IP3 Ràdio és cultura.
3: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IP3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IP3 Ràdio.
6: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IP3 Ràdio.

l'inconfusible capell de plomes que agita ballant JK, és a dir, el líder del grup britànic Jamiroquai, la mescla de funky, acid jazz, mesclant la música disco i ritmes electrònics. Es formaven a principis dels anys 90 i es varen convertir en una de les grans sensacions d'aquella dècada del acid jazz contemporani, aquesta mescla de jazz funk en tendència futurista i modernitzada. Jamiroquai va néixer a la capital, Londres, i es va convertir en una de les bandes més importants a nivell internacional. I, per cert, com a curiositat, el nom de Jamiroquai sorgeix del nom d'una tribu indígena nord-americana. I ara arriba un dels títols més populars, la càlida Space Cowboy, un tema publicat l'any 1993, que va aparèixer en el segon treball de Jamiroquai, The Return of the Space Cowboy.

0: en la seva carrera. Aquesta cançó va aparèixer en el seu disc debut, Emergency on Planet Earth, que representa a la perfecció l'essència del moviment acid jazz britànic dels 80 i principis dels 90. Un disc amb un so orgànic i mescla de funky futurista, que les seves lletres ja alarmaven d'un canvi climàtic. Amb Jamiroquai completam aquesta postal sonora que hem dedicat a punxar perles musicals del acid jazz.
1: Clàssics a òrbita 3.
0: En el punt horari de les 5 arriben els serveis informatius, el butlletí de cada hora en punt de la ràdio pública i després seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de setembre de l'estiu. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El govern central matisa que l'informe destapat dijous pel president Pedro Sánchez sobre un elevat risc d'entrades irregulars de migrants a les Balears forma part del seguiment rutinari de les forces i cossos de seguretat de l'Estat sobre les rutes d'immigració, amb una tendència coneguda i pública, diu, que enguany és inferior a altres exercicis. Respon així a les crítiques de les autoritats locals a les illes en administracions governades pel Partit Popular sobre l'ocultació d'informació que hauria, diuen, exposat la seguretat a la comunitat. Justament avui, en una jornada en què a Cala Galiota, la colònia de Sant Jordi, ha arribat una de les quatre embarcacions amb ciutadans d'origen africà a bord, 56 en total, sumant tres grups més a Illetes, a Calvià, a Formentera i a Cabrera. A Cala Galiota hem entrevistat aquestes persones, testimonis de l'arribada de les persones migrants.
2: Ja tot d'una vaig dir una altra pastera davant la nostra i efectivament vaig sortir a la terrassa i ja vaig veure pues, pastera amb els immigrants que anaven davallant. Varen començar a encendre bengales i les tiraven a l'aire i per ells és una festa arribar.
3: Estan nedant, m'arriben pateres i no sabem com han d'arreglar aquest assumpte.
1: Canviem d'assumpte. La policia ha detingut a Manacor un home per haver assaltat el domicili de la seva exparella, agredir-la i incomplir un ordre d'allunyament. La víctima estava dormint quan l'agressor va botar la tanca de la casa i va entrar fins a la seva habitació. Quan la dona va intentar demanar auxili a la policia, l'home la va perseguir fins a l'exterior, però ella va aconseguir refugiar-se i demanar l'assistència dels agents de policia. Recordeu que el 900-789-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. I més coses. El govern destinarà 750.000 euros a compensar la flota pesquera professional pel sobrecost del gasoil arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Els ajuts serviran per indemnitzar així un sobrecost mitjà de 20 cèntims per litre. Les quanties varien segons la modalitat de pesca i és l'hora també de cada embarcació. Els ajuts els finança íntegrament la comunitat autònoma i el termini per sol·licitar els ajuts s'obri demà i acabarà el dia 2 d'octubre. I en esports, el Palma Futsal ha quedat aquest migdia fora de la final de demà de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Ha perdut contra el Pozo de Múrcia per 8-4. Escoltem el tècnic de l'equip mallorquí, Antonio Vadillo.
4: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1.
1: I recordeu que a les 6 del cap vespre començarà en directe per aquesta sintonia el partit Eivissa Rayo Majadahonda i que més tard, a les 9, també vos oferirem l'Eldense Mallorca. I acabarem amb informació de servei del trànsit. Recordeu que per un concert el passeig marítim de Palma està tancat al trànsit entre la costa del Gas i el Moll Vell, de vora a Duanes, i que el trànsit que ve de Palaire s'ha de desviar cap a Palma per l'avinguda Argentina. Per facilitar el trasllat de les persones que vulguin assistir al concert, els serveis ferroviaris de Mallorca ha establert un reforç de la circulació dels convois. Quant al temps, actiu fins a les 6, l'avís groc per temperatures de fins a 36 graus al Pla de Mallorca. Demà, a les hores centrals del dia, tornarà a avís groc en aquesta àrea per temperatures fins als 37 i l'avís s'estendrà més al nord i nord-est de l'illa. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 5 del cap vespre. Més informació en el temps de descans de les transmissions esportives de futbol que vos oferiran els companys d'esports a partir de les 6. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El cantant, compositor i DJ britànic John Newman encata una sessió més d'Òrbita 3, el collage sonor de la ràdio pública que t'oferim i pots escoltar durant el cap de setmana. Les cançons són les protagonistes aquestes que tinc el gust de seleccionar i presentar davant del micròfon Tito Fuster. El tema de portada Feelings de John Newman arranca aquesta selecció on repassarem l'agenda de concerts més immediata per avui mateix i per als propers dies. I torna a Palma, al Parc de la Mà de Ciutat, per segon any consecutiu, Festes de la Patrona, amb accés totalment gratuït, amb les actuacions de John Newman, Rudimental DJ i una gran representació del talent local. Segona edició, que s'amplia el seu horari i el passeig marítim de Palma es tornarà a convertir en una pista de ball, des de les 7 del capvespre i fins a les 2 de la matinada. Rudimental i John Newman seran els caps de cartell i escalfant motors amb aquesta Love Me Again de John Newman.

Avui vespre el Parc de la Mà de Palma es converteix en una gran pista de ball i també el passeig marítim. Amb accés totalment gratuït des de les 7 del capvespre i fins a les 2 de la matinada i el line-up per avui vespre encapçalat per aquest artista de talla internacional de l'escena britànica, John Newman. Acabam d'escoltar un dels seus èxits, Love Me Again. I també hi seran sobre l'escenari Rudimental. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: electrònica de ball que es mescla amb el drum and bass i jungle britànic. Són Rudimental, que juntament amb el DJ i productor John Newman són els caps de cartell de les festes de la patrona en el Parc de la Mà de Ciutat, des de les 7 del capvespre i fins a les 2 de la matinada amb accés gratuït. Esdeveniment que s'inclou en el marc de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Ara ens toca fer una ràpida pausa i tot d'una seguim agitant la coctelera sonora i repassant l'agenda de concerts per aquest mateix cap de setmana.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Òrbita 3, òrbita 3,
9: òrbita 3, òrbita 3.
10: Òrbita 3,
11: òrbita 3,
12: òrbita 3.
13: Òrbita 3,
14: òrbita 3,
15: òrbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Són els catalans Els Pets, que vam d'escoltar aquest cony de temps. El trio de Constantí continua cantant les 40, segona part o continuació de la seva gira, celebrant 40 anys de trajectòria. Avui fa aturada a les festes d'Esbarmar a Binissalem, Mallorca.

són els Pets que la passada primavera varen oferir un molt bon directe en el Tribufest a Felanitx. Avui, nova oportunitat per veure Lluís Gavaldà i companyia sobre l'escenari. Serà a Binissalem, dins el marc de les festes d'Esbarmar. I a més també hi seran els mallorquins Suasi.

Hola, com va? Aquí Pep de Suassis. El títol del darrer disc de Suassis és Girassols, que és una de les cançons incloses. Girassols, homenatge en els grans Sunflowers, una de les grans bandes que han tingut les illes. Volíem retre un homenatge a un amic, volíem retre un homenatge a un dels grandes, que li dèiem, i d'aquesta manera Girassols, traduïda amb els Sunflowers, conta un poquet el caràcter, la bona persona, i conta també com se deixava estimar en Angelo. Aquest homenatge sincer i honest a l'hora de posar la música que han posat a Sunflowers també en òrbita. Per cert, escoltes les cançons de Suassi, Òrbita 3.

0: Acció la faim a cada partit del Mallorca i triem una data significativa i escoltam les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. Avui, per aquest duel, hem triat el darrer enfrontament entre el Dense i Mallorca. Va ser el 19 de març del 1964, segona divisió, quan Antoni Torres tenia només 2 anys. Va perdre el Mallorca per 3-0, però el que importa és que s'escoltava aquell mes de març del 1964, que ballava, que cantava la gent. Començam el nostre top 3, i atenció, al número 3, number 3, Le Surf, i aquesta, Tu seràs mi baby. Del que s'escoltava, del que es ballava a l'any 1964. Mira, mira, mira, mira. Escolta, escolta, escolta, escolta. Però en aquell any triomfaven, i de quina manera, els mítics The Beatles, i aquest tema, aquest temacle que sona per tu aquí a Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio, I Want to Hold Your Hand.
1: Ah, m'encanta aquest.
0: Oh, li encanten a Marta Sampas, i els Beatles li cantaven a ella. Oh, for you, Marta.
1: Se ballava així, ma mare balla així.
0: Sí. Li dediquem també aquesta cançó a en Gavi Fortes, el darrer Beatle, que tenim a la nostra redacció. I en el número 1, número 1 del nostre top 3 del que sonava l'any 1964, quan el Reial Mallorca va jugar per darrera vegada l'Eldense, amb l'Eldense, aquest tema, The Roy Orbison. Roy Orbison, oh, Pretty Woman. Mítica cançó. Pretty Woman. Oh, per tu i per mi, Roy Orbison, sonant a Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio.

0: I que tindria l'honor de sortir per Esports en Joc.
1: Totalment.
0: I que sonàs aquest tema, aquest Oh Pretty Woman.
2: Clar que sí, en Pretty Woman, 7:42 de l'hora baixa, en primícia, Esports en Joc, l'11 titular del Mallorca, Dali Miqui Verger.
3: Amb una única novetat que vos pot avançar IB3. Juga Sergi Darder. No juga Pablo Torre. És a dir, l'11 és el format per Arnau a la porteria, Calatayud, Lato als laterals, Valiant i Raillo, mig del camp, Sergi Darder, Manu Morlanes i Àlex Sala, per la dreta Lubumbo, per l'esquerra Josep Cerdà i a dalt Adrián Fuentes. Un únic canvi, se carrega a Pablo Torre. Entra, torna, Sergi Darder després de recuperar-se de la seva malaltia.
2: Bé, idò, és notícia, perquè Àlex Sala continua a l'11 titular del Mallorca i el qui rep per el retorn de Sergi Ardés amb Pablo Torre. Aquesta és l'11 inicial del Mallorca per jugar avui vespre a partir de les 9 el Pepico Amat contra l'Eldense. Ara partim cap a Can Misses perquè en 3 minutets arribam al descans i de moment continua l'empat a 0, Raül.
4: Així és, ara toca l'atac del Rayo Majadahonda. Intentava Jeremy Jorge, que està sent el millor del Rayo Majadahonda, com a mínim el més incisiu.
5: Amb molta diferència.
4: En atac el dorsal 10 del conjunt madrileny, ara va pel terra. Íñigo, és falta favorable al Rayo Majadahonda, no m'està agradant gaire.
5: No està còmode, no està còmode l'Eivissa.
4: Ha tingut una ocasió clara, l'Eivissa, això sí, abans mentre explicàveu, mentre parlava Miqui des del nou Pepico Amat, una internada de Hugo San Modesto que ha sorprès. Progressant gairebé fins l'àrea petita, en el que era un mà a mà, un pèl escurat, però era bona, però el seu xut l'ha desviat al porter, la que ha estat l'única ocasió, probablement, sí, del partit, diria, a les dues porteries.
5: A excepció de ser caigut en la primera jugada.

0: Sí, sí, és veritat que està, no està còmode, no està còmode. L'Eivissa, l'equip rival pressiona molt bé, no es sent còmode, no pot obrir banda i intentar superar per línies, intentar arribar a la línia de fons, que és allà on realment aquest equip fa mal, i és un partit trebat, que li està costant, i a més veient un jugador com aquest, que estaves comentant, un jugador...
1: Ara hi ha una falta, perdona, perillosa, favorable al Rayo Majadahonda. És Jeremy que la torna a ficar a l'aire al segon pal. Saltava cercant la pilota. Manin ha tocat amb el cap. Gragenaro envia corna favorable al conjunt de Majadahonda. Per cert, jo vaig estar parlant de tot això per tancar el cercle a un Rayo Majadahonda a Mallorca, també, a segona B.
2: Què dius?
1: Que passava per allà, sí. Era l'any de segona B del Mallorca. I jo estava per la zona perquè havia fet un partit del Formentera, també, no sé si a l'Atlético Saguntino, i estava la nostra companya Emma Calcina, i jo vaig anar allà a fer un cop de mà a la segona part, una cosa així, però jo vaig estar allà, veient una estona el Rayo... Rayo Majadahonda, ella se'n recordarà, segur. Digues.
3: Era la final dels campions, aquella.
1: No, era un partit
3: de Lliga, dels campions,
1: no?
3: Rayo.
1: Estàs segur? Jo crec que era un partit de temporada regular.
3: Amb el Mallorca pot ser a segona divisió, el Wanda, és a dir, el Metropolitano.
1: No, era el Cerro del Espino, era el Cerro del Espino, Miqui.
3: I va ser la final dels campions. Sí, sí.
4: Correcte.
3: Crec que va marcar en Xisco Campos i va xiulant en García Verdura. El
4: ja estaven ascendits els dos equips,
1: home.
4: Sí.
1: García Verdura va xiular l'ascens de l'Eivissa,
0: sí.
1: També.
0: García.
1: Sí, a Lucas Murcia, Eivissa, que pugem a segona, sí. García Verdura. Vinga, que va, l'Aude, som al minut a punt de complir el 45. 44-59, ara es compleixen, no crec que s'afegeixi gaire, però torna a la càrrega Jeremy Calguatori. Aquest home entra a l'àrea a l'extrema esquerra del Rayo Majadahonda, fa la centrada, serà corna perquè ha tocat a les cames de David Astals, i ja el cinquè corna, crec.
0: 4 minuts d'afegit.
1: 4 donades, escolta, per la pausa d'hidratació, perquè no ha passat gaire cosa més. Corna favorable a un Rayo que està sent millor que l'Eivissa, sobretot des de... l'equador de la segona parada endavant. La veritat és que el conjunt madrileny està sent qui domina i qui més trepitja l'àrea. Torna, treu el corna ara en curt, la centrada al segon pal, fica, al cap. Mare meva, Andrés Prieto ha fet una passada cap endavant un poc perillosa. Finalment s'ha quedat amb la pilota, la rematada no duia perill, però ha fet una cosa estranya, el porter de l'Eivissa, ha dubtat.
0: S'altura l'ha ajudat.
1: Vinga, que va ara la UD, però amb problemes també per trenar 4 passades al mig del camp. Ara Pedro Ortiz cap endarrere. La pressió del Rayo els està ofegant, Toni. No hi ha manera, No hi ha manera.
0: Sí, no. És a dir, a més ara estàvem veient els problemes que hi havia de pujada, de sortida de pilota. A Teo Valls, molt còmodament. Cuidado que se...
1: Espera, anem a veure ara si pot ser la bona. L'obertura cap a la dreta. Amb Iker Varela, que té espai. Iker, que entra a l'àrea, se l'acomoda. Amb cama esquerra, cerca el xut, fora! Intentava l'acció de Messi o la de Robben de tota la vida, perfilant-se, finalment li pega amb l'esquerra la defensa del Rayo Majadahonda, que l'ha flotat d'una manera també molt estranya, li ha donat facilitats, li ha pigat directament
0: a
1: fora.
0: Apurat hasta buscar la ubicació necessària per intentar porteria, i només li ha sortit una miqueta... massa alta, però bona jugada d'Iker Varela.
1: Aquesta era bona, sí. Malauradament no és ni Messi, ni Robben, ni Lamine, per ficar-la a l'escaire, que és el que buscava a la davanter de Baracaldo, provinent del Bilbao Atlètic, del filial de l'Atlètic Club. Ara la pilota per al Rayo. Som a punt de complir el 47. Quedaran 2, perquè s'han donat 4 d'afegit en aquesta primera meitat, que la veritat tampoc ha tingut gaire coses. Que dur-nos a la boca, atenció ara, la pilota de nou per a Jeremy amb espai, Jeremy que entra a l'àrea, va, se'n va cap a fora, fa la centrada, corna de nou, està sent un malson Jeremy, Jorge, la veritat és que també no s'aclaren els centrals de l'Eivissa.
0: Però és a dir, a un jugador que t'encara cada vegada i que sempre t'intenta driblar, l'has d'intentar, sobretot, de defendre antes de que rebis la pilota. Si cada volta te'l deixes encarar, acabarà alguna que se l'endurà, i l'altra vegada ara,
1: no, ara
0: si
1: ha estat una passada.
0: És a l'esquerra i surt un bord tiraporta.
1: Ara ha estat una passada llarga que pentina molt bé Cambra i només amb un toc de cap ha deixat amb molt d'espai a Jeremy per tornar a trepitjar. I allà corna de nou. Crec que és el sisè del Rayo Majadahonda. Allà va la pilota al punt de penal, la treu amb el cap Calavera, la pilota que encara és viva, intenta progressar Íñigo, déu-n'hi-do la maniobra ara, d'espai per fer la centrada amb l'exterior, la rebutja Jeremy Blasco, ara veu la centrada de Trivela que s'ha tret des de la banda dreta, Íñigo, tu ja veria aquesta centrada, l'ha tret Jeremy Blasco com ha pogut. Tenim Jeremy Blasco contra Jeremy Jorge, el nostre és francès. Ara, minut 48 amb 20, queden 40 segons. I l'àrbitre què diu?
0: Que ha assenyalat, pitat, falta.
1: Ah, pensava que havia assenyalat ja al final. Dic, què passa aquí? No, no, falta...
0: Hi ha un enterre allí.
1: Que només ha vist ell... Ah, no, mira, que hi ha un jugador... És que ha estat a la banqueta que no la veien. Vale, vale, és que està pel sostre de la banqueta, no veia pel jugador al terra. Serà falta favorable al Rayo Majadahonda de camp propi. I jo crec que el partit morirà aquí ja. Mira, ja, ja venim... Veiem venir cap aquí a Mario Ormachea, eh? Ha passat
4: molt
1: per aquí,
4: bé.
1: Eh?
0: Sí.
4: Ara passarem consulta amb ell.
1: Ara passarem consulta. De moment aquí queden 10 segonets i jo crec que una falta que votarà el porter. Aquí morirà el partit. La juga en llarg Toni Fuidias, intentant treure alguna cosa d'aquesta pilota, però no hi ha temps per més. L'àrbitre que marca el camí dels vestidors. Descans a Can Mises, que no Palladium, Can Mises. Recordem que s'ha acabat aquest patrocini. Ens hem d'acostumar a tornar-li a dir només Can Mises. Descans amb l'empat inicial, empat a 0 en un partit, Toni Torres, que de moment no ens està deixant gaire bon regust.
0: No, perquè li costa molt crear l'Eivissa. És a dir, és un equip que el té molt ben agafat en defensa el Rayo Majadahonda. Molt poca creació en el centre del camp i, conseqüentment, pilotes a banda que puguen buscar superar per banda i sobretot superioritats per banda, que el que li agrada en aquest equip no aconsegueix quasi cada vegada. Li falta molt més possessió de pilota i sobretot moltes més ocasions de gol per aquest partit intentar-lo que els punts es quedin aquí.
4: I d'empat a 0 a Can Mises entre l'Eau d'Eivissa i el Rayo Majadahonda en tota la segona part per davant, a veure si arriben els gols per al conjunt eivissant, qui poden cantar la primera victòria d'aquest dissabte, hora baixa vespre, perquè després ja ho sabeu, a partir de les 9, en directe des del Pepico Amat, l'Eldense Mallorca, Juanga.
2: Antoni Torres no ho necessita, no. Ah, va bé de cotxe. Sí. Jo tinc un vídeo, Antoni Torres viu a Falcon Crest.
5: Sí, l'han vist tots.
2: Tu saps qui era l'Àngela Channing, Marta Sampas? No sap qui era.
5: No sap qui era.
2: Medrano sí que ho necessita, perquè jo crec que aquesta temporada, Sampas, per suposar, sí que necessita ja passar amb urgència per Perinca Centro Auto, encara tens el teu cotxe, el teu troncomòbil, has de passar per Inca Centro Auto, perquè Inca Centro Auto tenen coses per aquest mes de setembre tan bones, però tan bones. I és que l'Immotor arriba a Inca Centro Auto amb grans novetats, els nous V05 des de 9.500 euros i el V03X des de 17.500 euros ja han arribat. Passeu a descobrir-los i provau al seu concessionari, els seus cotxes, el concessionari oficial de l'Immotor a Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
5: Idò, són les 7 i 52 minuts, el descans del partit de l'Eau d'Eivissa a Majadahonda. Recordem amb el 0-0 al marcador. Quan siguin les 9 començarà l'Eldense Mallorca i a aquesta hora aprofitam donant pas al nostre company d'informatius, Juanjo Suñé, que ens du la darrera hora que va més enllà de l'esport.
6: Sí, bon vespre. Seran ràpids, però tenim una bona notícia, és que s'ha donat per controlat a les 6 del capvespre l'incendi agrícola que ha repres avui a hora baixa a la granja de Sant Montserrat, això és a Santa Maria, un foc espantós perquè ha aixecat bastant de fum i flames importants i que ha obligat a activar de fet 4 mitjans aèris i un parell de brigades de l'Ibanat, a més dels bombers d'Inca i Calvià, amb el suport de l'helicòpter Samilana. No ha estat l'únic incendi avui, també ha cremat un tros de fora a Vila Sant Joan, el Pla Mallorquí en aquest cas, però en poc més d'una hora i mitja ha estat donat per extingit. Hem de tenir molt present que tenim tant avui com demà risc extrem d'incendi gairebé tota Menorca i bona part de Mallorca, i on no hi ha risc extrem és molt elevat, per tant, molta precaució. I quant a les temperatures, per cert, Climet ha actualitzat fa poc més d'una hora l'avís groc per calor, que hi havia per l'arxipèlag per aquest diumenge i que s'estén ara mateix a Menorca, les Pitiuses i Mallorca, tret de la zona central de la Serra de Tramuntana. On més podria pujar el termòmetre és el Pla Mallorquí fins als 38 graus. Uf. I el nord i nord-est de Mallorca fins als 37. La resta, la màxima, et situa en els 36 avui a la península. Tant al sud, per exemple, Jaén i Còrdoba, com també al nord i nord-est, Navarra, Osca, Saragossa, han superat els 40 graus. I ja per anar acabant, fora de les illes, una de les notícies del dia quant a la situació a Ceuta és que el govern central ha pres el control del port ceutí per allotjar-hi persones migrants de les arribades del 30 de juliol passat i que no tenien enlloc on estar més que al carrer o als boscos pròxims. En internacional, una bona notícia que ens arriba del Nepal. 11 dies després de l'allau d'aigua i fang, s'hi continua trobant gent en vida. Per exemple, avui han reportat a les agències una dona de 64 anys localitzada pels equips de salvament. En qualsevol cas, la tragèdia deixa ja, ara mateix, 1.344 persones mortes. I encara un darrer punt de fora de l'estat espanyol. Ha començat a Moscou, la trobada entre el president Putin i els dos emissaris dels Estats Units, del president Donald Trump, per mirar una vegada més d'establir un camí cap a la pau amb la guerra a Ucraïna. I, finalment, un apunt de servei. Recordeu que avui vespre, amb motiu de les festes a Palma, de la Mare de Déu de la Salut, té aquest concert de música electrònica al Passeig Marítim, a l'Avinguda del Fos Suárez, que té tallat, quanta informació de servei, el trànsit des de la Costa del Gas, a prop d'aquí de l'emissora, fins a l'Avinguda Argentina. Per tant, precaució, teniu en compte els conductors i a tothom que acudeixi a la festa, que en gaudeixi molt.
4: Sí, clar que sí. Gràcies, Juanjo.
5: Gràcies, Juanjo.
4: Em faltin 10 minuts per les 10 en el descans del Mallorca. Tornem escoltant en Juanjo la darrera hora. Jo avui m'ha passat això, que clar, venia per Passeig Marítim i quan he arribat a Avinguda Argentina
5: ja no has pogut passar.
4: S'ha volta a la ciutat. Clar. Volia reunir-me amb en Juan Gaprest i no ha estat tan prest.
7: Això dona bona mostra que no estaves escoltant els butlletins informatius.
4: No, saps pensava.
5: Segons tu, de venir per allà.
4: Clar, avui vespre sé que dona la volta, perquè sí. Però avui migdia eren les 3,
5: no,
4: considerava que no faria falta.
7: Encara no havia començat la festa, no? Que encara no havien teat.
4: Correcte, correcte. Però bé, a Can Misses passam. Ara mateix, consulta amb el doctor Maetxea.
8: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: volem fer superbé, Bergi.
1: Sí, sí,
0: beníssim. Espectacular.
2: No? Jo crec que sí.
0: És que...
2: Sí, jo crec que sí.
1: Fins i tot s'atreveix amb Veros del Silencio, amb el món morir.
3: Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía.
1: Si cantes així de malament perquè tens la gargamella tocada, lo millor que pots anar és a Juané d'Hospital. I és que Juané d'Hospital se fan feina en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia i proximitat i un equip humà compromès. Porque curar, empieza en cuidar Juané d'Hospitales.
4: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
6: 8 i 18 del vespre, empaten a 0, Can Misses, la Unió Esportiva Eivissa i el Rayo Majadahonda, i ja a la... anava a dir la cabina de transmissió, no, el lloc de transmissió d'IB3, el Pepico Amat i el nostre company Toni Fuster. Toni, escalfa qualcú del Mallorca ja a la gespa?
7: Doncs estan escalfant el porter dels dos equips, veiem ara... Tant Beristrón, que ara s'ha portat a la porteria, però també amb Bernau i amb el Pichu Cuellar, i per l'altre costat el porter del conjunt del Eldense, el porter titular, en aquest cas Ramon Vila, i també els altres dos porters, en Juanpa i Bernabéu. Terreny de joc, mero manco bé, ho dic perquè crec que no està perfecte, des de manco des de la nostra posició. Ja veiem els aficionats del Real Mallorca, que s'han ubicat ja dins l'estadi, estan darrere d'una de les porteries, a un costat, de vora d'un corna, allà a mero manco, aproximadament una cinquantena així mateix d'aficionats. Comença a fer de vespre a Elda, aquí a la Costa Blanca.
8: Ha marcat la Eivissa, ha marcat la Eivissa, ha marcat Baix, que entra allà en posició de davant de centre, Jeremy Blasco, que fa una centrada que jo crec un pèl defectuosa, però ha anat directament al cap de mano justo que li cedeix a Teo Baix, que fent de davanter, ha creuat perfecte en el mamà, a la sortida de Fuidia, s'avança l'Eivissa, que estava millorant els darrers minuts, marca l'Ude, marca Teo Baix, el francès, el de Nims, Ude Eivissa 1, Rayo Majadahonda 0.
4: Esports 3, en joc.
6: Toni Torres, després de la primera part igualada, era necessari, importantíssim, avançar-se en el marcador i ho ha aconseguit la Unió Esportiva Eivissa.
9: Sí, sí, sí, sobretot és que l'equip ha sortit amb una altra mirada aquesta segona part. Transicions molt més ràpides, la pilota circulant amb molta més velocitat i sobretot apareixent jugadors de banda. I amb aquestes jugades, una pilota que puja... Jeremy assessora de mitjos, jo crec que volia obrir molt sí. més a banda d'allí, m'ho havia sortit sa passada, perquè li havia sortit una passada perfecta.
10: Ha estat molt estrany
9: a l'altura del punt de penal i en sonàvola, és a dir, controlar sa pilota amb mano justo, l'ha deixat votant que arribava a Teo Valls perquè la ficàs dins.
10: Té un pèl de fortuna l'Eivissa en l'acció, perquè el que dèiem, la pilota llarga que fica Jeremy Blasco, jo crec que era una obertura a banda d'Iker Varela, però impacta malament i li surt una passada perfecta.
9: És que amb aquesta jugada Jeremy Blasco estan situat a la banda esquerra, el desplaçament el fan secar amb esquerra i conseqüentment la pilota li havia agafat molt més direcció a la dreta que li ha agafat en el centre.
10: De fet, en la celebració, però, bueno, no li buscant, celebració reia, no li... eh? A la celebració Jeremy Blasco reia, eh? Jo crec que li estava
9: no col·lectant això. No li busquen més pegues i que crec que aquest resultat li té que dar sobretot una miqueta més tranquil·litat i aquest equip rival també tindrà que desencursetar-se una miqueta i això molt possiblement a un equip que té jugadors desequilibrants i de bona velocitat, a lo millor el partit s'obri una miqueta més.
10: És que primer la pilota de Jeremy Blasco va al futbolista que no buscava i després Manu Justo intenta controlar però se li en va i li surt una assistència meravellosa a Teo Baix. És una jugada un pera estranya, però aquesta és també valenta. Després la definició de Teo Baix és magnífica, eh? Tot s'ha de dir. Definició de davanter centre, del mig centre de Francesc de l'Eivissa. Ja canvia l'UD, marxa... qui marxa, que no ho veig.
9: Iker Varela.
10: Iker Varela, entrelazo, a pel seu lloc, el futbolista segurament el fitxatge estrella de l'Eivissa, avui suplent, Lazo, exjugador de Granada de l'Espanyol, entre d'altres, marxa Iker Varela, canvi home per home.
6: Ara, ara entenem el que deu, companys, perquè veiem les imatges del gol. Sí, la passada del central de Jeremy és totalment involuntària. De fet, crec que li copatja malament.
10: Sí.
6: El control, crec que no era una passada, era un control que se li va llarg. I això sí, la definició de Teo Valls és el més important de tot i qui ho ha fet millor, qui ha fet realment el que volia fer, Toni.
9: Sí, no, a més és que en la posició que tenia Jeremy quan centra la pilota, es veu completament que no la volia dirigir allí, però és veritat que llavors el que passa després li favoreix tot a Teo Valls, perquè controlar la pilota bé de Manu Justo, li deixa la pilota amb tanta claredat que només ha hagut d'impactar-la de primera per dirigir-la dins la porteria.
6: Sí, sí.
10: Bé, ara prepara, perdona, un triple canvi a la Rayo Majadahonda, que ha de reaccionar després d'aquest gol quan es compleix un quart d'hora del segon temps, 60 de partit. Està guanyant l'Eivissa amb el gol de Teo Valls.
6: Ja està guanyant l'Eivissa, bones notícies. Comença a encarrilar-se aquest dissabte. Volien contar dues victòries,
2: Prades,
6: i de moment ja n'estan contant una. Miquel Vergel, de l'Ali.
2: Mira, Messi, si vos sona aquesta veu.
11: Hola, com estàs?
6: Hombre, Aina, com estàs?
2: Aina, us en recordeu d'Aina?
0: Aina.
2: Va, bon
6: Aina,
2: pas.
6: Segura, estimada nostra,
11: ja
6: com estàs?
11: Ja no us recordeu de les reines?
6: Sí,
0: sempre.
6: De fet, tenim una foto vostra
0: aquí
6: sempre, un relicari vostre.
11: Ah, sí?
6: Sí,
11: no.
6: Clar.
11: Molt bé.
6: Juan Gau, qualque cosa per Naina, t'has quedat callat?
1: No, perquè jo la segueix moltíssim a les xarxes socials, efectivament. Estic molt enganxat
11: en el
1: true crime aquell que fa Naina, i m'encanta. I saps que estic content? Que les dues estan creixent professionalment moltíssim i això a mi m'omple d'orgull.
6: Sí, clar que sí.
0: Sí, ja se vol veure. Aina, què fas? Estàs allà com a mallorquinista avui o també te toca fer feina?
11: Sí. No, avui estic aquí com a aficionada, com a mallorquinista. El primer desplaçament de la temporada, veurem a mem. Jo crec que en funció de si guanyen o perden, potser en farem un altre o no.
0: Clar, m'han sigut sort. Molt bé.
6: Quin ha estat el pla de viatge, Aina?
11: Hem volat avui de matí a València, després just venc amb unes persones que tenen cotxe aquí a València i tenen casa per un poble per aquí, per tant han sortit amb el cotxe cap aquí, una hora de camí, i res, veurem el partit i tornem al poble a dormir.
0: Que bé.
6: Per tant, és un viatge mig futbolístic, mig rural.
1: Sí. És molt d'anany, això.
11: Però bueno, com era còmodo i...
6: Clar.
11: Era còmodo i no hi havíem... Era fàcil venir fins aquí i em dic, bueno, pues venim.
6: I com ha estat aquest retrobament amb en Miquel Verger, Aina?
11: Ah, molt bé, s'ha alegrat, ha dit, hombre, Aina, tal, una abraçada, bé. Càlid.
0: Sí, càlid. Aina, i li has contat un poc com estàs panorama, jove, perquè d'ençà que no hi sou, una Neus i tu, jo de veres m'heu d'ajudar, perquè estan, se creuen que està de moda fer-me jaure quan ja fa setmanes, estan un poc perduts, vosaltres dues m'ho posàveu, saps?
11: Però sabeu el que
0: per
11: fer-me
0: jaure,
6: Sí.
11: Vos van explicar el que
6: sí.
11: Som ja, sí,
6: sí,
11: no?
6: Sí.
1: Sí, una especial.
11: Com ara no hi som per explicar aquestes coses.
0: Per això, estan un poc perdut.
1: Qui creus que té més aura dels postres en joc?
11: Uf, pues jo crec que tu,
1: Sí. I jo crec que tu.
0: Clar.
1: Jo crec que tu, també.
11: Perfecte.
0: Beníssim.
6: Aina, què farà el Mallorca avui, Ella?
11: Jo espero que guanyar... A mi sempre m'agrada apostar 2-1.
6: 2-1,
0: clar, un pot d'emoció.
11: 1-1 i després una alegria final, saps?
6: Molt bé. Bueno, serà una victòria patida. Me pots dir, Aina, quina camiseta dus, amb quin dorsal i amb quin nom?
11: Sí, duc sa retro sense cap dorsal ni cap nom.
6: Molt bé.
2: De Vallecas.
6: Ha elegit sa moda.
11: Tenc aquesta i després... Tinc un altre que és d'en Valge, que és el meu jugador així preferit.
6: Molt bé.
7: Nadu, se queda repiquin. perquè jo sí que l'he duit,
11: sa camisa. Era una sudadera, avui no...
7: Ah, fa molta calor.
11: Jo tinc una sudadera de que repiquin, clar, avui no, encara no. Has però per una sortida més endavant.
0: Has d'aconseguir sa camisa. Estàs fent... Oh, està intentant vendre camisetes en Toni.
6: Aina, estimada, mil gràcies per entrar, per escoltar-te una altra vegada. I,
0: sí, t'enyoram, us enyoram a les dues. Sí, sí, podeu venir.
11: A vosaltres, gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada, Aina.
6: Una ferrada. Toni Fuster, m'ha dit que l'estat de la gespa no era... No sé si li doni, però que no estava bé. Jo, sens dubte, en aquestes quatre primeres jornades de Lliga, per als partits que he pogut veure, he quedat una mica espantat. Amb la gespa de Castalia, amb la gespa del Carlos Belmonte, és a dir, consider, no sé si és perquè venim de primera divisió hi ha uns mínims, però a segona divisió, aquest inici de Lliga, s'estat d'aquest terreny de joc de certs camps, deixen molt a desitjar.
7: A veure, aquesta... Per jo està alta, la gespa, un poc alta i quatre bonys, saps què t'he dit? Sí, està com un tant irregular, això seria una mica s'estat.
6: Sí. Digues, Miqui.
2: No hi ha cap gespa com la de Castalia, del que hem vist fins ara, però jo també ho faria extensible a la primera divisió.
6: Sí,
2: El que passa és que bé, ja el que fan és estintar els camps de verd i jo crec que semblen millors del que estan. Però jo crec que en general la gespa està malament i dels camps també importants, que jo que sé, el Metropolitano crec que també la gespa es faresta ara mateix, la situació de la gespa, per exemple.
6: Sí, sí, però quan t'ho ha dit en Toni, dic que té raó, perquè és cert que els terrenys de joc, no ho sé, està clar que ha fet una calorada, que molt d'estadis han canviat la gespa i que per aventura encara no han aferrat com toca, però sí, és ara mateix és habitual veure camps que no presenten el seu millor estat de l'herba per jugar a futbol. Han sortit ja els futbolistes, Toni, o continua només Arnau Tenes i la resta de porters?
7: Ja són els futbolistes del Don Equip, del Real Mallorca, a la nostra esquerra, ja escalfant a la dreta ho fan els futbolistes del conjunt del Eldense, del grup per part del Real Mallorca, per un costat un grup que estan situats, que són els titulars de vora un corna amb el preparador físic i a l'altre costat els suplents, que de moment no estan dins d'aquest 11 titular. I poquet a poquet també va entrant els aficionats, la gent, poca gent, però falta mitja hora per començar el partit. Jo crec que no hi ha ni 1.000 persones ara mateix aquí al estadi, al meu estadi Pepi Guamat.
6: Ara, una cosa sí que hem de dir, que en Toni Fuster avui passarà un guster, perquè, Toni, crec que serà l'estadi on estaràs més a prop dels futbolistes, bé, aquest i el de Ceuta.
7: Sí, no, i suposo que m'imagino que també la ciutat esportiva... Que
6: de la Real Societat.
7: Zubieta, sí. I també m'imagino que estarem molt apropat. La veritat és que aquí està incòmode, no? És a dir, és veritat que mos tapa una mica la part d'un dels cornes, però... en general sí que tenim molt bona visió de que és el terreny de joc en dos marcadors electrònics que també està molt bé. Jo no sé si m'imagino que la Liga també que obliga una sèrie també de
6: mínims
7: de mínims, no? per això el llum no sé si serà suficient, m'imagino que si televisió dona el vistiplau bé, jo m'apareix de moment pel llum. En definitiva, estem a segona divisió i estem parlant també d'equips que han aconseguit pujar en guany i que fan miracles, com aquell que diu, per poder complir tots els objectius que la Liga obliga. Clar. Per poder jugar dins del futbol professional.
6: És que tenim en Miqui també ara m'enviava una foto, que pràcticament poden tocar els futbolistes, els atenen ben de vora.
2: Sí, no, els escolta escalfar, ara és clar que no puc estar aquí, si em veuen suposo que em diran a...
6: No ho fas en públic,
2: és que estic a 5 metres ara mateix.
6: Sí.
7: Avui a Mallorca anirà a negre, no sé si ho heu comentat abans.
6: No.
7: Anirà allò, camiseta negra, calçons i calça dorades.
6: Així va jugar a Granada, no?
7: Va blaugrana.
6: Sí.
7: Va blaugrana, és una espècie del Poblense, i el Mallorca anirà d'aquest color.
2: Jo pensava que jugarien de blau avui.
6: No, si el d'ell ser blaugrana... Sí.
0: Jugaran de negre i just abans, que sempre mos dona dades interessants en camisetero vermellona, sí. A YouTube, en el chat, abans mos deia molt bones i vetres, una setmana més per aquí, i deia la dada d'avui és que la primera equipació del Mallorca va ser negre. La primera de totes.
6: Sí, com sigui, avui el Mallorca repetirà l'equipació que va jugar contra el Nuevo Los Cármenes, eh? I comença amb coincidències amb el Nuevo Los Cármenes que m'estan posant una mica tens.
0: Equipació,
6: l'àrbitre que serà en el VAR, ara mos ho compten en José Sellés, però abans, avui, crec que hi haurà més gent a s'estudi d'Ivetra Ràdio que en el Pepico Amat.
0: Totalment. Joan Gabriel Bausà
6: té feina. Tenim micros oberts en Camp Misses per si passa res. La Eivissa Rayo Majadahonda està guanyant de moment 1-0 el conjunt eivissenc, però en Juan Gaté avui una feinada.
1: Avui tenim una graderia realment espectacular.
0: Quanta gent hi ha?
1: 7 persones han vengut avui aquí, en aquest estudi. Qui vol parlar primer? Ara puc demanar. Qui vol llançar-se?
6: Però això és com quan estaves amb el mestre a classe, no? Sí. Qui vol sortir?
1: Ningú aixecava.
0: En Juan ara és que s'aixecava.
1: Vaig al fons, vaig cap allà, no va començar amb un sènior. Com està aquest senyor?
12: Bones tardes, molt bé.
1: Té veu de ràdio, de fer les promocions publicitàries d'IV3, no? Com te dius?
12: Bernat.
1: Com veus el Mallorca? No ha començat malament la cosa, no?
12: No, ha començat bé i ho veig bé. Crec que tenen bon equip i crec que passarem gust en moment.
1: Què t'està apareixent? La ràdio, per de dir?
12: Bueno, curiós. No ho havia vingut mai. Molt xulo. I, bueno, molt acollidor, molt bé.
1: Què t'apareix que en Toni Terrades col·leccioni coses d'en Chiquito de la Calzada?
12: Bueno, tothom té els seus...
6: Clar,
0: els seus coses.
12: Les seves corolles, no? Però, bueno, en Chiquito... Si m'he donat que en ronda la mateixa edat, en Chiquito, un ídol.
6: Clar, un mite.
1: Un mite. Avui guanya el Mallorca?
12: 0-2.
1: 0-2, ho tens claríssim, eh? No, qui tens de vora?
12: Tenc en Llorenç i en Maria Antònia.
1: Llorenç, Maria Antònia, a veure, que no me caigui jo per aquí. Llorenç, com estàs?
13: I va bé.
1: Va bé, no? Per ara bé. Veurem com acaba la cosa que t'apareix aquest inici de temporada del Mallorca.
13: Bueno, juguen bastant bé, tenen una idea bastant clara. Sí que hi veure que Granada no... van tenir 3 o 4 oportunitats que se podrien haver... podrien haver convertit, però bueno, menys manco si ho fan bé.
1: I tu com ho veus?
14: Bé.
1: Així de clar, o sigui, no se pot dir millor, eh? Quin resultat farà avui el Mallorca?
14: 2-1.
1: Ah, no, 1-2. 1-2 en aquest cas, eh? Qui marcarà pel Mallorca? No sé qui sigui, però que guanyi el Mallorca, que és el més important. Tu què creus? Quin serà el resultat?
13: 0-3.
1: 0-3, eh? Quin component es posa en joc t'agrada més? Com ho fa a la ràdio? Com a fidel oient que ets nostre?
13: Bueno, men, tots ho feim molt bé.
1: Ha volgut quedar bé.
0: Cada un tenia un paper diferent. Venen ben equipats, eh? Camisetes
1: sí,
0: de Mallorca tenim aquí.
1: Sí, Mallorca.
0: Demanin aquesta lota que ara, si que vas, que es té part de culpa,
1: sí.
0: Se podrien enllaçar les agujetes que tinc.
6: Què dius?
0: Sí, però és que no ho puc ni remenar. Avui no m'ho veureu.
6: Ara entenem moltes coses. Perquè li han dit tot sora baixa. Marta, te trobes bé? Sí, estic bé. Però segur,
0: no estic
6: clar,
0: bé.
6: Li han donat la culpa a l'excés de migdiada que ha fet. Perquè
0: no, que no és migdiada.
6: Sí, jo crec que ha dormit 3 hores seguides.
0: No.
6: Però clar, i ara ja sabem. Què ha passat?
0: Aina,
6: què passa amb la Sampa?
1: Quina és la teva relació per començar amb la Marta Sampa? Que me poré aquí perquè ja surti bé.
15: Bueno, la Marta Sampa va ser dut a Rou entrenar. M'han dit que és una màquina molt potent.
0: No, que va!
15: Que ets millor, una de les millors.
0: El gimnàs del seu germà. I desfí d'en Llorenç, que és de vora, per tant...
1: Molt bé. Ja vaig aquí jo les connexions. Bueno.
6: Per tant, poden dir que na Marta Sampas és un dels referents.
15: Sí, un dels referents amb en Xisco Nadal, que no l'han de deixar també. De banda, també.
6: Però en Xisco Nadal m'apresenta més
0: també
6: dubtes,
0: va,
6: eh?
0: També hi va.
15: No, però...
0: No, sí.
1: Sí, és un dels referents, en Xisco Nadal.
0: El gimnàs de divendres és aquí.
1: Va barato. Que... Ja li podeu dir, que li conteu tot. Aina, per favor. Com veus en aquest Reial Mallorca en aquest inici de temporada?
15: Pues bastant bé, és veritat que, bueno, crec que enguany no serà un any que puguem pujar, però encara així bastant bé.
1: Qui ho fa millor dels postres en joc?
15: Bueno, Com no, la Marta Sampas.
0: Gràcies, Aina.
14: Però t'ha comprada.
0: A la fi, avui me diuen una cosa guapa, gràcies. Però
14: t'ha comprada. A veure com està aquest xic. Molt bé, com va. Qui és el millor dels postres en joc?
16: Aquesta, no us anem a veure.
0: En Llorenç, ara cerca.
14: Aquesta, no sigui una Marta Sampas.
16: S'ha preguntat, no és aquesta, Juanma.
12: Posaré tu, Juanma.
0: Gràcies, ell cerca això. Gràcies,
14: Llorenç, està convidat, eh?
16: Ja no farà més la pregunta, ja li han dit que sé, ja no la farà més.
14: Te convida encimada, que l'han duit a tu.
16: Moltes gràcies per ser, per aquestes dues encimades, que ara els atestarem. I aquí es postres en lloc.
0: Exacte.
10: Si vols arribar a la demà.
16: No, curat, Toni.
14: Pujarà directe, diuen, Llorenç, ho té claríssim, ho té claríssim.
16: Sí, Llorenç, tu creus que pujarà directe?
12: No hauria d'haver baixat.
0: No hauria d'haver baixat, no?
16: Sí, no, jo...
12: Maldament hi ha hagut 13 canvis a la plantilla i tot això.
16: És que fas una reflexió, Llorenç, que paguen per el teu porter titular. Paguen per en Samu Costa. Paguen per en Moritzi. És a dir...
0: Vol dir alguna cosa.
16: Clar, vol dir que l'equip era bo, que qualque cosa va fallar... Sí. Però... Mm-hmm. T'agraden els recanvis, però, que ha dit el Mallorca. Sí, Narnau tenes a la porteria, en Adri Fuentes i en Buxa a davanter, n'Àlex Sala, sí, que és el...
12: Està molt bé, però ens pensem que anirem bastant bé, pujarem en directe.
16: I te sembla bé que avui Pablo Torre quedi la banqueta?
12: Jo particularment l'he deixat en el buit, en Morales.
16: En Morlanes.
12: Sí, Morlanes.
16: En Morlanes l'haguessis deixat.
12: Jo l'he deixat i l'he seguit amb Pablo Torres i en Sergi Derder.
16: Veurem quan surt l'aposta de Luis García.
14: Seguim amb més opinions. Com està aquest senyor?
17: Muy buenas, soy Pepe.
14: Pepe, amigo...
17: Pepe Navarro, no és de la tele,
14: eh? Oh, Pepe Navarro, tenim aquí.
0: Li ha encantat,
14: el Mississippi, a la verta aquí, eh?
17: La cara de Del Bisco, el que trabaja.
14: Pepe Navarro, ¿cómo vos el Mallorca?
17: Hostias, hace muchos años. Desde el 75.
0: Así que pasa es que mallorquinista.
17: Sí. Uh-huh. Pero mis hijos me matan. Son más que nosotros. Del Mallorca preguntarle. Sí? Te dice hasta las comas. Y aparte es jugador del Genoa del Mallorca.
0: Ah, molt bé. Sigue Genoa, molt bé.
14: Ali, ¿no?
0: Sí.
16: Pero en Pepe lo
14: ha hecho. Pepe, te
17: vamos a ver. Sí, contento. A ver. Perdón, no se puede decir palabrotas.
16: No.
17: Me fastidió mucho que bajara.
0: Claro.
17: Porque la ruta que tenemos con el hincha este es ir a verlo al Mallorca por todos los campos de España.

0: Però a veure que aquesta pilota entrarà, pilota penjada, rebutjada, i serà corna de nou.
1: Sí, sí, sí.
0: Favorable al Mallorca, un més.
1: De l'altre costat, en aquest cas, i protesta... Bé.
0: És que ha hagut una lluita,
1: sí.
0: No sé si era lo bumbo per mi, o ara no, no sé, la tanguda també, un del jugador de l'Eldense, i l'àrbitre crec que ja havia...
1: No, no, bon, lo bumbo, i després està...
0: Ja l'havia advertit.
1: Ballen fora del terreny de lloc i el defensa el continua agafant.
0: Mira'l. Vinga, aquest corna, aquesta vegada a l'esquerra. 39 minuts. Primera part. El nuevo Pepico Amat amb empat a 0. La pilota ja surt. Arriba a darrer, una pilota rebutjada, de nou banda dreta, per Alex Sala, encara Sala, cercarà la centrada, ha tocat finalment la pilota Jordi Martín, i serà aquesta vegada servei de banda lateral favorable a l'equip mallorquinista. Deixa la pilota Alex Sala, anirà a treure, vull pensar que serà Calatayud.
1: Crec que no, però no, no sé què. No. Crec que és Sergi, jo crec.
0: Pilota enrere, oh, mal control, se li en va la pilota, traurà l'Eldense.
1: I no sé què protesta en Sergi.
0: T'enfada algun membre de l'afició, Luis García protesta al quart àrbitre.
1: No sé, ha vist algo, i en Luis García també, perquè protestava amb el quart àrbitre.
2: Sí, en Luis García fa una estona que parla amb el quart àrbitre.
0: Ara hi ha falta, hi haurà la primera targeta groga del partit.
1: Heu d'ajudar amb Calatayud.
0: M'apareix... No, crec que és Valiant.
2: Valiant.
3: No, és en Valiant, és en Valiant.
1: Sí. La primera groga del partit per Martin Valiant.
0: Minut 40, falta favorable a l'Eldense. I de moment s'hi han de cercar el motor d'aquesta primera part. Jo crec que aquí de moment intenta moure un poquet els pils, tant en el joc com també la pilota aturada, dolcet a l'esquena i nom, Alex Sala.
4: Alex Sala, un futbolista amb potència i força, com els cotxes, dins que Centro Auto aquest setembre, si toca tornar a la rutina, que sigui estrenant cotxe, a Inca Centro Auto trobareu Opel, Citroën, Peugeot i Lip Motor, el vostre concessionari oficial a Inca. Inca Centro Auto, començau setembre sobre rodes. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
2: 4 minuts per al descans, Toni.
0: La falta, la pilota anant massa llarga, però encara la pou de surar l'Eldense. Des d'aquest costat dret de Jesús Clemente intenta centrar i la pilota torna a rebutjar la defensa corna del Mallorca. Ha acabat per línia de fons. Per tant, traurà el corna l'Eldense. Corna a l'esquerra de la porteria d'Arnau. Repleguen ràpid els futbolistes del Mallorca, se fiquen ja dintre l'àrea, pràcticament tots els jugadors amb aquesta camiseta negra, que és blaugrana i espoll llum que hi ha, jo no sé com, no se confonen també, eh? Uf, i quanta gent té ara mateix a l'àrea petita.
1: La línia pràcticament,
0: sí. Uf, quant de trànsit de futbolistes que ocupen pràcticament tot l'espai de porteria de pal a pal.
1: Jo crec que hi ha 12.
3: És que
0: l'àrbitre continua parlant amb els jugadors. No vol problemes. Dintre de l'àrea. Se traurà el corna, de vora on hi ha els aficionats del Real Mallorca. Pilota bombejada, cercat de primer pal, Arnau, quina mà, perquè l'han rematada i Arnau li ha vengut pràcticament damunt el cor del porter del Mallorca. Ha salvat l'1-0, continua el joc, de moment per l'Eldense, alerta d'aquesta pilota de Fidel, pilota de llarga, i serà fora, serà servei de porteria, pilota per Arnau, l'ha salvada de nou el porter del Real Mallorca.
1: No sé si l'han rematada o l'han pentinat un jugador del Mallorca.
2: Del Mallorca, sí.
1: Ah, sí.
0: Del Mallorca ha estat.
2: Sí, sí.
1: O si tornava a ser gol olímpic. O...
2: No, no, l'ha pentinat un defensor i ha tret les dues mans. Arnau Tenes, ara ho ha repetit. Si no m'equivoco era...
1: Alex
2: Nadri Fuentes.
3: És Nadri.
2: Uh-huh. I bona reacció d'Arnau Tenes.
0: Treu en llarg, servei de porteria, la pilota a tres quarts de camp, toca amb el cap, Floris, la pilota al mig del camp, cau a terra, Lloret Cerdà recupera la pilota al Mallorca mitjançant Fuentes, però li xiulen falta.
1: Supos que amb les mans o el colze, sí.
0: Protestava Morlanes, falta favorable a l'Eldense, la línia de centrals. Un poc més avançat, deixarà que sigui Floris. Al que

0: llançarà aquesta falta. Minut 43. Treu cercant banda dreta. Talla la pilota finalment amb el cap Toni Lato. Evita que aquesta pilota acabi als peus de Jesús Clemente. Banda que treu l'Eldense. Clemente juga en curt, jugant amb Javi Martínez. Pilota cap a la posició d'interior dret. A Serradell. Jugant amb Javi Martínez. La pilota passa per Guille Macho. Cercava una paret. Continua el joc. Ara té a Belato. Cercant una pilota en llarg a Padri Fuentes. Pilota massa llarga. Avantatge finalment per Floris. Controla la pilota central de l'Eldense. L'equip de Claudio Barragán des de la zona defensiva. Juga i mou la pilota en conducció a banda esquerra per David Ruiz. David Ruiz se fica per a dins. Ha recuperat el Mallorca. Venga, ven, si a la contra poden fer mal. Adri Fuentes, jugada personal. I segueixen dos jugadors. Continua Adri Fuentes. Entra dintre l'àrea, cercant posició de xut. Adri Fuentes se'n va d'un, de dos, de tres. Deixa la pilota per a l'esquerra per Morlanes. Cau a terra Morlanes. Penal!
1: No, penal, sí.
0: Penal a favor del Mallorca. Penal a favor del Mallorca, que indica Pablo Morales, l'àrbitre del partit. Caiguda de Morales, de Morlanes, ha sentit contacte.
2: I no
0: el migcampista del Mallorca i ha dit...
1: No protesta ningú.
2: I el, sí, el gest del defensa és que... Sí,
3: ho sap,
2: sí. He com a Serrada, és penal. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí.
2: Ni una protesta...
1: No he vist, Toni, sí. Perdó, no he vist en molt de temps un penal menys protestar que aquest.
2: Sí, sí, és que el defensor de l'Eldense tot d'una ha mirat al cel com dir què he fet. Sí.
1: Agafa la pilota Àlex Sala.
0: Això, jugada en Adri Fuentes, sí, ha estat extraordinària.
4: L'acaba trepitjant. Sí, sí, sí.
0: La jugada s'ha acabat fent Adri Fuentes,
4: sí,
0: que ha agafat una pilota arrencant des de poc més del mig d'escamp.
1: És que en Adri, després en xerram, però dos minuts més es jugaran. Però si en Adri l'agafa ja mirant de cara a porteria, creix exponencialment, o com se digui, exponencialment, la seva qualitat i la seva capacitat.
0: Àlex Sala col·loca la pilota. Una, dues, tres, quatre passes enrere. Verticalment mirant la pilota. Vale Sala, cama dreta. El pal! El pal dret de la porteria de Ramon Vila. Acaba de fallar el penal. Àlex Sala per pal del Real Mallorca. I ha anat amb una potència, amb una força, anava ben col·locada, però l'ha volguda col·locar tan aferrada a l'altura del pal que la pilota...
2: Ha anat al pal.
0: Que el pal encara tremola. El pal encara tremola.
2: Ocasió perduda del Mallorca, al minut 46. En queda un per arribar al descans.
1: Quan perdona està en alerta.
2: No, ha estat una paparra important,
0: que
2: acabi
0: la primera part.
2: Però el pal.
0: Sergi Darré, pot ser la darrera en atac del Mallorca. Juga per l'esquerra, cercant a Toni Lato. Lato fica la pilota per Àlex Sala dintre de l'àrea. Àlex Sala intenta picar la pilota al centre, on hi havia el porter. Corna.
1: Sí.
0: L'ha tocat un defensor. Corna, Menci es deixa treure aquest corna. A banda que acabi aquesta primera part.
1: La quantitat d'ocasions que ha tingut el Mallorca i no ha aconseguit fer gol. Alerta amb això també, però bé.
0: Vinga, si serà la darrera banda que acabi aquest primer temps. El nou Pepico Amat, vèncer el Mallorca marca. De moment 0-0 al marcador amb un penal fallat. Àlex Sala traurà aquest corna. Pilota llarga, bombejada, d'altura.
1: Falta del Mallorca.
0: De l'àrea petita i xiula l'àrbitre.
1: Falta en atac.
0: Indicant la falta damunt. Sí.
2: No m'he fixat, José, no m'he fixat si en el penal tothom estava fora de l'àrea quan ha llançat Àlex Sala. Els defensors, dic.
4: Això, sí, sí, t'entenc. Bé, això només seria...
2: Sí, si lluitassin la pilota.
4: Aquest defensor que entra després influeix d'alguna manera i crec que en Àlex Sala li ha pegat amb tanta força que el rebuig, qui l'hagi pogut disputar, ja està fora de l'àrea.
2: Sí, sí, però com que és la jugada de moda ara mateix en el futbol espanyol, no és veritat.
1: Sí, però bé, nosaltres la coneixem bé, aquesta jugada.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí,
4: sí, el dia aquell de l'Espanyol jo crec que la van aprendre bé.
2: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I ha estat una llàstima, perquè l'ha tengut el Mallorca, Toni.
0: Hi ha pilota per l'equip mallorquinista, arribarà amb el minut 48, mira el rellotge, l'àrbitre no deixa treure la falta, indica el final de la primera part, s'acaba el nou Pepico Amat, amb empat a 0 del marcador, amb aquest penal que ha fallat Àlex Sala, que ha de transformar la pena màxima i ha significat De moment el 0-1 i se queden taules al marcador, Miqui Berger.
1: Sí, tocat Àlex ara, un dels protagonistes de la primera meitat. Però bé, ha fallat aquest penal i podem dir que s'acaba un poquet la seva història en color rosa, que de moment ha protagonitzat aquest inici amb la seva trajectòria amb el Reial Mallorca. Ja abandonen tots els jugadors, ja només queda el porter Ramon Vila. Ja tots els jugadors del Mallorca són dins dels vestidors en una primera part que ha acabat amb empat a 0, en una primera part que hauria d'haver acabat amb molt de gols a favor del Mallorca si tenia en compte els mèrits i les ocasions de l'equip mallorquinista. Així que alerta amb això, ja ho diuen, que qui perdona ho acaba pagant. Veurem si és això el que passa a la segona meitat.
2: José Sánchez, diu Miquel Berger que això hauria d'haver acabat amb un parell de gols del Mallorca al marcador, coincideixes?
4: Sí, xerrant per la claretat de les ocasions, sí, no? Estic pensant en aquella d'en Fuentes i sobretot el penal. També és vera que les que ha tingut l'Eldense o les que el Mallorca li ha concedit a l'Eldense han estat ben poques.
2: Han estat clares.
4: Però també han estat clares. Sí. Aquella d'en Fidel és una situació evident, perquè després la que treu un Arnau després del corna és un toc del propi jugador del Mallorca. No sé si hi haurà una correspondència entre el que ha entrat o ha deixat d'entrar en aquesta primera part i com acabarà la cosa. Sí que veig que el Mallorca ha decidit anar a cercar el partit, pel meu gust, d'una manera diferent de la dels tres anteriors. Està jugant més directe, està jugant més en llarg. Intenta explotar manco les combinacions entre línies, d'aquí entenc jo l'absència d'en Pablo Torre, però dins d'aquesta possibilitat d'elaborar manco i de cercar avantatges a l'esquena de defensa o en conduccions o en carrera, l'únic que estic veient realment treure en profit és en Adri Fuentes, que sí, diria que per primera vegada des que juga el Mallorca en un partit de caràcter oficial està trobant un paisatge que li afavoreix i que fa lluir les seves virtuts i que amaga les carències que les té. I crec que aquesta jugada on provoca el penal no li poden demanar cada dia que se'n vagi de 4, això sí, està molt clar, no serà aquest el nivell d'exigència, però evidencia el que deia Miqui, que és un futbolista que quan té metres per arrencar i veu la porteria de cara, quan tots els tràmits anteriors que poden ser fer el control, girar-se, fer un recolzament o una combinació en curt, quan tot això s'elimina i se tracta de córrer cap a la porteria, és aquí on veiem en Fuentes més punyent. Jo no veig el Mallorca lluny de guanyar el partit, però és evident que per una banda farà falta encert i que per una altra banda jo crec que a mesura que passi la segona part el to físic de l'Eldense caurà, perquè ha passat de tots els partits. L'Eldense acaba les primeres parts amb el bloc normalment bastant lluny de la porteria i després, per una qüestió o per una altra, acaba visquent més a prop d'en Ramon Vila, i pot ser aquest escenari, si no ha arribat abans del gol del Mallorca, sigui allà on pugui tornar a intervenir en Luis García, introduint un jugador com en Pablo Torre, o en darrera instància, si deixes carregar àrea, en embuxar. Entenc que el Mallorca està camí de guanyar un partit molt treballat, però encara falta el més important.
2: Retocaries qualque cosa ara mateix o esperaries que vagi passant una miqueta de segona part i després treure tot l'arsenal?
4: Crec que tenim una mostra molt, molt petita com per saber quin és el pla d'en Luis García. Jo és la primera vegada que vaig anar al Mallorca a comportar-se així amb el nou entrenador, i entenc que no canviarà res i que pot ser a partir del minut 60 on pot començar a intervenir. Òbviament, si el partit va passant, el Mallorca no marca i de cada vegada està més a prop de la porteria Eldense, interessarà carregar àrea, i aquí un futbolista com en Buxa, més allà, òbviament, d'en Pablo Torre, no? Clar. La generació te pot arribar a interessar. Però no, jo d'entrada... Bueno, és que el que faria jo no importa, no? O sigui, crec que realment que Luis García no farà res.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, farà res, no farà cap canvi, vull dir. Ha de fer moltes coses, segur.
2: Sí, sí, sí. I per aventura, sí, haurà de pensar que ha de fer el segon acte si la cosa s'embossa i continua aquest empat a zero, que esperem que sigui el mal menor. Marta Sampas, què diuen els oients?
3: Moltes coses. A Miquel Àngel Dinca, que diu: és una impressió meva o som un dels equips que falla més penals? No sé, aquí dades de Miqui Berger, potser s'hauria de contestar.
2: Ara, Miquel, posa el computador en marxa.
3: Exacte. En Xisco Mas, que mos diu: quina mala sort en fallar aquest penalti, però han de tenir confiança, a la segona part tot canviarà. Anis Mallorca, en Xisco Mas des de Sineu, en Tomeu, en Cis, que mos diu moltes gràcies. Au, idò, això, segona, a Ferrar i Xapà. Només falta el gol. En Jaume de Falanit, que trobava que ni amb això tenim sort. En Enric Garcia, que diu que fora camp feim pena. En Pere Aledo, que diu de moment fracasso total, només de penalti. En Tomeu de Pòrtol, que mos diu... Me diu la Marta, ara crec que ja sé quin és el jugador misteriós, no ha encertat. I diu, som en Tomeu de Pòrtol, un plaer escoltar-vos. I he de dir... He de dir que dins aquest estudi hi ha l'únic encertant...
5: Sí.
3: Dins aquest estudi.
2: Dins aquest estudi ha un encertant.
5: I hi ha 10 persones.
3: En Llorenç Petit, perquè hi ha dos Llorenç avui. En Llorenç Petit ha encertat.
5: Ha encertat?
3: Sí.
2: Però anem a veure, anem a veure.
5: Pot quedar a dormir.
2: No, jo vull... Pot quedar a dormir aquí? Pot quedar a dormir aquí?
5: Fins
2: la setmana que ve.
3: No.
2: Però jo crec que si en Llorenç Petit ha encertat, això és com una pista amagada que don... ha de ser amb ajuda de qualcú adult.
3: Oh,
2: perquè estan parlant...
3: Perquè s'ha fet una bona feina d'investigació i s'ha fet molt bé...
2: Oh, correcte.
3: S'ha publicat molt bé internet.
5: Han mirat l'ordenador de la Marta Samba.
3: No,
5: és allà la resposta.
3: No, mira, confio en ells, però vos juro que no he baixat d'on té que apuntar la resposta, per si de cas.
2: Molt bé.
3: Jo crec que he pensat malament perquè jo ho faria, saps?
2: Tot d'una donarem altres pistes.
3: Sí, he de dir que l'únic encertant i després hi ha en Llorenç Gran...
2: Sí.
3: Que ho ha intentat,
2: sí.
3: Però no, Llorenç.
5: No ha anat bé, eh?
2: Bé, ara donem més pistes,
3: No ha anat bé.
2: Què, Juanga?
3: Què?
5: No, que quan ha fallat el penal el Mallorca...
2: Hi ha hagut molta gent que...
5: Hi ha hagut moltíssima gent que ha anat a cap urgència de Juan Hospital.
3: Sí.
5: Un col·lapse, ha hagut un col·lapse momentani.
2: Ara mateix hi ha col·lapse.
5: Ara mateix hi ha
2: col·lapse. Ara que hi vagis, Juanga, connexions en directe.
5: Sí, sí. A posar defibrilador per si fa falta. No hi ha col·lapse mai a Juan Hospital, perquè tu arribes allà i el que te passi t'ho solucionen, eh? I recorda que amb l'aplicació quan era amb tu tot és més fàcil, consulta analítiques i demana cita al moment, més fàcil que marcar a porteria buida perquè curar, empiecen a cuidar quan era hospital. És dit això, perquè la gent, clar, que mos està escoltant i no mos veu per YouTube,
2: sí.
5: Diu, clar, aquí és de la ràdio, que diuen que hi ha molta gent a l'estudi, com m'ho he de creure,
2: clar,
5: això?
2: Clar, que venga, ronda de...
5: Per començar.
2: D'anàlisi.
5: Abans d'això, perquè tu saps que a mi m'agrada el darull
3: i
2: necessitem anar a publi d'aquí com a màxim un minut i mig.
5: No,
2: digues.
5: Idò, fem això i anem a publi, perquè ho deixarem així.
2: Sí.
5: Així a
3: ben amunt.
5: Ben amunt, eh? Per favor, estimada audiència que ho encreu aquí a l'estudi 1, estudi B3 Ràdio, estudi Dani Barjacoba, per favor, a la de 3, un mallorcà fort... per enviar-li forces al Mallorca cap a la segona part.
3: Vinga. Nosaltres també, eh?
2: Sí,
5: tot. Esteu preparats?
3: Un, dos, tres.
2: Sí,
3: un, dos, tres, ja, o un, dos, tres?
5: Marta, de veritat.
3: És que no, perquè sé com van aquestes coses. Ja veuràs, com serà difícil.
5: M'han de pujar sou per fer feina
3: amb tu. A mi, perquè m'ho poseu tot en dubte.
5: Un, dos, tres, ja.
2: Un, dos, tres, ja. Vinga.
5: Un, dos, tres, ja.
3: Mallorca!
5: Mallorca! Mallorca!
2: Les 9:58, això Mallorca. És Esports 3 en joc.
6: A IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. Un estiu que canviarà les seves vides.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Homà.
9: És una provocació terrible.
6: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: ¡Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-la a prop.
6: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
12: A IB3 Ràdio. Esports 3. En joc.

0: 10 de la nit, en directe, Postres en Joc, a IB3 Ràdio, amb aquest estudi central, estudi 1 de IB3 Ràdio, al carrer Manuel Azaña, que està ple d'aficionats mallorquinistes. Juanga, com estan després d'aquest empat a 0 al descans i, sobretot, després de l'errada d'Àlex Sala, d'aquest penal al temps afegit?
1: Idò, tenim un fons nord i un fons sud, podríem dir. Anem a començar amb els darrers que han vengut en el dia d'avui, que han viscut a nosaltres aquesta primera part. Com estàs?
2: Bé.
1: Repetiu, eh?
2: Sí, ja repetim perquè ens va agradar molt i a més mon pare que sempre que pot intenta acertar.
1: Cert, sí. És una màquina, ton pare. Nostre...
2: No me podia creure.
1: Conta-nos, recordem-nos.
2: Jo som en Martí.
1: Martí, com has vist en aquest Mallorca la primera part?
2: Bueno, bé, és veritat que han jugat bé, llàstima del penalti, però bueno, segona és important guanyar perquè hi ha que pujar quant abans, perquè ja un any és més difícil pujar, però bé, el Mallorca movent, llevant que hi faci el penalti, el gol arribarà segur.
1: Els Postres en Joc, aquesta temporada han fet una secció que es diu La Promesa, amb promes coses, coses molt interessants. Si el Mallorca puja a la primera divisió, tu què faries? Què promets?
3: L'has agafat. Mira, son pare, que sé, papà.
1: Vaig a tu i ara torno amb tu. Vaig amb ton pare. Com està aquest senyor?
4: Hola, molt bé.
1: Si el Mallorca puja a primera divisió, què promets? Els hi compres en el teu fill.
3: Que això, mira com els hi ha canviat la cara.
4: Bueno, podem anar a un viatge o fer alguna cosa, sí.
1: Com has vist el Mallorca en la primera part?
4: No, m'ha agradat. La veritat que ha tingut diverses ocasions clares i jo crec que la segona part, si seguim espitjant i tal, podem endur-nos el partit.
1: Molt bé, el més petit, quin és el teu nom?
5: Simón.
1: Com has vist el Mallorca? Està més empagueït.
5: Jo no sé de futbol.
1: No, de futbol, de què saps tu?
5: De bàsquet.
3: Mira, molt bé.
1: Com estàs veient en Alba Torrent i la selecció espanyola?
3: Bueno, no n'ha fet
0: avui.
3: Avui
0: ha fallat, avui la selecció ha fallat. Sí.
5: No, tampoc ho miro.
1: Molt bé.
0: Ell juga a bàsquet.
1: Ell juga a bàsquet, ja està, això li basta. Va cap allà, va cap al fons nord, aquí. Continuen tots, com estàu? Tot bé? Ho estàu passant bé? Com està aquest senyor?
6: Sóc penal, m'ha vingut a baix.
1: Sí. No dormirà d'avui quan el guanyo.
6: Mallorca guanyarà, però ja veurà. 0-2, mínim.
1: Mínim, no? Sopar sí que soparà, perquè aquí en Duy Cosa ara ho obrirà.
0: Ara ho obrirem.
1: Com està aquesta senyora, o senyoreta?
3: Senyoreta.
7: Bé. Ja veurem un moment si guanyem. Ho veig complicat, però...
1: No ho veus clar?
7: No.
1: Per aquí, diu, jo vull xerrar. Diu.
3: És que ha encertat, senyorens.
8: I, bueno, arribam, però falta fer el gol, perquè, és a dir, podem arribar tot el que sigui, però ja van ser un contratat de què, mos fiquen un gol i mos venim a baix.
1: Penal no anat bé, eh?
9: No, poster.
1: Va bé, força. Com estàs veient tu aquí en primera línia? Primera línia bé, ben situat, eh? Sí. Començats, eh? Com has vist aquesta primera part del Mallorca?
10: M'ha agradat molt, llàstima el penal, però jo crec que guanyarem 0-1 un gol d'en Pablo Torre en el minut 91.
3: Joder. Ostres!
1: Molt bé. Ha tret cebolla de vidre i bo a futur.
3: Així esclataràs l'estudi, imagina't, un gol en el 91 amb tots vosaltres aquí. Pot ser interessant.
1: Pepe Navarro.
3: Pepe, mira què diu
1: Pepe.
3: Pepe
1: Navarro, com t'ha de dir la seva? Com l'està viendo Pepe?
11: Bien. Mira, os voy a decir una cosa. Contra el Granada yo creo que íbamos a ganar, ¿eh?
3: Mira,
11: salvo ese robo a mano armada, yo creí que íbamos a superarlo. Espero que haga muchas cosas el Mallorca. Tiene equipo para hacerlo.
1: La paraula de Pepe Navarro.
0: Clar que sí.
1: Per tant...
0: Clar que sí. Veiem que és a punt de començar la segona part el Pepico Amat. En canvis o sense canvis? Toni, Miqui.
12: Sense canvis.
0: Els mateixos protagonistes. Marta Sampas, donant més pistes del nostre jugador misteriós. Bé, que mos escolta en José Sánchez, que ja sabia la història d'en Guille Fernández, però anem a veure si sap qui, a qui cercam. Que hi ha molta gent, que està contestant, però de moment un únic encertant, recordant les tres pistes que havien donat fins ara.
3: Deien que és l'únic futbolista de la seva nacionalitat que ha jugat a primera amb el Mallorca, que el seu darrer partit vestit de vermell amb el Mallorca va ser contra el que anys després seria també el seu equip a Espanya. O sigui, tan sols va jugar amb el Mallorca i amb un altre, i va ser el rival del seu darrer partit amb el Mallorca. També deien que va ser titular els 6 partits de la seva selecció o un Mundial. Ha jugat tots els partits.
0: I sa quarta?
3: I sa quarta i nova pista és que era porter. I que aquí per aquí he sentit ja un buah. I és el primer, i el primer gol que va rebre amb el Mallorca li va marcar un compatriota.
0: Idò, aquesta és la quarta pista. Comença la segona part, Toni Dalí.

0: Arrencat ja el segon temps de l'Estadi Nuevo Pepico Amat. De moment amb aquest resultat de Eldense 0, Mallorca 0. La pilota la recupera el Mallorca. Llançament llarg d'Arnau Tena. Cercant Àlex Sala. Bon control de pilota. D'Àlex Sala, que recordem, ha fallat un penal. En el cavall de la primera part.
1: Per cert, el Mallorca, primera divisió, ha llançat 166 penals. Ha fallat 44. A segona és impossible trobar dades. Impossible.
2: No, el maco per jo,
1: eh? Hauria de cercar per hemeroteca, i això és molta feina, no, que qualque dia faré.
3: Supos que aquesta sensació que tenia l'oient era, clar, és el que diu en Miqui, 166 a favor, 44 fallats. Bé,
1: doncs... El darrer que va fallar va ser Moritz i a ells.
0: Àlex Sala, pilota per Fuente, dintre l'àrea, Fuente remata, atura! El porter d'Ala, el de Serra, acció de contraatac conduïda primer per Àlex Sala. La sessió, pilota per de dins cap a Adrián Fuente en un bon control. Entrant en l'àrea, bona rematada. El porter ha tornat a aturar, a enviar una pilota i evitant que el Mallorca s'avançada de l'electrònic aquí al Nuevo Pepico Amat. Al lato, lato per l'esquerra, torna a lluitar amb Fuentes. Cercava Jurat Cerdà, intenta Jurat Cerdà, anar-se'n de Jesús Clemente per aquest costat esquerre. L'àrbitre indicarà falta en atac del futbolista del Real Mallorca. Minut i mitja, sortita elèctrica al Mallorca, intentar cercar el primer gol. Després m'imagino jo d'haver acabat el partit en rabietat per aquest penal que ha fallat Àlex Sala. I ha sortit a mossegada des de l'inici d'aquest segon temps el conjunt de Luis García Fernández.
1: I hi ha quatre jugadors escalfant: Liso, Roca, John Chetauja i Buxa.
0: Roca, que avui compleix 24 anys, l'han felicitat, eh? Quan no ha arribat a l'hotel d'Elda.
1: No escalfa Pablo Torre.
0: I Beristron també.
1: Ara hi vota Pablo Torre, just en aquest moment.
0: Arnau en la pilota, jugant en curt, cercant a l'esquerra. Sortint Raillo en la pilota. Arriba Lato, Lato enrere, davant la pressió d'un contrari, jugant amb el porter Arnau. Arnau a la dreta per Valien. Valien, mala entrega de pilota, Calatayud, pilota fora, la perduda. També bona feina de pressió del futbolista de Claudio Barragán. Traurà de banda l'Eldense. Cercarà penjar aquesta pilota en llarg Jordi Martín. Pilota entra a l'àrea. Uf, quan li arriba a caure Mariano Carmona, mare meva. Torna a insistir l'Eldense, una pilota que acabarà als peus finalment de Calatayud en el control. No hi havia cap davanter de l'Eldense per agafar aquesta pilota perduda. I Valien se l'endurà per sortir de l'àrea, jugant a l'esquerra cap al company central i cordobès i capità Antonio Raillo. A l'esquerra de nou per Lato, Puyo Lato. Deixa la pilota cap al mig del camp. A Sala, de nou cap a Valien. Cercava canvi d'orientació del joc, ha quedat curta aquesta pilota, recupera el d'Eldense i una falta de Raillo que veurà la targeta groga, Miqui.
1: Sí, la segona del partit, els dos centrals del Mallorca tenen targeta.
0: És que perdre aquest tipus de pilotes t'obliga a fer aquest tipus de falta.
1: Sí, l'errada de la sortida d'en Valien ha estat greu.
0: Clar, i després te carregues amb unes targetes que podrien ser evitables si s'ha passat, per exemple, des de l'Obague anant millor. I ara, a pilota aturada, possibilitat de gol que tindrà l'Eldense en aquesta acció d'estratègia. En Fidel, veient també a Guille Macho,
1: i se'n va Carmona.
0: Quedaran els dos futbolistes de vora la pilota. És una falta a uns 11 metres aproximadament de l'àrea, escorredeta a la part dreta de la porteria d'Arnau Tenas.
1: La penjarà. Entenc que la penjarà.
0: Han pujat també fins a 5-6 futbolistes de l'Eldense per intentar rematar. A veure, viure Fidel, alerta que no li pegui directe cercant el pal curt. Fidel no penja la pilota, la toca un jugador del Mallorca, alerta la plata entra a l'àrea i serà Floris que evitarà que surti per línia de fons. Torna a jugar l'Eldense, mare meva, com apreten ara, alerta del xut. Intentarà el xut d'en fora David Ruiz, ha perdut la pilota, la recupera el Mallorca. Ara aquesta falta, sí, també serà marxó de la targeta per un jugador del Dense.
1: I tant, sí, targeta claríssima per jugador de l'Eldense per aquesta falta de Montadri Fuentes, és Dani Ruiz, David Ruiz.
4: Uf! Bastant passada de voltes, la falta de
1: Dani, sí, sí, sí,
4: Ruiz. És groga i no més groga, però ha anat amb el peu molt a dalt. Sí.
0: Pilota per Martín Ball, entraurà la falta. Dona per mi l'àrbitre. I mou la pilota ja Valiant Enraillo. 5 minuts de la segona part, en 0-0 el marcador. Sergi Darder, la pilota juga per l'esquerra, cercant Àlex Sala. Per de dins se fiquen, de moment que la tallut, Adri Fuentes i Sito Lubumbo. Lubumbo que per mi encara no va tocada en aquest inici de la segona part. Torna la pilota de nou fora, servei de banda, torna a treure el Mallorca. Juga Àlex Sala, juga per l'esquerra, davant de Jesús Clemente. Intentarà fer la centrada. Pilota passada, veurem amb Lubumbo amb el cap, queda curta, la treu Serradell amb una pilotada llarga, una pilota que arriba al mig del camp en una lluita, amb pilota dividida entre Juret Ser, entre Calatayud i el futbolista Mario Carmona. I ara una altra pilota amb una lluitada bé per Valgent, evita que s'endugui la pilota Carmona. La lluita entre aquests dos futbolistes, pilota fora, hi haurà servei de banda, posició d'extrema esquerra, traurà Jordi Martín, el dorsal número 23. Tenim poquet espai, però veurem aquest servei de banda. Jordi Martín penja la pilota, cercant el cor de l'àrea. Rebutja la pilota el Mallorca, no arriba Lubumbo, però sí per darrere. Bona cobertura de Manu Morlanes, cercant a horitzontal per aquí. Fuentes per Darder, i Darder de moment en camp del Mallorca. Vol ficar una pilota llarga de nou cap a Adri Fuentes, però ja hi ha hagut una empenta de Fuentes. No s'ha endut la pilota, l'àrbitre ha deixat seguir. Sí, però aquesta és típica que acaba en gol i Pantura després se revisa. No, si sí, arriba a passar Fuentes i encara Fuentes 1 contra 1.
1: Jo crec que no era tan clara com per anul·lar-la si acabava en gol, però vaja, ja està, ja ha passat.
0: Jugada central, Floris, cap a Àlex Serradell. Per l'esquerra, David Ruiz, Guillem Acho, mig del camp. Ja en territori de l'equip mallorquinista, Mariano Carmona, se'n va Carmona de Calatayud, fica la capa bé Calatayud. Evita que se'n vagi Carmona en conducció de pilota. La pilota serà per a l'Eldense. En servei de banda, part esquerra. Treu David Ruiz, mou la pilota. La juga de nou en camp de l'Eldense. Cap a la línia central, Florin Esman. Àlex Serradell. L'altre costat és a Jesús Clemente, el capità. Rep aquesta pilota davant Juret Cerdà. Jugant pel mig del camp, Javi Martínez. Martínez amb Morlanes, fica la cama amb Morlanes, des d'enterra juga Martínez, i la falta diu que és de Morlanes, quan jo crec que hauria de ser de Martínez jugant des d'enterra una pilota, però bé...
1: O de ningú, sí.
0: O ho ha deixat seguir, sí. Però l'àrbitre al final ha hagut de decidir, i el que ha fet ha estat xiular falta favorable a l'Eldense, que treu ràpid, molt van sorprendre, i ara l'àrbitre diu que no val, que s'ha de tornar a repetir la jugada. S'ha de tornar a repetir la falta, vull dir. Atenció. I van passant els minuts i de moment es resisteix en arribar al gol del Mallorca el nuevo Pepico Amat. Continuava amb aquest empat a 0 al minut 53 de partit.
4: Ja podien sospitar que el descans li venia bé a l'Eldense, perquè ha coincidit el tram final de la primera part amb un major domini del Mallorca, amb major facilitat per estar a prop de la porteria rival i per generar situacions de cert perill. El cert és que en tornades descans se veu millor dins el camp a l'Eldense. El Mallorca, en la línia del que ha mostrat des del principi, avui està més contemplatiu en la pressió, fa la sensació de que vol convidar a l'Eldense a que ells comencin a jugar, comencin a sortir, i a partir d'aquí generar una errada i penalitzar-la, però de moment no s'està donant. I a més el Mallorca, quan intenta sortir des de darrere, generalment ho fan llarg, vol sorprendre, vol córrer, vol jugar el partit d'una manera molt diferent. Els tres anteriors d'aquesta temporada, segurament això està fonamentat, és perquè en Luis pensa que és la manera de fer-li mal a l'Eldense i de trobar qualque esquerda, però no dona aquella sensació del Mallorca propositiu, dominador, que a través del futbol, de la pilota i de la major qualitat que té acabarà sotmetent el rival. De moment no està sent així.
0: 9:30, de moment amb aquest 0-0 inicial, el nou Pepico Amat, pilota per Sergi Darder, des del mig del camp, se'n va d'un contrari, d'un adversor. La pilota la juga Morlanes en conducció, diagonal per la dreta, deixa la pilota per Calatayud, encara Calatayud a David Ruiz, en camp esquerre penjarà, intenta la rematada, pilota rebutjada, Morlanes cau a terra, no passa res, s'endurà la pilota finalment del Dense. S'endurà la pilota Jordi Martín, cor per banda dreta, l'acompanyen tres jugadors, repleguen ràpidament cinc futbolistes del Mallorca per intentar tapar ja espais. Puja també el lateral, pilota penjada enrere, corna, talla Lato, corna favorable del Dense.
1: Jo no sé si venim de... venim del millor partit del Lato amb el Mallorca, no sé si... ja és el, aquell del Ceuta ja és el segon millor partit del Lato amb el Mallorca. No sé si aquest és millor encara.
0: Corna a l'esquerra de la porteria d'Arnau Tenas. Tots els futbolistes del Mallorca dins l'àrea, tots tancats per part de l'Eldense. També hi ha un 6-7 jugadors que pugen a rematar una pilota molt tancada. Arnau en dos temps, blocant la pilota. Arnau que vol treure, se posa endavant, falta.
1: Bueno, bueno.
0: Anem. Bueno. Explica aquesta jugada, Miqui.
1: Jo crec que no hi ha hagut res, eh?
0: Perquè ara... ja havia mollat la pilota, no?
1: Sí, jo crec que... jo, no, encara, que, encara que la molli és acció de treta i seria falta, però és que jo crec que no li han fet res.
0: Em va parir que Salvi estava d'esquena.
1: Sí, totalment.
0: Crec que serà, ha xilat una falta llançada,
4: d'esquena. Serà llançada massa alta i pràcticament no li ha ferit a la pilota.
1: Sí, sí, sí, ha estat ell, no ningú... És a dir, tenia jugadors a prop, però no li han molestat, jo crec. Però bé, el Mallorca jo crec que farà canvis ja o... bé, surt escalfar Sumauro. I clar, s'hauria de, hauria de deixar d'escalfar un, ja veurem si és per canvi de, d'escalfament o perquè sortirà un dels jugadors.
4: Ja crec que la situació jo... convida a ser cauta amb els centrals del Mallorca, eh? Tots dos amb targeta, sí. Perquè imaginam que el Mallorca farà una passeta cap endavant, això de manera gairebé irremediable pot generar situacions on l'Eldense pugui córrer a l'esquena de defensa.
0: Alerta, Joan Cerdà, Joan Cerdà, poden marcar, la pilota acabarà fora.
1: Què ha estat, això?
0: En una lluita porta titànica entre el lateral i Joan Cerdà, en sortida també del porter. S'ha equivocat el defensa, entregant la pilota a Joan Cerdà, o li ha robat Joan Cerdà, però després no ha acabat de materialitzar el gol. L'oportunitat la poden comptar perquè l'ocasió és claríssima per al conjunt mallorquinista, quan se faran els canvis.
1: Sí, un canvi per part de l'Eldense, debutarà Olabarrieta i se'n va el número 3, Javi Martín. Així que Jordi Martín passarà al mig i Olabarrieta a la banda. I el Mallorca el que ha fet és deixar d'escalfar en Jon Chetauja i s'ha incorporat en Sumauro. Però no entrarà en Chetauja.
5: I d'aprofitar amb els canvis per passar per Inca Centro Auto, ja tornem a la rutina i ens endinsam en setembre i potser també és el moment de fer canvis. A Inca Centro Auto hi trobareu el cotxe ideal per començar aquesta nova etapa. Aquest setembre toca estrenar cotxe, clar que sí. Inca Centro Auto, el teu concessionari
6: brum, brum,
5: de confiança.
7: A punt d'arribar al minut 58 de partit, continua l'empat a 0 entre l'Eldense i el Mallorca. Dali, Toni.
0: Arnau que retalla Mariano Carmona, aquesta no. Pilota el deixa enrere i juga cercant a Valient. Valient tanca la tallut al jo... camp de l'Eldense, pilota enrere nou per Valient.
1: I oblidau el que ha dit, en Jordi Martín continua banda esquerra, és Olabarrieta que juga darrere el punta.
0: Pilota per al Reial Mallorca, jugant Raillo.
4: Olabarrieta, que era company d'en Josep Cerdà, l'any passat de l'Andorra.
1: Sí, sí, sí. Cantera de l'Atlètic.
0: Lubumbo, la pilota. Lubumbo juga per banda dreta, Lubumbo, entre dos contraris, li fan falta.
1: Sí.
0: L'assistent ha aixecat la bandera. Falta a l'altura de la banqueta de l'Eldense, on Claudio Barragán està donant ordres. Ordres pràcticament constants. Ara aquesta vegada Jordi Martín.
1: Ah, l'heu escoltat?
8: Sí, que igual que se puja, se baixa, li ha dit a l'àrbitre.
1: Correcte,
8: no?
1: Sí, sí.
8: Està debutant a segona.
7: Ah. Un físic.
8: Sí, sí, sí. Que camps també tenen això, entre el so de tot el que diuen. No, sí.
1: El Mallorca mourà banqueta i crec que entrarà en Pablo Torre. I no sé en Sumauro, també.
0: Oh, com ha tret aquesta pilota.
1: Ara veurem.
0: Ramon Vila en un servei molt llarg d'Ale Sala, una pilota bombejada a porteria. Calatayud, de nou treu, talla una pilota d'Olabarrieta, per cert. Lluís García que protesta. És servei de banda, favorable a l'Eldense. El quart àrbitre li diu que se posi tranquil. L'àrbitre li adverteix a Lluís García una altra vegada. Hi haurà targeta per Lluís García.
1: Sí. Però protestava una treta de banda al mig del camp, però bé, ja està. Entrarà Liso. Entrarà Pablo Torre. I veurem si hi ha qualque canvi més.
3: Són tres.
4: I en suma oro també, no?
3: En suma oro, per
1: així. En suma oro, sí.
0: Calatayud, pilota enrere per Arnau Alerta, davant d'ell Jordi Martín. Quan se complica la vida al Mallorca quan l'Eldens està pressionant, jo no sé per què tan difícil és una pilotada i fora problemes, que Llúgers perd una pilota aquí que pugui arribar gol.
4: Ja n'han pegat a bastament avui a Toni.
0: A veure, aquesta ha estat a punt de perdre, Jordi, la pilota, en Arnau davant en Jordi. Juga l'Eldense. Serradell, Àlex Serradell, pilota enrere, cercant a Ramon Vila. 16 minuts de la segona part, això és Esport 3 en joc i Petra Ràdio, futbol en directe des de les 6 i vos acompanyarem fins a les 12. A veure l'Ubumbo, l'Ubumbo per Adri Fuente, encara Adri Fuente entra a l'àrea, s'escola a línia de fons, intenta fer la rematada.
1: No val.
0: Oh, havia fora de joc.
1: Fora de joc.
0: Aixeca la bandera l'assistent, tot i així no ha sabut acabar de definir. Adri Fuente davant la porteria de Ramon Vila. Hi haurà canvis en el Reial Mallorca.
1: Entrarà en Sumauro per Pablo, per Toni Lato. Entrarà Pablo Torre i ho farà per esperar amb emoció la pila del quart àrbitre. Ben, l'Ubumbo se'n va i el tercer canvi serà l'entrada d'Adri Liso per Josep Serrà. I ara Charles Luis García amb l'Àlex Sala. Veurem que també canviarà el seu rol i veurem com ho fa, perquè juga per primera vegada, no?, amb quatre migcampistes Luis García.
4: Sí.
1: Pablo Torre esquerra. No, Pablo... No, Liso esquerra, clar. Canvia les
4: files del Real Club Deportivo... Bueno, haurem de veure també, Miqui, haurem de definir quin és el rol d'en Sumauro, perquè se li obrin molts encaixos ara mateix al Mallorca per jugar en tres centrals.
1: Sí, es lesiona Carmona per part del Lense, així que tot teu, Juanga.
6: No, que ha entrat en Sumauro i si tens una moneda d'or,
3: sí,
6: o de plata,
3: sí, sí, o un insígnia d'or,
6: o un insígnia d'or,
3: com se que rebrà en Toni Fuster,
6: una insígnia d'or com se d'en Fuster, i vols saber què te pot costar vendre-la, si vols una taxació professional,
3: sí,
6: on has d'anar? A Numis Duran.
3: A
6: Numis Duran 1995, o no, Fuster?
0: Sí, Juan Gallo, tenim una pendent, no?, encara amb ells.
6: Sí, jo vaig anar, vaig fer una avançada, no va anar molt bé, però a lo millor tot va bé.
0: Una primera presa de contacte, Juan Gallo.
6: Sí, és una primera de fer ja...
0: Anant a sumar un poc, que veurem.
6: Sí, hem de veure si...
0: Se lliga llarga i se valoració també.
6: Clar, és així. A Numis Duran 1995, que valoren les teves monedes antigues o de col·lecció de manera professional i us ofereixen una proposta de compra a Numis Duran, a 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis Duran, a 1995, les teves monedes,
3: clink, clink,
6: clink, clink. Ai, tenen valor.
3: Veïdo, a punt d'arribar al minut 64 de partit. Continua l'empat a 0 entre l'Eldense i el Mallorca. Se n'han anat del terreny de joc Toni Lato, Josep Serdà i l'Ubumbo. Han entrat Sumauro, Liso i Pablo Torre. T'agrada aquest triple canvi, José Sánchez?
1: José,
4: he de veure primer quina és la idea que té. Digue'm.
1: L'Àlex Sala, banda dreta.
4: Sí, és un dels encaixos. I en Sumauro entenc de lateral dret, de lateral esquerre, vull dir.
1: Sí.
4: Bé, jo entenc que pot ser el Mallorca en moltes circumstàncies quan tingui pilota intentarà tancar amb tres i que en Liso i en Calatayud siguin algo semblant uns carrilers. Encara vull veure com s'ubiquen dins el camp per poder emetre un judici sobre que apareixen els canvis, Toni, però és evident que junta jugadors de bon peu, segurament perd capacitat d'amenaça l'espai el Mallorca, pot ser un cert canvi de pla o d'idea o de registre per intentar explotar coses que fins ara no s'han fet.
3: Dali, Toni.
0: Pilota enrere, Sumauro. A veure aquest contra de Sumauro. Ha caigut a terra, no hi ha hagut falta. Recupera la pilota, de totes formes, Adri Fuente, jugant en Torre. Torre, passa la llarga, a veure, ui, això no falta.
1: Diu que no.
0: Damunt.
1: Diu que no, el col·legiat.
0: Damunt Liso. Deixa seguir la pilota. La té el Mallorca, juga Sergi Darder, obri per la dreta, cercant a Miquel Calatallut. El lateral dretà.
1: Ho era o no?
7: Ho pareixia.
0: Del planter mallorquinista. Sergi Darder, de mallorquí a mallorquí, pilota enrere. Cap a Martin Valient. Aquí cap al porter. Arnau, minut 65, 20 de la segona part. A l'estadi nuevo Pepico Amat, de moment amb empat al 0 del marcador. En una segona part on el Mallorca li costa arribar a la porteria contrària, li costa al Mallorca fer gol. A la primera part ha tingut la millor ocasió, ara de Cavaller amb un llat a l'Etsala, i una molt bona ocasió que ha tingut també Adri Fuentes a l'inici del partit. La pilota per Calatallut.
4: Pel que anem veient de com se comporta l'equip, jo crec que tota la banda dreta és per en Calatallut. Tampoc s'havia d'anar a Harvard per pensar que això podia ser així. En Alex Sala s'anirà cap endedins. A partir d'aquí junta molt el Mallorca amb una zona del camp que no és que hagi menyspreat, però que ha despoblat durant la primera hora. M'estic referint a zona de tres quarts. Per aquí se trobaran en Alex Sala. Entenem que en Pablo Torre, encara que té tendència a venir a rebre dels propis centrals o d'en Sergi Darder. I tot això crec que també li pot dibuixar un escenari molt favorable a Adrián Liso. Ja duia uns minuts pensant que el partit podia estar per qualcú com ell. Per simplificar-ho, crec que pot estar més per jugadors que la volen a l'espai que no que la volen al peu. I aquí crec que en Liso, veient com se comporta el Dense, pot treure profit.
1: I s'han acabat les pilotes llargues en principi també, no, José? Un poquet més d'associació.
4: En un principi sí, no? Havies decidit votar-te el tràmit de combinar per dins, no? Que també és cert que és una zona que el Dense ha tancat molt bé. Jo diria que d'alguna manera els canvis intenten que el Mallorca torni a la seva naturalesa dels primers partits de Lliga.
0: A veure ara, pilota dintre de l'àrea, no arriba Fuentes, treu un problema en la defensa de l'El Dense. La pilota que arribarà per Guille, se'n va per l'esquerra.
1: Manu Nieto, no sé si han comentat.
0: Manu Nieto, no?
1: Havia entrat Manu Nieto en lloc de Carmona, sí. Per lesionar Carmona.
4: Un altre ex de l'Andorra.
1: Exacte, sí. De rendiment estrany, també, a segona, aquesta moneda. De sobte te fa un hat-trick, de sobte està any i mig sense fer gols.
0: Ara mateix davant tenim Olavarrieta i Manu Nieto, no? Són els dos jugadors més ofensius. I Fidel, en aquest cas, no? Per part de l'Elden. Se juga al conjunt local, equip a la cantina, l'equip de la Costa Blanca, Alex Serradell, en la pilota, jugant enrere, a punt de robar Adrián Fuentes.
1: I escalfa Guille Fernández, també Chetauja, que torna a escalfar, però Guille Fernández és un dels que escalfa.
4: De fet, per característiques, pareix que el partit està bastant per ell, no? O sigui, qualcú poderós, capaç de generar o d'aprofitar errades, segones jugades, que es porta en conducció, que si la té se la juga. No sé com arriba, ni si coneix ben bé els companys, que segur que no, però podria ser útil.
1: Però temporada ha fet normal, no?
4: De fet, ha fet pretemporada amb el primer equip del Barcelona, perquè més de mitja plantilla estava descansant pel Mundial. O sigui que el nivell de preparació ha de ser bo, intens i l'exigible per sortir a jugar avui. En termes de competició, està clar que això no és així. No ve de competir amb regularitat, però sí que ha fet una pretemporada de primer nivell d'equip de primera divisió.
0: Pilota per Valien, mou la pilota cap a Raillo. A 4-5 metres, toca de cara, juga amb Pablo Torre, li torna la pilota, fent un triangle amb Valien. A l'esfèrica quedarà als peus de Manu Morlán, era el 8 del Mallorca. La passada no ha estat bona per Adri Fuentes, roba la pilota del Dense i ara torna a robar i recuperar la pilota a Alex Sala. Per part del Mallorca, Alex Sala, en un servei llarg, amb un futbol molt directe cap a Adri Fuentes. Tae el defensa Florisman. La pilota serà de nou per el Dense. Justin juga per la dreta, cercant a Fidel. Alerta Jesús Clemente, doble a la banda dreta. De moment Fidel continua la pilota, li prendrà, li ha robat de Beliso. La pilota per Alex Sala, ha de passar per Pablo Torre, el motor del Mallorca. De moment el canalitzador, volen dir, en aquests 24 minuts de joc que duim d'aquesta, ja 25 d'aquesta segona part, el nuevo Pepico Amat. Aparell pobre 0-0 aquí al Dense. A veure, queden 20 minuts encara, però jo me'n vull anar d'aquí en 3 punts, no en un. I ja no parlem de perdre.
4: No sé si està posant el dia per començar a provar la compatibilitat dels dos davanters del Mallorca. No sé si és un dia per veure si Buxa i Adrián Fuentes són capaços d'entendre's, perquè característiques podrien ser prou complementaris.
0: A veure que la Tallú penja aquesta pilota, segon pal, la rematada, corna! Ha evitat Clemente, que entràs per aquell costat, si havia Liso.
1: Sí.
0: Ja tenia la canya preparada Adrián Liso per rematar, i Clemente ha evitat que aquesta pilota acabés als peus de l'exfutbolista del Getafe, ara a la fila del Real Mallorca. Es corna la part dreta de la porteria de Ramon Vila. Traurà
4: l'Etsal
0: al corna. Quina bona
4: centrada en estàtic d'en Calatayud.
0: Si no, traurà d'Ardema per allà al corna, no? Han canviat de llançador. No, Pablo Torre, canvia de llançador. Pilota penjada, llarga, segon pal. A veure Calatayud, pita falta. Falta d'atac.
1: Calatayud, en principi. De Liso, perdó.
7: Si s'estan aferrant tots dos...
0: Serà pilota pel dedent, sí.
7: Era tan falta d'un com de l'altre.
1: Sí. Alió, farà un altre canvi. Buxa, jo crec. Sí.
4: Podria ser que juguessin tots dos plegats i retirés qualcun element per dins, Morlanes, Darder, Àlex Sala, però també és perfectament probable que retirin en Fuentes i fiquin en Buxa. De fet, si ara que el Mallorca juga bastant més ample i que amb en Calatayud i amb el Liso pareix que començarà a produir centrades, tampoc seria un moviment que no tingués sentit, més aviat al contrari.
0: Alerta d'aquesta pilota entrada, ara
1: a
0: Sumaoro.
1: Ha sortit,
0: havia sortit, no l'havia pogut surar. Fidel, en aquest cas, Fidel Chaves. Servei de porteria, pilota per al Real Mallorca, traurà Arnau Tenas. Van passant de moment els minuts, es resisteix a arribar al gol. És tant que... el Mallorca com l'Eldense, empat a 0 al minut 72.
1: És que si vols aprofitar l'esquena amb els extrems, segurament en Buxa pot ajudar més en aquesta tasca, no, José?
4: Efectes de donar continuïtat, de guardar-se pilota d'esquenes, de deixar-la de cara, de completar una apertura, sí, molt més que en Fuentes.
1: I se'n va en Fuentes i entra a Buxa, sense sorpresa, el quart canvi del Mallorca.
0: Entra el futbolista polonès al terreny de joc amb el dorsal número 16. Ja tenim el gegant per jugar com a referent a la punta d'atac.
5: I d'aprofitar el canvi per passar per Juaneda Hospitals amb l'aplicació Juaneda amb tu. Tot és més fàcil, consulta analítiques i demana cita al moment més fàcil que marcar a porteria buida, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
7: Falten 17 minuts per arribar als 90, més el temps afegit. Això és el temps que li queden al Mallorca per intentar, Toni Fuster, com a mínim, fer un golet al nou Pepico Amat.
0: Per guanyar el partit, el camp de l'Eldense, d'un equip que ha pujat de primera rep al futbol professional, que ha tornat de nou en aquesta lliga Hypermotion.
1: Que bé.
0: A veure aquesta pilota. Menci aquesta vegada pot anar bé en aquesta jugada a la contra. Juga Morran, escapa a l'esquerra per a la sala. Adri Liso, el xut d'Adri Liso, passa per damunt el pal, ja damunt el travesser de la porteria de Ramon Vila.
1: Pausa per hidratació.
7: I aprofitant la pausa per hidratació per saber què opinen els nostres oients del que estan veient.
8: I no estan contents, no estan gaire contents de moment amb aquest 0-0. En Pere Aledo, que diu, en Fuentes s'ho ha de fer mirar, i diu que qui ha dit que l'Eldense a la segona part acabarà els menuts. En Miquel Àngel Dinca, que diu, i de fallar amb un de cada quatre penals, troc que és molt, perquè abans ho han dit amb en Verger, a veure si sabíem exactament. En Jaume de Falenits, que diu, no sé si traurem res. Des Pepi Comat, aquest estadi té nom de bossa de pipes, troba.
7: Jo?
8: Pepi Comat.
7: Seria més d'entrepar, no?
8: No ho sé. En Lluís Moreno, com es diu, migcamp monya que no s'impone. Diu, el joc d'en Cerdà, diu, és de segona punta, o diu de la posició d'avui d'en Àlex Sala, troba. Parla d'en Josep Cerdà. I en Joan Torrens, com es diu, no cap de veure a què vol jugar al Mallorca, però és un amb bons jugadors, pilotades llargues, poc futbol, tal vegada aquest entrenador li ve gros al Mallorca, diu en Joan Torrens des de Binissalem.
7: I aquest entrenador, que és en Lluís García, estava conversant ara amb els seus futbolistes, aprofitant la pausa d'hidratació, Valiant, Raillo, ara Alex Sala també, en Pablo Torre.
0: Cuellar fins i tot donant instruccions, sí, a Sergi Darder.
7: Morlan, és que escolta, tothom amb aquestes tabeoles fredes per intentar mitigar la calorada que deu fer el Pepico Amat, i més, sí, després de 75 minuts disputats. Miqui.
1: I sense 75 minuts també fa calor.
7: També fa calor. Sí. Bé, però hem de dir, no volia treure el tema, però és que si me la poses votant,
9: clar,
7: que clar, el que no pot ser,
9: no, que no pot ser.
7: És pegar unes dinades d'escàndol.
9: Sí.
8: No, és que lo d'avui...
9: El menú...
0: I te puges a temperatura.
8: No hi havia WhatsApp, la llista de coses que han posat que havia menjat.
0: Te puges a temperatura. Saps què passa? Que han de fer nosaltres, problema, que han de fer, sí, dinar sopar.
8: Clar. El problema.
0: De fer dinar sopar, perquè vosaltres teniu encimades, o no, Verger?
1: Sí.
0: Ells tenen encimades. Nosaltres no tenim res damunt d'aquesta taula, més que un quàntum, un ordenador i telèfon mòbil.
8: Mossegada, el quàntum.
0: Canvis en el del Dense.
1: Sí, entra Guirao i se'n va el número... Ja ho diré. Jordi Martín. I entra... Se'n va Fidel Chávez i entra...
9: Sí.
1: I en Guille Macho, clar, que amb el dels 10 segons... Bé,
9: Berger, ja sí, he agafat ja l'aplicació de Juan de Hospitals i ja t'he demanat hora en el servei d'oftalmologia.
1: Amb
9: l'aplicació molt fàcil, cites on siguis i res recordatoris automàtics, Juan de Hospitals, tecnologia i proximitat, ja t'esperen, demà a les 9 i mitja, perquè curar empiecen a cuidar Juan de Hospitals.
1: Sí, està tot ensenyat, està ensenyat. Sí. Perfecte.
7: Triple canvi, Miqui.
1: Sí. Hi ha triple canvi el
7: Dense.
1: El Dense, sí. Sí, sí, sí. S'ha anat Fidel. S'ha anat també Jordi Martín, sí, i s'ha anat... Sí. No, de bon, o dos canvis.
9: Guille Macho.
1: Quique Macho, Guille Macho, exacte.
9: Ja han entrat. Un aplaudiment per a Miqui Berger, per a mi Arlo.
7: Molt d'ànims.
9: Tu està passant malament. Tu és el seu millor moment avui.
7: Ovació tancada per a Miquel Berger.
1: Guirao, Iker Recio i Roberto López. Alerta amb aquesta, és un jugador amb molta qualitat, aquest.
9: T'ha fet el des de 6 canvis.
4: No, però sí que canvia de sistema. Passa jugant 3 centrals. Passa ja a defensar amb una línia de 5.
7: No, a veure si és capaç el Mallorca d'obrir aquesta línia de 5 i trobar la xarxa de la porteria d'en Ramon Vila, perquè de moment no ho aconsegueix, Toni, i ja el temps comença a córrer aviat.
0: Sí, ja ens començava a mosquejar un poquet, I només la jornada 3. Haurem de tenir molta paciència.
7: Sí, són 4.
0: Però torno a insistir. 4, jornada 4, perdona. Però d'insistir que... Mallorca, jo crec que fora camp, i això ho podem ja, després ja, quan acabi el partit, ho podem debatre un poquet, no? En Lluís García insisteix en jugar igual a casa com a fora, jo crec que no ha de ser així, però bé.
1: Bé, si fiques el penalt te posa 0-1, però clar, és que jo crec que és més qüestió de qualitat que de forma de jugar. Crec que la segona part no m'ha agradat el Mallorca, jo crec que no t'ha res a veure la primera.
7: No.
0: Sumauro, cap a Raillo. Jugant el Mallorca, de darrere. Ara amb el porter, amb Arnau Tenas. Arnau de nou, la pilota cap a Antonio Raillo. I qui ve a rebre? Pablo Torre, ha de ser ell, jugant ara. S'ajunta en Sergi Darder. Canvia el joc, banda dreta, per Calatallut. Està tot sol, té camp per córrer, però és que du 78 minuts. I el menú, vulgui o no, també comença a ergotar-se. Morlan és cap a l'Etsala. L'Etsala, tres quarts de camp. Fa la centrada, la pilota a l'altura del punt de penal. Rebutja la defensa. La treu Floris. Torna a insistir el Mallorca, a veure penjant pilota. Cercant ara mateix Ventura, un futbol un poc més directe. Sergi Darder. Ara deixa passar aquesta pilota. Raillo, molt avançat. Tots els jugadors del Mallorca estaven en camp de l'Eldense. Mal gent. Cap a Morlan, el banda dreta. Ferreret en aquesta línia lateral. De bona la banqueta, on Claudio Barragán continua també amb atenció. La mirada porada als seus jugadors, que de moment estan repinyant un puntet davant d'aquest Reial Mallorca. Pablo Torre cap a Alex Sala, tres quarts de torna la pilota per Pablo Torre. Pablo Torre entre tres contraris, intenta llevar-se de damunt qualcú i per això finalment opta per passar cap al seu company Alex Sala. Alex Sala enrere, cap a Raillo. Raillo farà un canvi d'orientació a banda dreta per Calatallut. Se mou Butsa, encara no l'ha tocada per Miss Polones. Perdrà Calatallut, però arriba... Arribava també darrer per pitjar una pilota. Crec que l'ha tocat un jugador del Eldense en darrera distància, perquè l'àrbitre mordona banda per al Mallorca. Dona servei a Mallorca. Dona servei de banda, traurà Calabria.

0: que ha sortit ara fa un instant també i que és Recio.
1: És que li ha donat en Àlex Sala amb les mans a la cara, però bé, continua el joc.
0: Pilota llarga, cap a l'altura de la línia de fons, fa la centrada, no ha sortida, la treu amb el cap Martin Valgent. Torna a insistir l'Eldense, el xuc acabarà corna perquè ha tocat un jugador del Mallorca i tindran opció pilota aturada l'Eldense per intentar marcar. S'anima l'afició a l'Elda, s'anima l'afició, veu que és possible. 81 minut de partit, corna a l'esquerra de la porteria d'Arnau Tenas.
1: Roberto López
0: trobarà. Aquesta és l'afició de l'Eldense. El del Mallorca un poc més callat, però també vol agafar més en fora. Vius el llançament d'aquest servei de cantonada, camp esquerra, pilota penjada, primer pal, arrebatada, la treta, la defensa. El xut final, perquè hi havia el jugador del Mallorca tapant primer pal.
1: Mare meva.
0: Torna a passar Pena, pilota llarga, penjada, segon pal, cau a terra, davant Sumajoro, un dels davanters que ha intentat, no, un dels centrals que ha intentat rematar Floris Mann.
1: Debutarà Guille Fernández.
0: Servei de porteria i tindrà 10 minuts més l'afegit.
2: Ho ha passat ben malament el Mallorca en aquesta acció, a la doble acció, després del corna. Uf.
3: Sí, sí. Tots els corners de l'Eldense, tots llançats a primer pal i intentant fer dubtant si sortida en Arnau Tenas, perquè crec que és bastant evident que és l'àmbit del joc que segurament domina manco el porter del Mallorca.
0: Ara jugada individual entre Pablo Torre, cercava el joc col·lectiu en Adrián Liso.
1: Se'n va Alex Sala, entra Guille Fernández, que debuta amb el Mallorca. Esgota canvis Luis García.
0: Atre Clemente aquesta pilota i una banda per l'equip mallorquinista. El que traurà serà Sumaoro. Vinga, el Guille, a veure si té sort. I té encert, sobretot aquest encert de cara a porteria. Sumaoro treu en llarg la pilota a l'àrea. La treu un defensa, torna a arribar Sumaoro, la torna a posar amb el peu. Pilota alta, tot l'avantatge per Ramon Vila. Per el porter del Club Deportiu Eldense. Sortida en pilota jugant amb Floris Mant. Des de la posició de central, a l'esquerra, per Recio. Alerta, que han perdut la pilota. Vinga, Pablo, no arriba, Pablo Torre. Un poc nerviós. Ha sortit un pilota dividida, Ramon Vila, per treure una pilota perduda de l'Eldense, que ha estat a punt d'aprofitar la Pablo Torre. I és encarat amb el porter. Vinga, Calatayud, 83 i mig. Encara queda temps per davant. Mallorca ha de ser dominador aquest minut que queden. Valgent de la pilota, Pablo Torre, toca de cara. Han d'avançar, però.
2: Sí.
0: Vinga, Sergi Darder. Torna enrere. Valgent. Han d'avançar, és que si no avançam, van passant el temps, van passant els minuts. I clar, si no tenim opció davant porteria, no poden passar la pilota 10 minuts aquí. Torna enrere, pilota per Arnau. Arnau amb Pablo Torre. A punt de perdre davant la pressió de Guirao. Obliga a tornar a jugar amb el porter. Amb el porter del Mallorca. Ara envia una pilota llarga passada. A veure si pot arribar en aquesta jugada. No, no arribarà. On han ficat en Sumaoro? Fa jugar com a de mitja esquerra, ara, no? Fa jugar per davant.
1: Falta.
0: Vinga, falta favorable al Mallorca, pilota aturada, pot ser bona aquesta. Falta la posició d'extrema esquerra, a 3-4 metres aproximadament de la línia lateral, a la part dreta de la porteria de l'Eldense, de Ramon Vila.
2: És bona aquesta.
1: Sí, per penjar-la.
0: Serà Pablo Torre, vull pensar, el qui agafarà la responsabilitat. Pilota, a veure si li pot posar un... Una bona pilota als homes alts que han pujat a rematar, com Raillo, com Valgen, com el propi Polones. Buxa, que ja va marcar un gol l'altre dia. Contra el Ceuta. Dona el sud l'àrbitre. Pablo Torre treu la falta. Cama dreta, pilota molt de dins la porteria, molt interior, però a la treta Ramon Vila. Torna el rebuig per la defensa del Mallorca, que la talla que juguen Darder. Darder per Liso, Liso per Darder, està tot sol per Darín Guille Fernández. Toca de cara, juga amb Morlanes, canvia el joc a l'esquerra, Pablo Torre, torna a penjar de pilota.

0: molt tancada, directa l'Armand del Fortevila. Serà la pilota per al porter de l'Eldense. Nergotat ja es canvi, no? Tots. Tant Mallorca com Eldense. I queden 4 minuts per arribar.
1: Toni Fuster, marcarà el Mallorca?
0: Jo espero que sí.
1: Miqui Verger?
0: Marcarà.
2: No.
1: Juanga?
3: Sí.
1: Sampas?
4: I tant.
1: José?
5: No ho veig clar.
4: En José, Miqui, clar.
3: Cercava el motor, Fuster.
0: No, es va cercar un motor. Un home que ha sortit i que va marcar l'altre dia i que esperam sigui un portent i que pugui avui marcar el gol de la victòria al Mallorca. El cercam i la venga, diram Adam Buxa.
3: Buxa, un futbolista amb potència i força, amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. Aquest setembre, si toca tornar a la rutina, que sigui estrenant cotxe Inca Centro Auto, trobareu Opel, Citroën, Peugeot i Lip Motor, el vostre concessionari oficial a Inca. Inca Centro Auto, començar el setembre sobre rodes. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
1: En aquest estudi, un oient d'Ono ha dit que el Mallorca guanyaria en el minut 91-01 en gol de Pablo Torre. Això és el que cercam, Toni Fuster.
0: Tant de bo sigui Pablo Torre, l'autor del gol del Mallorca. Mordoni al 3 punts. Ara, però, hi ha una falta i un futbolista que no sé si podrà seguir, no podrà seguir.
2: De moment el que ha de fer és anar-se en un minut.
0: És la nova regla, aquesta, no?
2: Però no se'n va. Clar, i els que l'han d'atendre... Que...
0: Sí, però aquest no que entra en escàndol.
1: Sí, una ferida del tax, de la bota.
2: En el braç, sí.
1: Sí, en el braç.
2: Es encerra.
1: És com un forat.
2: Però
0: Ale Serradell...
5: Sí, però ha de sortir, no...
0: Se n'ha de dar d'escamp.
2: Sí.
0: Un minut. Se'n va a l'altre costat amb el Dora Assistents, que han botat el terreny de joc, i el Eldense, que traurà aquesta falta.
2: Que estorbarà per treure-la, perquè sap que està un minut amb un home manco.
0: A veure, agafa carrera. 3, 4, 5 comos de l'Eldense. Ella reculen un poquet, també van a guardar una mica, no? A guardar un poquet les esquenes. Treu l'Eldense, bombejant una pilota a l'altura del punt de penal, amb el cal la treu Raillo. La pilota la controla, de nou, Justin Smith. D'en fora ho proven, Arnau que atura. Llançament en camp esquerra, des de 30 metres, i Arnau ben col·locat. Atura i juga en curt, cap a Raillo, xiulats, perquè ja demanen, volen que surti ja el futbolista l'Eldense.
2: Queden 20 segons.
0: Suma Oro. Juga el Liso, li torna la pilota a Sumaoro, la demana darrere, des del mig del camp. Sergi cap a Valient. Orlanes a la pilota. De nou per Raillo. Martín Valient, vinga, per la dreta, està tot sol Calatayud, vinga. Se desmarca Calatayud. Li arriba la pilota al lateral dret del Mallorca. El futbolista del planter, juga amb Orlanes, cap a darrere. Darder volia ficar la pilota interior per Calatayud.
2: Ara entra el judo.
0: Floris, la pilota la recupera Martín Valient. De nou per Morlanes, Morlanes per Raillo. Obri per Sumaoro, per l'esquerra. Sumaoro pulla la pilota, segueix en conducció. Retalla, deixa enrere, cercarà Morlanes una altra vegada. Minut 89 i mig. 30 segons i pendent de l'afegit. Guille Fernández. Li fan falta per allò, no? Diu que no l'altre. Alerta que se'n va de contra del Llense, eh? Se'n va Guirao, pilota per l'esquerra, Recio Guirao, remata, ui, l'altre, Raillo, el capità acaba de treure i de salvar l'1-0, acaba de salvar l'1-0 Raillo, quina oportunitat de l'Eldense, i ara hi ha falta favorable al Mallorca al mig del camp.
2: 6 minuts més.
1: 6 minuts. Un apunt a primera divisió, perdia 2-1 el Deportivo de la Coruña, la Ceràmica contra el Villarreal, ha remuntat el partit, estan en temps afegit ara mateix, i el 2-3 l'ha fet Aubameyang, que du 4 gols en 4 jornades. Espectacular. Tornem a la realitat del Pepi Comat, Toni.
0: La pilota per al Mallorca, juga Pablo Torres, cercant ara Guille Fernández. Va Guille encara Guille, juga en Liso. Liso devora el banderó de corna, part esquerra, intenta fer la centrada, talla Jesús Clemente. Pilota fora, apropat d'aquest banderó de corna. Deixarà la pilota per Sumaoro perquè tregui en llarg el central del Real Mallorca. Dintre l'àrea, Morlanes, Puyol Rayo també ha pujat a rematar. Amb el Guille Fernández també, la pilota en llarg, pega un bot, veurem qui ha en aquesta posició, cau en terra, no sé si el Liso, pilota de nou per l'Eldense, la volen treure amb problemes, Guirao, i pilotada llarga, i ara lluita Valgent, Valgent que ho fa en Nieto, que endurà la pilota al Mallorca, Nieto queda estès en terra, s'ha pogut fer mal, tura l'àrbitre, tura el joc per atendre Nieto.
2: Sí, clar, davant la segona van Valiant.
0: Però jo crec que... aturat el nou Pepico Amat, s'ha fet mal el futbolista de l'Eldense.
2: Però no ha xiulat ni falta.
5: És que si no xiules ni falta tampoc té molt de sentit que 3 segons després de deixar continuar aturis el joc
1: correcte,
5: i se t'amori tot. Si hi ha falta, hi ha falta. Uf. Si no, no. I si el jugador continua en terra, en aquí va, amb una pausa, te'n vas i veus que li passa. No. No té gaire sentit aquesta gestió de la situació. Més enllà de que en es vot en Valien...
1: Això t'anava a dir, José.
5: Si en directe li poden mostrar la groga i aquí no pot remugar ningú.
1: Perquè li ha pegat un cop amb el braç a la cara, en aquest jugador.
0: L'àrbitre que entrega la pilota a l'Eldense, jugant amb el porter Ramon Vila.
2: Recordant que el VAR entra a segones grogues si l'han mostrada.
0: Envia la pilota en llarg, cap a camp del Mallorca. Diu Arrecio, des de la trava esquerrà, a punt de recuperar Buxa. En la lluita amb Esmant, la pilota cau en banda, treu Calatayud, juga el Mallorca. Es compliran ja 3 minuts d'aquest temps afegit. En faltaran 3 més per arribar al final. El nou Pepico Amat, de moment amb empat a 0 en el marcador entre el Lense i Real Mallorca. Sumaoro, jugant per l'esquerra. Amb Adri Liso, de nou Sumaoro. Ara ho vol el Mallorca provar per banda dreta. Rayo cap a Valgent, puja Valgent. En posició com a de lateral, segueix la pilota com a interior. Mala entrega de pilota per Calatayud. No pots entregar aquestes pilotes quan aquest home s'ha pegat una carrera de 50 metres. A veure Rayo, lluita Rayo amb el jugador.
2: O la barreta
0: en Rayo, deixa enrere. O la barreta segueix la pilota de moment en circulació cap als espais, cap a l'espai lliure. Cau en terra la barreta, l'altre diu que no hi ha falta. S'endurà la pilota, Recio juga en l'eix de la defensa cap a Floris Esmand, Esmand cap a Serradell, banda dreta a l'altre costat, intentant trobar ara Manu Nieto. L'Eldense que tampoc es rendeix encara i que encara aspira a intentar tenir una ocasió d'aquí al final d'aquest temps afegit. 93-41, això d'Esport 3, ja que ve de ratlla, això és l'emoció de la segona divisió. De Liga Hypermotion, el Mallorca la primera part ha fallat un penal, han desaprofitat aquesta gran ocasió i ara passant pena perquè l'Eldense no vol marqui. Targeta groga, una més per un jugador del Mallorca. S'haurà de tornar a repetir. Ja tenen, diuen. Des del graderia hi creuen encara.
2: Torna. Es traurà per tercera vegada aquesta falta.
0: Integrarà la pilota Ramon Vila, el central. Vinga, 94 i mig. Darrer minut i mig. El nuevo Pepico Amat. Àlex Serradell. Traurà aquesta falta, centre del camp, mou la pilota, l'envia llarga, a l'altura de l'arc, la treu Valgent amb el cap, juga amb Butza. Butza arriba Guille Fernández, per darrere, per endur-se una pilota, l'altra contra el Mallorca. Guille Fernández retalla a l'esquerra, és que no acompanya ningú, és que no acompanya ningú. És que jo crec que s'ha col·locat malament Liso. I Sumaoro, que fa com a de la trava esquerra, no ha pujat. S'ha trobat tot sol, pilota que ha perdut el Mallorca, traurà davant de l'Eldense. I si ja no canviarà això. Treu en llarg. Pilota que envia Serradell a camp del Mallorca. On Raillo controla amb el peu, la juga amb el porter. Li torna el porter Arnau a Raillo de la trava esquerra amb un servei llarg. Cot de cap d'Àlex Serradell. La pilota al mig del camp. Pentina la pilota aquí. La volia Nieto. Recupera Nieto. Se l'endurà en jugada personal. se'n va de Morlanes, segueix Nieto, obri per la dreta, viu com es pengui aquesta pilota, pot va perill, demanen falta, no hi ha hagut falta, corna. Hi ha hagut corna. Ara serà de darrere i mira per on, l'oportunitat la tindrà l'Eldense, pilota aturada. 10 segons per arribar al 96, ara és quan ja donen per bo l'empat. Se fa un fortí el nou Pepi Comat, se fa un fortí d'aquesta recta final de partit, la de Cavalles. El nou camp de l'Eldense amb un Mallorca ja tot tancat per evitar que el te puguin rematar porteria en aquesta recta final del partit. Treure el cor de l'esquerra a la porteria d'Arnau, va llevar l'Eldense. Pilota penjada, primer pal, la treu Butz amb el cap, ve rebutjada, el llançament, una altra vegada la pilota, pega un jugador a Raillo i s'acaba el patiment d'aquesta recta final, el nou Pepi Comat, on el Mallorca rapinya un puntet a la seva sortida. A Elda, final del partit, tal com ha començat, Club Deportiu Eldense 0, Reial Mallorca 0.
2: Sona l'himne de l'Eldense. Jo crec que, contents dels dos, no ha acabat ningú en aquest partit amb el repartiment de punts, però les cares del Mallorca són més de derrota, són més les cares d'un equip que ha caigut derrotat que d'un equip que ha tret un punt fora de casa, però, clar, el context era contra un rival recent ascendit, que només havia sumat un punt en tres jornades i també després de fallar un penal a la primera meitat. Se'n van els jugadors del Mallorca, Buxa, ara xerrem amb Mossa, el segon entrenador del Mallorca, discuteix, no sé de què es queixa el polonès, però no se'n va com deien content, sí, Guille Fernández un poc més que se'n va felicitat per gent del cos tècnic del Mallorca després del seu debut. Ha debutat avui l'exjugador del Futbol Club Barcelona i els jugadors del Mallorca, un parell que ja han abandonat la gespa del Pepi Comat, uns quants encara s'esperen i s'aproparan als aficionats del Mallorca per donar-li les gràcies pel seu suport. Aquests més de 100 aficionats que s'han apropat fins aquí, fins allà, el Pepi Comat, per donar suport a l'equip, per veure com el conjunt de Luis García treu el primer punt de la temporada fora de casa en un partit al manco decepcionant en la seva segona meitat.
1: Sí, sí, sobretot la segona. És el primer empat del Mallorca aquesta temporada després de 4 jornades disputades. És la tercera porteria zero del conjunt de Luis García, que és provisionalment, momentàniament, cinquè classificat a la taula en 7 punts després d'aquestes 4 jornades disputades. L'Eldense continuarà una setmana més en zona de descens, suma 2 punts, i això no el fa sortir del pou de la classificació. Els 2 punts de l'Eldense han estat a casa, precisament contra el Cádiz a la jornada 2 i contra el Mallorca avui. Marta Sampas, te mira tu perquè hi ha una carretada de missatges d'oients que valoren aquest empat a zero davant l'Eldense.
4: Sí, no duren i evidentment són missatges de decepció, d'estar enfadats amb el que han vist. En Bernat diu, no anem de fora, no sabem el que jugam, no pujarem si no guanyem a fora camp. A Miquel de l'Àngel dinca que diu un bon punt per la salvació i posa entre parèntesis ironia. Ana Maria José Cifre, que diu, bé, un puntet, però decepció. Enric García, que posa pena, pena, pena. Bona nit. En Toni, que diu que està més enfadat que el dia del Granada. No sé a què ha jugat el Mallorca. En Artur, que diu, quin desastre de segona part. Tenim una col·lecció de migcampistes que no saben què fer amb sa pilota. En Antonio, que diu, si no se guanya l'Eldense, a qui poden guanyar? En Jaume, que diu, som de magres. En John, que diu, a mitjan lliga, quan es vegi que el Mallorca no és el lloc ferotge que alguns es pensaven, ho passarà molt malament, serà un equip de mitja taula i així sense aturar. En Pedro, que diu, quin desbarat, no poder guanyar l'Eldense, entrarem a play-off per sa part baixa, si duim sort.
1: Miqui i Toni, hem vist els jugadors del Mallorca que saludaven, donaven sí. La mà als aficionats presents al Pepi Comat.
0: Tot el mínim.
2: Sí, una imatge més que ens recorda més a la temporada d'aquella de segona divisió. De segona divisió B, és el que estan fent tots els jugadors del Mallorca, donar la mà al centenar d'aficionats del Mallorca, que encara hi sona el Pepi Comat i que canten, criden a favor del seu equip. Després d'aquest empat a zero, hi ha els darrers jugadors que queden per saludar els aficionats i la resta ja van camí dels vestidors i qui xerrarà avui serà el capità Antonio Raillo amb els mitjans amb drets.
1: Tot d'una, escolta'm, amb les paraules d'Antonio Rayo, els nostres companys de Movistar, però la realitat és aquesta, és l'empat a zero davant l'Eldense, que no sé com te deixa, José Sánchez.
5: Bé. Me deixa fred, me deixa decebut, me deixa decebut, però no pensant en que el Mallorca estarà lluny de l'objectiu, que si no guanya aquí no guanya enlloc. Bé, Xerren Raillo.
1: Sí, Xerren Raillo, i ara parlem amb tu, José.
5: Després seguim.
1: L'escoltam.
6: ¿Cómo estáis?
7: Bueno, yo creo que jodido, ¿no? Porque al final siempre venimos a ganar, a competir. Creo que es un poco la tónica, ¿no?, de estos cuatro partidos. Llevamos cinco goles, cuatro balón parado. Creo que estamos generando muchísimas ocasiones al rival en tres cuartos de campo y te vas con la sensación de que ha sido dominador, ¿no? Y que te ha faltado el acierto, ¿no?, en el último pase, en el último tiro, el último remate. Ya te digo, hasta fallar un penalti que normalmente a las alas tiene un golpeo espectacular, ¿no? Que es muy raro en él. Por eso te digo, te vas con la sensación buena por una parte, negativa por otra. Buena porque el equipo compite, el equipo está muy bien, está metido en el partido, pero negativa porque al final lo que te da puntos a los goles, ¿no?
6: Se puede decir que hoy no se ha salido nada por lo del penalti que tú decías. O sea, ¿os ha visto muy incómodo durante el partido en algunos tramos?
7: Sí, pero porque al final uno se frustra, ¿no? También con la sensación de llegar y no acertar, ¿no? No solo por hoy, ¿no? Yo creo que es la tónica de estos cuatro primeros partidos. Entonces, creo que es una losa que quitarse de la cabeza. Tenemos mucho talento, tenemos mucha calidad y al final muchas veces cuando entran todos seguidos.
6: Tú has jugado con el Mallorca en esta categoría, sabes que es muy difícil. Se os exige desde la primera jornada el ascenso, pero ya habéis dicho que esto no va a ser fácil.
7: No, lo sabemos, ¿no? Está claro que hay muchos jugadores aquí que tienen experiencia en ese sentido, ¿no? Que hemos jugado en esta categoría. Y que sabemos que tenemos que igualar todo, ¿no?, contra los rivales. Intensidad, sacrificio, trabajo. Y luego el talento individual de nuestra gente de arriba, pues saldrá solo.
6: Antonio, que haya mucha suerte.
7: Muchísimas gracias.
6: Venga, para el capitán del Mallorca.
1: Les sensacions, les declaracions, les impressions d'Antonio Rayo després d'aquest empat a zero davant l'Eldense. Se sent frustrat perquè no arriben els gols i això fa que el Mallorca no guanyi partits. Estàvem parlant amb el nostre comentarista, amb en José Sánchez, José Madés, que t'ha deixat una mica decebut aquest empat a zero.
5: Sí, m'ha deixat decebut, però te deia, no pel... O sigui, òbviament, penso que el Mallorca és millor que el Dense, ho pensava ahir, ho pens avui, ho pensaré demà, i penso que el Mallorca ha de ser capaç d'anar a guanyar dins Elda si vol aspirar a el que tots pensem que ha d'aspirar. Ara bé, la decepció d'avui no ve tant pel fet de pensar si no guanyem dins Elda, ja me diràs on guanyarem,
1: sí.
5: Que ho puc entendre, que se pugui veure així, perquè és que el Mallorca té un problema crònic a la darrera dècada de comportament fora de casa. Hi ha alguna temporada, la de Luis García Plaza segona, que va ser una excepció, o la primera volta del primer any d'anar a Arrasate, però vull dir que és una qüestió que ja és una espècie de barrera mental que et fa la impressió de que ni jugadors ni tampoc aficionats des de fora són capaços de rompre-la. Òbviament no convides l'optimisme, el que hem vist avui, però ja et dic, no és tant per pensar que no s'ha guanyat dins Elda, perquè crec que aquest equip és capaç de guanyar, també de perdre, però de guanyar a qualsevol camp, sinó perquè pel meu gust ha estat el pitjor partit dels quatre que du el Mallorca en aquell retorn a segona divisió. No entenc gaire bé què ha intentat a la primera part i no ho vull reduir a l'absència d'en Pablo Torre i el fet de juntar dins a tres centrecampistes i ningú amb aquesta ànima de jugador a tres quarts. Segurament era el que volia plantejar davant l'oposició que esperava en Luis García per part de l'Eldense, però ha vist un Mallorca, el que dèiem a la primera part, no?, que segurament a favor d'obra i a favor de resultat acabarien dient això, però l'he vist d'alguna manera desnaturalitzat, ha jugat més en llarg que mai. És a dir, les bases de l'equip dominador, que jo personalment, per una opinió molt personal, m'han agradat en el principi de Lliga i on veia una línia ascendent, avui ho veig molt, molt mitigat, molt, molt, molt dissipat. Després, a la segona part, pels canvis i per l'acumulació de talent per dins, pareixia que el Mallorca volia tornar en el guió que havia fet servir des del principi de la temporada i que pensaven que era un poc la base de l'equip, però tampoc s'ha trobat massa finura i aquí sí que puc entendre que tot és dins del context que dibuixa en Raillo, no?, d'un equip ja frustrat, que sí. Du una hora i pico remant i no ho troba i s'ha que ha fallat un penal i que ha anat a cudes dues o tres de molt clares. Capítol a part és el tema de l'efectivitat, que òbviament quan les tens i no les fiques sempre se posa damunt la taula, però és que ja és un acumulat dels partits anteriors, el papi Raello ho ha dit, és a dir, el Mallorca en joc dinàmic ha fet un gol en gairebé 400 minuts.
1: Sí, sí.
5: I això és una qüestió que no sé si ens hauria de preocupar, però que crec que sí que hem de posar damunt la taula, perquè no m'apareix amb el seu normal. És vera que les genera i que, per exemple, el partit del Ceuta de l'anterior, en aquest sentit, és molt enganós, el Mallorca podria haver fet molt més gols. Avui, en els descans, pensaven que el Mallorca havia d'anar-se'n per davant, però bé, quan xerrant que estem en una categoria on el Mallorca té molta més qualitat que el 90% dels seus rivals, entenem que qualitat també se tradueix amb això, no? Amb aquesta capacitat de conversió. Sí. No? Els que són bons en tenen poques, però els que tenen els enxufen. I això, de moment, en el Mallorca no està passant. Però jo se salvava que hi havia moltes altres situacions de joc que el Mallorca les controlava, les dominava i que apareixia convincent. I avui ho ha deixat de ser.
1: A més, José, després del penal fallat per Àlex Sala al minut 46, el temps afegit de la primera part, sembla que l'equip ha quedat a les fosques.
5: Sí, l'entrada de la segona part ha estat molt dolenta, ha coincidit amb el millor moment de l'Elden. Cert, ha aguantat molt bé el to físic i ha aconseguit no viure molt a prop de la seva porteria, com li havia passat a tots els partits de la Lliga fins en el dia d'avui. Mèrit de l'Eldense, o no sé fins quin punt també de mèrit del Mallorca, que en el final ha decidit jugar un poc més ample, amb encarat ajut donant molta profunditat, però l'Eldense ha ficat tres centrals i gairebé no ha patit. Tampoc hem vist moltíssimes centrades, un parell que no estava malament perquè no han trobat rematador. No sé, en el Mallorca l'he vist bastant carent d'arguments a la segona part, i l'argument d'aquesta frustració creixent que d'alguna manera, no sé si bloqueja, però que dificulta que surtin ses coses, igual que l'entusiasme de l'Eldense, que cada minut que passava s'hi veu més a prop d'empatar-li un equip que l'any passat estava a primera divisió quan ells estaven a primera federació. Supos que tot això suma i que no sé fins quin punt li podem retreure ni al Mallorca ni cap equip professional que no resolguin els darrers 5 minuts el que no han fet en els 85 anteriors. Però ja t'he dit que en global és que ni el fons ni la forma m'ha entusiasmat massa avui, i tinc ganes d'escoltar Lluís García perquè ens expliqui què és el que cercava la primera part, què esperava l'Eldense, per què ha fet que el seu equip, que el Mallorca avui, canviï bastant la seva aproximació en el joc.
1: Idò, tot d'una, escoltarem en Lluís García aquí, Esports en Joc i Betres Ràdio, i ho comentarem després amb tu, José Sánchez, però ara mateix tenim en aquest estudi moltes cares llargues.
4: Normal,
1: moltes cares llargues.
4: Normal.
1: Juanga, sí. Aficionats que han vengut, tenim una dezena d'aficionats que avui han vengut en aquest estudi i crec que no estan gaire satisfets amb el que han vist, sobretot a la segona part,
4: espera,
1: però
4: Juanga,
1: espera, Juanga, sí. Perquè amb els companys de Movistar hi ha Lluís García, entrenador del Mallorca, l'escoltam.
8: Aquí en el Pepico Amat. Lluís, lo primero de todo, ¿cómo te deja este empate? Muy buenas.
9: Bueno, con la realidad de la dificultad que tiene la categoría, creo que hemos hecho muchísimas cosas bien, hemos generado multitud de situaciones de gol para haber ganado el partido, no hemos estado acertado en esos últimos metros, incluso hemos fallado un penalti. Creo que hemos sido merecedores de la victoria, pero cuando no aciertas, pues evidentemente no puedes ganar.
8: Habéis tenido esa jugada que te iba a decir del penalti, el balón al poste, además justo cuando iba a llegar el descanso, jugada absolutamente clave del partido, porque seguramente podríamos haber visto otro Mallorca en la segunda parte.
9: Bueno, creo que no solo esa, creo que han sido varias situaciones muy claras de gol, de finalizar, de ponernos por delante. Sabíamos que era un partido muy difícil porque todo pasa muy rápido, el balón viaja de área a área muy rápido, tienes que estar muy atento, muy vivo, y creo que, excepto el inicio que nos ha costado un poco, después creo que hemos hecho un partido para ganarlo, sin quitarle mérito al rival, ni mucho menos, pero creo que hoy hemos sido merecedores de la victoria. Pero vuelvo a repetir, al final tenemos que seguir mejorando para acertar en el último tercio y en la última acción.
8: ¿Qué es lo que menos te ha gustado del equipo, Lluís, en el día de hoy?
9: Bueno, quizá el inicio, que nos ha costado un poco adaptarnos a las circunstancias del partido, el campo, todo lo que te he dicho, todo pasaba muy rápido, al principio nos ha costado un poco, pero creo que después hemos intentado de todo, hemos intentado con tres dentro, con cuatro dentro, ocupar el área, con centros, con tiros exteriores, hemos intentado todo, pero creo que hoy no ha sido posible. Lo mejor que nos vamos con un punto, con esa portería cero, pero sí es cierto que nosotros queríamos ganar hoy.
8: Y son dos partidos fuera de casa, el de Granada, el de hoy. Cuesta sobre todo ganar fuera, lo has avisado antes del partido. sobre todo equipos que se hacen tan duros, ¿no?, como el Eldense en el día de hoy.
9: Sí, creo que ellos han hecho su partido, han competido muy bien y nada, seguir adelante. Esto es muy largo, creo que tenemos que seguir mejorando, estamos evolucionando, estamos haciendo las cosas bien. Lo importante es generar ese volumen de situaciones de gol en campo contrario, en un campo, repito, muy difícil, así que hay que darle también valor a este punto, que quién sabe este punto dónde nos puede llevar.
8: Suerte, Luis.
9: Gracias.
4: Eren les paraules del tècnic Luis García. Després el sentirem a roda de premsa encara amb més amplitud, però ja ha mullat coses i sí, evidentment bé, troba que el Mallorca hauria d'haver sumat de 3, que han tingut moltes oportunitats que no s'han aprofitat.
1: Sí, sí, que ha merescut guanyar l'equip, que ha creat multitud d'ocasions, diu Luis García, i que el millor, després de veure la segona part, és que s'enduen un punt i que ja veurem on condueix aquest punt o què significa aquest punt al final de la temporada. Juanga, si t'apareix mentre surt el tècnic asturià en roda de premsa, que l'escoltarem en directe aquí a Esports en Joc, i de veure les primeres impressions en calent dels nostres oients d'honor després d'aquest empat a 0 entre el Mallorca i l'Eldense.
3: Com ho ha vist i com ho valora?
10: Bueno, hem tingut mala sort també, el penal i les jugades que ha tingut les ocasions, i bueno, esperem que una altra vegada no tinguem un poc més de cert.
3: Preocupada, trista, com has viscut el partit d'avui?
11: Pues bastant preocupada, la veritat, i crec que en el Mallorca li falta un poc més d'energia i d'entendre-se un parell de coses de cara en els següents partits que venen.
3: Seguir recollint opinions ara per a aquesta zona, com ho heu vist per aquí, aquest empat del Mallorca.
12: Bueno, llàstima, les oportunitats fallades, però la segona part molt espessos i no rolava el tema.
1: Juanga, un moment, perquè surt en Luis García a la sala de premsa del nou Pepico Amat. Escoltam l'entrenador del Mallorca després d'aquest empat a 0 contra l'Eldense.
13: Sí, bueno, Mister, Miquel Verde, por el señor Oliver del Radio, ¿qué valoración hace del partido y de la segunda parte? No sé si la...

0: está muy preparado. Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el se ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado pues, una cantidad de situaciones bastante claras y muy claras para poder haber ganado el partido. Es cierto que esa segunda parte pues, ha iniciado un poco embadullada, se ha parado mucho el juego, asistencias, etcétera. Pero no es excusa, yo creo que hoy de haber estado aceptados en ese último tercio hubiéramos ganado el partido de manera clara. Así que hay que seguir adelante, importancia de sumar fuera de casa, pero sí es cierto que nosotros veníamos a buscar tres puntos.
1: ¿Ahí, Pablo?
2: ¿Qué tal, mister? Buenas noches, Pablo Chenardo en directo para Radio Marca. No sé si lo podrías catalogar como pólvora mojada. Mallorca las ha tenido, ha fallado un penalti. Ha tenido una de Adrián Fontes en la primera, ha tenido una de Josep en la segunda, otra de Adri un poco más escorada. No sé si podría ser el diagnóstico que ha pasado hoy, te lo has preocupado también con alguna otra cosa.
0: No, al final el titular lo ponéis vosotros. Yo lo único que podéis estar orgulloso del trabajo de los jugadores. Vuelvo a repetir que es un campo muy difícil, donde al principio pues esas segundas jugadas nos ha costado un poco, pero hemos generado muchísimo para ganar el partido, con lo cual preocupado diría si no hubieras generado, si no hubieras progresado en el juego. Creo que lo hemos hecho bien, hemos defendido bien también el balón parado, que era complicado por su parte. Era un partido para ganar de haber estado acertados, sin lugar a dudas.
3: Hoy habéis vuelto a quedaros sin marcar fuera de casa, son solamente dos jornadas, es solamente un detalle, pero no sé si esto te puede llegar a preocupar o al menos te quedas con lo positivo de que hoy habéis dado un paso adelante al competir a domicilio y hacer un mejor partido que en Granada.
4: Bueno, es que no voy al detalle de en casa, fuera. Creo que somos uno de los equipos que más goles hace en la categoría y sin lugar a dudas seguramente uno de los que más generamos en cuanto a situaciones en área rival, con lo cual los goles van a llegar porque talento los jugadores tienen, acierto lo van a tener, no tengo ninguna duda, así que lo que hay que seguir trabajando de la misma manera. Tratar de seguir mejorando, de seguir generando mejores ventajas y mejores situaciones de gol y defendiendo de la misma manera con todo el mundo involucrado y con todos con muchas ganas de defender nuestra portería, que eso también es muy importante.
5: ¿Miki?
6: Mister, ha hecho un cambio en el 11 respecto al que ganó al Ceuta, ha quitado a Pablo Torre, que buscaba con ese cambio.
4: Bueno, la verdad que hubo dudas hasta el final, si meter un cuarto centrocampista dentro o mantener un extremo. Optamos por mantener un extremo para seguir teniendo profundidad y ser amenazantes por fuera. Creíamos que con cuatro dentro íbamos a tener más control, pero seguramente íbamos a ser menos amenazantes. Creo que Pablo cuando ha entrado a muy buen nivel. La gente que ha estado en primer tiempo también nos ha dado mucha energía, nos ha dado profundidad. Bueno, al final son decisiones que uno tiene que tomar, nunca sabes si acertada o equivocadamente, pero sí es cierto que todo el mundo ha entrado de manera adecuada, como debe ser, para sumar, para empujar, y eso es muy importante. Hoy le ha tocado, pues en este caso, el cambio este que dices de Pablo, pero seguramente la semana que viene o la siguiente le tocará otro, porque todos están haciendo méritos para poder estar dentro del once.
5: Pablo.
7: Mister, por supuesto, todavía es prontísimo para sacar conclusiones, son tan solo cuatro jornadas, dos concretos fuera de casa, que es por donde va a ir la pregunta, pero no sé si tienes un poco de no sé si la palabra es miedo de que tu equipo entre un poco en ansiedad por eso de no sacar los dos primeros resultados fuera de casa, que haya cierta diferencia entre Somos y lejos de Somos.
4: Es que vuelvo a lo que os digo siempre, lo repito sin parar, la inmediatez, dos partidos, ya nos volvemos locos, que si nos ponemos nerviosos, que si tenemos miedo. No, el fútbol va de otra cosa, de tener equilibrio. Yo entiendo la sociedad hoy en día, la celeridad que hay con todo, pero nosotros tenemos que ser muchísimo más equilibrados. Nosotros no vamos a dar bandazos porque hoy hayamos empatado 0-0 mereciendo ganar sin lugar a dudas, pero cuando no aciertas no puedes ganar, con lo cual seguir mejorando independientemente del resultado, sin acotar por partidos fuera, partido en casa. Nosotros vamos a nuestro camino, nuestra idea, seguir sumando y evidentemente siempre que sea de tres muchísimo mejor, porque es lo que vamos a hacer. Cada día tratar de salir a los partidos a ganar.
5: Una pregunta más, Miki.
6: Sí, mister. Usted acaba de llegar, ha implantado ideas nuevas, son 13 jugadores nuevos. Obviamente todo esto necesita unos mecanismos que se cogen con el tiempo. ¿En qué punto está el Mallorca? ¿Cuándo cree que puede, competitivo ya es, pero que se puede acercar más a la idea que tiene Luis García?
4: Bueno, yo creo que si nos habéis seguido desde pretemporada, creo que la evolución es muy clara de cómo quiere progresar el equipo, de cómo quiere defender, ser agresivo en campo contrario, de cómo encuentra ventajas cada vez de manera más clara y cómo genera situaciones de gol, que al final Lo que buscamos los entrenadores es tratar de generar situaciones de gol cada vez más claras para que los jugadores pues tengan mejores ventajas y podamos hacer goles. Creo que estamos progresando, sin lugar a dudas. Esto es un proceso que lleva su tiempo, no tengo ninguna duda, pero estoy convencido de que los jugadores lo están asimilando muy bien, porque hoy creo que hemos hecho merecimientos suficientes para haber ganado el partido por cómo ha jugado el equipo.
1: ¿Alguna pregunta más? Sí, Miki.
6: Una más, si me puede valorar el debut de Guille Fernández.
4: Bueno, la verdad que ha entrado con mucha energía, con buen posicionamiento, ha entendido muy bien lo que le pedíamos. Lástima que no ha encontrado ese último pase o esa acción definitiva para poder ganar el partido. Creo que es un jugador que nos puede aportar de la misma manera que los otros, y nosotros estamos contentos con todos los jugadores, y todos van a ser necesarios porque esta categoría es larguísima y sin lugar a dudas tenemos una plantilla para ser competitivos cada día independientemente del jugador que participe.
1: Vale, pues hasta aquí la rueda de premsa. Gràcies, bona nit.
8: Fins aquí les paraules de Luis García. Volia escoltar-lo amb detall en José Sánchez. José, ja l'hem sentit, ha repetit en tant a Movistar com aquí que creu que han generat moltíssim per endur-se els 3 punts i que eren mereixedor el Mallorca de guanyar avui el nou Pepico Amat. Però després diu que m'ha agradat això de entiendo las prisas que hay en la sociedad actual, pero nosotros no daremos bandazos. La línia està clara, la evolució de l'equip és clara i amb aquesta intentaran seguir progressant.
9: Lògic, no? Jornada 4, no pareix massa prudent ni massa coherent calar-li foc a tot perquè no has guanyat dins Elda, no? I entenc que ell demani que la lectura de l'equip no se faci discriminant partits de casa i partits de fora, perquè, entre altres coses, la lectura del comportament de fora és el que dèiem, no? Ja no és només Granada i Elda, és l'acumulat que té el mallorquinista de tant i tant d'anys amb dificultats per sumar fora de casa. Per tant, ell el que demana és que el balanç se faci en el global. No ens oblidem que mitja plantilla és nova, que és entrenadors nou. Jo entenc que hi ha un marge per créixer. Jo hi ha una frase que també ha dit tant amb en Fouto, al sí, canal de la Lliga, com ara a la sala de premsa, que jo crec que també ens explica un poc el que li passava pel cap. Ha dit qualque cosa així com que la pilota va molt ràpid d'una àrea cap a l'altra.
8: Sí.
9: Ho ha dit dues vegades.
8: Correcte.
9: No? Com si fos una peculiaritat del Pepico Amat, que només aquí sí, va més ràpid la pilota.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: Òbviament no té res a veure, no és una qüestió física, és una qüestió del que ell creu que genera, propicia o t'obliga a fer l'Eldense. I supos que això mos explica també el plantejament de la primera part, quan explica que havia pensat introduir en Pablo Torre tenir un quart centrecampista, però després ha preferit tenir extrems, que la pilota va molt ràpid d'un costat cap a l'altre. Vamos, jo crec que el Mallorca avui no és que hagi deixat la elaboració a un calaix desvestidor, però ha optat per jugar més directe, per fer atacs més ràpids, pensant que aquesta era la forma de guanyar. I siguin sincers, si en Àlex Sala, en lloc del pal i fora, el penal del pal i cap endedins, no li estarien fent tantes voltes a tot el que ha succeït. Però en termes globals, bueno, després d'escoltar Luis García, puc entendre un poc més què és el que cercava, sabia el que li proposaria el Dense i ha intentat posar les seves peces disposades d'una manera que puguin fer front en això, però no podem amagar que el partit de Salvador és molt poc convincent i que romp amb aquesta línia que el Manco jo percebia de creixement del Mallorca, més enllà de resultats. Jo som dels que realment pensa que Granada se va jugar millor que contra Valladolid a la jornada 1, i contra el Ceuta se va jugar millor que a Granada, però no seguim amb aquesta progressió lògica. Avui a Elda no s'ha jugat millor que contra el Ceuta, ni a Granada, ni la jornada 1, per jo és el pitjor partit dels 4 que du el Mallorca. Però tampoc m'apareix una qüestió per calar-li foc a tot i dir que això serà un desastre, no? O sigui, pot ser el primer impacte mos encalenteix i mos fa pensar coses molt catastrofistes, però queden 38 jornades per davant.
8: Toni.
10: No, que si el Mallorca s'hagués preparat 0-1, jo crec que Valdense hagués preparat una altra cosa. Hi ha jugat una altra cosa, segurament. Valdense hagués hagut d'arriesgar molt més que amb aquest resultat d'empat a 0, que jo crec que Valdense el donava per bo. Que hi va un Mallorca aspirant a primera, vengui el Pepi Comàtit a arrencar un punt, jo crec que Valdense el donava per bo, no? I fins i tot Valdense tant en quant veia com li podien al Mallorca, no?
8: Sí.
10: És a dir, al darrer fins i tot han tingut una ocasió clara per endur-se'n els 3 punts. Jo insisteix que el Mallorca de, hi ha moments possiblement que ha de cercar penjar un futbol un poc més directe en la velocitat d'en Lubumbo, en la velocitat d'en Adri Fuentes, en cercant un poc més per dins en Pablo Torre i les passades interiors. S'han de posar més en forma Adrián Lissó i Lloret Cerdà. Crec que s'espera més d'ells quan surten. No sé, crec que és vera que és un procés de, on hi ha molt de jugador i que possiblement la setmana que ve vegem Antonio Roca, que aquesta vegada no ha jugat, no ha tingut minuts, i Pantura tornarà a tenir minuts i en Cerdà o un altre canviaran, però ens haurem d'acostumar un poc en això. Jo no crec que tinguem sempre un 11 fixo i 4 o 5 canvis sempre els mateixos. Crec que serà un de moltes rotacions. Lluís García vol tenir tothom a disposició per en qualsevol moment poder entrar i poder jugar en minuts estem que faci falta, però fora de camp jo crec que el Mallorca ha de canviar un poquet a Pantura sa manera i sa forma de plantejar els partits. Està molt bé és cercar com a casa i a jugar, a tantejar un poquet i a dur el domini i tenir pivota i... però de totes formes a vegades la segona divisió, al final el important és el resultat final, és guanyar el que importa. Veurem a veure com plantejarem, ara ja,
11: sí.
10: Ja no queda més, ja s'ha de pensar en el partit del Sabadell. Lluís García ha començat. Luis García ha dit que es cans en un campo difícil. Bueno, ho repetirà de 9 vegades més. Sí. Són 21 sortides, ja veureu com la pròxima sortida de Zubieta dirà en un campo muy difícil. I quan anem a Girona on tornarà a insistir el mateix, ho dirà de 9 vegades més, un campo difícil. Això és una excusa, no me diu res, m'entens? És a dir, jo crec que hem de mirar nosaltres, dirà el Mallorca, i ha de mirar el Mallorca. Cans, al final, avui en dia, abans anaves a Eibar, no? I deies, un camp petit, un camp tal, jo crec que enguany, ara ja, avui en dia, tots els camps han d'estar bé. Són camps grossos, amples, Mallorca ha de fer el seu partit, i igual com a casa, a fora, i ha de treure més profit de boca fins ara.
11: Sí,
10: sí. Punt.
9: Sí, jo estic d'acord amb en Toni, jo crec que comunicativament per en Lluís García, sobretot en aquest principi de temporada, que entenc el que cerca, però que podrà treure aquest argument de bé, és que la categoria és així, no? és que estàveu molt ben acostumats, és que a segona tothom competeix, però segons vagin passant les jornades, en el final les exigències són les que són. És a dir, aquest empat no és per matar-se, però òbviament no és per estar content ni per pensar que s'està marcant una línia ascendent. És una travelada del Mallorca, encara que tregui un punt. De fet, per jo la travelada té més pes en quant a creixement de l'equip, en quant com ha jugat, que no els dos punts que se'n van, que això és tan massa llarg com per saber a dia d'avui, a principis de setembre, si els enyorarem en el mes de juny. No?
8: Sí, sí, sí. Qualque cosa més, José?
9: No, la veritat és que no. No, és que m'ha deixat...
8: Se t'ha deixat fred. Sí,
9: sí, sí, sí, sí, sí. Completament, com a tot, suposo.
8: Sí, sí, sí, està clar. És una mica el que parlau. A Granada va ser el primer Lluís García en dir que m'ha agradat més, tot i la derrota, m'ha agradat més l'equip avui que la victòria contra el Valladolid de l'altre dia. Avui no, avui evidentment s'ha tapat una miqueta. Ha dit això sí, que l'equip ha generat molt i que mereixia guanyar i que tenia dubtes fins al darrer moment si treure 4 en el centre del camp o optar per els dos extrems. Bé, ha intentat explicar tot, però avui evidentment tampoc ha pogut fer una apologia del gran joc que ha fet l'equip perquè no ha estat així. També és cert, com deies, que si hagués entrat el penal d'Àlex Sala en el temps afegit de la primera part, suposo que estaríem ara mateix contant una altra història. Juanga, que en José ha de partir a dormir. Ja José, demà ja t'escoltam, no?
12: Sí.
9: Ha estat avui, avui, a les 4 i quart, en el Atlètic Club, a l'Atlètic de Madrid.
12: Ara queda malament.
9: Estava preparant el programa i fent feina i tal. Sí.
8: No, he quedat malament per una cosa. Per dues coses he quedat malament. Per dues coses he quedat malament. Per no saber que havia fet l'Atlètic de Madrid.
10: Tant por a fi, l'Atlètic de Madrid, eh?
8: Sí, per això mateix, també me sap greu, perquè he hagut d'optar per dues coses, per una cosa, que era o la Vuelta o Sant Mamés, i hem optat per la Vuelta, evidentment, perquè estàvem empenyent tots en Enric Mas, i la segona part ja no sé per què era.
11: Perquè...
13: Ha quedat malament.
8: He quedat malament amb en José, està clar, està clar. Però bé, què tal el retorn, José, després d'aquestes vacances només, només igualades per en Juanga?
10: Sí.
9: No, ha anat bé, me'n recordava, de tot, coneixint els jugadors, o sigui que bé, bé. No, sempre hi ha un punt de pànic i això ho sabeu tots, és com us dedicàvem a això, no? El primer dia que tens aquell dubte de... Me'n recordaré de fer això, me sortirà, estaré còmode. Sí, ja està, ja rompo això i...
13: Sánchez, si el Mallorca puja a primera divisió, aquest ha compromès, quina és la teva promesa, que encara no, no l'has dita. Supos que estàs al corrent que si el Mallorca puja a primera, avui no sé si és el millor dia per expressar això.
9: Avui és el dia per creure,
13: sí. En Terrades mos convida a tots a sopar, paga ell.
8: Correcte.
13: Cosa estranya, també.
9: Beníssim. Idò, jo te puc prometre que si això passa, agafaré l'avió i vendré.
8: Això t'ho paro,
9: si això t'ho puc prometre.
11: Està bé, ben fet.
13: Aferrat, és el xiu, aferrat.
9: Deixa com ho pensi, però vinga, estem tots prometent qualque cosa, no? Però sí. També, pròxima setmana prometrem qualque cosa.
11: Vinga, molt bé, perfecte.
8: Molt bé, molt bé. Idò, la pròxima cita és la setmana que ve, diumenge.
9: Ai, no, pròxima setmana no puc estar amb vosaltres, perdoneu.
11: Ho hem d'esperar més, idò.
8: Ara se'n va.
9: Mirau com ets la cosa, que Mallorca-Sabadell...
8: Sí.
9: I mentre se juga el Mallorca-Sabadell, Naxel i jo estarem fent un Getafe Depor. O sigui,
8: molt bé,
9: que
8: molt
9: han dit molta mala sort en les assignacions. Però
8: molt bé, molt bé. Molt
11: igualment,
8: bé.
11: Si se toca or la promesa...
10: Te'n vas a Madrid o no? Te'n vas a Madrid?
11: Un àudio en Juanga.
13: Sí.
8: Juanga, què demanes? Ai, Juanga, Toni Fuster.
10: No, anaves a dir si se'n va a Madrid, a Getafe, al Coliseum.
9: No.
10: No hi va, perquè ja saben com acaba el partit de Getafe, no?
9: Se fa des de cabina.
8: Sí, sí.
9: Ja saps on acaben sopant sempre. Sí,
10: clar,
9: sí.
10: Per això ho deia.
8: José, a mi me resulta atractiu, ho he dit abans, és que ho he citat perquè m'apareixia bastant cridaner la dada de Nova Mellan, que du 4 partits amb el Depor, 4 gols a primera, un gol per partit, i volant si diu menja tu també cantes el 5, que ja seria una cosa extraordinària.
9: I ja no m'estranyaria. És que és un futbolista que sí, puc entendre la reticència quan el van firmar, no? Perquè és un futbolista que ja ha passat els 35 anys tranquil·lament, que tots tenim la sensació de que duim gairebé 20 anys veient-lo jugar i que pots sospitar que no està massa vigent. Però és que si l'Olímpic de Marsella no estigués en termes institucionals com està i econòmics, Aubameyang seguiria sent el davanter titular de l'Olímpic de Marsella. És a dir, és un futbolista que jo entenc que des d'una perspectiva atlètica està molt dotat i que és capaç encara de competir amb els lots que podrien ser els seus fills.
8: Sí.
9: Clar, de fet, el seu company de davantera, en Vilén Songo, podria ser el fill de Aubameyang, perquè té 20 anys, no?
8: Sí. Bé, idò, diumenge, mentre en José està contant a tot Espanya el Getafe Deportivo, en Toni Fuster estarà contant a tot el món,
13: sí,
8: a través d'IB3, aquest partit entre el Mallorca i el Sabadell. Un equip, el Sabadell, que de moment juga molt bé. José.
9: Sí, ja jugava molt bé l'any passat. Té un molt bon entrenador, que és en Ferran Costa, que a nivell nacional se va mig donar a conèixer quan el va firmar d'Andorra, però que dins l'esfera del futbol català, que jo no m'agafo massa en fora, hi havia un furor tremendo amb ell, no? I ja des que estava a Manresa, no? que se xerrava molt d'ell. Manté el bloc de Primera Federació i segurament els futbolistes que més me criden l'atenció són els que són els principals culpables de l'ascens, els dos interiors, Nurri i en Quadri, que tenen un nom com de duo còmic, no? Així, sí, Urri i Quadri, però que són francament bons.
8: Sí, sí. José, mil gràcies, com sempre.
9: A vosaltres, una ferrada.
8: Acaba de passar un gran cap de setmana. Adéu, José. Adéu. És el moment dels oients, eh?
13: Sí.
8: Dels oients. Ara tot d'una anirem amb en Toni per dir-li adéu des de la... Anava a dir la cabina, no. Des del lloc on ha narrat el partit del Pepi Guamat. Però continuen arribant, Marta Sampas, missatges dels oients i has de donar la cinquena pista abans de resoldre el concurs i després en Juan Gallà amb els oients d'Ono.
11: Sí, missatges arriben per tot, perquè en el xat de YouTube, Esports i Betres, també han deixat molts missatges. Diuen, és molt prest en 5 partits, en 5, corregint que són 4, havia posat 5, però hi ha supositoris, diu que són més emocionants que el futbol que feim. En Madi Moya se demanava, diu, n'Àlex ha fallat un penalti, però si era el millor. Mare meva, massa jugadors, s'obren més de la meitat nous, troben. per aquí per el xat. La segona divisió no serà gens fàcil, Antoni company d'això, i bé, i missatges al WhatsApp que no han aturat. En Carlos, com es diu, el Mallorca ha fitxat molt, però ningú sap que ha fitxat. El Mallorca ha jugat amb el Valladolid, Granada, Ceuta i Eldense, dos en descens, i el Valladolid amb problemes econòmics. En Tomé, en Encís, que troba que enguany tindrà més partits com aquest fora camp. En Bernat, que troba que el punt no serveix de res.
8: I la cinquena pista, la
11: darrera. La cinquena pista per acabar de trobar aquest jugador misteriós.
8: Recordant tot el que havies dit fins ara.
11: Sí, deien que és l'únic futbolista de la seva nacionalitat que ha jugat de primera amb el Mallorca, que el seu darrer partit amb el Mallorca va ser contra el Canys, després seria també el seu equip a Espanya, que va ser titular els 6 partits de la seva selecció a un Mundial, que era porter, i que el primer gol que va rebre amb el Mallorca li va marcar precisament un compatriota. I afegim una darrera pista, amb aquesta ja l'heu de trobar sí o sí, els que encara no ho heu fet, perquè hi ha molts encertants ja. La cinquena i darrera és que un familiar d'un jugador de l'actual plantilla del Mallorca li va llevar la titularitat al Lluís Sitjar, en aquest porter.
8: Un familiar d'un jugador de l'actual plantilla del Mallorca li va llevar la titularitat en aquest jugador misteriós. Juanga, anem a parlar amb els oients o no. Miqui Vergés, una mixta del Pepi Comat. Qualque cosa per allà?
14: No, de moment estem esperant el protagonista aquí a Pepi Comat. M'escoltava així perquè m'ha sentit
8: sí,
14: així.
8: Sí, perfecte,
14: no
8: perfecte.
14: No hi ha cobertura i ara mirem alternatives, però bé, sortirà en Sergi Darder, ja esperem que el puguem escoltar.
8: Sí, vale? Sí, l'àudio arriba bé, amigui, per tant, tranquil, que t'escoltem perfectament. Dale, Juanga.
14: Vale.
13: Qualcú vol ser locutor de ràdio en aquest estudi 1? Ningú? No hi ha ningú? Ara veureu com la meva feina no és fàcil. Vine cap aquí, vine. Un dels oients d'honor em farà la menció de Juanet d'Hospital, ara. Sí, agafa micro, mira. Ho has de fer bé, que aquesta gent paga.
11: Sí, però ell, no sé si entraràs i jo de Mossona, que ell no va dir que volia estudiar periodisme, no? Sí, ja que sí. Se prepara.
13: Idò, vinga, jo t'he dit que el millor que pots fer, si no te'l trobes bé, és anar a Juanet d'Hospital, i ara tu a partir d'aquí, amb convicció, has de vendre la gent per què ha d'anar a Juanet d'Hospital. Endavant, per favor. Per què ha d'anar a Juanet d'Hospital la gent?
15: Perquè de la mateixa manera que en el futbol cuidar-se cada dia és el primer pas per aconseguir la victòria, a Juanet d'Hospital com tenen la millor tecnologia i més avançada de totes les Illes Balears.
13: Clar que sí.
15: Amb un equip de professionals que no baixa mai els braços, compromesos i oferir-te la millor atenció.
13: Clar.
15: I tractaments necessaris.
13: I el tractament que necessites, clar que sí.
15: Perquè quan tractes de salut, jugar bé és cuidar-se.
13: Clar.
15: Perquè curar empieza en cuidar.
13: Ja t'ho diria així.
15: Juaneda Hospitales.
8: Molt bé!
10: Que repiquin,
8: clar que sí, Toni.
13: Ho fem millor que jo.
11: Molt millor que tu, Juanga, per favor.
13: De vacances.
8: Clar que sí.
11: Te telefonen.
13: No me recordo opinions ràpidament, mos havien quedat per aquí. Com pensau del que hem vist avui?
16: Bueno, mem, lo que hem dit fins ara, no?, que hem aprofitat bastantes ocasions. El penalti és més clara, però bueno, encara hi ha jugadors que no donen el seu 100%, com en Lumbo, per exemple, que li tenien moltes expectatives, però bueno, anirem fent.
13: Que vagi alerta en Sánchez, que aquí tenim un futur com a tenista. Tu com ho has vist? Dani, per favor, com ho has vist tu?
17: Pues mira, la primera parte, un Mallorca súper superior, lástima el penalti fallado, porque es que la segunda, madre mía.
8: Sí, idò, espera un moment amb en Dani, perquè surt en Sergi Darder, que sempre parla claríssim. Anem a la zona mixta del Pepi Comat.
14: No pots jugar un partit de 90 minuts professional, no?
18: La setmana passada ja van a convocat, és veritat que entrenant un dia i mig, el míster no va creure oportú forçar, així que, bueno, ja una setmana d'entrenos a tope, així que bé.
14: Xerrant del partit, com has vist? Quina valoració fas del partit?
18: Bueno, punt que evidentment sabe poc, crec que s'hi sent com per guanyar, i tot i així autocrítics, perquè crec que aquest partit no els poden deixar passar. Són partits on crec que hem estat bastant superiors en tot amb ells, sense haver fet el nostre millor partit, com he dit, perquè l'autocrítica sempre ha de ser per davant, però sense fer, m'ho torno a repetir, sense haver generat tantes ocasions clares, crec que la situació de perill, sensació de que se jugava un poc el que volíem, sensació de que arribàvem a tres quarts de camp bastant fàcil, era bastant, almenys la sensació dins del camp era aquesta, així que bueno, però el que et dic, al final les ocasions s'han de fer i crec que tot i així hem de generar molt més per perill o per risc que corren darrere. Crec que aquest darrer pas, aquest darrer centre, aquest darrer algo, crec que de, és bon, ara mateix crec que hem de millorar més.
6: Trobes que heu pogut pagar un poquet aquesta falta d'efectivitat a la, que heu vist a la primera meitat, que ha tingut ocasions clares però el gol no arribava? Trobes que ha pogut afectar també un poquet de cara a la segona part, fins i tot per crear més ocasió?
18: Bueno, és que també se creixen. Al final aquest tipus de partits de fora de camp, tens afició, ells per poc que passa, pareix que passa molt, tenen un corner i pareix que ha acabat el món i com han guanyat. I bueno, ells se venen a dalt, al final del futbol costarà guanyar cada partit, la segona ja, per molt que nosaltres no estiguéssim, tothom ho deia, que era una lliga de locos, i així està sent, però bueno, crec que l'equip va creixent, hem de reconèixer també que era un camp complicat, i tot així hem estat superiors. No ha bastat, si no ha bastat és perquè crec que tenim molt de marge de millora i hem de fer més.
6: Marc, sobretot a la part ofensiva, és a dir, l'equip fa els gols que ha fet només un de jugada en quatre jornades. Luis García sempre xerra que mirant molt a curt termini i tal, però de moment és el que hem vist. No sé si trobes més que és qüestió d'efectivitat que una altra cosa, que de joc.
18: Sí, efectivitat i sobretot també que hi ha ocasions més clares. Crec que tenim bastantes ocasions, bastantes arribades, bastanta situació de ui, però no acaba passant res. I crec que és un poc el marge de millora que tenim. Crec que l'equip competeix, l'equip sap el que juga, l'equip encaixa pocs gols, i ja no és que encaixi pocs gols, és a dir, crec que concedim molt poc. Avui han estat res, dos cornes i qualque jugada, evidentment, perquè ells també juguen, però crec que l'equip defensivament, l'àrea defensiva, crec que està bé. Això no vol dir que, evidentment, encaixaran qualque gol. Però sí, crec que el dèficit més important que tenim ara és l'àrea rival, ja no només pels davanters ni molt menys, segurament és perquè és que els defenses han de treure la pilota més neta, els mitjans han de fer que la pilota arribi a les condicions dels davanters, i els davanters que tinguin fet-la, és una cosa d'equip, però sí que és veritat que crec que és aquest marge de repasse, de recentro, tenir més mal, crec que estem jugant un poc més sense pilota i crec que hem de mirar més la porteria.
6: Ja podem dir, després de dos partits, que en Sergi jugarà, tornarà a jugar, continuarà jugant com va acabar la temporada passada a la base. Som més t'agrada jugar?
18: Bueno, això és el míster. Jo tota la meva vida he estat 8, no tan ancle, però crec que és un puesto on me sent molt còmode. Bueno, el míster, per la seva manera de jugar, crec que encaix molt bé. Jo estic supercòmode, superagraït per la confiança que m'està donant el míster. I sí, és una posició on, el que t'he dit, en la manera de jugar, sobretot amb Manu, que també ocupa molt aquesta posició, pues, qualque estona me deixa molta llibertat, tot i que m'endú qualque bronca del míster, perquè m'ho val molt fixo, però sí que és veritat que és una posició còmoda, i ja t'he dit, tot el que sigui estar dins del camp, agraït.
6: Gràcies, Sergi.
18: A tu.
8: Perfecte. Les paraules d'en Sergi Ardèn, el nostre company Miquel Verger, després d'aquest empat a zero entre l'Eldense i el Mallorca. Amb aquest, amb una frase que m'ha agradat molt l'atenció, que és: estan jugant molt en la pilota, hauríem de començar a mirar més a la porteria. Això en Sergi Darder, titular avui a Elda, dient que ha de ser més incisiu al Mallorca, o per ventura una miqueta més directa del que està sent. Ens havíem quedat amb en Dani, que mos feia la seva valoració d'aquest Eldense 0, Mallorca 0. Juanga.
17: A ver, yo lo que creo es que si el Mallorca juega como ha jugado la primera parte, los partidos que nos quedan, creo que podemos ser uno de los claros candidatos al ascenso directo, ¿por qué no? Pero si como el equipo juegue como ha jugado la segunda parte, como que no. Y aparte de eso voy a decir, si algunos futbolistas no espabilan, hay cantera y tienes banquillo de sobra.
11: Sí.
13: Joder, que está sí, análisis.
11: Sí. Y ya van a

0: al final això és molt llarg i el pròxim partit a guanyar i a intentar pujar directament.
1: Clar que sí, aquesta és l'actitud, eh? Com ho has vist?
2: Sí, un poc el que ha dit tothom, no? Que la primera part està molt millor, la segona molt fluixa, i bueno, l'entrenador ha de tenir suficients eines per jugar un poc millor, no? Té una plantilla molt gran, jo crec que massa gran, 29 jugadors són molt de jugadors, i s'ha d'intentar canviar la imatge i començar a sumar de tres fora, perquè lo de casa no t'abasta per pujar.
1: No, és petit, no li demanen, perquè m'ha llamat que és de bàsquet, i no li demanen, Pepe, home, de veritat que van bé, ja. Pepe, nosotros nos estamos mirando, cuando acaba el partido, fete así por acá, que esa cosa no funciona.
3: La verdad es que hay que pensar que este equipo hay demasiado que conjuntar, pero en segunda división se asciende con un equipo, y este es un equipo, ahora tiene que conjuntarlo.
4: Muy bien.
3: Eso sí, es lo que yo creo.
5: Molt bé, molt
4: bé.
5: Pepe,
1: Pepe, t'ha agradat el programa? Ho feim bé, eh?
3: Totalment. M'acabo en dena. Tu ve d'ell. Sí que està... I a més és muy ameno.
4: Que bé, gràcies.
1: Tu has passat bé, eh?
3: Sí.
1: I a més...
3: Tornaria, m'acabo en d'ell.
4: Tornaria, no, no, bé.
1: Et sopar a ti, a més?
3: Sí. Fíjate.
1: Clar que sí. Feim-vos un autoaplaudiment, sí, tot
3: no, no, no, no, no, no, no,
1: no, gràcies.
5: Clar que sí. Que per nosaltres és una alegria i un orgull tenir aquests oients
4: sí,
5: cada setmana
4: sí, sí.
5: amb nosaltres, perquè és, evidentment...
4: Si mos donen compte,
5: sí, in
4: situ,
5: sí.
4: de la gent que hi sou a cada retransmissió.
5: El motiu d'aquesta sí, sí. ràdio-televisió pública, fer feina per
4: als ciutadans... I poden partir si volen anar a dormir, no?
5: A la millor professionalitat, clar que sí. Jo l'únic, perquè sé que en Toni Fuster també hi és,
4: sí.
5: qui més els estima des de fa més de 30 anys en els seus oients. Sí. Toni Fuster, tenim aquí en els oients d'honor que ja han de partir a dormir. Qualque cosa t'ha més des del Pepico Amat?
6: Doncs ara jo crec que ja anar a descansar, no? I recapacitar un poc també el que ha comentat en Sergi Darder, sobretot que és veritat que concedim poc, però que el dèficit d'aquest Real Mallorca es troba a l'àrea rival.
5: Sí. És
6: veritat que se crea, s'arriba, però s'ha d'arribar amb més claritat, no? I s'ha d'acabar de ficar aquestes ocasions. Avui el Mallorca hauria pogut guanyar per aquest penal, però ja no m'agrada ser a pivota aturada, que estem acostumats a veure gols. El Mallorca també ho ha de fer mitjançant combinació, mitjançant jugades, mitjançant accions ofensives, i fora camp, el que han comentat ja un poquet, no? Crec que ha de canviar un poquet el model o la forma de jugar un poc més de segona divisió. I a poc s'anirà acoplant.
5: Sí.
6: Acoplant un poquet per intentar que fora camp també mos puguin donar alegria. De moment el Mallorca ha complit a casa. L'assignatura pendent ara mateix és fora de casa. Fora de casa, però si en rival serà la Real Societat B. A Zubieta, a la instal·lació de la ciutat esportiva, davant un equip molt jove. Però abans...
5: Però abans tenim una cita diumenge, Toni.
6: Diumenge, i per IB3 Televisió també.
5: Correcte.
6: A les 7 de Sora Baixa, Mallorca...
5: 6 i mitja, 6 i mitja, Toni. 6 i mitja.
6: 6 i mig és partit. Mallorca Centre Esport Sabadell, correcte.
5: Sí, sí, per IB3 Ràdio, com sempre, i serà el primer dels 12 partits que farà IB3 Televisió aquesta temporada de segona divisió. Qualque cosa més, Toni Hat?
6: Res més. Anem a descansar. El Mallorca torna ara per l'aeroport d'Alacant. Se'n va ara. Nosaltres ho farem demà de matí molt, molt prestat.
5: Molt bé.
4: I de
6: bona nit. Un punt que per jo me deixa un gust molt agradós.
5: Sí.
6: Esperava més aquí a Elda i esperem que les pròximes sortides del Mallorca siguin més gratificants i tinguin un poc més de gust. No? Segur que arribaran, segur que arribaran. Gràcies.
5: Bé, Toni, Toni. Bona nit, bona feina, bona feina. I Miquel Vergés, zona mixta del Pepico Amat, qualque cosa més per allà?
7: No, que el Mallorca encara no ha partit, la mare Lluís García saludant els seus familiars, que 4 o 5 familiars s'han apropat fins al Pepico Amat per veure les evolucions d'aquest Mallorca, familiars de Lluís García, que ja s'acomiada d'ell i es dirigeix cap al bus de l'equip, que està esperant també els darrers jugadors que acabin de sortir de la dutxa i, com deia en Toni, partir cap a l'aeroport per tornar a Palma avui mateix. I el proper rival, el Sabadell, un altre recent ascendit, però que jo crec que està deixant fins avui al Manco sensacions molt diferents respecte a l'Eldenc. Ha provocat incomoditat en tots els rivals contra els qui ha jugat, així que ja veurem.
5: Sí, sí, no serà fàcil el partit de diumenge.

0: Miqui Verger, en Marta Sampas, en Juanga, han posat avui en marxa ells, perquè tu encara estàveu descansant d'aquest dinar extraordinari que heu fet a Elda. Han posat en marxa el concurs. Hi ha encertants. Hi ha encertants.
1: Sí, ha costat.
2: A veure, les darreres pistes ja són regals, no són pistes.
3: No, però això, té mèrit.
2: Filosofia.
3: Sí, té mèrit en el principi, però sí. Bé, el primer de tots és aquí de dins,
0: Les 5 pistes, Marta Sampas.
2: Aquest té mèrit.
3: Sí, perquè després han anat encertant, ja en la cinquena, que han dit-se darrere, però bé, cercàvem un futbolista de la nacionalitat del qual és l'únic que ha jugat a primera amb el Mallorca.
0: Idò, espera, primera pista. Per què és l'únic que ha jugat amb el Mallorca a primera divisió, Miquel Verger?
2: Perquè és romanès i amb el Mallorca només ha jugat Konstantin Galka, a part d'ell, i Konstantin Galka ho va fer a segona divisió.
3: Exacte. A primera, per tant, aquest que cercàvem, és l'únic. La segona pista era que el seu darrer partit amb el Mallorca va ser contra el Canys, després seria també el seu equip a Espanya.
0: Miqui.
2: Copa del Rei, es va acomiadar del Mallorca amb un partit de Copa del Rei, una derrota contra el Salamanca, anys després de deixar l'Illa, va fitxar pel conjunt de Castellà i León.
3: La tercera pista era que va ser titular els 6 partits de la seva selecció mundial.
2: França 98.
3: Amb la selecció romanesa. La quarta pista és que era porter, que el primer gol que va rebre amb el Mallorca li va marcar precisament un compatriota.
2: Va debutar al Bernabéu, gol de Gica Hagi, va fer l'1-0 i el segon, i el resultat definitiu 2-0 el va fer Alfonso, que després va entrenar a ser segon ajudant en Sergi Bajuana a la banqueta del Mallorca.
3: I la cinquena i darrera pista era que un familiar d'un jugador de l'actual plantilla del Mallorca li va llevar la titularitat al Lluís Sitjà.
2: Efectivament, Bogdan Estelea és el jugador que cercam perquè va arribar com a substitut de Zaki Badu i qui finalment li va llevar el puesto va ser Toni Prats, a la porteria del Mallorca.
3: Bogdan Estelea.
2: Familiar de Nandon Prats, clar.
0: Sí. I don Bogdan Estelea, el porter, el mític porter romanès que va tenir el Mallorca i també la Unió Deportiva Salamanca, era el jugador misteriós que cercàvem avui i que han tingut...
3: Sí, n'hi ha.
0: Guanyadors, eh?
3: Sí.
0: Aquí de dins, perquè... enhorabona, perquè aquí de dins també hi ha algú que ho ha encertat.
3: Molt bé.
2: I per què cercàvem Estelea? Perquè si volia el Fagui d'aquest programa.
0: Correcte. El dijous en Miquel Verge li va dir: Miquel, ja tens jugador misteriós? I em va dir no. I jo no sé per què me vaig il·luminar en aquell moment i li va dir, idò, podria ser Estelea. I va cercar les pistes, com sempre fa Miquel Verger, i aquest era... Bogdan Estelea era el jugador misteriós que cercàvem avui. Són les 11:49 minuts, encara amb la recta final, vos acompanyem fins a la mitjanit. Així vos han contat... Bé, Miquel Verger, qualque cosa més des d'allà, no?
2: Perdó?
0: Qualque cosa més des de zona mixta, no? Ja està...
2: No, ja està. Ja
0: partàs.
3: I a dormir.
0: Sí, a dormir. Perquè supos que sopar no sopareu.
4: Hem menjat per una setmana.
3: Espera, ben que diu.
2: No. Bé, tenir sopar, m'ha agafat. Pots? Abans d'anar a dinar, havia agafat reserves per si de cas, però bé, ja veurem què feim amb elles.
4: Un bon almoig.
2: I mos aixecant per estret demà. Així que res, no sé si s'aparen molt avui.
3: I anar a descansar i bon viatge de tornada, Miqui.
0: Bon viatge de tornada, Miqui, bona feina. Adéu.
2: Així
0: vos hem contat a Ivetres Ràdio aquest empat a 0 entre l'Eldense i el Mallorca.

0: i Arnau Tenas canvia el primer servei a camp del conjunt de l'Eldense. Serra continua la pilota, molt bé, ha doblat Aralato, la porta, la penja, la rematada Fuente, amb el peu, la derbia Ramon Vila, bona ocasió del Mallorca. I l'altre del Dense, però poden marcar, fora el xut de Pinel. Aquesta sí que està clara per al conjunt de Claudio Barragán, una acció de contra, conduïda a banda esquerra, una centrada a l'altura del punt de penal. Juga en curt, Darder, li torna la pilota per la sala, de nou per Darder, Darder xutarà porteria, Darder, la mà, Darder, una pilota de nou a corna i evita que acabi entrant, el xut amb força el cacauet de Darder. Adri Fuente, jugada personal, i segueixen dos jugadors. Continua Adri Fuente, entra dintre l'àrea, cercant posició de xut. Adri Fuente se'n va d'un, de dos, de tres, deixa la pilota per l'esquerra, per Morranes, cau a terra, Morranes, penal!
1: No, penal, sí.
0: Penal a favor al Mallorca. Vale Sala, cama dreta, el pal! El pal dret de la porteria de Ramon Vila! Se'n va Guirao. Pilota per l'esquerra, Recio Guirao, remata! Ui, l'altre, Guirao! El capità acaba de treure i de salvar l'1 de 0. S'acaba el patiment d'aquesta recta final al nou Pepico Amat, on el Mallorca repinya un puntet a la seva sortida.
2: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.

0: La reina d'aquest programa és la Marta Sampas, que en aquesta hora repassa els marcadors i l'agenda per demà. Començant per segona divisió, Marta.
1: Segons el que ha passat avui a segona divisió, que ha hagut 5 partits, el Real Societat B, Tenerife, que han empatat a 1, l'Sporting de Gijón 0, Girona 2, el Valladolid 1, Andorra 0, el Ceuta 0, el Celta B 2, l'Eldense 0, Mallorca 0, ja ho sabeu, i per demà 4 partits, se tancarà dilluns també aquesta quarta jornada. La primera divisió avui s'ha jugat l'Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2, molt de gols, perquè Villarreal 2, Deportivo 3, per tant, moltíssims gols en els partits jugats avui a la primera divisió. Han viscut l'U d'Eivissa 2, Majadahonda 1, segona jornada de primera federació. Ha guanyat el Barça de les mallorquines Catacoll i Patri Jarros 0-4 a Sevilla. I per demà, parlant de futbol femení, en aquest cas s'encata la segona federació femenina amb el Balears. Juga a casa, som malferit, a les 11 de matí rebran la visita del València B. I també s'encata demà la segona federació masculina en la primera jornada amb els 4 representants balears. A les 11 juguen la penya esportiva a ells al camp del Club Esportiu Minera. El Mallorca ve amb en Pep Lluís Martí.
0: Sí.
1: Debutarà també a les 11, com dèiem, al camp del València a Mestalla. Mitja hora després, a les 11 i mitja, el Poblense juga al camp de la Nusia i l'Atlètic Balears, que a les 11 i mitja juga al camp del Yeclar. Tots
0: tant,
1: a domicili.
0: Demà, 4 com a visitants, els 4 equips balears. Per cert, demà també, això mos ho ha apuntat en Raül Medrano, demà es disputa la Copa Illes Balears entre l'Alaió i el Sant Rafel. Recordeu que qui guanyi, demà a les 12 i mitja, qui guanyi aquest partit, aquesta final, passarà directament a la prèvia de Copa del Rei. És a dir, jugarà contra un altre equip d'inferior categoria o de la seva categoria de la península, i si passa en aquella eliminatòria ja jugarien contra un primera divisió. Per tant, final Copa Illes Balears, demà a les 12 i mitja, l'Alaió Sant Rafel, com dèiem, en la classificació per a la prèvia de la Copa del Rei en joc. Continuem, Marta, deixam el futbol i passam a una de les notícies del dia, que és el ciclisme.
1: Sí, que en Enric Mas continua líder de la Vuelta a Espanya, continua amb el mallot vermell després de la 14a etapa, ha entrat avui amb el grup dels favorits, 22a, ha entrat en Félix Gall, que precisament aquest ciclista ha superat a Roglic a la classificació general, on Enric, com deien, continua primer, Félix Gall ara et segon, Roglic tercer, i Enric en aquesta etapa d'avui ha deixat enrere Roglic 25 segons, li treu ara i 31 segons a Carapaz, per tant, ha estat una bona etapa de muntanya d'en Enric.
0: Perquè els oients se facin una idea, Enric Mas ara mateix és líder en 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. Enric Mas és la cara, l'Illes Balears Palma Futsal està a la creu.
1: I doncs sí, perquè començàvem la temporada amb un trofeu en joc, amb el títol nacional tan desitjat per el club i que encara no té, i que de moment no tindrà tampoc perquè ha perdut la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Múrcia per 8-4. La final la jugaran el Pozo i el Barça, que el Barça ha guanyat avui al Jaén.
0: En bàsquet, també males notícies perquè Alba Torrens i Elena Puello avui han sumat la primera derrota en el Mundial, varen guanyar ahir a Alemanya i avui han perdut, Marta.
1: Contra Mali, 82-73, per tant, dilluns Espanya se jugarà la classificació contra el Japó.
0: I on tenim bones notícies sempre és en pàdel, demà nova final per Gemma Triay i Delfi Brea.
1: Sí, la menorquina i la seva companya argentina jugaran la final del Premier Padel de Madrid. Serà contra Paula José María i Beatriz González. Gemma i Delfi, que han guanyat Ari Sánchez i Andrea Ostero, i per la seva banda Paula José María i Beatriz González s'han desfet a la semifinal de Claudia Fernández i Marina Calvo. Per tant, na Gemma, que esperen que demà pugui guanyar aquesta final, serà un partidàs.
0: La final somiada. Les dues millors parelles del món cara a cara demà en el Premier Padel de Madrid, Juanga.
2: I acabant recordant i passant per Juaneda Hospital, se recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demanes cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza en cuidar Juaneda Hospitales.
0: Avui vos volien contar dues victòries, n'han contat una, la Unió Esportiva Eivissa, que ha guanyat 2-1 davant el Rayo Majadahonda, però el Mallorca ha estat incapaç de guanyar a Elda, empatat a 0 el conjunt de Luis García, i aquí teniu en Juanga amb en Chiquito de la Calzada.
1: No el durem més, no, en Chiquito? No, no, dic que si no, no, si no anava bé, no,
0: no,
1: dic que
0: perdut,
1: no el durem.
0: No ha perdut el Mallorca, però tampoc
1: ja,
0: ha guanyat.
1: Ja, però per això, perquè no, per volíem tant, una victòria.
0: Sí, volíem una victòria. Ja ho sabeu,
1: no
0: la pròxima cita és diumenge aquí ve, el Mallorca juga a les 6:30 a Somos contra el Sabadell. Aquí a la ràdio començarem a les 4, postres en joc per viure aquest partit, que recordeu també podreu seguir per IB3 Televisió. Per la nostra part és tot. Que acabeu de passar un gran cap de setmana. Adeu!
1: Adeu, bona nit.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: Vinga, idò, continuem aquí a La gran vida, Joan Mí, i què te pareix si m'anem de rebel·la?
2: Molt bé per desembafar, perquè encara hi ha rebel·les, eh?
1: Sí.
2: Mes de setembre i encara hi ha pobles que fan la seva festa.
1: És que, en aquest cas, es rebel·la a Palma, aquí a ciutat, perquè fan la Mare de Déu de la Salut.
2: Molt bé, ja tocava. Perquè anem fora a Vila i tal, però clar, a Palma també tenim
1: coses. Sí, però és que Palma té Sant Sebastià per gener i la Mare de Déu per setembre. Vull dir, no n'hi ha cap així que diguis d'estiu a estiu.
2: No,
1: perquè jo ja, l'estiu ja va acabar, ja ho saps.
2: Sí. Va acabar dia 31 fa dos dies.
1: Sí. I, de fet, dimecres...
2: Fa dos dies, no,
1: perdona,
2: fa
1: el dimarts de vespre... Sí. El dimecres, no, bueno, sí. El dimarts de vespre ja vaig menjar fideu de vermà.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Jo vaig tastar...
1: Una calor.
2: Jo me vaig cremar la llengua.
1: Vaig anar dissabte
2: i vaig tastar aquest suquet, aquest broc, i ja començava a fer xup-xup, perquè eren les cites que encara no estava fet, però em vaig fotre una cremada i no se va notar.
1: I d'això ja dimarts ja em vaig sopar, ja frisava, però...
2: Covents, no?
1: Eren covents, sí. Però... Encara fa calor.
2: Una suada.
1: Una suada grossa. Bé, la qüestió. Avui, dissabte, 4 de setembre, se celebra la verbena de la Mare de Déu de la Salut 2026. A Bon, en el carrer Blancarna, de ciutat. Què hi ha? I doncs, després d'aquí jo crec que m'ho podrà anar, perquè m'ho dona temps. A la 1:30 hi ha el vermut. Vermut i llonguets.
2: A punt, me dóna temps, sí.
1: Sí, espregó, que ara mos diran qui és espregoner, tu ho coneixes bé. Llonguetades, ambientació musical, DJs, un trull. Saps què passa? Aquestes rebel·les així com a de migdia, vius, sí. Perquè llavors això aguanta fins a les 9 de vespre.
2: Són perilloses perquè fan xup-xup. Ara que xerraven de xup-xup, va a poc a poc, no te'n dones compte. Són les cintes robades i hi ets.
1: Exacte. Bé, idò, la qüestió. Per xerrar de tota aquesta rebel·la que hi ha avui a ciutat, tenim en Jonat Salvador, que és responsable d'aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut. Jonat, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Com va a tots?
1: Bueno, no tan bé com tu, vull dir...
3: Bueno...
1: Ja tens un bon trull preparat, eh?
3: Sí, la veritat que sí. La veritat que molta il·lusió, moltes ganes i donant una via nova a la que és Palma i una verbena a Palma, que sempre se queixa la gent que les verbenes són el poble, però ciutat també assistim i resistim, eh?
1: Exacte, vinga. Men, Silvia, ara, per favor, tots la gent dels pobles, en aquest cas de Mallorca, podem baixar a Palma avui, ja que sempre pugen els de Palma, en els pobles se rebel·les, avui tots els dels pobles han de baixar a Palma.
2: Embossar, podeu venir també.
1: Podeu venir, Palma, a omplir un poc. No, ara, en sèrio, qui organitza tot aquest remenat, com vos posau en marxa amb aquesta rebel·la que, com dèiem, començarà d'aquí no res, a partir de la 1:30 amb aquest vermut.
3: Sí, bueno, pues, te comento, una mica aquesta idea era, bueno, nosaltres partim de les cofradies de Sant Sebastià, i la veritat és que cada any sempre les cofradies de Sant Sebastià són més grans, però teníem gana i són més friendly, o sigui, són més d'amics, de tot, i ja m'ho senyoraven. I van pensar, diu, joder, que podíem fer així en mig any per tornar-nos a veure. I vàrem pensar que de fer una festa, però que era una festa amb motiu, no? I vàrem trobar que a la patrona d'aquí de Palma és que no li fan ni cas, ningú l'ha fet cas mai. O sigui, és una cosa... No, però és que és algo que hi vàrem dir, tios, pues anem a conquistar la patrona i feim una verbena,
1: val?
3: I pues van demanar el permís i, curiosament, l'Ajuntament li va correr també a fer una altra festa. O sigui que jo no quiero dir nada, no, però...
1: Bé, això és el que ha passat, jo ja està.
3: És el que ha passat.
1: Escolta, hi ha un pregoner que és el primer pregoner d'aquesta festa. Conta-mos qui és, mem.
3: Bueno, és en Rubén García, un monologuista molt bo d'aquí de Mallorca que ens ha fet el favor de ser segon pregoner de la festa, que ja l'any passat va néixer una enlota que seria Maria Barceló, i ara en Rubén García. I, bueno, començarà damunt les 3:30, 4, a fer el pregó per començar la festa de la verbena de Mare de la Salut, que jo crec que que ell dona una vista molt bona d'aquí del que és Mallorca, i la vivència de Mallorca i de Palma jo crec que anirà molt bé.
1: Molt bé, sí. Jones, escolta, i aquesta revela és en el carrer Blanquerna, no, Bera?
3: Sí, en el carrer Blanquerna fent, exactament, en el principi, que és Avinguda i Blanquerna.
1: Ah,
3: nosaltres estem en col·laboració de l'Associació de Veïnats de Santa Pallesa, perquè nosaltres quasi tots vivim aquí per Blanquerna,
1: sí.
3: I bueno, i això vull comentar, si me deixeu, que és una verbena, una revela que volem fer en aquest puesto, perquè nosaltres vivim aquí.
1: Clar,
3: però
1: clar,
3: que potser la idea seria que d'aquí un parell d'anys pues, cada barri pues, a sortir en Oreduna, pues, lo que sigui, pues, tingués la seva revela verbena de Mare de la Salut i li donem la importància a la patrona com un altre puesto. Tu te'n vas en els pobles d'allà i estàs patró i la patrona. I aquí a Palma pel mateix. Exacte.
2: I sobretot, Joan, que això ha de relar, no?, que se pugui fer l'any que ve, se pugui repetir, que la gent de Palma, sobretot, sàpiga que hi ha una festa durant l'estiu, el mes de setembre, i que mos identifiquem, no?, que no sigui una cosa volàtil de dir, no, enguany se fa, d'aquí tres també, i una mica que tingui continuïtat, no?, supòs?
3: No, correcte. I tinc continuïtat i diversitat, sobretot, perquè nosaltres el que volem donar és una diversitat per tots, que hi hagi música per tots, hi ha de rock, hi ha de més coses mallorquines, hi ha salsateo també, i que hi ha una benvinguda a tothom, val? Això ja et vols dir, per dir que de les cofreries de Sebastià, que les cofreries de Sebastià, pues ja sabeu que amigos, tots els que vulguem, i aquí el que fem és una mica així, donar una mica oportunitat per tot el sentit musical, i sobretot bé, també per fer una mica més de gent aquí a la ciutat de Palma, i en Llonguer, sobretot, que sigui el plat principal i que tothom pugui gaudir d'aquesta festa.
1: Idò, Jonàs, a partir de l'una i mitja, vermut i llonguets, amb espregó, amb aquesta llonguetada i l'ambientació musical, i a partir de les quatre i mitja, és a dir, després de dinar, ja val.
2: Allà obre, no?
1: Per bauxa.
3: Tenim tres DJs, val? De DJ Aparicio, que és una mica, és un jove... Ja, amb molts anys aquí ja visquem, després en Quitos, que és en Marcos Ferragut, el Auditorium, que també ens ajudarà, després Wet Fat, que és un rock boníssim, són nins d'aquí de Mallorca que fan un rock molt bo, i després en Mare, que és en Free Nipples, que ja donarà el puntazo de ballar, de votar i de viure i de sentir Palma com a festa nostra.
1: Idò, ja ho sabeu, tots els qui mos escoltau, si avui no teníeu pla, Palma mos hi esperen, concretament en aquest carrer Blanquerna, sí, amb aquesta verbena de la Mare de Déu de la Salut, que organitzen els veïnats.
2: I amb aquest pregó de Rubén García, que si deies, no, és que és valencià, ell ja ho sap, que és valencià, ell ja ho sap.
3: Sí, ell ja ho sap.
2: Ell és conscient.
3: És conscient, però no té enganxada la mesura nosaltres i és molt guai.
2: El tenim adoptat. Sí.
3: Solament una cosa volia dir. Nosaltres, o sigui, nosaltres demanant simplement que la gent vingui amb vestimentes florals. I vos explico per què. Perquè la Mare de la Salut, el 8 de setembre, se la fa una ofrenda floral, val? Que és a l'església de Sant Miquel.
1: Sí.
3: Claro, i nosaltres, pues, per reivindicar una mica i que la gent conegui la història de la Mare de la Salut, que vingui amb una camisa o vestit de floral.
1: Molt bé, és a dir, hi ha temàtica, hi ha temàtica floral.
2: Pot dur aquestes que du per festivals de música indi, que tothom amb floretetes, va bé, això.
3: Sí, perfecte. Com... Mentre tingui flors, ja t'he dit que... Perfecte.
1: Que és com a hawaiano. Vale?
2: Sí, però una mica més... Com a
3: hawaiano més... no, això és per Hawaii. Aquí a Mallorca...
1: És que no entenc res,
2: Són camises...
1: És que ja m'espessa que miren, sí. Joan, missa que també...
2: Aquestes camises que tenen una flor, però llarga, així, després de surt una palmereta i coses de així.
1: Però vull una foto.
3: Aquesta hawaiana ja l'ho llevam. Aquí som de Mallorca i de Palma.
1: Volem una foto d'aquesta camisa abans de baixar Palma.
2: Camisa pi-hipi, li dic jo.
3: Pi-hipi.
1: Vinga, va bé. Bé, doncs, Jonàs, moltes gràcies per acompanyar-nos, te deixant que segur que teniu molt de trull avui, i res, que vagi molt bé sa revetlla.
3: Molt bé, moltes gràcies i benvinguts a tots, palmesanos i també de fora Vila.
1: Clar que sí, m'agrada.
3: Benvinguts aquí, clar que sí.
2: Gràcies,
1: que vagi bé.
3: A vosaltres, gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Companys, començar una temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.

I doncs sí, ja han passat a la primera hora de programa de La Gran Vida, com cada dissabte de 9 a 10, i mos queda una horeta, mos queda una horeta més, amb moltes coses per contar-vos. Torna a fer caloreta, vos hem de dir que torna a fer caloreta i en farà més encara. Crec que demà diumenge està previst que faci més calor que mai. Bé, el manco durant aquesta setmana. I crec també que la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve, dimecres, dijous, sobretot dimecres, tindrem com una treva, no? O tindrem una entrada d'aire fresc. Però com que jo no ho sé explicar, ho escoltarem de la mà d'Anna Margalida Ribas d'aquí uns instant. També tindrem altres coses, perquè hem de parlar d'aquesta patrona de Palma. Si aneu per passeig marítim, veureu que els 6 carrils d'aquí unes hores estaran teats, perquè se convertiran en una pista de ball per més de 30.000 persones. L'any passat hi van passar més de 32.000 persones, perquè en motiu de les festes se tallen els carrers i haurem de parlar amb Lourdes Roca, que és regidora i segona tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, a veure com està distribuït això, què espera en temes de seguretat, recomanacions, ja sabeu, aquestes cosetes que són importants perquè per Palma no podreu circular a l'entrada i sortida, sobretot a partir d'una hora determinada, avui hora baixa. També parlarem d'un tema molt interessant que mos durà na Maite Morro, perquè parla en Núria Moreno, i és que s'ajunta la gastronomia i la solidaritat. És un sopar benèfic que reunirà a cuiners amb Estrella Michelin per una bona causa. És recaptar fons per Espanop, que és l'Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears, i ho farem amb na Núria Moreno, però sempre de la mà de Maite Morro en aquesta passejada per Eivissa. Més coses que tindrem. Parlarem amb una jove, una representant de l'Associació de Joves d'Eivissa. Concretament parlarem, no sé si en Margalida Torres Prats o una altra de les joves que duen aquesta associació, vos ho direm d'aquí uns instants, però han convocat una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Estan en contra i aquests joves tenen les seves reivindicacions i volen protegir de qualque manera el territori i els serveis públics. I bé, han convocat aquesta manifestació, ho hem pogut escoltar aquest dia també a IB3 Televisió, però nosaltres volem parlar amb ells. I també parlarem d'un mercadet nocturn de Sineu, perquè estrena aquest setembre el Mercadet Nocturn de Sineu, que és una iniciativa que combina artesania, producte local, gastronomia, totes aquestes coses que mos agraden tant per tema de fires i festes i per sortir una mica de la capital. Ho farem de la mà de Tomeu Mulet, que és el batle de Sineu. I, per suposat, avui no mos n'anirem sense tornar a parlar de cinema amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Parlarem de les pel·lis de Tornada al Cole i de l'Institut. Aquestes pel·lis que sempre parlen d'aquesta temàtica, no? La Vuelta al Cole, la més popular, i totes aquestes coses que sempre mos tenen enganxats un dissabte a hora baixa, per exemple, com avui, no? Avui a hora baixa podeu mirar la tele, podeu mirar dissabte directe, podeu mirar tot el que farem, però sempre hi ha un moment per posar una plataforma d'aquestes i veure també una pel·lícula de Tornada al Cole o a l'Institut. I doncs parlarem de tot això. Au, idò, que m'he enrotllat molt. Són les 10 i 8 minuts, però és que feim tantes coses en una hora concentrada que pareix que hem d'estar tot el dia per aquí. Però ara parlem del temps.

0: Marga Ribas, molt bon dia. Quina xerrera que tenc, ho has vist?
1: Bon dia, com vas, lo que toca per animar el dissabte?
0: Sí, sí, sí, moltes coses concentrades en una hora i, clar, he de fer dia perquè, si no, no poden comptar tot.
1: Exacte.
0: El que fa dia és com passes temps, o sigui, passes temps, però la calor no se'n va. I tenim molta calor, tornant a tenir calor, que cap de setmana m'apareix.
1: Sí, per resumir, que cap de setmana podríem dir que tindrem dues jornades, tant avui dissabte com demà diumenge, d'estiu de ple. És a dir, de dia d'anar a la platja, a nedar, a sortir de fora, a practicar activitats dins aigua, d'estiu, diríem.
0: Molt bé. Te vaig escoltar ahir, també a IB3 Televisió, mos comentaves que diumenge, demà, serà el dia més calorós?
1: Exacte, sí. Tenim una certa tendència a l'alça de les temperatures. Bàsicament, aquest cap de setmana se resumeix amb el cel estirat, el sol torna a ser protagonista, tindrem moltes estones de sol, intervals de núvols prims i temperatures que continuen a l'alça. Estan per damunt d'aquelles que serien habituals per un inici de mes de setembre, perquè recordem que ja hem arrencat el mes de setembre i que ja ens trobam dins la tardor meteorològica. Durant tot el cap de setmana, la temperatura a l'alça serà la protagonista i sí que es preveu que demà aquesta pugui pujar encara una mica més i convertisqui el diumenge en la jornada més calorosa d'aquesta setmana.
0: Mm-hmm. Per als que viuen aquí a Mallorca, ciutat, motiu de la patrona, el vespre com serà? Perquè ja saps que Palma, el passeig marítim, se converteix en aquesta pista de ball. Quina temperatura tindrem els vespres?
1: Idò, avui la mínima s'ha mantingut molt semblant a la d'ahir. És vera que de dia fa calor, però el vespre arribam a notar aquesta lleugera refrescada, perquè tenim estacions per davall dels 20 graus. Sí que es ve que demà, com que tindrem el cel una miqueta més tapat durant el moment en què se registren les mínimes, el vespre, sí que podria pujar entre 1 i 2 graus, sobretot a Mallorca i a Menorca. També en el cas de Palma hem de recordar que com que està molt a prop de la mà, i sobretot en el parc de la mà concretament, hi ha la influència d'aquesta aigua, de l'efecte de termorregulador de la mà, i recordem que la mà encara es manté molt calenta. Per tant, segurament a Palma notarem manco aquesta baixada de la temperatura mínima i també una miqueta l'efecte de humitat que ve des de la mà.
0: Mm-hmm. I notarem una treva de veres la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve? Està previst que puguin baixar una mica les temperatures o ho notarem també durant el dia?
1: Tot apunta que sí. Com a mínim fins dimarts continuem amb aquestes temperatures a l'alça i seria ja dimecres quan es preveu que ens arribi un embossament d'aire fred i això es traduirà amb aquesta baixada de la temperatura, ens atracarem més en aquells valors que tocarien, com dèiem, per un inici d'un mes de setembre, inclús podríem estar una miqueta per davall, i el que també ens farà arribar serà una major presència de núvols, algunes tempestes i també veurem ploure.
0: Molt bé, i de veurem ploure, plourà bé, o dependrà.
1: Haurem de veure realment com, perquè com que són aquestes tempestes de final d'estiu, principi de tardor, poden ser puntualment intenses segons on s'adonin. Encara queda una mica, haurem de veure com va evolucionant la situació i realment que és allò que esperam per dimecres.
0: Molt bé, Margalida Ribas, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i que vagi molt bé aquest cap de setmana i que tinguis una gran jornada de feina.
1: A vosaltres, moltes gràcies, igualment.
0: A tu, gràcies.

0: Ja sabeu que Palma està immers aquest dia en les festes de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciutat, i unes festes que ja van començar ahir. Ahir a la feixina ja hi havia molt d'ambient, de famílies, moltes activitats, no? Hi havia màgia, circ, hi havia música, ara em podeu veure en Jaume Colombàs, posant i animant Escotarro a la feixina. I, però avui se viurà un dels moments més multitudinaris. I aquí a la Gran Vida us volem explicar una mica en què consistirà, perquè ja tenim l'antecedent de l'any passat, i és que el passeig marítim se transformarà en una enorme pista de ball en la segona edició d'aquesta patrona. Són 6 carrils que estan tancats al trànsit d'entrada i sortida davant el passeig de la mà, no? Davant la seu. I és un gran escenari, davant la mà i, com dèiem, la catedral, en la catedral de fons, i allà tindrem música, tenim una gran festa preparada amb més de, segurament, més de 30.000 persones. Per això volen també que mos ho concretin, no? I que mos confirmin una mica com pot anar. I també temes i recomanacions que podem tenir en compte per aquesta jornada. Per això volem saludar a Lourdes Roca, que és regidora i segona tinent balda de l'Ajuntament de Palma. Lourdes, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Com anem? Preparats i a punt de donar sus en aquestes festes que ja han començat, però avui tenim una gran vetllada, no? Amb aquesta gran festa avui vespre. En qualsevol cas, quin balanç feis d'aquesta primera jornada ahir a la feixina?
1: Sí, efectivament, ahir va començar tot el que era la part que organitza la Federació de Veïnats. Ja va anar molt bé, la gent estava engrescada per anar allà. Sí que és vera que, a més, hi va haver famílies que varen aprofitar tot el que eren els tallers amb els nins i això, que també varen poder gaudir de la festa. I, per tant, estem molt contents de la primera jornada i esperant que ara la segona també vagi beníssim.
0: I aquesta segona jornada, que s'esplat fort, si no vaig errat, des de les 7 de Saló Baixa i d'avui i fins les 2 de la matinada, per ser marítim, se converteix en una gran pista de ball.
1: Sí, efectivament, patrona, és la segona edició que celebram. Comença a les 7 de Sora Baixa, acaba a les 2 des de matí, i tindrem diferents actuacions de DJs. DJs que, a més, han volgut donar un impuls també a DJs locals. N'hi ha 4, són Lady Gossia, Free Nipples, Isaac Indark i Nalex Losa. I després sí que tindrem els internacionals, que són Rudimental i John Newman, que donaran aquest balanç entre lo local i internacional, que crec que també l'any passat també va funcionar molt bé i enguany volíem repetir-ho.
0: Que està molt bé, perquè la gent té aquesta alternativa. Avui és un dia especial, hi haurà molta festa i molta gent. Esperau més de 32.000 persones. Quines xifres manegeu?
1: Bueno, jo crec que al final l'any passat tampoc manejàvem xifres. Enguany esperam que vagi igual o millor que l'any passat. És un esdeveniment que també té música variada per tots els públics, que també, a més, inclueix un poc de participació de famílies, perquè no s'ha fet mai que les 7 de Sora Baixa els nins puguin anar amb patins o que se puguin passejar per a mig dels carrers, i que també això anima a famílies a anar a aprendre alguna cosa, escoltar bona música, estar amb els nins i que esperen que la gent participi i que s'animi.
0: Sempre, Lourdes, ja saps que hi ha gent despistada i clar, i ara escoltaran que els 6 carrils del passeig marítim se tanquen, no? Perquè avui vespre tot aquest espai serà peatonal. Quines recomanacions donau des de l'Ajuntament en quant a entrada i sortida de vehicles i, sobretot, en quin moment haurien de deixar el cotxe, o millor de banda, i començar a pensar que no se podrà circular per allà?
1: Sí, efectivament, els talls de trànsit comencen a la 1 del migdia d'avui, de 6 carrils. Jo el que recomanaria és que la gent pugui anar en transport públic. S'han posat reforços també en tema de metro i tren per arribar de part forana, que se vulgui també animar a venir. I en transport públic, si volen visitar la plana web de l'Ajuntament, veuran quines línies els deixen més a prop. Bueno, i que sobretot actuïn amb seguretat i en seny.
0: I a partir de la una, no?, que hi haurà aquests talls de trànsit, fins a la una se podrà circular en normalitat per el passeig marítim, tant a l'entrada com a la sortida?
1: Sí, a lo millor hi haurà talls puntuals per acabar els darrers detalls, però sí que hi haurà circulació fins a la una.
0: Si tornem a la festa, penseu que aquesta ubicació és una de les claus de l'èxit de la patrona de l'any passat i que enguany ho pot tornar a ser?
1: Sí, jo crec que patrona, aquí on vàrem triar ja l'any passat, és un magnífic escenari, perquè tens la catedral, estàs invadint aquests 6 carrils, i sobretot per tema de seguretat, trobar un lloc on pugui albergar més de 30.000 persones és aquest idoni, perquè el sí. que prioritzem sobretot és la seguretat. Que la gent s'ho pugui passar bé, però amb seguretat.
0: Parlaves d'aquestes famílies, no?, que a les 7 de sola baixa tindran el seu espai, el seu moment, i també hi haurà una plataforma específica per persones amb mobilitat reduïda, és així?
1: Sí, efectivament, també tenim la plataforma per mobilitat reduïda que podran accedir en qualsevol moment i que se facilita que també l'espectacle sigui inclusiu per tothom.
0: I teniu un missatge molt clar, millor deixar el cotxe a casa. L'EMT i els serveis ferroviaris de Mallorca reforçaran aquests serveis?
1: Sí, efectivament. A la plana web de l'Ajuntament podreu consultar els horaris, però sí que s'ha fet un esforç per poder reforçar serveis i que la gent pugui accedir el més fàcil possible i que no hagi aquests embossos que després ens posen tot nerviosos.
0: Sí, és així. Per anar acabant, les festes continuen fins dia 8. Què ens quedarà per veure i quins actes destacaries del programa dels pròxims dies?
1: Sí, després del concert d'avui, dilluns tindrem l'ofrena floral, que sortirem a les 7 de sora baixa de la plaça Patins, de Bisbe Berenguer de Palou, i recorreran els carrers de Palma fins a Sant Miquel. I després el que tindrem és dimarts la missa solemne a les 7, també a la parròquia de Sant Miquel.
0: Molt bé, i molt pendents, no?, d'aquesta festa, que tot vagi bé, de 7 a 2 de 7 de sora baixa fins a les 2 de matí, amb un escenari de 8 per 12 metres, 3 torres de 12 metres, uns 300 metres quadrats de pantalles LED, un centenar de tècnics, muntadors... Hi ha moltes coses en marxa i esperen que tot vagi bé. Lourdes Roca, regidora i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i per informar també als nostres oients que si volen gaudir d'una hora baixa de festa, que ho poden fer aquí a Capital, a Palma. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: La gran vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
1: I doncs sí, tenim la Maite Morro des d'Eivissa, que mos du una proposta molt atractiva. I podem anar ja directament amb ella. Bon dia, Maite. Quina és la proposta que tens per avui?
2: Molt bon dia, companys. I d'avui des d'Eivissa anem a fer no només una passejada, sinó que vos tinc una proposta que vos deixarà, vamos, no sorpresos, amb unes ganes terribles de venir cap a Eivissa, perquè és una d'aquestes coses que només passen a sa illa i, a més, una proposta gastronòmica, vull dir, ben bon gust de boca. I qui millor que m'ho expliqui, que la seva organitzadora, i us vaig avançar que he tingut la sort d'anar a les dues primeres edicions, m'apareix, i és na Núria Moreno, no sé si conocien el món entero, podríem dir.
3: Molt bon dia.
2: O almenys a Eivissa ja te coneixen a prou, eh?
3: Bueno, jo crec que ja sóc internacional.
2: Lianta de professió.
3: Professió en lianta, sí.
2: A veure, estem parlant d'una gala benèfica que enguany feis per quinta edició, és Estrelles contra el Càncer, però quines estrelles són?
3: Bueno, enguany vindran 20 estrelles Michelin.
2: És que no estan parlant d'estrelles de dalt, eh? Estan parlant d'estrella Michelin, professionals del sector de la cuina de tot Espanya.
3: Sí, n'hi ha xefs que tenen una estrella i n'hi ha xefs que tenen dues estrelles. És que venen a cuinar, és dia 3 d'octubre, per recaudar fondos per Spanoff. I, bueno, és el quinte aniversari, estem molt contents de que és un evento que ja està molt consolidat a nivell d'illa, inclús s'està exportant als països de Sud-amèrica. L'hem passat a fer, bueno, enguany hem fet Brasil i segurament enguany també tornarem a fer El Salvador, però, bueno, anem a parlar d'Estrelles contra el Càncer d'aquí d'Eivissa, que promete una noche, va ser una noche apoteòsica.
2: Anem a veure, anem a contar un poquet en posant context, perquè, clar, la gent estarà escoltant. Tenim 20 xefs d'Estrella Michelin, els que menys en tenen té una, en tenen d'una a dos cadascun. Tenim 20 que molts d'ells repeteixen ja per cinquena vegada, eh? L'he vist en Luis Beira, aquest que no vol...
3: Este es un artista que no se'n perd una.
2: Aquest gallec no vol deixar de venir a Eivissa. I anem a parlar un poc perquè la gent escoltarà això i dirà ui, ui, això serà caríssim, però tot el contrari, és una experiència, perquè aquí moltes vegades s'adulo de xefs a quatre manos, que són dos xefs que a vegades s'ajunten i fan experiències, però en aquest cas tenim 40 mans, estava fent la suma, 40 mans, que de normal un pas d'Estrella Michelin, un menú, a Península pot variar potser una mica més barat, a 80 euros anem a dir, però aquí a les Balears, menys de 150 no el trobam.
3: I a la Península tampoc
2: el trobaràs. Jo sí els he trobat, eh?
3: Sí? Anda, mira, ja
2: te diré on. I a més el tenim en comú, en Solana.
3: Ah, mira. Bueno, no té res que veure a Península. Si vas a Madrid no el trobaràs. A lo millor en Solana sí, però si vas a, per exemple, jo què sé, en Palma també està Andreu Genestre. I també...
2: Que també va repetir, va venir. Sí, en Andreu Genestre també el coneixeu?
3: Altre? Guapo.
2: Jo allí no m'hi fico, només que estem valorant la seva cuina.
3: No, una cuina extraordinària.
2: Això és un art raro, eh? Això és un art raro. T'agrada la seva cuina?
3: No, és que si no fiquem un poc de cachonde, un poc d'il·lusió i alegria...
2: Que precisament d'això va aquesta gala.
3: Claro. La gala és espectacular. Més tu ja ho saps, que has vingut un parell de vegades i...
2: No me'n record molt, això sí.
3: Pues repetís. Que...
2: Perquè deu molt de veure, molt de menjar i un ja se fica tant en su paper que ja ni se'n recorda.
3: Claro, saps el que passa? Que paguen 180 euros, però són més de 20 passes que menjaran. Entonces, primer se farà un aperitiu, que crec que, si no m'acabo, que són 15 aperitius més 3 estacions.
2: Clar, és que hi ha molta gent que diu que l'Estrella Michelin es passa fam. Jo dic rotundament que és mentira.
3: No, això no és veritat. Jo no m'ho puc acabar mai.
2: Jo no m'ho puc acabar les poques vegades que he tingut la sort de provar-ho.
3: Jo no m'ho acabo mai, al revés. Sempre tinc que dir, ui, quants platos falten que no puedo más. Però bueno, i bueno, aquí a Eivissa seran això, una vintena de passes i... N'hi haurà tres estacions diferents, una serà de caviar, una altra d'ostres i una altra de jamón, de los andaluces.
2: Aquí no anem amb tonteries.
3: No, aquí anem a per totes.
2: Vale, anem a una altra part també, llavors tornem amb els xefs perquè són molt personatges, hi haurà que parlar d'ells, que a més de que s'ho passen bé i són uns treballadors, són molt divertits, hi ha que dir-ho. Però després hem parlat, anem ara, si vols, a la part benèfica. A quina associació va? Perquè íntegrament aquesta entrada hi va per ells.
3: Sí, les sent, per això sempre des d'aquí vull agrair tots els patrocinadors que ens ajuden, perquè sense ells i sense els xefs això no seria possible, perquè el que intentem que els cèntics que se venen siguin íntegros per l'associació d'Espanov, per les esguerrits malalts de càncer i per les famílies per poder-los ajudar.
2: Estan parlant de l'Associació de Malalts amb Càncer de les Illes Balears, que malauradament, com tots sabem, aquí no hi ha suficient tractaments i moltes vegades tenen que anar a península, i estan parlant de donar suport a les famílies que tenen que traslladar-se allí, moltes vegades deixar la seva feina, acompanyar a familiars menors també, i que moltes vegades necessiten habitatge, sobretot, que això és el que els hi proporciona aquesta associació.
3: Sí, la veritat és que, per exemple, aquí a Eivissa i Formentera no tenen tractament, se'n tenen que anar o bé a Palma o bé a Barcelona. Entonces, en aquests sous que es donem a l'associació, el que fa és que es paga l'hospedatge d'un pare o una mare que té que deixar de treballar, que això és una altra cosa un poc heavy.
2: Que no se té en compte moltes vegades el que condu, no?, tota aquesta situació.
3: A part de tindre el fill malalt, pues imagina que tens que deixar de treballar, tens que desplaçar a una altra ciutat, tens que deixar el resto de família aquí, i entonces esta associació es dona de dormir, es dona un menú, o sigui el dinar o el sopar, i bueno, s'ajuda en psicologia, en psicòlegs, si necessiten algun traslado també s'ho paga Spanov, en fi, fan una llavor molt, molt, molt important, perquè damunt de tindre el fill malalt, tens que anar-te'n fora d'Eivissa, pues crec que és un problema.
2: Estem parlant de suport social, econòmic i psicològic, que no és poc amb aquesta situació, que moltes vegades sí, és malalt o passa molt malament, però els dels voltant també necessiten ajuda.
3: La veritat que sí, i a més un tractament d'un guerrit és un mínim de 9 mesos que estan ingressats, més llavors tenen que seguir anant a la ciutat on està el tractament i se tenen que quedar a millor 2 o 3 dies, i entonces en aquests pisos també se queden els xiquets, els guerrits hospedats.
2: Mentre tenen aquest tractament, que no estan hospitalitzats, però sí que potser tenen cita hospitalària cada setmana.
3: Exacte, i potser es fan algun tractament de diari i tenen que tornar al dia següent i se queden també en aquests pisos.
2: Jo te conec a prou, he treballat amb tu, hem fet de tot, coses que se poden contar, coses que no rigues. Però vull saber, i perquè tothom pugui saber un poquet més, que hi ha de transfons darrere aquesta gala benèfica, més enllà de bon tast de boca, amb molts de xefs amb gran experiència i reconeguts a nivell nacional i internacional en el sector, a tu quin vincle t'uneix en aquesta situació perquè tu digues necessit i vull ajudar, i a més dant-li alegria a sa gent?
3: Mira, ja fa anys, que fa 5 anys, vas parlar amb Òscar per fer aquest evento i
2: tenim... Parlant d'en Òscar Molina,
3: que
2: és un dels xefs que aquí té restaurant, aquí amb Estrella Michelin, La Galla.
3: La Galla, en el Ibiza Gran Hotel. I la veritat que des de que es començarem a fer junts, jo ja abans ho feia fa 7 anys, però en ell fa 5. I la veritat que li han donat un boom espectacular i el sabor, sobretot el sabor, perquè abans no venien Estrelles Michelin i amb ell sí que he pogut aconseguir. I ho fem i sempre ho hem tingut molt clar, és tornar a la vida el que te dona la vida. Nosaltres treballem a Eivissa, tenim les nostres empreses i guanyem sous, i per què no poder donar-li a la gent que està aquí a Eivissa per 180 euros, poder degustar 20 plats de xefs Estrella Michelin, i a part que siga solidari, o sigui, no se pot demanar més. Jo crec que en totes les Balears no n'hi ha cap event que tinga 20 xefs Michelin per eixe preu i que siga íntegro per una associació.
2: Te reconfirm que no, i a més que tu tens un vincle personal amb aquesta causa també.
3: Sí, jo fa, bueno, pues, en juny va fer un any que me donaven l'alta de malalta de càncer, està 5 anys en tractament, i bueno, pues, encara té a fer res més aquestes coses, ajudar, i bueno, jo he sigut sempre, m'ha agradat sempre ajudar molt a la gent, i estic disposta a ajudar, siga el que siga, faça el que faça i el que faça falta.
2: I això és una part solidària i molt polida d'escoltar. Anem amb la part divertida, anem a parlar dels xefs, perquè enguany, en Òscar Molina, per suposat, que és organitzador amb tu, tenim aquí que ens repeteixen, tenim per aquí, he vist en Lluís Vieira, no sé on l'he vist ara, però...
3: Sí, Lluís Vieira, Lluís Vieira.
2: Lluís Vieira, perdona, en Rafa Soler també repeteix enguany.
3: Sí, Carlos Maldonado també repeteix.
2: Clar, Carlos Maldonado, estan parlant d'una persona coneguda perquè ha participat en el
3: Masterchef. Sí, bueno, és un xef molt reconegut.
2: És tan simpàtic com pareix.
3: És too much. M'encanta, és que és molt graciós, és que té molt d'arte, té molt d'arte. Anarem a Brasil a fer Estrellas por el Mundo, sí. I diu, madre mía, Núria, no me lo puedo creer, estos niños no se han comido en la vida una hamburguesa, no saben lo que es una hamburguesa. Digo, claro, es que estamos donde estamos, en las faveles, ¿no? En
2: zona pobre de la zona.
3: I me diu, ¿sabes qué? Que mañana no vamos a ir a ningún restaurante a comer. Mañana vamos a ir a comprar carne picada, vamos a venir a cocinar los niños y vamos a venir los 5 chefs, en fin, andaremos al supermercado, compraré en carne y farem hamburgueses el dia següent per tots els garrits de l'orfanato para que provaren les hamburgueses.
2: Jo que he pogut gaudir de les dues primeres edicions, que es van fer també amb molta estima, que tot era al final prova-error, però va sortir tremendament bé, puc garantir que se menja molt bé, que hi ha molt bon ambient, que al final s'esgoten les entrades en seguida perquè la gent té com aquesta curiositat de provar pues, moltes vegades aquestes delicatessen que preparen aquestes estrelles Michelin, però és que a més són divertidíssims perquè després acabau tots a pòdium.
3: Sí, la veritat és que el sopar no té, ja no se les és el menjar, és lo redivertit que és i totes les sorpreses que n'hi ha, que enguany n'hi haurà moltes sorpreses que alguna no la pude desvelar i bueno, i enguany s'incorporarà.
2: Te facis ser interessant, conta'm una alguna, perquè heu fet rifes, que heu sé d'altres anys, sí. Però rifes en viatges gors, eh?
3: Sí, perquè Iberia Cas mos dona 100.000 avios i cada 50.000 euros, 50.000 avios te dona per anar a Hong Kong o a Estados Unidos, o sea, que és un viatge...
2: Te queden entrades encara, no? Perquè estic segura que tots els que estem sentint volem venir.
3: Dos entrades queden.
2: En sèrio?
3: Sí, perquè ho acabo de mirar fa un rato i li he dit a l'informàtic, cierra les ventes perquè si sempre se li olvida a algú que queden dues entrades pa... Ah, que se m'havia oblidat, Nuri!
2: A la premsa mos deixaràs venir, no?
3: Hombre, sempre, això sempre.
2: Ja ho heu sentit, Juanmi i Miguel Ángel, heu de venir directament.
3: Hombre, esteu convidats més que convidats.
2: Escolta, i per acabar, no mos has contat ninguna sorpresa? Sí, algo que pugues contar?
3: Mira, vaig a contar-te perquè també m'agradaria...
2: Ara no mos escolta ningú, tanmateix.
3: Que vinguera molta de gent. A partir de de la mitjanit, de les 12 de la nit, vindran des del Varadero.
2: Ai, saps que conec en Rubén, que anava a classe amb ell? És un espectacle artista, de persona.
3: Un artista.
2: Són divertidíssims.
3: Superdivertits. A més, jo soc fan d'ells, m'encanten.
2: Anem a posar-los en context, perquè no els coneguen, són un grup d'eivissencs que li donen flamenco. Un arte flamenco i fan variants de cançons molt conegudes, però molt divertits i molt animats. Ells sempre estan a punt de ballar i de fer de tot.
3: Sempre. I es vas dir, me van dir, Nuri, cuenta con nosotros para lo que haga falta. Així que a partir de les 12 n'hi haurà una entrada per 25 euros en una copa i una part de
2: en guanyar after party i tot.
3: Claro, nena, que és el quinto aniversari.
2: Perquè clar, això la resta d'anys no existia.
3: No, això és no, perquè és el quinto aniversari i és una manera d'allargar una mica més la nit i que gent que vulgui vindre a apoyar la causa i que no pugui gastar-se 180 euros o no hagi arribat a comprar el tiquet, pues que vaig a sopar al restaurant del costat i llavors que se'n vinga a la festa.
2: A veure, perquè no arribi a temps o ja no li queden entrades o que tinga ganes de venir en aquest concert i a seguir la festa. Quin dia i a quina hora?
3: El dia 3 d'octubre, a partir de les 12 de la nit, les entrades són 25 euros i estan a la venda online en la pàgina web de Estrelles contra el Càncer. Uh-huh. I ahí pots reservar ja l'entrada, reservar-la i pagar-la, perquè si no la pagues no se reserva. I bueno, convida a tothom que vinga, que per 25 euros te pots fer una copa i pots pegar-te quatre bailoteos, acabar-te-ho de passar bé i conèixer a tots els xefs Estrella Michelin.
2: Idò, Núria, moltíssimes gràcies i a tots vostès, ja ho heu sentit, teniu un planàs aquí al pròxim, hem dit 3 d'octubre.
3: 3 d'octubre.
2: 3 d'octubre, amb una cita amb 20 xefs d'Estrella Michelin i molta diversió assegurada, no s'ho poden perdre.
3: Nada, no s'ho podeu perdre, teniu que vindre i comprovar-ho.
2: Idò, així ho fareu i ho vos esperam a tots.
0: TV3 Ràdio és actualitat.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur,
4: cornada.
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
6: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo. Oh.
6: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
6: Uf, molt bona.
7: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
6: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
6: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
6: Aquest setembre serà possible.
0: TV3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
7: Oh, no. I en puga et sentir.

0: A Eivissa torna a posar també damunt la taula el debat sobre els límits del turisme i del creixement de l'illa. I l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per diumenge 20 de setembre una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Ara són les 10:39 i volen parlar d'aquestes qüestions. Ells consideren que aquest projecte podria augmentar encara més la pressió turística, no?, sobre una illa que ja pateix problemes de mobilitat, d'habitatge, sanitat, també de recursos hídrics. I aquesta manifestació de dia 20 de setembre es farà a les 6 de l'hora baixa al passeig de Vara del Rei i farà una aturada també davant el Consell d'Eivissa. I allà se farà i es llegirà un manifest reivindicatiu. Nosaltres volem parlar amb ells, amb els joves d'Eivissa, i volen saber una mica com, per què se volen oposar en aquesta ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Parlam amb la Clàudia Sorà, ella és una de les membres de l'Associació de Joves d'Eivissa. Molt bon dia, Clàudia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Per començar, què és exactament el que se vol ampliar de l'aeroport d'Eivissa i per què vos hi oposeu?
1: Bé, en principi es volen ampliar de 17 portes d'embarcament actuals a 32. A més, es vol crear un espai, una zona d'embarc separada per passatgers de fora de l'espai Schengen. I a més, també es desplaçaran certes instal·lacions noves cap a l'Espai Natural de Ses Salines, i això també inclou una nova sala VIP bastant més grossa de la que tenim actualment, entre d'altres modificacions. I des de l'empresa que ho promociona, que és AENA, que genera el projecte, el que es defensa és que això és més una modernització que no una ampliació, però amb el que jo t'acabo de contar crec que és bastant evident que aquesta suposada modernització inclourà també una ampliació de la capacitat de l'aeroport i s'haurà d'emplear perquè sigui rentable aquesta modernització / ampliació.
0: Per tant, no parlant només d'ampliar i de comoditat, sinó del que representa el fet de tenir unes instal·lacions més amples en quant a la quantitat de gent, no?, que pot accedir. Clar, vosaltres parleu de problemes de sanitat, de mobilitat, de recursos hídrics. Què és el que més vos preocupa actualment a vosaltres? Sobretot des del punt de vista de joves, també.
1: A veure, principalment el que més ens preocupa a nosaltres és l'habitatge i el costat ecològic en general. No sabré que els nostres recursos ecològics en general, tant hídrics com d'espais, es veuen totalment amenaçats. En aquest cas, per exemple, les Salines, no?, que també es veu amenaçat per aquesta ampliació i també perquè s'estan vertint aigües contaminades en aquest espai natural. Però principalment, a part d'això, l'habitatge, que està arribant a punts totalment insostenibles per qualsevol persona, especialment pels joves. Mm.
0: Quan parlem de model turístic, sempre se diu, no?, això de no estàveu en contra del turisme. De quin model turístic estàveu en contra, vosaltres?
1: Estem en contra d'un monocultiu turístic que massifica i gentrifica els nostres espais. I en aquest sentit, nosaltres defensam un model turístic sostenible, social i territorialment a llarg termini, que puguen heredar els nostres fills, i que tingui una elevada participació ciutadana. Rebutgem tot allò i tot aquell model turístic que pugui conduir a l'escassitat de recursos naturals i en defensar un de no massificat i planificat. Mm. Per tant, s'hauria de portar a terme una estratègia insular de turisme que inclogués una elevada participació ciutadana perquè no prenguessis les decisions que ens afecten a tots únicament agents que tenen més poder dintre de la societat, que són els governs i els empresaris.
0: Si no s'amplia l'aeroport, què proposeu vosaltres? Té solució?
1: Bé, la solució per nosaltres és, evidentment, que no s'ha d'ampliar l'aeroport, perquè al final el que nosaltres defensem és un decreixement d'aquest model de turisme. I ampliar l'aeroport implicaria només un creixement que no podem permetre-nos com a societat més. I la nostra proposta en aquest aspecte és un decreixement, per tant, no ampliar l'aeroport, per lo menys mos manté, però la nostra solució seria continuar pensant camins i solucions cap a un decreixement turístic. Mm.
0: I ja en quant a la manifestació, diumenge 20 de setembre, quina resposta espereu de la societat eivissenca Si esperau un perfil de manifestants joves, esperau que se pugui unir tothom, que el fet de que sigueu joves no vol dir que això sigui només per joves, perquè és una reivindicació per tota la societat, evidentment, i sobretot què reclamareu concretament vosaltres a les institucions?
1: Bé, nosaltres esperàvem rebre a bastantes persones de diferents grups d'edats, joves també, però crec que és una qüestió que ens afecta a tota la societat civil i en aquest aspecte jo crec que hi ha que intentar practicar l'esperança com a postura política, hi ha que confiar en que la societat civil defensa el seu territori i defensa el seu futur conjuntament, entonces crec que tenim una perspectiva positiva en aquest aspecte. I quina era l'altra pregunta, perdona?
0: I sobretot que voleu demanar, que voleu reivindicar les institucions en concret perquè vos escoltin, ja que fareu la manifestació i que passareu per davant del Consell d'Eivissa.
1: Pues, en principi, reivindicar aquesta detenció absoluta del projecte d'ampliació de l'aeroport i amb aquesta idea principal i amb aquest objectiu concret de pas reivindicar pues, això, estar en contra de un monocultiu turístic que massifica les nostres illes i que fa del turisme no un element al servei de la societat, sinó que produeix que tota la societat estigui al servei del turisme i concretament dels agents que tenen interessos econòmics en la nostra terra i que no entenen la nostra terra i la nostra cultura com un espai per viure, sinó com un negoci.
0: Na Clàudia Soràs, membre de l'Associació de Joves d'Eivissa, jo t'ho vull fer una pregunta més personal. No sé quina edat tens, sé que és molt jove, però que vos diuen ton pare, ta mare, els vostres predins de lo que era Eivissa abans i de lo que és ara?
1: El meu pare sempre diu una cosa que em fa molta gràcia, que és quan jo era petit tot això era bosc. I crec que bueno, no és que hagi d'arribar exactament en el mateix punt perquè és impossible, però sí que crec que cal preguntar-se a quin tipus d'Eivissa volem viure i caminar cap a aquesta decisió col·lectiva, perquè no existeix un devenir natural de les coses. Podem no accionar i si no fem res, ocorriran situacions

0: Idò sí, molt anant cap a Sineu perquè estrena aquest mes de setembre una nova iniciativa per dinamitzar els vespres d'estiu i donar vida al centre del municipi. Són aquestes cosetes que són tan importants per tots els pobles. Concretament, el mercat nocturn de Sineu combina artesania, decoració, producte local. Si no ho he anat, hi heu d'anar. Sempre dona gust anar per allà. Hi ha gastronomia, patrimoni, música en viu pels carrers del casc antic i tot això des de les 8 del vespre fins mitjanit, Raül. I després d'aquesta jornada de dia 4 de setembre encara queden dues cites més, que seran els dies 11 i 12. I 11 i 18.
1: Ahir, just ahir, se va celebrar aquesta primera jornada del mercat nocturn de Sineu i, bueno, com sempre, ple de gent, amb moltes paradetes, com tu deies, sí. I és una bona oportunitat per conèixer a Sineu d'una altra manera. Però volem saber una micona més d'aquesta iniciativa i també contar-vos tot allò que podreu trobar en aquest mercadet. Si no vareu poder anar ahir, encara hi ha, com deia en Joan Mí, dues cites més, dia 11 i dia 18 de setembre. Per això tenim en el Bala de Sineu Tomeu Mulet. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona,
2: bon dia.
1: Tomeu. Sineu, quan és una cosa és una altra?
2: Sí, la veritat és que tenim molta d'activitat. Estem molt, molt contents. Això crec que és molt positiu per municipi, aquesta dinamització i tota aquesta feina que estem fent. També era veure que arribam a anar a gota de... Però bueno. També ha passat molt de gust.
1: Escolta, com se va començar aquesta iniciativa de posar en marxa aquest mercat nocturn a Sineu? Quin és l'objectiu principal?
2: Aquesta iniciativa va sortir arrel del Covid, que hi va haver aquesta aturada tan grossa de tot el que va ser l'activitat. Mm-hmm. I després vàrem pensar que per reactivar comerç, per dinamitzar el poble, vàrem pensar que la celebració d'un mercat nocturn seria molt positiu. També pensant en el sector de l'artesania, del producte local, el sector de restauració, que també eren sectors que ho havien passat malament en aquell moment, vàrem pensar que després de l'agost, després de les festes, per allargar la temporada, podria ser positiu. I va ser un èxit, ja des de la primera edició va ser un èxit. Uh-huh. i cada any per setembre ho hem anat repetint. Uh-huh.
0: Tomeu, aquest mercat és que teniu habitualment cada setmana, si no vaig errat, són els dimecres?
2: Sí, els dimecres tenim el mercat setmanal.
0: Correcte.
2: Sí.
0: Aquest mercat nocturn, què té de diferent? Comentaves ja la part de l'artesania, sí, i tot això, però què té de diferent que podrà veure la gent?
2: Què té de diferent? Són puestos molt seleccionats, d'artesania, de producte local, productes també de menjar, d'alimentació, però d'una qualitat, diguem, bastant, bastant gran. I després, què té de diferent? Els horaris, és nocturn, és un recorregut pel casc històric del poble, tots els carrers empedrats, i per tot el recorregut a punts de música en viu.
0: Ah, molt bé.
2: I creiem que és una combinació que és molt agradable passejar i s'oferta que va juntament amb s'oferta de bars i restaurants dels pobles fa que sigui una passejada i una ballada molt, molt interessant.
1: Bueno, tu ara ho deies, que aquesta mercadeta és per dins del casc antic de Sineu i per tot aquest carrer empedrats. També és important, supòs, i posar en valor el patrimoni de Sineu, no? Perquè molta gent, a lo millor que mos escolti d'altres illes o d'altres racons de Mallorca, no ho desconeix, però Sineu té molt de patrimoni.
2: Clar, és que la ubicació d'aquest mercadet, precisament, pel carrer del casc antic, pel carrer estret, empedrats, voltant per l'iglesi, per la plaça, pel monument del Lleó, etcètera, clar, també és una oportunitat per contemplar el patrimoni que tenim en el nostre poble. Per exemple, aquest vespre també l'iglesi està oberta, la gent hi pot entrar, ben que dir, crec que combina molt d'elements que fan que sigui molt atractiu.
1: Molt bé, això va ser ahir vespre, però encara hi ha dues cites més, dia 11 i dia 18.
2: Sí.

0: Així que la gent encara és atents a venir, si no se n'ha donat compte d'aquesta primera jornada, encara hi ha més jornades, però també hi ha una cosa important, i és aquest col·lectiu Boliana, no? Que és una
1: Sí.
0: vessant solidària. Com és això?
1: Nosaltres sempre, cada any, en el Mercadet, destinam un espai, que és concretament la placeta de Lleó, a una entitat. El feim solidari al Mercadet. Els diferents bars restaurants ens fan unes aportacions, també, i el darrer Mercadet se'ls hi fa entrega d'aquestes aportacions, l'associació, ha hagut any que ha estat l'associació contra el càncer, un guany es Boliana, etc. I també li donem aquest caire solidari en el Mercadet. També se munta un fotocall, que el munta la mateixa entitat, la gent pot anar allà, se fa una foto i també fa una aportació.
0: Que bé. Molt bé, així que ja ho sabeu. No hi ha excusa. Qui no conegui Sineu ha d'anar a conèixer-ho. Sopant el bàsic restaurant del poble, que sempre va bé. I, a més, ja que hi som, som solidaris i contribuïm en l'artesania de Mallorca.
2: I, a més, hi ha una cosa, que hi ha molt de pobles que posen de moda aquestes curses nocturnes, no? I veus la gent que corre i està molt bé, però fer una passejadeta, tenir la musiqueta, veure producte local i fer-ho sense el bateguer de sol, s'agraeix moltíssim,
0: també. Jo, a mi, tu
2: també,
0: el que no vols és anar a córrer.
2: Jo el que no vull és...
0: Sí. Vull dir, ara que m'ha deixat mort.
2: En Raül té més informació.
0: Bé, és igual, no facis pena. Sí. Anem a sopar a Sineu, tu no facis pena.
2: Exacte, jo el que vull és anar,
0: anar a sopar. Un bon fritet, sempre va bé.
2: No passa aquesta calorada.
0: Tomeu, Mula, Bala de Sineu, gràcies per ser nosaltres i per convidar els nostres oients en aquests mercadets nocturns de la Pobla.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu,
1: gràcies.
3: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Notícies d'última hora.
5: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
11: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
11: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
11: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
2: I ja tenim amb nosaltres els nostres cineastes, estudiants de cine, professionals de cine ja, perquè tenen la carrera, a més. Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, com ha anat l'estiu? Com estàu?
16: Bon dia, Juanmi, com va?
2: Tenim... Ja, ara m'he llevat els cascos, no me sentia, i és una cosa no, meva. Teniu res, 3 minutets per parlar d'aquestes pel·lis que comencen ara, que comença el curs escolar, i de pel·lícules que poden ser americanes, espanyoles, dedicades a inici de curs.
16: Sí, perquè ara deies, desgraciadament ja no som estudiants, no?
17: No.
16: Tant de bo, o si no estudiants encara, perquè tenim enveja de tots aquests estudiants ara, que pareix que no, que ells diran, quina enveja de què? Si ara tornem a classe, però per nosaltres és una enveja tornar a classe una altra vegada, no? Encara que sigui una sensació estranya sempre de setembre.
17: Efectivament, aquella sensació de que comença un any nou al setembre, que és algo estrany, antinatural, però que està molt ben reflectit també a moltíssimes pel·lícules i en l'àmbit cinematogràfic, sobretot l'àmbit nord-americà, en totes aquestes pel·lícules de high school, d'institut, no? Que tenim tot l'imaginari de cheerleaders, de...
16: Exacte, un quarterback,
17: efectivament,
16: no? Una, la foto de la taquilla, de tal, tota aquesta imatge que ens han creat els americans, que després tu vas a l'escola i vas a l'institut i és el mateix, però ets un poc més gran i hi ha més assignatures, però no canvies res més.
17: Efectivament.
16: I volíem, sí, recomanar, no? Com feim sempre d'un poquet de títols que per xerrar d'ells i sobretot per animar la gent a veure aquestes pel·lícules. I el que deia Mateu, aquesta imatge de High School americà és perquè sobretot ells han estat els que han exportat aquest tipus de pel·lícules. Quasi sempre són comèdies, no? Són pel·lícules divertides d'aquests adolescents, per exemple, les més icòniques, no? Pensar en American Pie o en Mean Girls, sempre són o dels 90 o dels principis dels 2000.
17: Sí, són molt noventeres, sí.
2: Noventeres, sí,
16: 2000 eres, sí. També, aquest tipus de món que, bé, és com que els podem imaginar, no? Abans de les xarxes socials, amb una adolescència molt, molt pictòrica, encara que sigui des de la vida de la comèdia, en aquest cas, clar.
17: I és un subgènere de pel·lícules que els nord-americans han utilitzat per combinar i hibridar en qualsevol gènere. Si pensem en so musical, per exemple, se nos ve ràpidament en el cap grans pel·lícules com Gris o High School Musical, que és més de la nostra època, però Gris va suposar generacions i generacions de gent que creixia amb un musical que era de, suposadament adolescents.
16: Perquè, sí, perquè,
2: perquè el pinta... Suposadament que tenia... Ja entre que els actors eren més grans de lo que feien semblar...
17: Un poquet, se notava un poc, sí, però bueno.
2: Sí.
16: No, però
2: també he de dir que això passava al salir de classe, eh? Una sèrie que
17: una sèrie
2: va
17: fent
2: aquí
16: a Espanya. Passa sempre els actors sempre fan de personatges més joves, però en el cas de Gris és que és divertidíssim veure les cares de qualcuns, és que fa de dolent, no? Que s'enfronteix a la carrera de en el final amb so cotxe, sí. Té una cara que dius, és que no pots, és a dir, que té 46 anys, no? Però
2: tenen carne de conduir, en de 8, eren cotxarros, que exacte, jo en de 8 anys no tenia ni cotxe.
16: I molt icònica, com deim també High School Musical, per la nostra generació, generacions sí. Més joves que la de Gris, és un icona també brutal, però és que també hibriden amb gèneres com el terror, per exemple, Carrie, sense anar més en juny, és una
17: de Brian de Palma.
16: D'instituts, totalment. I fora ja d'aquesta imatge d'Estats Units, no? A jo m'agrada moltíssim aquestes que són més angleses, no? Un poc més la imatge de...
2: Més britànic.
16: Més britànic. El Club de los Poetas Muertos. És un títol que m'encanta i que té aquesta imatge ja d'un...
17: Claro, fugim d'aquesta idea d'institut nord-americà i te'n vas en aquests...
16: Internats
17: de que només hi van els teus fills i no estan els pares presents i per tant se genera un col·lectiu en el que comencen a succeir-li coses, no?
16: Varen tenir fa un parell d'anys també una pel·lícula d'aquest mateix estil, no? Boníssima, com Los que se queden, amb un maire molt nadalenc, però que recomanàvem moltíssim. És que són guais, aquestes pel·lícules són molt guais.
17: Sí, i si estàveu deprimits perquè torneu a l'escola...
16: Vos divertiu,
17: vos donem motius perquè tingueu més ganes de tornar a escola.
2: En Sergio i en Mateu, que sempre vos anima que torneu a l'escola amb alegria, i ara ja la pel·li fins al cap de setmana res, estudia. moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens hem quedat sense temps, però ens tornem a escoltar dissabte que ve, el dia de la Diada de Mallorca. Per tant, haureu de preparar alguna cosa especial.
17: Sí, prepararem.
2: Idò, nosaltres tornem demà, quan siguin les 9 del matí. Recordeu que demà tindrem 3 hores de programa, fins de 9 a 12, i que començarem parlant de Ceuta. Tindrem dos ceutis residents aquí a Mallorca i parlarem d'aquestes qüestions demà perquè fan falta. Au, idò, vinga, fins demà, vos deixem el butlletí, tornant demà quan siguin les 9.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de referència a la Ràdio Pública Balear sobre salut i benestar. Hem acabat, a la fi, el mes d'agost, ja ens trobam immersos en aquest 5 de setembre en el compte enrere de tornada escolar. En només 5 dies, més de 160.000 alumnes i els seus docents tornaran a les aules. La setmana passada en parlàrem en profunditat sobre aquesta tornada a l'escola a nivell emocional, però avui ens centrem en els adults. A veure, existeix o no existeix l'anomenat síndrome postvacacional? Vos heu trobat cop pius, una mica baixos de moral en la tornada de la rutina laboral quan s'ha acabat les vacacions? És cert que ens costa ser productiu durant uns dies com que el cap no ens va a la velocitat que desitjam de sempre i anem una mica a càmera lenta? Li demanarem a tot un expert en salut mental com és el doctor Carles Recasens, psiquiatre. També tindrem temps per dos testimonis de persones que reconeixen obertament que efectivament pateixen el síndrome postvacacional. A més, avui posam en valor dues figures de la sanitat balear que ens han deixat aquest dia. Se'ns referim a dos referents, un en l'àmbit de la ginecologia oncològica, com és el doctor Javier Cortés, i un altre en l'odontologia, el doctor Joan Font. De la mà d'experts que els tractaren, que els coneguen en profunditat, farem una radiografia de la seva brillant trajectòria. Són només els temes de portada d'un programa que comença ara mateix. Benvinguts a Vida Saludable.
0: Vida Saludable.
1: Com acabam de comentar en aquest primer informatiu sanitari del mes de setembre, volem fer dos obituaris per tractar-se de les figures tan importants que ens han deixat recentment. En aquest sentit, començam explicant que l'odontologia balear està de dol. Fa uns dies va morir als 88 anys el doctor Joan Font, un dels grans pioners de l'odontologia moderna a les Illes Balears i una figura de prestigi internacional que va contribuir decisivament a l'evolució de l'ortodòncia tant des de la pràctica clínica com des de la docència i la investigació. Molt bon dia, Laura Calafat.
2: Bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients fidels d'IB3 Ràdio. Amb una trajectòria reconeguda dins i fora de les illes, Joan Font va rebre nombrosos homenatges al llarg de la seva carrera. El més recent, els Premis Joan Calafat 2024, en reconeixement a tota una vida dedicada a la professió. Si repassant la seva vida, hem de recordar que va acabar el batxillerat l'any 1954 al Col·legi Nostra Senyora de Montesión de Palma i un any més tard va cursar el preuniversitari a la Universitat de Barcelona. El 1963 es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Granada i dos anys després va obtenir el títol d'estomatologia a la Universitat de Madrid.
1: Durant els